0: La seva carrera, el més recent, els Premis Joan Calafat 2024, en reconeixement a tota una vida dedicada a la professió. Si repassant la seva vida, hem de recordar que va acabar el batxillerat l'any 1954 al Col·legi Nostra Senyora de Montesión de Palma i un any més tard va cursar el preuniversitari a la Universitat de Barcelona. El 1963 es va llicenciar en Medicina a la Universitat de Granada i dos anys després va obtenir el títol d'Estomatologia a la Universitat de Madrid.
1: Durant el servei militar va estar destinat a l'Hospital General de l'Aire de Madrid, on va treballar al Departament d'Ortodòncia al costat del professor Luis Calatrava. Aquella etapa va marcar l'inici d'una llarga carrera d'especialització amb alguns dels principals referents internacionals de l'ortodòncia. Entre els anys 1966 i 1967 va ampliar la seva formació a l'Escola Dental de Malmö, a Suècia, integrada a la Universitat de Lund, on va passar pels departaments de periodòncia i ortodòncia, odontopediatria, anàlisi oclusal i radiologia. Durant aquest període també va participar a Copenhague a un curs d'ortodòncia organitzat per l'OMS.
0: L'any 1967 va obtenir una beca del Ministeri d'Afers Exteriors per cursar un postgrau d'ortodòncia a la Universitat de Bergen, a Noruega, on va desenvolupar la seva investigació doctoral sobre tracció extraoral. La seva projecció internacional va continuar als Estats Units. El 1969 va ser becat per la Fundació Del Amo per ampliar els seus estudis de postgrau a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles i a la Universitat del Sud de Califòrnia, on també va exercir com a docent i investigador. Amb els anys, Joan Font es va convertir en un dels odontòlegs espanyols amb més prestigi internacional. Va impartir conferències i classes magistrals arreu del món i va deixar una empremta profunda en diverses generacions de professionals. L'any 2001 va rebre el Premi Costa del Río, concedit per la Societat Espanyola d'Ortodòncia com a reconeixement a la seva trajectòria.
1: Per tant, Joan Font deixa una trajectòria excepcional, una escola de professionals i una manera d'entendre l'odontologia basada en el rigor, la innovació i la formació contínua. El seu llegat perdurà tant en els professionals que va formar com en els milers de pacients que va tenir la sort de ser atesos per ell. I per parlar amb valor de la seva figura, ja ens escoltes a l'altre costat del fil telefònic el president del Col·legi Dentistes, el doctor Ignacio García Moris. Bon dia, com està, president?
2: Buenos días, Carlos. Muy bien.
1: Ens ha deixat un gran de l'odontologia balear, no és vera?
2: Así es. Tanto profesionalmente como personalmente, era una persona muy querida dentro de la odontología aquí en Baleares.
1: Uh-huh. Com era el doctor Font, vostè que el va tractar segurament en distàncies curtes? Perquè tothom el recorda amb molta estima i admiració.
2: Eso es lo que era el doctor Font. Era una persona a la cual podías llegar fácilmente, en la cual le podías plantear los problemas que tenías profesionalmente y él siempre estaba dispuesto a ayudarte y sobre todo es que era un referente a nivel nacional y mundial dentro de la ortodoncia.
1: Se xerra molt efectivament de que va ser pioner a l'ortodoncia de les Illes. Quan ningú innovava tant, va arribar ell.
2: Así es. Él trajo un poco cosas del extranjero, técnicas novedosas y sobre todo un rigor y un amor por el tema científico y bien hecho, que la verdad que todos los dentistas que hemos venido detrás pues le agradecemos.
1: Una anècdota que sempre recorda de lo que és de la plana social és que era el dentista del rei.
2: Sí, eso es lo que decían ellos. Entonces, sí, la verdad que puede ser que sea el dentista del rey. Así, si él lo decía, seguro que era así, porque era una persona súper, súper, súper amable y súper sincera. Así que seguro que sí.
1: La darrera, ¿quina era la seva relació amb ell? Tenia contacte amb el col·legi? Donava la seva opinió? Perquè vostè és una persona que sempre ha obert el col·legi i que ha obert a tots els odontòlegs. Imagina que gent amb tanta experiència sempre és un gust sentir opinions.
2: Pues él intentaba siempre dar su opinión, por supuesto. Es cierto que en los últimos años el pobre ya estaba un poquito más enfermo y entonces no estaba todo lo que seguro que a él le hubiese gustado estar, pero siempre que podía nos echaba una mano y nos ayudaba en todo en el colegio.
1: President Ignacio García Moris, gràcies per atendre'ns, que sabem que té consulta i ens ha deixat un moment per atendre'ns. Gràcies i sempre és un gust posar en valor aquesta figura tan important que ens ha deixat i des d'aquí les nostres condolences a la família. Gràcies, doctor Ignacio García Moris. Fins ara.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Ara volen conèixer més opinions d'aquest expert en odontologia i ja conversant també l'actual rector de la Universitat de Mallorca, estomatòleg i expresident del Col·legi de Dentistes, el doctor Pere Ruitort. Bon dia, doctor. Gràcies per conversar amb nosaltres en Vivetres Ràdio. Doctor Ruitort, bon dia.
3: Bon dia.
0: Amén, què li agradaria destacar de Joan Font?
3: De Joan Font, de Joan Font és una persona que se pot destacar per tota la seva trajectòria professional, perquè ha estat ha estat una figura que ha introduït l'ortodòncia a les Illes Balears i ha estat un model de professional reconegut a nivell nacional i internacional. Has de pensar que fins fa molt pocs anys ha estat treballant normalment, inclús no només a Mallorca, sinó que també anava a les altres illes de les Balears, i és una figura que nosaltres hi tenim un respecte enorme.
0: Així era tan brillant com tothom coincideix, personalment i professionalment.
3: Sí, sí, és una... A més, ja he assistit a algun congrés nacional de SACEDO, Societat Espanyola d'Ortodòncia, i el doctor Joan Font sempre era una figura respetada, estimada, i era impressionant, no? Impressionant aquest símbol, no?, que representava ell del bon professional i tal. I no exigera, no exigera gens, una persona que el coneixia tot el món odontològic i sobretot de l'ortodòncia, no? De pensar que va ser una de les primeres clíniques que hi va a Palma, per no dir la primera, que se va dedicar amb exclusiva a l'ortodòncia de fa molts anys, des de seu inici, i això pues, també bueno, ha estat una persona que ha marcat una trajectòria.
0: Va ser un visionari de l'odontologia moderna?
3: Sí, sí, sí, totalment. En totes les noves tècniques ortodòntiques sempre va ser una persona que va fer investigació, que va participar en tots els congressos nacionals i internacionals, que era membre també de societats americanes d'ortodòncia, que hi anava una o dues vegades a l'any sense faltar, i era una persona que era molt estimada per tota la col·legiació. Era un símbol, no? I d'aquí que el premi Joan Calafat, pues, el primer odontòleg fos ell, no? Perquè s'ho mereixia de sobre. No?
0: De territori ja sap que aquí a Ivetres Ràdio ens encanta compartir anècdotes, i quan xerràvem abans amb el doctor Ignacio García Moris, que deia que una de les anècdotes més curioses del doctor Font era que deia que era el dentista del rei. Vostè sí. Voldria compartir alguna anècdota amb nosaltres, amb els nostres oients?
3: Sí, i referent a la metge del rei, n'hi compartiré una que és molt, molt curiosa i que, a més, podem dir. Perquè és molt graciosa, no? Encara que impliqui altres persones. La dama d'honor de la reina Sofia era la senyora Carme Font, que era una cosina d'en Joan Font, no? I per aquest contacte, pues, quan hi havia un problema odontològic, quan els reis, els emèrits i la reina Sofia estaven a Mallorca, pues, si tenien algun problema, anaven a la consulta del doctor Joan Font, no? I això, pues, va crear un cert problema, no? Perquè el doctor Font és ortodoncista, no? I ell, de la seva especialitat, com dèiem, és excepcional. El que passa, a l'hora de fer un empast, a l'hora de fer una endodòncia, a l'hora de fer un tractament d'urgència d'un mal de queixal o d'una fractura, pues, clar, ell no tenia aquesta habilitat, no? Perquè era especialista, era superespecialista en ortodòncia, i havia de cridar un company, aquest company, que ho puc dir, era el doctor Manuel Zaragoza, també un dentista molt, molt, molt bo, molt famós i molt respectat també nostre, no? I el que feien era que se posaven la mascareta, el gorret, i s'intercanviaven, i el doctor Zaragoza li feia el tractament a la família real que hi havia en aquell moment, i després, bueno, com si hagués estat
0: el doctor Font. S'enduia el mèrit, el doctor Font.
3: Una vegada que vaig anar a visitar el rei emèrit a la Zarzuela, quan era rei, pues, després allà vàrem anar tots els presidents del Col·legi d'Odontòlegs, jo en aquell moment era el president, i vaig dir per el Riutor, de Mallorca, i me diu, dale recuerdos a Joan Font. I quan hi vaig anar, quan vaig tornar, li vaig dir, Joan, recorda Juan Carlos. I va ser una anècdota molt bona, i va ser quan m'ho va contar això. I no m'ho diguis res, que després Al final el doctor Zaragoza era el que ha de fer el tractament real, no? És una anècdota molt, molt
0: Sí,
3: curiosa,
0: sí,
3: no?
0: sí. Doctor Riutort, per cert, abans d'acabar, com han anat aquests primers mesos al capdavant de la nova universitat? Imagino que el curs 2027-28, és a dir, d'aquí un any, serà el verdader punt d'inflexió o es pot avançar qualque cosa d'enguany?
3: Sí, no, a veure, nosaltres ara aquest any 26-27, aquest curs 26-27 és un curs de tràmits, no? De verificació de tots els graus que volem engegar, no? I totes aquestes verificacions duen a terme paral·lelament modificacions, rectificacions, bueno, el que fan totes les agències d'acreditació, no? Perquè no basta que entreguis el que han entregat altres estudis, perquè sempre te troben algun canvi a fer. Ara estem en aquesta fase, una fase que dura uns mesos, i pensam ja que en el curs 27-28 ja podem engegar els primers graus a la nova Universitat de Mallorca. Estem en aquesta passa. Així tot, ja tenim, pues ja anem també engegant estudis de màster, bueno, en total són de 9 titulacions noves les que posam en marxa, i bueno, estem, com he dit, en aquest període de que se mos aprovin tots els plans d'estudis i tot el que és necessari per engegar un estudi nou.
0: Moltes gràcies, doctor Pere Ruitort, per la seva valuosa aportació. Fins una altra.
3: Bueno, moltes gràcies. Adéu.
1: No deixant de xerrar d'obituaris, perquè les Illes Balears també han perdut un dels seus metges més estimats i reconeguts. El passat 15 d'agost va morir el doctor Javier Cortés Bordó, ginecòleg, investigador i referent durant dècades en la lluita contra el càncer. La seva desaparició deixa una profunda empremta en la medicina balear, a la qual va dedicar bona part de la seva vida. El seu nom quedarà per sempre lligat a la investigació, la prevenció i la defensa dels pacients, així com a una manera propera i profundament humana d'entendre la medicina.
0: Nascut a Palma l'any 1944, Javier Cortés va créixer en el si d'una família molt vinculada a la vida social de Mallorca. Era fill de Lamberto Cortés, metge i periodista, i de Maria Bordoy, coneguda popularment com na Maria de la Creu Roja, per la seva intensa dedicació a aquesta institució i a la tasca comunitària. D'ells va heretar la vocació mèdica, el compromís amb les persones i la voluntat de posar el coneixement al servei de la societat.
1: Es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona l'any 1969 i es va doctorar el 1982. Es va especialitzar en ginecologia i obstetrícia i va desenvolupar bona part de la seva trajectòria en la ginecologia oncològica i citopatologia. Des de ben prest va orientar la seva feina cap a la investigació i la prevenció del càncer, especialment en l'estudi de lesions del coll d'úter i del virus del papiloma humà.
0: La seva trajectòria científica el va convertir en una figura de referència tant a escala estatal com internacional. Va coordinar el grup espanyol de vacunes contra el virus del papiloma humà i va participar en nombrosos estudis i publicacions sobre prevenció del càncer.
1: L'any 1920 va rebre el Premi Ramon Llull en reconeixement a la seva contribució a la investigació mèdica i a la prevenció del càncer. Aquell mateix any també va ser distingit amb el Xuri de Plata als Valors Humans, un guardó que va voler compartir a tots els professionals i voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
0: La seva vinculació a la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears també va ser molt intensa i va ingressar com a acadèmic numerari l'any 2016 amb el discurs Crònica apassionada d'un viatge apassionant i posteriorment en va exercir com a secretari general, participant activament en la divulgació del coneixement mèdic.
1: Javier Cortés va pertànyer a una generació de metges que entenien que la professió anava molt més enllà de la consulta. Va investigar, va ensenyar, va divulgar i va treballar perquè la prevenció i la investigació contra el càncer continuassin avançant, sense perdre mai de vista que darrere cada diagnòstic hi havia una persona.
0: En definitiva, un metge que va salvar, va acompanyar i va ajudar milers de persones, d'un investigador que va dedicar dècades a combatre una de les malalties més temudes, d'un acadèmic compromès en la difusió del coneixement i d'un home que va fer del servei dels altres la seva gran vocació. Volem compartir amb tots els nostres oients el seu llegat personal i científic i per això demanam a qui va succeir el capdavant de l'Associació Espanyola contra el Càncer, el propi doctor Cortés. Xerrant d'un altre investigador i professional de prestigi i bon amic d'aquest programa, amb un tarannà únic com el del doctor José Reyes. Bon dia, doctor, i gràcies per ser aquí amb nosaltres.
4: Molt bon dia i moltíssimes gràcies per la invitació, de veritat, a tots.
0: L'he llegit a última hora i a Salutifona, on bàsicament volia dir-li adeu a un gran amic.
4: Sí, efectivament. Jo crec que la figura de Javier és una figura en molts aspectes, entre cometes, no? I excepcional, pràcticament inabarcable, no? perquè va fer moltíssimes coses i totes les va fer molt bé. Va ser un gran investigador, va ser un gran docent, va ser un gran metge, es va preocupar per un tema que moltes vegades queda una miqueta arraconat, que és la salut pública, es va implicar en el desenvolupament dels programes de cribatge de càncer de cèrvix, de la vacunació contra el càncer de cèrvix. Va ser un dels grans abanderats a nivell nacional i internacional del paper de la vacuna contra el virus del papiloma com un element de prevenció del càncer de cèrvix. Aquest és un punt que és absolutament fonamental des de la seva, diguem-ho així, pivotal, no?, dins de la seva figura. Però al mateix temps era una persona apassionada, un gran amic, una gran persona, no? I jo crec que dins de l'associació ell ens ha deixat una empremta absolutament espectacular, perquè l'altre dia, no?, ho hem comentat entre tots, no?, pràcticament tots els que ara estem dins de l'associació, d'una manera o d'una altra, ell ens va dur a l'associació, no?, i va ser veure on cadascun de nosaltres podíem aportar el millor nostre dins de la feina del dia a dia, no? I aleshores aquesta part humana d'en Javier, que és tal vegada la més difícil de poder transmetre, de poder plasmar, no?, de poder verbalitzar, és la que a nosaltres, pues, ens omple més poder parlar d'ell, la veritat.
0: Doctor Reyes, i com va ser aquest traspàs de poder i de responsabilitat a l'Associació Espanyola contra el Càncer?
4: Bueno, en Javier és una persona excepcional, és a dir, ell va saber fer-ho d'una manera absolutament magnífica. Hem de tenir en compte que en Javier és una persona que ja feia moltíssims anys que estava vinculat a l'associació, perquè ja havia format part del Comitè Tècnic Nacional de l'Associació Espanyola contra el Càncer, és a dir, durant moltíssims anys, i havia estat vinculat al Comitè Tècnic, diguem-ne, de l'associació a nivell de les Illes Balears, a més de després ser el president durant un període de temps de 7 anys. Aleshores, una persona amb un recorregut tan ample, a més de tot el bagatge que hi tenia personal previ, feia que fos una persona amb una presència, no?, a nivell institucional i a nivell social absoluta, molt més important que la que jo podia tenir en el moment de començar a ser el president. I ell en tot moment va saber acompanyar, va saber ajudar, sempre estava disponible per ajudar-nos, per dir-ho d'una manera, entre cometes, és a dir, durant tot aquest temps, doncs, pràcticament hem tingut com una, no?, una companyia entre els dos, no?, una feina entre els dos per ajudar els pacients i les famílies. Sempre estava disponible per qualsevol dubte que tenien, per qualsevol ajuda que havien de rebre. Per tant, és una persona que en aquest sentit ho ha fet increïble.
0: I de moltíssimes gràcies, doctor José Reyes, pel seu punt de vista sobre aquest professional que ens ha deixat. I fins una altra.
4: Moltíssimes gràcies, de veritat.
1: També volem conèixer l'opinió d'aquest referent que va morir fa uns dies fent una estoneta de ràdio amb un altre amic del programa i un professional de molt de prestigi, doctor Miquel Roca, psiquiatre, exdegà de la Facultat de Medicina i bon amic del programa. Com està? Com ha passat l'estiu?
5: Bon dia, bon dia. Ha anat bé, l'estiu. Els estius sempre van bé. Haurien de ser sense res. Els estius molt llargs i els hivern curts, pel meu punt de vista. Però bé, supos que hi ha gent que també se queixa d'això.
1: Vostè sap que ens agrada més xerrar amb vostè de salut mental i de patologies que de notícies tan tristes, però jo crec que tant en Joan Font com en Javier Cortés mereixen uns minuts de ràdio pública, no? No creu vostè?
5: Sense cap dubte, són dos personatges que han estat molt vinculats a la sanitat, amb el progrés de la sanitat, a l'assistència de pacients i també a dues coses que jo sempre dic que són capdals dins la medicina, que són la recerca i la docència, no? I en aquest cas, a més, ja han afegit en el cas de Doctor Cortés temes de gestió, com ha comentat ara en Peter Reyes, no?, que s'han estat capaços llavors de posar-se en el capdavant d'institucions que requerien una feina de gestió.
1: Com definiria el Doctor Cortés en les distàncies curtes? Perquè tenia una educació exquisita, era un gentleman.
5: Exacte, era un home elegant, jo diria que em definiria com un metge elegant, no? Elegant en totes les seves conductes, en tots els seus comportaments, en tota la seva manera de funcionar. No? I jo sempre repetia, Carlos, que ell és un d'aquests exemples de com la Facultat de Medicina els hi va arribar tard, no? Perquè ell hagués estat una bona persona per un excel·lent professional per fer docència i justament li va arribar tard per aquest retard que varen tenir nosaltres en poder anar a la Facultat de Medicina, que no mos ho perdonaran mai, no?
1: Sí, me permet una confidència, jo sé que vostè és dels pocs metges que va mantenir contacte amb ell pràcticament fins als darrers moments. Tenia sempre temps vostè per fer una telefonada a ell, a la seva família, se preocupava molt. D'on va sorgir aquesta gran amistat d'anys, doctor?
5: No, jo crec que va sorgir quan vàrem veure una mica que teníem els mateixos interessos, no? Això que deia, de posar en marxa coses que milloressin la sanitat pública d'aquesta comunitat, que milloressin l'ensenyament públic de medicina de la comunitat, i a partir d'aquí vam establir una sèrie de relacions que van ser molt professionals, però també que van anar en el terreny personal. I aquestes coses, a vegades, un no sap on comença la professional i si sap on acaba la personal. No? I a la resta, quan ell ja estava malalt, doncs el va demanar a veure un parell de vegades amb algun company, quan era aquí, i va ser a Madrid i, dissortadament, ja el van perdre de vista.
1: Per l'audiència més jove, que no coneixia el pare del doctor Cortés, t'enxeran també d'un referent de la comunicació d'una altra època, quan no hi havia xarxes socials, quan realment s'escrivia molt. Vostè també va escriure a última hora, també sap de comunicació, però com definiria el pare del doctor Cortés?
5: Bueno, el pare del doctor Cortés, l'Alberto Cortés Avespa, va ser el referent de la informació a l'ACR, a Ràdio Mallorca, va ser durant molts anys escriure els articles en els diaris. Jo crec que el comentari d'en Navespa, perquè si signava ell amb un pseudònim, no? Aquest pseudònim l'ha de marcar com a referent. I jo crec que en Xavier Cortés va estar molt influït per aquest paper de son pare o aquesta incidència que tenia son pare dins la societat en el món de l'esport i que ell la va traslladar en el món de la salut.
1: Si a la darrera, doctor Roca, quin creu que vostè que és el llegat que ens deixa el doctor Cortés?
5: Bueno, un llegat de perdurar, un llegat d'ensenyar, jo crec que és un llegat d'obrir camí. I obrir camí en tot aquesta triple vessant que comentava. Obrir camí assistencial, obrir camí en recerca i obrir camí en docència. No? Va ser un home elegant que va obrir camí. Jo crec que aquesta seria un bon resum.
1: És per el que ha dit vostè, ara que la facultat ja du diverses promocions, que bé que hagués anat fa 15 o 20 anys a la facultat i que el doctor Cortés en els seus darrers anys hagués donat el seu coneixement als alumnes, no?
5: Sense cap dubte. I com ell, un grupat de professionals que en aquesta comunitat varen perdre des del punt de vista de l'ensenyament, per mort d'aquest retard que hem comentat, tota la raó. I ell és un exemple en aquest sentit del que hagués pogut ser i no va ser, per desgràcia.
1: Moltes gràcies, doctor Miquel Roca, psiquiatre, amic personal del doctor Javier Cortés. Des d'aquí les nostres condolences a la família i amics i, sobretot, li volien retre aquest petit homenatge que ben bé que ho mereixia. Gràcies, doctor Roca, i fins una altra.
5: Merescut tot. Moltíssimes gràcies, Carlos. Salutació.
1: Faim ara una petita aturada. D'aquí poc, Laura, tu has tingut síndrome postvacacional. És veritat que aquí, cada dissabte, hem estat aquí al peu del canó fent a la ràdio pública el programa de salut, que s'ha deixat de salut tot l'any perquè, evidentment, és una qüestió important fer prevenció. Però has notat, quan has hagut de fer feina, l'altra feina, que tots sanitaris són llarges, aquesta, després d'uns dies de vacances que t'acosta?
0: Un poquet, però quan tenim petits també s'enyora la rutina i es torna un poc en el dia a dia i el horari habitual.
1: La rutina laboral, ara amb el doctor Carles Recasens, psiquiatra en uns instants. A vida saludable, no es moguin.
6: A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández. IB3 Ràdio és entreteniment. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
1: Seguim a Vida saludable. Setembre és per a moltes persones el mes dels nous començaments. S'acaben les vacacions, tornem a la feina, a l'escola, als horaris, però també apareixen el cansament, la desmotivació, la irritabilitat o la sensació que ens costa molt recuperar el ritme.
0: popularment en síndrome postvacacional, encara que els especialistes recorden que no és una malaltia, sinó un procés d'adaptació del nostre cervell i del nostre cos a la rutina.
1: També hem de dir que les societats científiques recorden que la síndrome postvacacional no està reconeguda com un trastorn psiquiàtric, sinó que descriu un procés adaptatiu temporal que pot provocar apatia, cansament, irritabilitat, com dèiem, o dificultat fins i tot de concentració.
0: Avui en parlam amb el psiquiatre Carles Recasens, qui també és el president del Col·legi Oficial de Metges. Bon dia, benvingut al nostre programa, doctor.
9: Hola, molt bon dia a tots.
0: Existeix realment la síndrome postvacacional, com estem dient, o és un terme popular que hem incorporat al nostre vocabulari?
9: Doncs fixa't, existeix a les consultes, no? I a les persones que ho pateixen, que se'ls hi fa aquest cost amunt, no? Aquesta tornada, doncs com dèieu, a la rutina, a la feina, no? En el dia a dia, sortir d'aquesta una miqueta, d'aquest camp lliure de lo que són les vacances, no? Que està poc definit, i tornar en una vida una miqueta més regulada. Això hi ha persones que els hi costa i un munt.
0: I per què el nostre cervell nota tant el contrast entre unes vacances i la tornada a la rutina?
9: Fixa't, és un tema també de rellotge biològic, no? Perquè el cos està acostumat a les vacances, a aquesta llibertat, no? Aquest fora horaris, no? I de sobte, pues, i moltes vegades d'una forma més abrupta, tornem en aquest horari, en aquest canvi de ritme de son i de vigília, que moltes vegades fa que mos costi moltíssim. Hi ha una part biològica que fa que aquest síndrome postvacacional pugui aparèixer.
1: I és normal sentir aquest desànim o poca motivació els primers dies de setembre? Vull dir, ara podem anar a extrapolar-ho en el cas personal. Jo tinc la sort de que el conec molt, perquè vostè fa moltes entrevistes, i sé que ha viatjat un temps, però també sé que vostè el dia següent d'un viatge llarg va estar operatiu pràcticament 24 hores, és a dir, va tornar de cop. I els que l'han tractat no l'han vist ni cop piu, ni desanimat. És a dir, com se fa això per canviar el xip tan ràpid i no estar desanimat? Perquè fa 24 hores un estava disfrutant amb sa família, o sa platja, o descansant, o el que vulgui fer, i després ja està sentint un cap que li diu has de fer això, has de fer això, i és un cop.
9: És un procés adaptatiu, però també la feina per cadascú suposa algo diferent, no? A l'ecosistema laboral, doncs hi ha persones que tenen un ecosistema que és més restrictiu, hi ha persones que disfruten i gaudeixen més, hi ha persones que tenen més o manco llibertat en el que és la seva feina. No tothom té el mateix perfil, el mateix estil de feina. Jo, en el meu cas en concret, tinc la sort i la llibertat de que, efectivament, vaig tornar el dia següent de tornar de vacances, estava fent feina i vaig començar fent feina de 9 del matí fins a les 9 del vespre. Però, què és el que a mi me protegeix? En aquest cas, que el lloc on faig feina, les persones amb qui faig feina, ho gaudeixo, no? I tinc aquesta llibertat. És veritat que aquell primer de matí aixecar-se és una miqueta més feixuc, però la il·lusió, no? I això que mos protegeix, no? Aquest estímul per al que fem i per la feina que fem, és un factor tremendament protector.
1: Efectivament, és que és absolutament feliç, se sent recompensat, valorat i va a la feina amb un somriure, no tindrà síndrome postvacacional, perquè també se sent a vegades m'apassiona la meva feina i damunt me paguen. Hi ha gent que diu, jo és que no sent que sigui una feina, perquè és que me surt tot sol, perquè som creatiu, pel que sigui, va a la feina just, i per tant d'aquestes persones no notaran cap canvi.
9: Jo diria que això és un factor protector, no? Que mos ajuda a que aquest síndrome postvacacional no aparegui. Una altra cosa és aquesta part més biològica a la que feia referència, no? De les hores de son, no? Que a vegades, pues, inclús el jet lag, no? Aquests canvis horaris, aquestes alteracions a nivell biològic, no? Que tenen a veure amb aquest rellotge que tenim intern, que a vegades sí que mos ho pot posar una miqueta més complicat. Tothom ha viscut el que és el jet lag, tothom sap el que és aquest impacte a nivell d'aquest rellotge biològic que tenim intern i que a vegades lluitar-hi pues, costa, no? Les vacances vindrien a ser com un petit jet lag que no té a veure amb un canvi d'ús horari, sinó que té a veure pues, amb un canvi d'horaris, no?
0: Tot ho està explicant molt bé, existeix una part biològica. Què passa dins el nostre cervell quan tornem de les vacances, biològicament parlant?
9: Pues fixa't, en aquest sentit, a mi m'agradaria destacar, no? O diferenciar dos tipus de persones, no? I això a la consulta m'hi trobo moltes vegades. Hi ha persones que en la indefinició de les vacances, en aquesta llibertat total horària, no s'hi adapten, no? I prefereixen aquesta rigidesa o aquesta previsió del seu dia a dia, no? I tenen, en aquest cas, a nivell cerebral, els seus ritmes ben marcats, no? A l'horari d'anar a dormir, no? Amb tot el que implica a nivell hormonal, ja sigui a nivell de cortisol, ja sigui a nivell de melatonina, no? Ja sigui totes aquestes substàncies que tenim que ens van regulant i que el factor que principalment ens ho regula és el tema del sol. Quan hi ha aquests canvis, no? Del que mengem, l'exercici que fem, el que bevem, no? I si descansem o no descansem, o mos passem més vespres trasnochando, no? Per dir d'una manera, pues, totes aquestes coses, tots aquests ritmes, tots aquests components que tenim, se mos disregulen, no? En el dia a dia, la majoria de gent, la feina és més estructurada, amb la qual necessita, el nostre cos necessita uns quants dies per readaptar-se, no? I que aquest ritme biològic sigui més constant i més previsible.
0: Quant als horaris, des que costa tant recuperar-los?
9: Perquè a l'estiu, per dir d'una manera, mos maltractem una miqueta el ritme de dormir, no? Durant la immensa majoria de gent, no? En la seva jornada laboral, el seu dia a dia, s'aixeca molt prest pel matí, ja siguin les 6, les 6 i mitja o les 7 del matí, depèn del tipus de feina. En l'horari de vacances, això, doncs, un dia t'aixeques a les 8, un altre dia t'aixeques a les 10, l'altre dia t'aixeques a les 11, perquè te n'has anat a dormir a les 2, a les 3, a les 4 de la matinada. A ningú, o bueno, un pateix en el dia a dia si un està fent feina, si ahir me'n vaig a dormir a les 3 o les 4 de la matinada, aquest dematí ho tindré feixuc per aixecar-me. No? Pues a les vacances estem amb aquests canvis horaris, no? De lo que és el son i de la vigília, no? Per no dir a l'afegit de lo que seria el canvi d'ús horari, no? Si un viatge ja sigui cap a l'est o viatge cap a l'oest, amb la qual això és donar dues voltes de tirabuixó.
1: I aquests primers dies és normal que els caps, els responsables, els directors d'una oficina o d'una empresa tinguin un poc més de paciència? No seran productius el primer dia 100% com quan ens anàrem, no?
9: Això seria lo desitjable, no? Així com els atlots, quan són petits, tenen un període d'adaptació a lo que és l'escoleta, no? Lo ideal seria que quan un es reincorpora a la feina pogués tenir aquest dia, aquests dos o tres dies per poder-se adaptar, no? Per poder agafar aquest ritme. La realitat és una altra. La realitat és que passem de 0 a 100, no? Una de les mesures que un pot fer és, no? I sembla malament que ho digui jo perquè jo vaig fer tot el contrari, no? Però no arribar el dia antes d'incorporar-te, no? Sinó venir, pues, un dia antes, no? I poder començar-te a adaptar, a instaurar un ritme que sigui més semblant en el del dia a dia de la feina.
1: Si un és reponedor d'un supermercat, que és una feina molt digna, o fa informes i pot anar tira-tira i s'estableix les seves funcions, d'acord, que pot anar poquet a poquet els primers dies, però un que és conductor de l'MT, per exemple, ha d'estar perfecte, haver descansat, cinc sentits, i no val això de, no, avui puc estar una miqueta més dormint. No, has de fer la teva ruta amb els cinc sentits, doctor.
9: Per això és important preparar-se, no? Aquest dia, dos dies antes de fer feina, pues, ja no anar-te'n a dormir tan tard, no? Intentar començar a adaptar-te a que el teu cos es pugui començar a adaptar o a regular una altra vegada a lo que és un ritme similar, no? L'exemple, per exemple, és claríssim amb els nins, no? Els nins no fan feina, però ells podrien dir que tenen el síndrome postvacacional quan s'han d'incorporar a l'escola, no? Què és lo que hem de fer amb els nins? La darrera setmana de vacances, que els nins, pues, ja comencin a anar a dormir una miqueta més prest, que es comencin a despertar també una miqueta més prest. A l'època de vacances, pues, s'aixequen a l'hora que s'aixequen, a les 8, a les 8 i mitja, a les 9, a les 10, no? Depèn de l'edat, pues, començar a escurçar i adaptar-se. Per què? Perquè si no, el primer dia d'escola, igual que el primer dia de feina, pues, pot ser molt, molt feixuc.
0: A veure, doctor, quin és el límit entre una adaptació normal i un problema de salut mental? Perquè vostè ja ens ha comentat que la seva consulta ha tingut persones amb la síndrome postvocacional.
9: Sí, això ho marca el temps, no? Podem parlar de que el període d'adaptació, no? Que podríem acceptar com, entre cometes, normal o esperable, pues, podrien ser, pues, entre 3 i 7 dies, no? I després, sobretot, també la intensitat dels símptomes, no? Que és el que realment limitant. Si un no pot i sent que no pot i que el seu capet i ho intenta però no pot, no? Que està més irritable, que està més apàtic, que està més apagat, que li costa prestar atenció, que li costa concentrar-se, que està tremendament més despistat, no? que al vespre inclús entra en aquest estat de més irritabilitat, que no pot tornar a dormir, no? I on hi ha, ja no només afecta a nivell laboral, sinó que també extralaboralment, doncs llavors és algo que un ha de parar esment i dir, bueno, doncs m'he donat aquest parell de dies, o tres, o quatre, o cinc dies, però, escolta'm, si això va a més o no va a menys, doncs llavors...

0: buscar ajuda.
1: Per tant, si aquest malestar dura, com diu vostè, dura dues setmanes o tres, ja és una senyal d'alerta. Es podria confondre amb una altra patologia de salut mental?
0: Es podria convertir en un problema de salut mental, no? Es podria convertir, en, per exemple, en un quadre d'ansietat, no? Si això acaba desembocant en crisis de pànic, crisis d'ansietat, no? O en estat més de tipus depressiu, d'apatia, de tristor o d'irritabilitat, no? Hem d'entendre que aquest síndrome postvacacional al final és una situació de vivència d'estrès, no? I quan aquest estrès es manté i es sosté al cap de dies o al cap d'una setmana o de dues, pues pot desembocar en algo, pues, per dir d'una manera, més seriós o més preocupant.
1: Quins símptomes indicarien que pot existir, com diu bé vostè, una depressió, un trastorn d'ansietat o un burnout, més que una simple tornada a la rutina?
2: Que ja no és el mateix.
0: Sí. Fixa't, el símptoma que moltes vegades és més cridaner seria, i el que més es veu, és aquesta irritabilitat, aquest cansanci, aquesta extenuació, aquesta apatia i, sobretot, aquesta dificultat a l'hora de prestar atenció i de concentrar-se, no? Un, per exemple, posant l'exemple que dèieu del conductor de l'MT, un que se n'adona que està més despistat, que se n'oblida de... Pues bueno, que arriba tard a la feina pues perquè s'ha oblidat de l'horari, no? Per exemple, d'entrada, o que a l'hora de demanar, en aquest cas, l'autobús, es veu més insegur. Són aquestes les senyals d'alarma que un ha de veure i de dir, uep, què m'està passant, no? Que no me puc concentrar, no puc prestar atenció, no? Amb la responsabilitat que tenc, en aquest cas, en la feina.
2: Recordem als nostres oients que estem conversant amb el psiquiatre, el doctor Carles Recasens, que també és el president del Col·legi de Metges, xerant de la síndrome postvacacional, aquests primers dies de tornar a la feina després d'una rutina que s'havia interromput per les vacacions i que ens costa, que ens trobem copius, baixos de moral i que no som igual de productius. Fem una petita durada i tornem aquí a Vida Saludable.
3: Vida Saludable amb Carlos Hernández.
4: IB3 Ràdio és memòria.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
2: I Anna Laura Calafat, cada dissabte a la Ràdio Pública, el programa de referència de salut i benestar. Arribat en aquest punt, incorporem un testimoni que ens dirà si realment ell pateix la síndrome postvacacional. Molt bon dia, Pau Forner, com estàs?
10: Bon dia, molt bé.
2: A veure.
10: Ja, tornar de vacances.
2: Perfecte, ens va Mel, que ens contis què sents. Cada setembre tens síndrome postvacacional?
10: Sí, en el meu cas ja fa una setmana que em vaig reincorporar i si el dia abans ja sempre feia parella i en el meu cas em vaig desvelar la nit abans pensant en tot el que havia de fer i la nit abans de tornar a fer feina quasi que no vaig dormir pensant en el camp volant.
2: Pau, què notes? Te costa tornar a la feina... Però què tens? Estàs més irritat? Te costa concentrar? Què notes?
10: Bueno, és una mica aquesta mandra que torna. Per sort vivim aquí a Mallorca, on podem gaudir, podem sortir de la feina, fer un cafico i tornar a desconnectar, però sí que el primer dia costa una mica.
2: A què et dediques, si se pot contar, i què has fet durant l'estiu? És a dir, has viatjat, ho dic per veure aquest extremisme, no?, de descans, viatge, platja, sí. I després fer feina.
10: Sí, jo em dedico a la marketing, comunicació i vendes per diferents clients, Estic per la meva compte, i vaig fer desconnexió dues setmanes, vaig estar per la península,
2: molt bé.
10: La meva família vam anar a PortAventura, el típic bueno, desconnexió de la illa i de la rutina, i sí que és veritat que alguns dies, a vegades, sí que durant les vacances, alguna trucada o algun WhatsApp de feina sí que responia, però bueno, vaig poder desconnectar i quan vas, quan tornes te trobes una pila de diners per contestar i bueno, tornar a la rutina.
2: Tens un avantatge, m'ha pregut que deies que fas feina pel teu compte, deus ser autònom, això vol dir que no tens un cap que t'espitgi cada dia des del primer moment.
10: Bueno, o tens una pila de caps. Sí que en el meu cas, el que vaig oficialment vaig dir que tornava un dia més tard del que
2: intel·ligent
10: vaig començar, i el primer dia vaig aprofitar per fer neteja d'emails, contestar alguna trucada més urgent, però sense tenir reunions i sense tenir que anar a una oficina. Sí, vaig fer una mica escalonadament.
2: Tenim aquí a Carles Recasens, que és psiquiatre. Doctor Recasens, intel·ligent aquest consell per a la nostra audiència. Si pots i t'ho permeten, dir que tornes un dia més tard i tu te vas habituant i vas contestant mails, vas fent coses, perquè si no, totes les obligacions de cop són dures.
0: Efectivament, sí, me sembla, la veritat és que és o tornar un dia antes o plantejar-te dir no torno, i dic, en el cas de que un ho pugui fer, no? Com és l'autònom, que s'autoregula, té aquest deure d'autoregular-se, i bueno, pues, dic que torno un dia antes i el primer dia me'l dedico a aterrar, no? Aterrar i a fer en el meu ritme, sense la pressió, en aquest cas, com diu la persona, no? Ell no té un cap, sinó que té tots els clients, no? Que són els seus caps, que tothom es pitja.
2: La darrera qüestió, què te sol durar aquest síndrome, ja que tens experiència cada setembre, i com arregles? Quina és la teva recepta? Molt de cafè?
10: Molt de cafè, sense dubte. El que porta pitjor és tornar als horaris d'anar a dir una hora prudent, i la primera setmana va ser dura. Vaig estar cansat tota la setmana per no agafar aquesta rutina. Aquesta segona setmana ja va millor. I quan les nens tornen a l'escola, encara millor.
2: Millor. Descansant tots, ja només queden uns dies. Pau, moltes gràcies pel teu testimoni, i bueno, ja veiem que ha passat una setmaneta la teva reincorporació i que estàs bé. Gràcies i fins una altra.
10: Sí. Moltes gràcies.
2: Bueno, hi ha perfils més vulnerables en aquesta readaptació, doctor Recasens. Hi ha qui ens costa més, qui ens costa manco. Vostè, d'un somriure a la cara, perenne, és que sempre vostè té una actitud tan positiva que això també ajuda. Vull dir, si un té aquesta mandra, que ha dit que és una gran paraula, doncs te costarà més.
0: Sí, la veritat és que hi ha perfils i perfils, no? Vull dir, hi ha persones que anhelen tornar a sa feina, no? Per aquesta ordre, per aquesta planificació, perquè està tot com més ordenat, no? Quan fem feina està tot com molt més previst, no? I hi ha altres persones, pues, que, com deien, la feina, pues, un se la pot autorregular, un se la pot gestionar, i un és l'amo, no?, de si mateix, no? Amb la qual, pues, un decideix i té aquesta llibertat, no? Sens dubte que hi ha, no?, com hi ha persones, que hi ha perfils de tot, hi ha persones més optimistes, hi ha persones més pessimistes, hi ha persones més que veuen el tassó mig ple, i n'hi ha que els veuen mig buit, no?, i que veuen les virtuts de lo que són del període vacacional, no?, i després també hi ha les persones que veuen tots els punts positius de començar a fer feina. Com tot, no?, es tracta, i això jo la consulta ho repeteixo moltíssim, no? Es tracta d'estar en el moment en el que estàs, no? Quan estàs de vacances, pues, acceptar i gaudir i viure aquest moment de més descontrol, de més intensitat amb els nens, amb la família, amb la dona, amb l'home, amb tot, i quan un està fent feina, pues, gaudir de fer feina, no? I poder gaudir a la feina, poder estar estimulat a la feina. Just ara, amb la persona que estava a la consulta antes de venir aquí, ho parlàvem, no? La sort que tenim, perquè aquí m'incloc, que tenim les persones que mos agrada, que mos omp el que feim, i això és tremendament protector davant de la tornada a la feina, no? Perquè un torna a la feina, és veritat, a ficar-hi hores, no? Costa i té el seu esforç i el seu sacrifici, però torna a un entorn on te gaudeix i on està còmode.
1: Doctor, per tant, també, quins són els consells més importants que donaria vostè per fer una tornada saludable?
0: Fixa't, primer, una preparació, no? Jo diria, com ha dit la persona entrevistada, tornar 24-48 hores, no? Ja no només tornar aquí a Mallorca, sinó tornar a començar a regular el ritme de son i de vigília, o sigui, aquesta anticipació, no? Després, una vegada un s'ha incorporat a sa feina, mantenir en el que són els àmbits extralaborals, pues, activitats d'oci que ens ajudin a regular-nos, com és l'esport, com és una bona alimentació, allunyar-nos una miqueta dels excessos, no? Perquè al final a les vacances, pues, hi ha excessos, no? Amb la qual l'anticipació, el mantenir aquest estil de vida saludable, no? I sobretot incorporar en el nostre àmbit laboral aquest gaudir, no? Aquest que la nostra feina mos pugui omplir i mos pugui satisfer.
1: Ja ho ha dit vostè, que recuperar l'activitat física ajuda a recuperar el benestar emocional. Per tant, a lo millor també seria un factor protector no deixar de fer activitat física durant l'estiu, encara que a lo millor, pues, fer una volta a les 7 de l'hora baixa, no, a lo millor no pegar-nos la suada que mos pegam durant l'hivern, però no deixar de fer activitat física podria ser un factor protector.
0: Sí, sens dubte. Al final, l'activitat física no és un luxe d'algo que un hagi de fer de tant en tant, no? Sinó que l'activitat física, l'exercici, sigui el que sigui, és algo que ens ha d'acompanyar en el nostre dia a dia. És tan important com un bon descans nocturn, com una bona alimentació, com una bona relació social. Aquesta activitat física és una forma de cuidar-nos, amb la qual d'activitat física no en podem fer vacances, no? Podem canviar l'estil d'exercici, però ja sigui una caminada, ja sigui sortir i córrer pel dematí a primera hora o darrera hora, és a dir, l'activitat física ens ha d'acompanyar sempre.
2: Notar l'efecte contrari, és a dir, que no te faci per a tornar, que enyoris la feina, que estiguis els 15 o un mes de vacacions pensant en, ostres, ara quant temps jo faria això, no desconnectar, és perillós també, perquè la ment no es recupera, no és reconfortant, no carrega piles si continues pensant en la feina, no?
0: Bueno, hi ha persones que no necessiten, com aquell qui diu, vacances, no? Perquè, torno a dir, tenen la sort de que la feina és un àmbit, o ja sigui per a l'entorn en el que estan, ja sigui per al tipus de feina que tenen, ja sigui per la tasca que desenvolupen, és algo que els aump, amb la qual no és un pes, no és una càrrega, no és una llosa que han d'acompanyar i els han d'arrossegar, sinó que els estimula, els engresca, no? I en aquí, pues, les persones que tenen aquesta sort de tenir, pues, un projecte, que una feina que els agrada, que els il·lusiona, que hi posen una part de si mateixos en aquesta feina, pues és natural que no desconnectin. És més, la feina moltes vegades, els projectes, jo dic, hi ha persones que inverteixen una quantitat d'hores, no? I que la viven com, per exemple, com si fos un fill. La viven, la cuiden, amb la qual d'un fill no es fa vacances, no? Amb la qual d'un projecte personal com pot ser una feina o una empresa, un tampoc fa vacances, perquè l'ha d'anar cuidant i l'ha d'anar gaudint el dia a dia.
2: Un company seu, el doctor Miguel Lázaro, també psiquiatre, em va dir que això de síndrome vacacional és un doi, que això no existeix, que és que és normal que si tu has passat molt bé en vacacions no vulguis tornar a la feina, que això demostra que estàs viu, que és feliç i que és normal que el dia l'endemà t'acosti un poc. Però hauríem de datar el llenguatge, ara que està tan viu el llenguatge, inclusiu, i el canviant molt, i en lloc de dir síndrome vacacional, dir procés d'adaptació laboral i punt?
0: El podem nomenar com vulguem, no? O sigui, podem posar el nom més guapo, el que més mos agradi, el més inclusiu o el més descriptiu, no? La realitat és la que és, no? Una altra cosa és que li vulguem donar aquesta entitat de que és un problema de salut, que és una malaltia, no? I en aquí jo crec que sí que tots els psiquiatres o totes les persones que ens dediquem a la salut mental tenim ben clar que no estem parlant de malalties, no estem parlant de trastorns, sinó que estem parlant d'un procés adaptatiu, com n'hi ha molts de processos adaptatius al llarg de la nostra vida que mos poden costar. Quina és la diferència? Que aquest és un procés adaptatiu que es va repetint any rere any, no? Això vol dir que sigui una malaltia? No. Això vol dir que és un trastorn? No. I això és un no rotund. Ara, la realitat és que existeix, no? I per sort, no? És algo que habitualment les persones que ho pateixen o que ho viuen o que ho senten, és algo lleu, com ha dit l'oient o la persona que ha entrat a l'entrevista.
1: Tot ho ha explicat molt bé, beníssim, durant tota aquesta entrevista, però com a final, què li diria a aquella persona breument que avui torna a la feina, a la rutina, i sent que no pot amb el mes de setembre?
2: Que no ho du bé, vaja.
0: Pues fixa't, diria que, primer, que no es preocupi. Vull dir que som un parell de dies, vull dir, s'arregla, que hem de donar temps en el nostre cos que també s'adapti, vull dir que no podem pretendre que el nostre cos passi de 0 a 100 i que en aquesta vida tot té un inici i tot té un fi. I les persones que pateixen o que viuen el síndrome postvacacional també s'acaba.
2: Doctor Carles Recasens, psiquiatre que passa consulta a Espai Sanitari, també president del Col·legi de Metges, gràcies per aquesta conversa i confiant que els oients hagin pres nota de com tornar a la feina i adaptar-se correctament. Gràcies i fins una altra.
0: Moltíssimes gràcies a tots.
2: Laura, que vagi molt bé la tornada a escola d'estiu figurant i l'adaptació també de la teva nina petita que comença a escoleta.
1: Sí, sí,
2: gràcies.
1: Sí.
2: Tornem dissabte que ve.

0: La música illenca a IV3 Música.
1: Ei, què tal? Normal, amunt i avall, fent com si res de tot això estigués passant. Ei, m'és igual si és avui o d'aquí un any, no ho has notat.

veig que això s'està enfonsant. Ei, m'és igual si és

Ser ciutat des d'esquatre.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: Aire 3 Ràdio és Dial. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: IB3 Radio As, informació.
1: Notici d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
12: El primer dia està com tot descol·locat, no?
13: Sí.
12: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
14: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
15: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
8: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
1: No has de venir a presentar el programa?
2: Quan?
1: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
2: Ja me toca, ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
1: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
2: I doi, prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: IB3 Radio es participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Existeix el biaix de gènere en la investigació científica? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Pareix una broma, però no ho és. L'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues ha denunciat recentment un informe de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, l'AESAN, sobre l'alimentació adequada en dones durant la menopausa. Un informe que ofereix unes recomanacions basades en dades obtingudes exclusivament en homes. Aquest biaix de gènere és aplicable realment a tota la investigació biomèdica i farmacològica i clàssicament s'han utilitzat les dades partint d'homes en tots els àmbits perquè resulta que les dones generaven més desviació estàndard en els resultats. Per saber com afecta, però, aquest viatge a la investigació, però sobretot per conèixer què passa exactament durant aquesta etapa de la menopausa, avui parlarem amb la farmacèutica i nutricionista Neus Serra. A més, avui també parlarem de ciberestafes i concretament d'una que s'està executant actualment i que ha afectat directament diversos usuaris de WhatsApp de l'estat espanyol amb iPhone. Es tracta d'un atac anomenat Zero Click. Això vol dir que no cal fer clic a cap enllaç ni cap arxiu. Simplement, descarregant una imatge, els estafadors poden accedir dir el teu telèfon sense deixar rastre. En parlarem avui amb el pèrit judicial informàtic forense, expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

que s'arriben a veure, apareixen encallats a les platges o sovint després de tempestes o pugen a la superfície perquè ja estan ferits o moribuns. És cert que la seva aparença allargada, similar a una serp o un drac, i la seva raresa han contribuït a generar moltes llegendes. Per exemple, en el folclore japonès la seva aparició s'ha relacionat tradicionalment amb terratrèmols i altres catàstrofes també naturals. Aquesta creença, però, no està avalada per l'evidència científica, tal i com apunta en Neutral, un estudi publicat el 2019, va comparar els registres històrics d'aparicions d'aquests peixos, dels peixos rem, i l'activitat sísmica, i no hi va trobar una relació temporal ni geogràfica entre cap dels dos fenòmens. De fet, molts dels albiraments d'aquests peixos no varen anar seguits de cap terratrèmol a la zona estudiada. Tampoc es coneix actualment cap mecanisme biològic o físic demostrat que permeti en aquest animal detectar anticipadament un terratrèmol. S'han plantejat hipòtesis relacionades amb possibles canvis electromagnètics, emissions de gasos o altres alteracions ambientals, però mai no han estat demostrades. Ara bé, la possible capacitat dels animals per detectar canvis previs a alguns fenòmens naturals és, en canvi, un camp d'investigació científica. S'han estudiat comportaments anòmals d'alguns animals abans de terratrèmols o erupcions volcàniques, però aquestes observacions no ens permeten afirmar que els animals puguin predir els terratrèmols. Per tant, que aparegui un peix rem no és un indicador científic fiable que estigui a punt de produir-se un terratrèmol.

0: I ens atam ara a la secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, que ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla d'un podcast relacionat amb la ciència-ficció, Caso 63.
1: Avui us volia dur sobretot una recomanació per tots aquells que tornen a sa feina o s'han de desplaçar i sempre van escoltant música o necessiten un podcast, a part d'aquest que estem fent. Pues, duc una recomanació bastant interessant i és que aquest format de podcast que ja vàrem xerrar a la darrera temporada, pues, vàrem recomanar un parell, sobretot vàrem repassar també la història un poquet de com s'havia, com havien sigut els inicis d'aquest format. Pues, avui us duc un format molt interessant perquè sí que he sentit a molta gent que no té temps de llegir i agafen audiollibres. Sí que he sentit gent que té aquesta mania de sentir també podcast amb recomanacions de llibres o pel·lícules i després, per després llegir-los o tenir aquesta crítica primer i després endinsar-se en tot aquest món de la lectura. Però avui sí que és un format un poquet híbrid. Volia recomanar un dels podcasts que més m'ha agradat en els darrers anys de ficció, sí, una audioficció, se diria. I com és aquest format? Pues és molt parecut a les radionovel·les de fa un temps, però amb una història ficcionada, amb un diàleg entre actors o, bueno, a vegades tenen narradors, però sobretot el que duc avui és, crec que va ser molt, molt premiat, sobretot per aquest format en el que hi ha un parell d'actors i nosaltres el que sentim tot el temps és el diàleg entre dues persones, no? El podcast es diu Caso 63, és un podcast que s'ha fet, la producció és xilena, i el podeu sentir a moltes plataformes. És molt, molt fàcil de trobar. Està creat per en Julio Rojas i protagonitzat per na Antonia Segers i Néstor Cantillana. I aquest podcast conta la història d'una psiquiatra que rep un pacient. La psiquiatra es diu Elisa i el pacient es diu Pedro. I és l'any 2022 i aquest pacient és un poc especial i justament és el nom del podcast, és el cas que aborda aquesta psiquiatra, no? Sobretot la premissa és que el pacient és un pacient que ve del futur, o sigui que és ja una dinàmica que tenim, que estem molt acostumats de sentir en aquesta secció del podcast, no? Aquest futur que té molta relació amb la informàtica, amb els videojocs, aquesta estètica retrofuturista també, unes bandes sonores amb sintetitzadors molt relacionades amb els primers 90. Bé, tot aquest joc de ficcional està abordat en aquesta minissèrie. És un podcast que té 5 temporades, més o manco 10-13 capítols per temporada, i són molt curtets, perquè cada episodi són 13-7 minuts, varia un poc segons la història, i la veritat és que és molt agradable d'escoltar.
0: Aquesta història d'una psiquiatra i el seu pacient que assegura que ve de l'any 2062 es va gravar originalment en castellà, però també hi ha una versió en anglès.
1: És un podcast que va guanyar moltíssim de premis, sobretot de radiofònics, i va ser tant l'èxit, i crec que per això he duit aquest, perquè realment és el que més èxit va tenir d'aquest format, va tenir tant d'èxit que se va doblar a l'anglès i l'adaptació la va fer Julian Moore i Oscar Isaac. O sigui que teniu allà disponible també aquesta versió, si voleu, en anglès. però sobretot crec que l'important d'aquest format és que és aquest híbrid entre literatura, ràdio i cine, perquè realment estem tan acostumats a mirar imatges, a rebre aquest format de ficció des del cine o des de les sèries tal, que nosaltres en els nostres caps ja muntem directament la imatge i realment és molt potent, perquè no hi ha una narració de com són els puestos, com és un aeroport o com és un bar, tal. Hi ha un poquet de so d'ambient i, sobretot, la veu dels personatges, no? Dels actors i les actrius. Així que us recomano això. Té són 5 temporades. Hi ha una temporada un poquet especial, que és com un spin-off de la mateixa sèrie, que es diu Enigma, que també s'ha d'escoltar, potser, així, en l'ordre que està plantejat. La veritat és que jo vaig agafar aquest podcast temporada 1, 2, 3, després va venir Enigma, i ara hi ha una darrera quinta temporada que sentiré aquest començ de curs. Molt, molt, molt recomanable, sobretot és que us agradi la ciència-ficció, la narració ficcional i sobretot, que vulgui jugar amb la seva imaginació, perquè té tot una ambientació i una narrativa molt, molt cinematogràfica amb un format radiofònic que està molt, molt bé explotat. Així que, bé, espero que ho disfrutin i la setmana que ve a veure si duc un altre o qualque autor especial, perquè la veritat que trobant informació d'aquest he vist un parell que també he sentit, però hi ha un parell de nous que també investigaré, perquè és un format del que estic totalment enamorat.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
0: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
0: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
0: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
0: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
7: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel,
7: pinta,
8: mur,
7: cornada.
8: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Codi Beta. Anna de la Salut.

0: L'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues ha denunciat recentment un informe de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, la ESAN, sobre l'alimentació adequada en dones durant la menopausa. Un informe que ofereix recomanacions basades en dades obtingudes exclusivament en homes. El document, publicat a l'abril del 2026 per aquest organisme autònom depenent del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, tracta els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, perimenopausa i postmenopausa, i recull diferents valors d'ingesta de ferro o vitamina C, per exemple, tots ells, però, com dèiem, estret d'estudis realitzats directament en homes sense advertir explícitament d'aquest fet. La ESAN ha sol·licitat al comitè científic la revisió d'aquest informe i, de fet, es va retirar ja de la seva web. Ara bé, assenyalen que en molts casos no hi ha en la literatura científica dades obtingudes en estudis en dones en exclusiva. Aquest biaix de gènere és aplicable a tota la investigació biomèdica i farmacològica, i és que clàssicament s'han utilitzat els homes en tots els àmbits perquè les dones generaven més desviació estàndard en els resultats. Ara bé, aquest cas, òbviament, ha causat un xoc molt més gros precisament perquè tracta la menopausa. Aquest procés biològic natural a causa de la davallada d'estrògens i progesterona és un dels grans desconeguts, tot i afectar a totes les dones durant més d'un terç de la seva vida. Per conèixer exactament què passa durant aquesta etapa, els símptomes que pot provocar i els hàbits que cal adoptar per prevenir problemes de salut, com pugui ser la pèrdua de massa òssia o de funció muscular, el deteriorament cognitiu o les alteracions cardiovasculars, avui volem parlar amb Neus Serra. Ella és graduada en farmàcia i nutrició per la Universitat de Barcelona i sempre ha fet feina en el món farmacèutic, formada en l'àmbit de les teràpies integratives. Fa temps també que passa consulta per compte propi, centrada en l'alimentació de la dona i la salut. I ja li podem donar la benvinguda. Benvinguda, Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre.
1: Hola, què tal?
0: Neus, ara ho dèiem, ho hem plantejat una mica arran d'aquest estudi publicat que us ha revelada. Durant dècades s'ha justificat l'exclusió de les dones dels estudis perquè en el cicle menstrual i les fluctuacions hormonals podien introduir més variabilitat en els resultats. Com és possible, creus, que avui encara es publiqui un document sobre riscos nutricionals específics de les dones durant la menopausa basant-se en dades obtingudes en homes? Què ens diu això sobre el coneixement que tenim de la salut de les dones?
1: Bé, jo, el primer de tot, que volia dir era que jo m'ha sorprès la sorpresa que la gent se'n dona compte de que això encara està existint. Estem arrossegant un problema que és històric, sempre ha estat així, que el cos masculí blanc sempre s'ha utilitzat com a únic model de referència en qualsevol estudi i després se n'han extrapolat els resultats a les dones, a altres ètnies. En aquest informe, no, de l'ESAN, que tenia aquests valors nutricionals de ferro, vitamina C, clar, nosaltres tenim l'informe anterior de l'EFSA, que és l'autoritat europea, on sí que venia indicada que hi havia aquesta limitació de per falta de dades de la vitamina C, del ferro, per exemple, l'havien extrapolat. El problema de l'ESAN és que s'ha votat aquesta, de fer-ho explícit, no ha ficat aquesta advertència en l'informe. Clar, això el que fa és que s'estigui intentant amagar, no?, que falten aquestes dades, perquè realment això és el problema. El problema, evidentment, que ens donin dades incorrectes és un problema, però realment el problema, per jo, més important i que me suposa més urgència és que no hi ha dades. Ningú t'ha dit que fa aquesta investigació, no? Per tant, aquí jo ficaria el foc del problema en aconseguir aquestes dades, no?
0: Aconseguir aquestes dades, que com mencionaves, Neus, és un problema històric, aquest biaix no afecta només a la menopausa ni a la nutrició en concret en aquesta etapa, però és cert que l'ESAN ha reconegut també la necessitat de revisar aquest informe i han argumentat que en alguns àmbits no existeixen aquests estudis fets exclusivament en dones. Tu què creus? Que és millor utilitzar dades amb homes explicitant-ho així com deies, fent referència a l'autoritat europea? O això tanmateix és com a fer ratxes d'insaigo i arribar a conclusions que puguin ser errònies?
1: Per això no s'han d'extrapolar dades, és a dir, la fisiologia, anatomia, salut i altres paràmetres de salut, perdó, d'homes i dones són diferents, per tant no han d'extrapolar dades. Fer aquestes extrapolacions ha duit i durà sempre errors. conclusions errònies que afecten la vida i la salut de les dones amb moltíssims exemples. Aquest biaix androgènic no només influeix en la investigació farmacològica, sinó també dins la medicina actual. És a dir, l'exemple més utilitzat per explicar el biaix androcèntric és com s'expressa l'infart de miocardi, per exemple. No? Els homes i les dones tenen símptomes totalment diferents i causes també diferents. Això fa que les dones tinguin més mortalitat amb aquest episodi. Malalties infraestudiades i més de 700 malalties infradiagnosticades en retras de diagnòstic. No hi ha dades, per exemple, encara amb analitzar i amb paràmetres analítics d'ovulació, quan totes les dones ovulam tots els mesos. Bueno, hi ha 30.000 milions d'exemples que molt demostren que aquest biaix pues, afecta cada dia la nostra salut.
0: Ho dèiem, un problema històric i, evidentment, posar damunt la taula aquesta necessitat de fer aquestes investigacions, aquests estudis, amb dades, encara que sigui més difícil, encara que hi pugui haver més fluctuacions, fer-ho amb les dades que realment necessitam per entendre precisament què passa, en aquest cas concret, amb la menopausa, sigui com sigui, i on feia referència, primer hem d'entendre també què passa durant el cicle menstrual. Com a experta en la matèria, explica'ns una miqueta com canvien les hormones al llarg de tot el cicle i com poden influir aquests canvis en diferents aspectes del nostre metabolisme, del nostre rendiment, del nostre estat d'ànim.
1: Vale. Bueno, això per resumir molt.
0: Sí.
1: Aquí, les dues hormones encarregades, sobretot de fluctuar el cicle menstrual, són els estrògens i la progesterona. D'acord? Llavors, el cicle comença amb el senyal menstrual, on trobem nivells d'aquestes dues hormones baixos. Vale? Després, a mesura que passen els dies i acaba aquest senyal, entrem dins la fase preovulatòria, on aquests estrògens van pujant fins que arriben en el seu màxim, que és els dies de l'ovulació. Vale? L'ovulació significa que hi ha un òvul que surt de l'ovari i va viatjant fins a l'úter. A partir d'aquí comença a pujar la progesterona. Els estrògens disminueixen un poquet i la progesterona augmenta. Després trobem un segon augment dels estrògens, molt més petit que abans, fins que les dues comencen a caure a mesura que avancen els dies, fins que tornem a tenir el senyal menstrual. Llavors, això seria la fluctuació del cicle menstrual. Quan nosaltres tenim aquesta fluctuació estrogènica, sobretot, que és un poquet el que marca més les diferents fases del cicle menstrual, trobem que quan tenim un augment d'estrògens en aquesta fase preovulatòria o ovulatòria, tot el nostre sistema energètic és molt més eficient, tenim més força, tenim més energia. Evidentment, també, no només a nivell de cèl·lules musculars, també de cèl·lules neuronals. Llavors tenim molt més també rendiment a nivell neurològic i a nivell cognitiu. Què passa quan això és el contrari? És a dir, disminueixen els estrògens, tota aquesta part energètica disminueix, per tant tenim aquests dies que necessitem descansar més, que potser en comptes d'anar al gimnàs amb la família després d'anar a pegar una nedada a la mà o anar caminant amb les amigues, que això està molt bé també, escoltar el nostre cos, i els dies de la menstruació, sense fer cap esforç extraordinari, ens podem moure, però no tenim tanta energia com per mantenir el mateix ritme. Això és degut a aquesta baixada estrogènica que se li ha de sumar que baixa la serotonina. Quan ens baixa la serotonina, el nostre estat d'ànim també disminueix. Puja la resistència a l'insulina, per tant, no tenim tanta eficiència, per exemple, quan mengem, no notem tanta energia. La progesterona en dic que puja. La progesterona el que fa és augmentar el metabolisme basal, és a dir, el nostre cos simplement per viure crema més. Per tant, mos augmenta la llana. Per tant, tots aquests símptomes derivats d'aquesta fluctuació, com normalment premenstrual, que tenim més llana, són fisiològiques i són normals i no hi hauria cap problema amb satisfer aquestes necessitats. Una altra cosa molt important, quan baixen els estrògens, disminueix la producció de col·làgen, per tant tenim més mals articulars. Tot el tema d'exercici també hauria d'anar al voltant de tot aquest cicle.
0: Clar, i ara parlem de menopausa i recentment sí que segurament hi ha hagut un auge de posar aquesta qüestió en el centre i de saber què passa abans i després, perquè això no és que un dia qualsevol persona menstruant passi a tenir la menopausa, sinó que passen etapes abans, no? Hi ha aquesta perimenopausa. De quina manera una dona pot identificar aquestes primeres senyals que poden, ens poden dir que estem entrant en aquesta etapa i no és simplement aquesta alteració puntual que mencionàvem, no? De pujades i baixades d'estrògens i de progesterona.
1: Vale. Normalment totes les dones tenim una regularitat en el nostre cicle. Normalment dit, perquè evidentment hi ha dones que no aconsegueixen. Clar, quan nosaltres, sobretot si nosaltres passem d'un cicle regular a irregularitats de cicle, podem començar a entendre que hi pot començar a haver un declive d'aquestes hormones. Al final, la menopàusia, o la perimenopàusia, la postmenopàusia, són realitats hormonals diferents, val? Que cursen amb una disminució d'aquestes hormones. Quan, evidentment, quan estem al voltant dels 40 o 45 anys, però això de l'edat és molt, molt, molt, molt, molt aproximat, perquè cada dona, hi ha molta diferència individual aquí, cada dona comença amb la perimenopàusia a una edat determinada. Però bàsicament és això, començar a veure canvis en la regularitat del cicle. Per exemple, si jo tenia cicles de 28 dies, doncs de moment començo a veure que el meu cicle ara madura 22 dies. O que tenen 12 nats en un mateix cicle, això també a vegades són símptomes de la perimenopàusia. Que comença a tenir més dolor articular, això és un símptoma molt específic de la perimenopàusia, és a dir, vaig al gimnàs i mai havia tingut res i ara cada dia tens mal a una articulació diferent, d'acord? Això és, aquesta és bastant habitual, de fet. Però bàsicament, sobretot, és entendre que no per totes funciona igual. Per tant, realment, l'única forma per saber si estem en perimenopàusia és amb una analítica hormonal.
0: I ho dèiem, aquesta transició pot durar diversos anys i tu mateix has especificat que cada dona també és diferent, se situa al voltant dels 40 anys, però tant pot ser abans com després. Però clar, sí que hi ha molt de símptomes, no? Que es poden anar manifestant. Quant ens hauríem de preocupar i quant hauríem d'anar a consultar a un professional?
1: Sí, els símptomes estan associats a la menopausa perquè estem xerrant de canvis i tot qualsevol canvi té símptomes associats, no? Per tant, símptomes com insomni, canvis en aquests senats, distensió abdominal, normalment les digestions són més pesades, sequedat vaginal, molèsties urinàries, disminució de la libido, que aquesta també és molt important i normalment no es consulta mai. Totes aquestes són freqüents. No significa... Ai, són freqüents, són habituals. Per jo el tema de consultar una cosa o una altra és en funció de la intensitat d'aquest símptoma.
0: I si parlem d'alimentació, Neus, què necessita una dona especialment durant aquesta etapa quan hi comença a haver aquestes fluctuacions?
1: Primer de tot és entendre per què mos està passant. Perquè aquesta realitat hormonal, metabòlica, física i tot està canviant, val? I per tant, ja fer-la amb calma, perquè ara hi ha com bastanta dèria, no?, amb el tema de la menopausa. És vera que hem de mantenir una idea de cura a través de l'alimentació, a través de l'exercici, a través del benestar nocturn, no? Des del descans nocturn que sigui correcte. Evidentment, després també hi ha tot el tema de massa muscular, massa òssia, mantenir la salut cardiovascular i la salut metabòlica. Això seria, per jo, com el més important. Si anem a analitzar què suposa això, és una cura integrativa, és anar en els 360 de la nostra salut. Com? Intentar avançar-nos, no pensar en tot això en el moment que ja tenc la perimenopàusia o la menopàusia, començar abans, començar a agafar hàbits d'alimentació, hàbits de salut emocional, de salut nocturna, d'exercici, anys abans, per ja arribar a un estat físic, un estat metabòlic i un estat nutricional correcte i evitar dèficits.
0: Clar, sí que és vera que no és que sigui específic això de la menopausa, perquè ara hi ha com un auge molt gran de diferents suplements que ens poden ajudar moltíssim en tot tipus d'etapes i de necessitats concretes. Ja com se venen molts com un miracle, no? Però específicament en aquesta etapa hi ha magnesi, hi ha vitamina D, hi ha omega 3, estaven dient, no? Coses, col·làgen, etc. Quins creus que poden tenir sentit i quins poden respondre en això que dèiem, no? Una estratègia comercial més que una evidència científica.
1: Per suplementar, jo sempre ho he dit, es pot suplementar tot. Vull dir, és molt difícil això, no? Depèn de quines ganes tenim de suplementar-nos i quin diners i quin dos ens volen gastar amb això. Hi ha una tríada que per jo és molt bàsica, és omega 3, magnesi i vitamina D. Per què? Perquè és molt difícil tenir una alimentació rica amb estrès. És a dir, la quantitat de nutrients que necessiten d'omega 3, com de magnesi, com de vitamina D, són molt difícils d'obtenir només en l'alimentació. Omega 3 d'un gram al dia, un gram al dia per una dona que està cursant, que està amb la de perimenopàusia, és molt poc, són 20 sardines al dia, és moltíssim. Per tant, omega 3 és un que tenir en compte. Magnesi, el mateix, duim un ritme frenètic de vida. Si poguessin baixar ritme, si poguessin baixar l'estrès, doncs potser no seria necessari, però juntar una menopàusia i el ritme de vida que duim, és impossible tenir el requeriment de magnesi suficient. I la vitamina D, sense cap dubte, perquè és preventiva de pràcticament tot a nivell cardiovascular, a nivell de salut òssia, a nivell de sistema immunitari. Mira quantes autoimmunes estan sortint ara en la menopàusia, que també això respon al biaix androgènic, però bueno, aquesta tríada per jo és la més important. Després, es parla molt de la proteïna, però jo la proteïna el que és important entendre és que no hem de menjar ja les tres menjades principals del dia. No serveix de res si jo faci una menjada molt rica en proteïna i després no en torni a menjar. Millor redistribuir-la. Vitamina C és font, bueno, és precursor de col·làgen. Sense vitamina C no formen col·làgen. I el col·làgen el podeu suplementar, però és molt difícil d'absorbir i normalment no són massa biodisponibles. Per tant, és molt més efectiu tenir una alimentació rica en vitamina C o puntualment suplementar la vitamina C. I per acabar, perdó, la fibra. Vale? No se li dona importància a la fibra. Hi ha moltíssim de rebombar en la proteïna, en l'omega 3, però la fibra. La fibra ens ajuda a regular el trànsit intestinal i a la salut de la nostra flora bacteriana intestinal. Això és, bàsicament, regular quasi tots els aspectes de la nostra salut, a nivell de sistema immunitari, grau d'inflamació corporal, control hormonal, descans nocturn, salut cardiovascular. És a dir, la fibra al final ens ajuda a que aquestes bactèries nostres estiguin més contentes.
0: També en conversa amb Neus Serra, ella es graduà en farmàcia i nutrició i com pareu ara, com heu sentit, molt especialista en aquesta qüestió amb la salut nutricional, amb l'alimentació, amb què hem de tenir en compte i és important, no?, també saber com és analitzar, si podem permetre'ns-ho, analitzar quina és la nostra alimentació, com la podem millorar per sentir-nos millor i després ja veiem què fem amb uns suplements o amb uns altres abans de, no, de creure'ns tot allò que a vegades veiem per xarxes o per Instagram i tirar-nos en això tot d'una, perquè hi ha moltes coses a tenir en compte. Parlem d'alimentació, d'exercici, de salut emocional, de dormir bé i darrerament, Neus, en tema d'exercici es parla molt de l'entrenament de força. Això és real? Quin paper hi juga?
1: D'acord, l'entrenament de força és degut a que quan nosaltres tenim aquesta baixada d'estrògens, un dels principals problemes que ocorren és augment de la resistència a la insulina. Aquest augment de la resistència a la insulina, evidentment, el primer que ens pot ocasionar són prediabetes o diabetes, però a banda d'això, que ja seria també tindria un component genètic, a banda d'això ens suposa una acumulació de teixit adipós, no? I això suposa més inflamació. Per tant, l'exercici de força sí que s'ha vist que ens ajuda a reduir aquesta resistència a insulina i, per tant, preservar, diguéssim, el grau de desinflamació corporal. A més, nosaltres hem de tenir en compte que hi ha una de les grans patologies associades a la menopàusia, a l'osteoporosi. Llavors, també s'ha vist que tenint una massa muscular concreta i bueno, treballada, protegim sòs. Per tant, feim que tant bueno, sòs i les articulacions, perquè protegint la pèrdua de massa òssia, però també a la vegada protegint la degradació d'estiartílac. Per tant, una de les coses que més limiten quan ens tornem grans és aquesta limitació motora, no? No poder caminar bé, no poder agafar les bosses de la compra, perdre l'equilibri. Per tant, aquest exercici de força ens ajuda en tots aquests aspectes. Sempre vist des d'un punt de vista de cures i sempre individualitzat a cada persona. Si nosaltres agafem una dona de, per exemple, 65 anys que ja està en una postmenopàusia, en una menopàusia, i no s'ha fet mai una densitometria, i no sap quants ossos, i comença a aixecar pes per damunt del seu cap per risc d'aplastament cervical i de lesió. Per tant, ojo en l'exercici físic perquè s'ha de fer, però en aquesta etapa sempre s'ha de fer individualitzat i amb bons professionals, però en aquesta etapa és encara més important perquè poden tenir dèficits nutricionals i d'estructura que ens afavoreixen les lesions. I clar, si ja després entres en una lesió, tot va darrere.
0: Clar, lligat amb això hi ha una qüestió que sol sortir gairebé sempre, que és el fet de guanyar pes durant la menopausa. És inevitable engreixar-se en aquesta etapa?
1: No, també el fet de pes corporal és un concepte que a mi m'agradaria també que com s'eliminés una miqueta. És una cosa, primer de tot hem de diferenciar entre pes corporal i composició corporal, no? Una cosa és que pesant, que pot tenir, bueno, no té aquest tipus de rellevància a nivell de salut, i l'altra cosa és quina és la nostra composició corporal, és a dir, tenim més tant per cent de matèria greixosa o muscular, i què podem fer per millorar aquest tant per cent de massa muscular, no? Això sí que és important. En la menopàusia, com he dit, baixen els estrògens, vale? Augmenta la resistència a l'insulina, i això fa que s'acumuli més el teixit adipós. Per tant, el que sí que és que sí que és vera, és que hi ha més facilitat per acumular greix. Això és així. A més, amb la baixada dels estrògens també baixa la serotonina. Moltes dones experiencien per primera vegada o tornen a experienciar episodis de molta ansietat i això normalment va lligat a un augment d'ingesta, per tant, més acumulació de teixit adipós. Per tant, hi ha aquests dos canvis hormonals que afavoreixen augmentar de pes. Ara bé, si nosaltres ho sabem, si nosaltres fem prevenció d'això, si nosaltres sabem quins hàbits ens ajuden a no caure pues, tant amb aquesta ansietat com en poder reduir aquesta resistència a insulina, podem prevenir això. Però el que deia en el principi, sempre des d'aquest punt de prevenció i de cura cap a nosaltres, no d'obligació i he de fer això, perquè també hi ha aquest discurs de que ho hem de fer tot i no se pot.
0: Dins de tot el que hem comentat i tenint ben clar que la menopausa no és una malaltia i també que no ens hem d'acostumar, així com dèiem amb el cicle amb les menstruacions, no ens hem d'acostumar a trobar-nos malament, si ara una dona que pugui estar patint aquestes fluctuacions, aquests canvis, que pugui estar dins d'aquesta etapa prèvia a la menopausa, la perimenopausa, la postmenopausa, per viure-la de les millors condicions possibles, per fer un resum de tot el que hem dit, quins 3 o 4 hàbits recomanaries començar avui mateix?
1: Val. El primer de tot, per jo és el més important, és cuidar dels temps nocturn i tenir els moments de relaxació. S'ha d'afavorir la relaxació del sistema nerviós per tal de descansar millor al vespre. Val? I durant tot el dia està millor, però sobretot també per descansar millor al vespre. No, això és molt important perquè dormir no significa descansar bé. Hi ha aquesta... Això no. En segon, enfocar-se en aquest moviment, en aquest esport i en aquesta cura a través de l'alimentació, però no només des de l'obligació, des d'haver de fer tot per estar bé, també des de disfrutar, des de compartir. Si un dia he d'anar al gimnàs, tot s'ha de bé, però si un altre dia puc anar a excursió amb les amigues, també té doble benefici, no? També tenir-ho en compte en això. Després, cuidar la flora intestinal i la salut digestiva. Està totalment lligada a tot el sistema nerviós, a l'absorció de nutrients, que com hem dit és un dels problemes principals de la menopausa, és el dèficit nutricional, en el grau d'inflamació, en el control hormonal, a la salut cardiovascular, en el sistema immunitari, és a dir, bàsicament a tota la salut en general, Per tant, flora intestinal i salut digestiva també és molt important. I, finalment, no normalitzar trobar-se malament. El que en dèiem abans, tots els símptomes poden ser habituals i normals, però hi ha intensitats que no. Una cosa és tenir 12 sennats en un mes i l'altra és sennar durant 15 dies. Una cosa és no dormir durant 2 dies i l'altra és dormir 2 hores en el dia durant mesos. No? Per tant, en funció de la intensitat, han de cercar ajuda o consell a professionals especialitzats. No? Això també és important per aquest biaix.
0: Neus, ara que parlem de professionals especialitzats i ja per tancar i acabar, si alguna persona que ens ha escoltat estigués interessada en fer-te una consulta més enllà, on te poden trobar?
1: Me poden trobar bueno, a Manacop, es consulta pròpia i bueno, és bastant boig a boig, així que tens un número de telèfon 626 25 63 70.
0: Idò, i queda dit, si alguna persona està interessada en passar consulta més enllà, Neus Serra, ella és graduada en farmàcia i nutrició, especialista en aquest apartat d'alimentació de la dona i la salut, sobretot en aquesta etapa molt vinculat en el tema del cicle menstrual. Moltíssimes gràcies, Neus, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, gràcies.
2: Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversió.
0: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
5: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xarxa experta.

0: I parlem ara de ciberestafes i concretament d'una que s'està executant actualment i que ha afectat directament diversos usuaris de WhatsApp de l'estat espanyol amb iPhone. Es tracta d'un atac anomenat Zero Click. Això vol dir que no cal clicar a cap enllaç ni cap arxiu. Els estafadors simplement envien una fotografia que quan es descarrega automàticament el nostre telèfon els permet fer-se amb el control total del compte. Aquesta modalitat d'atac és especialment preocupant ja que permet als ciberdelinqüents utilitzar la identitat digital de la víctima per contactar amb familiars, amb amics o coneguts, sol·licitar dobbers, que és el que solen fer, aprofitant precisament la confiança que hi ha entre ells. En els casos analitzats, els propietaris dels comptes afectats no havien enviat els missatges fraudulents, ni havien facilitat codis de verificació o escanejat cap codi QR per vincular cap nou dispositiu. A més, comprovar precisament aquest apartat de dispositius vinculats de WhatsApp, no apareixien sessions desconegudes. Clar, aquestes circumstàncies dificulten la detecció de l'atac, ja que pel receptor del missatge tot sembla legítim, apareix el número de telèfon habitual, el nom del contacte i fins i tot la conversa mantinguda anteriorment. El cert és que sí, com sigui, més enllà d'aquest en concret, les estafes per missatgeria ja no constitueixen incidents aïllats, són una amenaça de cada vegada més estesa i, a més, l'auge de la intel·ligència artificial facilita la feina dels estafadors per replicar aquestes identitats, ja siguin de persones, d'empreses o per generar missatges convincents i augmentar aquesta pressió sobre les víctimes. De fet, segons l'estudi The Great Messaging Heist de l'estudi Kaspersky, a l'estat espanyol gairebé la meitat d'aquests fraus es produeixen mitjançant SMS o WhatsApp, mentre que Telegram és present, però en menor mesura. Per parlar d'aquest cas en concret, però també sobre com podem protegir-nos de les ciberestafes, avui tenim el plaer de saludar el pèrit judicial informàtic forense, expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca. Ell dirigeix el seu propi laboratori forense, però a més és formador de cossos i forces de seguretat de l'Estat, així com d'empreses, col·lectius especialitzats, i també participa en conferències, en ponències, en xerrades i col·labora en diversos mitjans per fer aquest aquesta tasca de divulgació. Benvingut a Codi Beta, Bruno. Moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: No, al contrari. Un plaer que dongueu aquests minuts a ciberseguretat i poder avisar la gent.
0: Ho dèiem a l'inici, Bruno. Parlem de Zero Click. Això és una nova modalitat, no sé quan de nova, però permet als ciberdelinqüents utilitzar la nostra identitat digital sense que ens n'adonem d'absolutament res, no? Això com tècnicament que la diferencia de totes aquestes estafes que ja coneixíem?
1: Vinga, t'explico. Un zero clic, no. Un zero clic és una modalitat no és gens nova, vale? El que passa que sí que és brutalment sofisticada. Per què? Perquè fins ara, fixa't bé que els experts en ciberseguretat sempre us demanem als usuaris que és no facis clic, no toquis, etc etc. Quan és una modalitat a zero clic, justament és això, que l'usuari no ha de fer res, pobret, val? I per això la importància d'aquest tipus d'estafa que t'agafa el control del teu WhatsApp, perquè és que tu no fas res. O sigui, tu simplement, a través d'un dels teus grups o a través d'un dels teus contactes, reps una imatge, reps una fotografia, que tu no toques, no cliques, no fas res, però el sol fet de poder descarregar-se aquesta fotografia, sí, en aquí s'executa un còdic, sí, que si tu no tens el dispositiu actualitzat i té una sèrie de vulnerabilitats conegudes, val? Doncs llavors aconsegueix agafar-te el que és el teu inici de sessió i a partir d'aquí t'agafen la teva identitat i t'agafen el teu historial de totes les converses i t'agafen tots els teus contactes i es fan passar per tu. Per això que aquí l'usuari, malauradament, no té cap mena d'intervenció, sí que en té una de prèvia, que fixa't bé que tots els consells, que tots els experts en ciberseguretat us diguem sempre, el primer de tots és el famós de les actualitzacions. Tu has de tenir els equips actualitzats, tots. Però quan dic tots són tots, no és el telèfon, no és l'ordinador, no és la tablet. És l'ordinador, la tablet, el telèfon i, a més, és el router. I, a més, és aquest aparell que tens, la televisió, per exemple. Tots els dispositius necessiten actualitzacions. Doncs tu, sento moltíssim, és la teva obligació tenir-ho actualitzat.
0: Clar, parlàvem no de novetat, sinó de sofisticació. Què ha permès, sí. Quina feina fan els estafadors per haver arribat en aquest punt de sofisticació d'aquests atacs?
1: Mira, amb això ho has dit bé al principi, de dir, és molt sofisticada perquè els zero clics no es fan servir amb un usuari normal i corrent. Els zero clics, doncs això ho fan servir doncs, agències d'intel·ligència, ho fan servir perquè mantengui softwares tipus Pegasus,
0: sí.
1: O sigui, gamma alta, vale? Però ara no, ara ho estan fent tu servir justament una mica en la gent de... en la gent de carrer, no? D'aquí una mica aquesta sofisticació de dir, hosti, que estan fent servir artilleria molt i molt pesada per anar contra usuaris, diguéssim, convencionals,
0: sí.
1: Vale? Que no hi ha unes ganes polítiques o no hi ha un tema concret, no? De dir, per això una mica la sofisticació del tema i per això també les ganes d'avisar a tothom d'això, de dir que realment esteu en perill perquè estan fent servir armament d'alta gamma.
0: Aquesta alta gamma és per mor de la intel·ligència artificial o bé per altres factors?
1: No, en aquest cas ve per altres factors perquè són dues vulnerabilitats molt conegudes. Una és una vulnerabilitat del propi sistema operatiu i l'altra és una vulnerabilitat del propi WhatsApp. Sí? I se n'aprofiten doncs, de la gent que són una mica desatesos, que són una mica sapastres tecnològicament, gent descuidada, que els hi apareix doncs tienes una actualització i no la volen fotre, així de clar. Vale? O l'altra és tienes una actualització o és que no tengo espacio, saps? No, o sigui, no tinc espacio en el disco, bueno, doncs me cago en dent, treu les fotos d'aquesta tonyina que t'has fotut, que tens 45 fotos de la tonyina, doncs treu-ne 44 i fes el favor. La gent també et seré molt clar, la gent és una mica guerrilla digitalment, vale?
0: Sí.
1: No fan el que es diu higiene digital, perquè aviam quantes fotos repetides tenim, vale? O sigui, cal tenir-ho. L'altre, correus electrònics, me cago en dent, si mires el teu compte i tens 4.580, què 4.500? 458.000 missatges per llegir, que no es llegiràs en ta vida. Pues què has de fer? Me cago en dent, els marques tots i els esborres. O sigui, estem ocupant un espai que no farem servir. Doncs fem una mica d'higiene digital. Doncs aquest atac s'aprofita justament d'aquesta gent que és una mica descuidada, d'aquesta gent que no actualitza els seus equips, d'aquesta gent WhatsApp, vale? Que van en versions antigues, que tant se li foten, bueno, com que funciona ja està bé. Doncs justament se n'aprofiten d'aquestes vulnerabilitats que ja són conegudes i a més que són reparades pels fabricants.
0: I això afecta tots els models d'iPhone per igual? Es tracta simplement de que estiguin desactualitzats, que no hagin fet aquestes actualitzacions, o hi ha models més nous que puguin ser més segurs, més antics, que tinguin més problemàtica?
1: Aviam, més que anar per l'iPhone, vale, que et diré, a partir del 14 cap a baix, realment sí que estan en perill, perquè hi ha unes versions de l'iPhone 16, de l'iOS, perdona, el que has de mirar més que el telèfon, has de mirar la versió del sistema operatiu, l'iOS, vale? L'iOS és el sistema operatiu dels iPhones. Sempre estem parlant d'iPhones, vale? Llavors parlarem d'Android, però ara parlem d'iPhones. Doncs tu has de mirar aquesta versió del sistema operatiu. Hi ha diverses branques. Hi ha la branca del 16, la branca del 17, la branca del 18 i llavors hi ha la branca del 26, vale? Mira, limita't a fer una cosa. Agafa el teu iPhone, sí? Ves a ajustes i dintre d'ajustes informació del telèfon i mira la versió que portes. Si portes la darrera de totes, vas bé. Si diu tienes una actualització pendiente, fill meu, no vas bé. O sigui, fes el favor de fer-la. És així de fàcil i així de ràpid.
0: Idò està clar, és fàcil, qualsevol persona ho pot fer, però dèiem, de l'iPhone més o manco, que teòricament, això també és un altre dubte, sempre s'havia dit que eren sistemes operatius més segurs, sobretot a l'hora de fer front a aquests atacs informàtics, aquests virus,
1: no.
0: Etc. Això no...
1: No. No, no, això és una cosa que estem mal entesa i et seré molt clar. Vale? De dir, l'iPhone és més segur. No, no és més segur. Aviam, el que passa que si tu ets un cibercriminal i vols anar a atacar la gent, tu què faràs? Atacaràs sistemes operatius que estiguin molt extesos, o sigui, que puguis arribar a moltíssima gent. Què passa? Si, per exemple, el sistema operatiu més conegut és Windows, doncs a saco paco pel Windows, m'entens? De dir, iré a parell. Però existeixen virus d'iPhone? És que existeixen, i des de fa molts, molts anys. El que passa que la gent té aquesta falsa creença. Si tu em fas la típica pregunta que em fa tothom, què és més segur, l'iPhone o l'Android? Aviam, depèn, me cago en dena. Aviam, l'iPhone és un telèfon molt segur, vale? Com a dispositiu, però té un fallo de seguretat molt i molt gros, que és la còpia de seguretat. Quan tu, per exemple, tens un iPhone, jo què sé, un 12, i te compres un 14, sí? tu li dius, hola, hola, tinc un iPhone 14, vale, molt bé, doncs t'ho dono tot, fum, i t'ho volca tot. Cony, Mussol, clar, aquí hi ha tota la informació. Si jo aconsegueixo el teu usuari i contrasenya, jo em descarrego la teva còpia de seguretat i m'emporto tot el telèfon, saps? Per tant, la còpia de seguretat de l'iPhone és molt important, sobretot tenir-la i, a més, tenir-la xifrada i amb una contrasenya. Que això la gent, malauradament, no t'ho fa. Per tant, tinc un telèfon molt segur, però tinc una còpia de seguretat molt insegura. Android, per exemple, Android és un sistema, ui, no és segur. No és segur perquè te permet afegir una cosa que es diu les APKs, a programes externs, vale? Però aviam, Mussol, configura perquè no te puguin entrar i ja està, i ho tens segur. Per això, quin és més segur, l'un o l'altre, depèn de l'usuari. Si l'usuari és conscient, és segur. Si l'usuari és un inconscient, doncs no hi ha telèfon segur.
0: Més enllà d'aquest tipus d'estafes que ho dèiem, de cada vegada són més comunes, no sé si hi ha altres modalitats, aquesta que parlàvem del zero clic, altres modalitats que hàgiu anat veient que van apareixent?
1: Mira, de modalitats n'apareixeran moltíssimes, però fixa't bé quin és l'objectiu. L'objectiu d'aquesta gent, sempre, fent servir un zero clic o no fent-te'l servir, l'objectiu és el mateix, que és fotre't dues coses. Una, o les teves dades o els teus calés. Amb aquesta modalitat zero clic que estàs dient tu, t'agafen el control del WhatsApp, t'agafen l'historial, t'agafen els contactes, i llavors a partir d'aquí es fan passar per tu i demanen diners en els teus coneguts, a la teva gent de confiança. Sí? Per tant, com són les estafes? Me cago en Déu, les estafes són les que et demanen diners. Doncs com te pots tu, com es diu ara, protegir d'aquestes estafes? Només hi ha una manera de fer-ho, que és creant el que s'anomena una prova de vida. Avui en dia estem en un moment que en ciberseguretat la màxima és confiança zero. Tu no pots confiar de ningú, tu no pots confiar d'un número de telèfon, tu no pots confiar d'una veu, tu no pots confiar d'un WhatsApp d'una persona, perquè mai saps qui carai us hi ha darrere. Però sí que el que pots fer és amb la teva família crear una prova de vida. Una prova de vida és una contrasenya. Mira que és fàcil i mira que és senzill. Vale? Una contrasenya és una paraula clau. De 18. Quan nosaltres estiguem els de la família, doncs direm aquesta paraula clau. Vale? O sigui, tu dius, jo què sé, pues el santo, jo dic la senya. Molt bé. Doncs, quan algú et demani diners, sigui la circumstància que sigui, que normalment serà he tingut un accident, m'acabo de quedar tirat aquí, m'ha passat això, vale, me sembla molt bé. Santo i senya, me la saps dir o no me la saps dir? Si no t'ho sap dir, hola, què tal? T'estan aixecant la camisa. El que passa que, malauradament, estem en un moment i estem en una societat, amb la societat de l'immediatesa. Volem tot fàcil, volem tot ràpid, volem tot... I no, tu, les coses a la vida no van així. Comencem a frenar una mica, comencem a agafar una mica el control, i quan ens venen amb un atabalament, que és que tiene una cuenta que por pagar, o tiene usted que hacer esto, tranquil, pernil, de 18, t'esperes, deixa'm preguntar-ho, deixa'm consultar-ho per un canal segur, i quan tingui la confirmació, o sigui, doble factor de verificació, llavors ho faig. Però és que estem en una societat que és, ai, no sé què, va, clic, clic, pum, pum, ximpum, i ximpum, i putrum, i ja hi ets, i ja tens l'estafa feta. Doncs aquest és el problema, que tenim una societat de l'immediatesa.
0: Per tant, que quedi ben clar, aquest doble factor de verificació, molt important en qualsevol dels casos, i si teniu un iPhone, la versió que sigui, anau a l'apartat d'ajustaments, de configuració, i anau a veure menys si teniu aquest telèfon actualitzat, que no costa absolutament res. Bruno Pérez Junca, també ens queda pendent en qualsevol moment, aquest tema és molt ampli, però poder tornar a parlar amb tu sobretot d'aquests detalls de la feina interna d'un pèrit judicial informàtic, que em sembla que és una feina ben i ben interessant. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i donar-nos els 4 consells necessaris per estar una mica el dia en qüestió de seguretat.
1: Un plaer parlar amb Cecilles, que m'agrada molt. Doncs vinga, fins aviat, salut.
0: Fins una altra, adeu. El retrovisor.

I en el retrovisor d'avui anem 28 anys enrere fins al setembre de 1998, moment en què el forat de la capa d'ozó va arribar a la seva màxima extensió, 27,3 milions de quilòmetres quadrats. Un rècord històric després que l'any 96 s'arribés als gairebé 26 milions de quilòmetres i el qual es va intentar posar remei amb l'anomenat protocol de Montreal l'any 1987. Essencialment, érem la prohibició dels clorofluorurocarburs, els famosos CFCs, els gasos més responsables de l'escalfament global. Aquests famosos CFCs són compostos orgànics derivats dels hidrocarburs, que són substàncies molt estables que tenen un temps de residència molt gran, és a dir, que tendeixen a romandre en l'atmosfera durant molts anys fins que esdevé pols o s'alliberen. Tot i la posada en marxa d'aquest protocol, la recuperació de la capa d'ozó és lenta i la predicció científica és que torni al seu estat normal al voltant del 2050. Així tot, l'any passat es va donar una situació inversa. El forat de la capa d'ozó es va tancar abans del que és habitual i va registrar la mida més petita en els darrers 30 anys. De fet, els canvis a la mida del forat de la capa d'ozó depenen en gran mesura dels vents que es formen a l'Antàrtida i que es produeixen per les diferències de temperatura entre latituds, així com la mateixa rotació terrestre. El vòrtex polar és fort, actua com una barrera, evitant aquest intercanvi entre latituds polars i temperades. A l'hivern, per exemple, aquestes masses d'aire romanen aïllades a les latituds polars, de manera que aquest forat es redueix. Més enllà d'aquestes dades anuals concretes, d'aquests canvis que ens poden produir sorpresa, és important destacar això, que segons els informes científics cal analitzar la tendència a nivell global. I aquestes dades apunten, com dèiem a l'inici, a una recuperació lenta però contínua gràcies a les mesures preses fa anys. Fins aquí el Codi Beta d'avui. Iker Hernández i Joan Jiménez han estat al control tècnic. Tornem la setmana que ve.

Ara tindrem, a més de propostes educatives, una tertúlia sobre reptes d'escurs amb pares, mares, estudiants i professors, i després d'aquesta tertúlia també passaran tots plegats una estona molt divertida. Estau preparats? I d'arrenca la primera hora de No venim amb manual.

0: Comença un nou curs i com cada any és un bon moment per fer la nostra tertúlia d'educació i posar damunt la taula alguns dels reptes que tenim per davant. Alguns dels temes que aniran apareixent avui ens acompanyen des de fa temps, però també han anat evolucionant i ens plantegen noves preguntes. D'altres els hem anat abordant en el programa durant aquest darrer curs i avui els volen recuperar des de diferents punts de vista. Per fer-ho avui tenim una taula molt variada amb professors, mares i estudiants de diferents etapes. Ens acompanyen en Javier, que és professor de primària, secundària i formació professional. Bon dia.
1: Hola.
0: També president de FAPA Mallorca.
1: També.
0: També tenim en Noelia, que també és professora. Bon dia, de primària.
2: Bon dia.
0: També tenim a tres mares, na Vicky, na Malen i na Neus. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I després alumnes de diferents edats. En Joel, de 13, que començarà tercer d'ESO. Hola.
4: Hola.
0: Na Núria, que començarà segon de batxillerat.
5: Hola.
0: Na Sara, que estudia formació professional.
6: Hola.
0: En Jaume, que aquest curs començarà sa universitat.
7: Hola.
0: I en Gavi i na Margarita, que ja són universitaris.
8: Oli.
0: I hem de dir que na Margarita més estudia per ser professora.
8: Sí.
0: No ens han deixat res, eh? Tenim tot cobert. Bé, idò, en tot vosaltres volen repassar algun dels reptes que marcaran aquest nou curs i també conèixer com ho viviu des de les vostres perspectives. Bé, anem a començar parlant d'un tema que he tractat en diferents ocasions en el programa, que és l'acompanyament dels infants i especialment dels adolescents en els estudis. Durant anys se va insistir molt que quan els alumnes arribaven a secundari, les famílies no havien de desaparèixer de la seva vida acadèmica. I segurament, ho han comentat, avui hi ha molta més consciència de la importància de continuar presents també durant l'adolescència. Però durant aquest curs ens hem plantejat aquesta qüestió des d'una perspectiva una mica més ampla, perquè aquest major seguiment no se dona només en l'àmbit familiar. També des de les aules, alguns professors expliquen que cada vegada han de donar més pautes, més indicacions, fer seguiment més constant del dia a dia dels alumnes. Per tant, començant per aquí, ha canviat la manera com famílies i professors acompanyaven els alumnes? Necessiten avui més seguiment que fa uns anys? Començant amb els profes, Javier i Noelia, vosaltres ho notau? Els alumnes necessiten avui més indicacions per avançar que fa uns anys?
1: Sí, jo crec que sí, perquè la part d'atenció està un poc tocada, per dir-ho d'alguna manera, no? I crec que sí, que però mos passa també a qualsevol grup de WhatsApp, allà on diguis una cosa, sempre contesta un, però això quan? No ho dic, no sé què. Pues dins una aula encara més, no? I crec que ens hem de repensar una miqueta com els canals de comunicació, no?
0: Tu sí. També ho perceps, Noelia.
2: Sí, jo també ho percep. A més, els hi com hem de donar tot com a molt mastegar, perquè si no, no apuntau-lo, i jo que estic a primària, estic en nins més petit, no? Apunteu-ho, repetiu moltes coses, recordeu, molt de recordes, molt d'apuntar, sí. Ha canviat una mica això.
0: Anem a part de les famílies, Vicky, Malen, Neus. Vosaltres penseu que els pares també han d'estar, han d'entregar un examen, bé, han d'entregar un treball, de si té un examen...
6: Bé, jo trobo que depèn de l'edat del nini i de l'etapa. A primària estàvem molt pendents. Jo a primària cada dia li mirava l'agenda, mirava a veure què tenia i li recordava i li deia, vés a estudiar, fer això, ho has fet.
0: Però en general penseu que s'està més pendent, per exemple, de l'etapa de secundari que fa uns anys?
6: A secundari, com a veure que trobes que no has d'estar tan pendent, però sí, sí que estàs. Vull dir, sí que estàs i tens exàmens, sí que tens, i me dius així això, a veure si te la saps. Pensàvem que hauríem de mullar un poc, però a secundària no mullem tant.
0: Tu què trobes?
9: No, jo crec que hem d'anar evolutivament cada any un poquet menys. Primari i secundari, sí. I a batxiller ja li vaig començar a deixar un poquet, i ara ja FP, ja dic, és responsabilitat teva, tu l'has de fer.
0: I tu què trobes, Neus? Els pares en general estan molt damunt, no?
10: Bueno, jo, les meves són un poc més petites, ara passen a l'institut, a veure que durant els primers anys

0: sí que vaig estar molt pendent els primers anys de primari. Per sort, també depèn del nin, són bastant autònomes, sobretot una no mira res, és molt responsable, ella s'organitza, a l'altre l'ajut més a organitzar-se, però l'objectiu és que a partir de secundari, ja els ho vaig dir, heu de fer vosaltres. És a dir, això és una feina vostra, passau a secundari, és un canvi, faran també aquest canvi.
1: Clar, depèn també dels pares, dels nins, no? Són moltes variables. Anem amb els estudiants, que aquí també tenim edats i experiències molt diferents. Vosaltres penseu que en general els infants i adolescents d'avui en dia tenen molt d'acompanyament per part de famílies i de professors, començant amb en Joel, que va a ESO?
2: Por parte de padres, es verdad que ya no se suelta tanto como antes, pero por parte de profesores también veo que se les acompaña mucho. Muchas maneras de subir nota, muchos trabajos extra, muchas maneras de recuperar el examen, luego también un montón de agendas, insisten 3 semanas antes, 2 semanas antes, cada día hablan del examen, insisten, y luego ellos no saben hacer nada solos.
1: És a dir, que vos estan bastant damunt els professors, no? El manco secundària. El batxillerat també, Núria?
3: No, de fet, a batxillerat...
1: Hi ha un canvi.
3: Sí, l'autonomia canvia bastant. Ets molt més autònom, ja la majoria no te miren els deures ni el quadern, però sí que estan allà per ajudar-te si tu ho demanes, i hi ha alguns que sí que te miren un poc els deures.
1: Penseu que és necessari tot aquest seguiment, tot l'ots? És a dir, tu, Joel, per exemple, ESO, en quins aspectes creus que sí que és important que les famílies i professors estiguin allà i en què pot ser no és tan necessari o no hauria de ser tan necessari?
2: A lo mejor enseñar a estudiar o a organizarse, pero insistir tantas veces, o sea, dejarles caer en el examen final, en una nota importante, tampoco hay que ser así, pero en un trabajo que cuenta un 5% de la nota, un 10%, no le hace falta recordárselo 2 veces y ya no más. El día antes, para que así se estresen y eso.
1: ¿Qué trobau, profes, del que diuen per aquí?
4: Sí, ja crec que tots estem d'acord. Jo crec que el ritme de vida que duim mordu a que l'atenció, la concentració, la memòria no sigui, no està treballada com se treballava abans, no? Una classe magistral, recorda això, sinó que estem molt distrets en general, no? I de fet, se diu que el quocient intel·lectual està
1: davallant,
4: no? Però també és vera que s'haurà de mesurar aquest tipus de... també és molt divers, no? A partir d'aquí, pues, tenim molt de canals d'informació, moltes formes d'aprendre, i se tracta que cadascú trobi se que li va millor.
1: Anem a una situació quotidiana, una situació més pràctica, anem realment com se podria fer. Un alumne no entén una activitat, no sap com continuar, s'oblida d'entregar un treball, no s'ha organitzat bé per un examen i el té el dia següent, o no sabia ni que tenia un examen. Què sol passar en aquestes situacions? Intenta resoldre la situació pel seu compte? Tendeix a esperar que algú l'ajudi? Amem, els adolescents més joves?
2: En casa, si no tienen algo, pasan o ChatGPT. Si estan en classe, si tienen Chromebook, ChatGPT, si... y si no al profesor. O si no copiar al que está al lado.
1: Professors... Amem.
5: Bé, jo ja t'he dit que jo, com que estic a primari, quan passa això, jo com a mestre el primer que faig és demanar per què, el motiu, no? Perquè a vegades no és només esperar, sinó que potser no ha hagut una supervisió per part de casa, perquè són petits. I després intentant solventar-ho, donar oportunitats, fer-lo, el que deia un poquet en Xavier, no? Hi ha moltes maneres d'aprendre, fer-ho atractiu, fer-ho llamatiu, perquè ells la propera vegada se'n recordi. Jo faig molt el de l'estrella de la mà perquè se'n recordin de que tenen algo pendent, un poquet donar-li eines perquè la propera se'n recordi i no els hi torni a passar.
1: Amén, famílies, hem de deixar que a vegades s'equivoquin, que s'oblidin d'una entrega, que no s'hagin organitzat bé i que assumeixin les conseqüències?
6: Sí, hem de deixar.
1: Costa?
6: Costa, com sempre dic, depèn de l'edat. Vull dir, no és igual deixar un nen de 10 anys que s'equivoqui que deixar a un de 7 que s'equivoqui.
1: I de l'implicació que això tingui, no?
6: L'implicació que això tingui. Però, de totes maneres, a ESO i ara a batxiller, nosaltres, més que controlar, el que fem és demanar. Vull dir, tens un examen? Sí, no. Has estudiat? Sí, no. Si s'ha oblidat de que té un treball, jo probablement no ho sabré perquè, com que s'ha oblidat, no m'ho ha dit. I com que no m'ho ha dit, no ho ha presentat i li posaran la mala nota. Vull dir, nosaltres el que fem és acompanyar, és estar presents, és dir, tens això, necessites ajuda, però no vaig a la gent de mirar si té un examen o no, això no ho faig.
1: Clar. Llavors, vosaltres què en penseu? Preferiu que les famílies... Parleu del vostre cas i parleu també en general. Penseu que els prefereixen que les famílies intervenguin quan veuen que s'han equivocat, que els ajudin, que els salvin, o que és millor, o pensen que és millor que els deixin caure encara que això impliqui unes conseqüències? Tu què trobes, Gavi?
7: És que jo crec que és millor que intenten ajudar. O sea, porque normalmente estos errores, o sea, estos... se te olvida un trabajo, lo que sea, es simplemente una... Que se te olvida una cosa, o sea, no es algo que has de aprender. No sé, no siento que sea algo que necesitas una lección. No, no se te puede olvidar nunca nada, jamás. Si tienes a alguien que te acompaña y te recuerda una cosa y luego lo haces tú, pues ya está, o sea...
1: Depende también de si es puntual o sistemático,
7: claro, sí,
1: ¿no?
7: Si
1: que
7: es sistemático, es...
1: ¿Y tú qué piensas, Sara? ¿Los padres han de estar allá...?
8: Yo creo que te tienen que acompañar hasta cierto punto. Si tú ves que te están ayudando y no haces caso, pues mira, déjalo y ya será.
1: ¿Núria?
3: Sí, es que yo creo que depèn molt de la persona també. Vull dir, jo estic bastant bé tota sola, però està bé que si jo demano ajuda, m'ajudin. Però sense ajuda no demanada depèn ja de com sigui la persona.
1: D'acord. Clar, han de dir que estàvem parlant de primària, secundària, però és una qüestió que no acaba necessàriament aquest acompanyament quan acaba l'institut. Hi ha professors universitaris, ens ho han explicat aquí en el programa, que se troben amb famílies que intervenen davant d'una nota, que van els pares, fins i tot sense els al·lots, a la revisió d'examen, no? O a determinades situacions acadèmiques dels al·lots. En els que ja sou universitaris, o començau aquesta etapa, com en Jaume, què vos sembla, Mem? En quin moment aquest acompanyament ha de canviar i ha de passar a les alumnes que assumeix plenament aquestes situacions?
9: Jo crec que això ha de ser com un poc una catapulta. Tu has de tensar la corda i els has d'acompanyar tot aquest procés de tensado. Però quan se molla la pedra i surt volant, és ja el nin que ho ha de fer. A partir d'una certa edat hem de començar a ser independents, autònoms i aprendre nosaltres mateixos dels propis errors, perquè si no, no serem adults competents.
1: Margarita?
6: Jo crec que de tot se n'aprèn i que quan tu vols intervenir has de veure que estàs ensenyant, no? Que és més important, a lo millor, que aprengui a rius d'Espanya o que aprengui a fer-se càrrec d'un error seu. Llavors... és veure, no?, quins valors vols tu transmetre. També crec que si t'ajuden a tu, després tu aprens a ajudar i, per exemple, en el meu cas sempre m'han ajudat a fer deures o treballs, o jo he presentat projectes que han fet a casa meva tots tres junts i, bueno, és el que hi ha. Però també tinc col·legues que després, si ells tenen una necessitat, ja vaig, fora cap problema, ajudar-los. Després, fer-se encàrrec, frustrar-se, tenir ràbia, entendre que no tot sempre sortirà com tu vulguis i que ningú t'ajudi, també són valors que s'han d'aprendre.
1: Clar, en qualsevol cas, hem de dir que aquest major acompanyament, com també s'està apuntant, també ha tingut aspectes positius. Les famílies també, donant més suport en els al·lots, han ajudat a que molts al·lots no abandonassin l'escola. Els professors fent un seguiment més pròxim dels alumnes, també, no? Com haurien de... mesclar tot això? És a dir, què penseu que haurien de revisar famílies, professors i alumnes perquè aquest acompanyament serveixi realment per anar guanyant autonomia, valors, iniciativa i capacitat per resoldre dificultats per un mateix?
6: Una cosa tal vegada que és molt important de cara a tothom és veure com reaccionem quan les coses no van bé, perquè quan les coses van bé, genial, tot va bé, però quan les coses no van bé és com molt bé ara que estic aprenent d'això, no? Si el meu fill o filla tenia un examen, no m'ho ha dit i l'ha suspès, jo que li ensenyo? Enfadant-me i cridant-me i que m'has de dir tot, clar, després no me voldrà dir res més i quan no m'ho digui i hagin anat malament les coses, aprendrà que no m'ha de venir a demanar ajuda, perquè per demanar ajuda primer m'haurà de dir que m'havia amagat una cosa i després se trobarà tota sola i aprendrà que o no pot confiar en jo o que no pot demanar mai ajuda i que quan la demana les conseqüències són pitjors. Ostres, no, jo t'he de dir, escolta, sóc ton pare, sóc ta mare. La meva feina és dir-te que això que has fet no està bé. Ara bé, ja sabem que està malament, anem a veure què podem fer junts. I el mateix amb professors, alumnes, el que sigui.
1: Margarita ja està apuntant cap a professors, cap a famílies. Professors, a nivell pràctic, què poden fer sobre aquest tema de l'acompanyament? Ha sortit el fet que avui en dia s'està recordant tot el temps en els lots, perquè l'atenció falla, que se'ls dona més pautes per part dels professors. En què ens quedam i què hem d'anar canviant?
4: Jo per això ha sortit la tolerància, la frustració, i després seria la persistència, no? L'esforç. Jo crec que els docents han d'aprendre a valorar l'esforç de l'alumne. De vegades veiem l'esforç de la família, no de l'alumne, i això tampoc molt va bé. Molt va bé l'esforç de l'alumne, encara que suspengui, encara que ho faci malament, no ens interessa que ho faci superbé i després ens enterarem que la família s'ha fet la feina. No? A partir d'aquí, hem d'aprendre nosaltres a com valorar aquest esforç. Quines evidències tenim de que hi ha hagut un esforç per part de l'alumne? Ha fet un deures, participa a classe, quan fem una activitat a classe la fa de forma autònoma, va millorant, li reconeixem que ha millorat, això també funciona, i quan la cosa no acaba d'anar bé, necessitem l'ajuda de les famílies per poder millorar de fora de l'aula.
1: Canvis que poden fer les famílies, Neus, per arribar en aquest punt d'equilibri?
0: Bueno, jo penso que és fonamental en els primers moments, en les primeres etapes, tenir un contacte directe amb els tutors, amb els professors i anar veient com ens organitzem les dues bandes i arribar a un entenament, perquè és que al final anem amb el mateix objectiu, volem que el nen pues, aprengui, vagi bé, tingui autonomia, allò que sigui. Vale. I després, a poc anar mullant, hem d'anar mullant, fa por, en el meu cas, per exemple, jo ho reconec, fa por, si s'equivoquen, jo no considero que té raó una Margarita, que no els han de matxacar ni res, però que també han d'aprendre, perquè al final és una lliçó de vida, t'equivoques i passa alguna cosa, sempre. Per tant, les conseqüències, sí, les han d'assumir ells.
1: Canvis en lots, què penseu? Quins canvis s'han de fer més, Joel?
2: A ver, jo diria que, per empezar, por parte de los profesores, soltar más a los alumnos en cuanto a organización, es decir, que no les hagas tanto una agenda, porque no puede ser que ellos, tú les hagas la agenda y tú tengas que ir a ver, revisar, a ver si lo han escrito en la agenda. Tienes que dejarles un poco más sueltos, porque si no, luego, si alguien no les insiste, no lo van a hacer. Entonces, sí está bien enseñar tácticas de estudio, pero tampoco hay que... Es que tienen que tener autonomía, porque si no luego llegan a bachiller y el cambio es aún más grande.
1: ¿Y por parte de los padres?
2: Por parte de los padres, que no vayan a revisiones de exámenes en la universidad.
1: D'acord, ho apuntant. Vinga, anem a seguir. Ja ho ha apuntat en Javier. Tenim avui en dia dificultats per centrar-nos en una tasca. No? Hem de dir que totes les dificultats que hem comentat per organitzar-nos, per estudiar de manera autònoma, també se produeixen en un context social en què tots, no només els joves, estem envoltats d'estímuls constants, d'immediatesa, de pantalles que afecten la nostra capacitat per mantenir l'atenció i la concentració. I el tema pantalles ha estat un gran dels debats educatius, un dels grans temes dels darrers anys. Durant la pandèmia, la digitalització se va accelerar moltíssim, i en els darrers cursos el debat s'ha centrat més en revisar quin ús s'està fent de les pantalles dins els centres educatius. De fet, recordem que després de que moltes famílies mostrassin la seva preocupació per la data a la qual els fills accedien en el primer mòbil, des de la Conselleria d'Educació se va optar també per restringir l'ús de telèfons mòbils en els centres educatius de Balears. Això va ser fa dos cursos, però ara vos he de donar una dada bastant recent que crida l'atenció i que també preocupa. L'estudi Infància, Adolescència i Benestar Digital d'UNICEF va mostrar que l'ús del mòbil en aquesta enquesta continua present també durant el temps escolar. De fet, aquí en el programa la presidenta d'UNICEF Comitè Balears, na Valentina Milano, ens va explicar que un 25% dels joves que van participar en l'enquesta afirma que continua revisant el mòbil durant el temps escolar. Així que anem en els alumnes, els que van en els instituts, na Núria i en Joel. En general, Núria, els joves continuen trobant maneres d'accedir al mòbil o altres dispositius durant l'horari escolar?
3: Sí, totalment. Amagades. O quan no hi ha professor a classe.
1: Quan no hi ha professor a classe, quines tàctiques hi ha que pugueu contar?
2: No se'l poden contar. Bueno, con el Chromebook. Tàctiques que aprendemos cosas, teclas que aprietas cambian cosas, aprendemos a manipular el historial, hay muchas maneras.
1: Y con
2: los móviles, pues se guarda en la mochila.
1: Però no, en teoria no se deixen els mòbils.
2: Sí, quan però no se puede revisar la mochila, ahí está la cosa. Es un vacío legal. El móvil me lo han quitado. Y lo puedes tener incluso dentro de la clase, al Clash Royale, jugando.
1: Professors, va cap a vosaltres. Què se pot fer per millorar aquesta situació?
5: Bé, jo penso que una cosa de base que és que molt saltant la norma. És a dir, jo crec que els joves no s'haurien de saltar aquesta norma si se posa aquesta norma en els instituts i tu has de complir-la, no? Perquè per això se posen. I ser un poc menys flexibles, agafar els mòbils, guardar-los...
1: Clar, però no. Si tu demanes el mòbil i se l'ha, per exemple, com diu ell, no, se m'ha romput el mòbil, no, és que me l'han llevat a casa, clar. És que no el duc avui, i el duc a la motxilla.
5: Sí. És difícil perquè si aquest buit legal, quan diuen en Joel que aquest buit legal te trobes fermat de mans, no pots fer res. És a dir, jo crec que és una feina de base, que ells ja haurien de dir no poden agafar mòbil fins que surtin de recinte escolar.
1: Javier, amem.
4: Necessitant les famílies, necessitant que hi hagi una consciència grupal i jo volia afegir que la tàctica ara també és el professor arriba, posau el mòbil tots aquí damunt i tots ho deixen, però és que resulta que en duen dos. Tenen un de recanvi, que han donat un i això està passant a exàmens inclús. A partir d'aquí ha de ser una feina conjunta, famílies, docents, alumnes, centres educatius i en l'objectiu de millorar aquesta atenció, concentració, memòria...
1: Aquest tema que apuntes n'aprofundirem d'aquí un poquet, d'aquesta actuació conjunta famílies-escola, però bé, hem de dir que en qualsevol cas tema mòbil és una part del debat. La tecnologia també és una eina educativa, no? És molt útil per molts aprenentatges, però hem d'analitzar de quina manera s'hauria d'utilitzar la tecnologia dins l'aula. És veritat que se va arribar un moment on se considerava innovació educativa tenir tablets a l'educació infantil, per exemple. Aquesta idea està canviant. Quines activitats poden aprofitar realment les possibilitats que ofereix la tecnologia i en què ens hem de replantejar si és necessari? Vinga, anem a xerlots. Què opineu vosaltres sobre això? Quan val la pena usar la tecnologia dins l'aula i quan no? Ben, Jaume.
9: Tenim un problema i és que actualment tenim una manca d'educació, de recerca d'informació. No som capaços d'agafar una enciclopèdia física i començar a cercar. Però ni ara, ni el meu germà que té 5 anys més que jo, i a lo millor fa 10 tampoc. Per tant, sí que necessitem la tecnologia i ja no és un avantatge només, sinó una necessitat. És a dir, per cercar informació, per contrastar-la, i això si tens sort i tens un alumne que ho fa, perquè si no directament vas a ChatGPT, com ha dit en Joel, ho cerques i ja no tens necessitat ni d'informar-te bé i com toca, arribant a gent desinformada, a conflictes amb el que consumim. Per tant, si només feim, si només veiem la tecnologia com avanços i no també com es perjudici aquest, no serem capaços mai d'arribar a una societat consensuada, serem pols oposats.
1: Quan l'hem d'usar, Saula? Vinga, també és opinió de ses mares, va. Què penseu?
6: Jo, sincerament, trob que mos ha agafat molt malament a la nostra generació, perquè per dir com s'ha d'usar a Saula hem de saber com s'usa, i nosaltres estem un poc perduts. Jo trob que el ChatGPT, que diu en Jaume, no és una mala eina si la saps emprar.
1: Clar.
6: Vull dir, ella, la meva filla, ha fet feines de com emprar ChatGPT. I això és una cosa que s'hauria de fer i només l'he vist fer una vegada. Això és el primer que haurien de fer si els deixen emprar ChatGPT. Que tanmateix, aquestes cies, jo no m'agraden, reconec que no m'agraden, però és el futur. No podem obviar que estan i que ja no tenim enciclopèdies a casa nostra.
1: Anem a xerrar ara de seguida, però abans hem de mencionar un aspecte i se preguntes per voltes als lots, que és que durant els darrers anys també s'ha utilitzat molt la tecnologia en si idea de motivar a l'alumne, no? S'ha dit molt que, ai, és que farem un Kahoot en lloc de fer, per exemple, qualsevol altra activitat. Penseu que per als lots una activitat resulta realment sempre més interessant pot simplement fet de fer-la amb una pantalla? Sara, tu què trobes? És més divertit quan hi ha una pantalla pel mig? ¿Es motivador?
8: No, pero no sé, es como a lo que recurren todos los profesores, que es lo más fácil. Es que nosotros somos los niños, ¿eh? Es que con lo del móvil, yo antes quería decir que también hay que dar ejemplo, porque yo estaba en medio de un examen y he escuchado cómo la profesora escribía WhatsApps. Hay que dar ejemplo.
1: También.
8: Por eso los juegos yo creo que están muy bien y que yo creo que nos hemos acostumbrado, pero porque nos han acostumbrado ellos.
1: Aló, profes, va cap aquí. Heu abusat una mica d'aquest recurs, pot ser? Javier, sí, va cap a tu la pregunta.
4: Sí, jo crec que sí. El que passa és que ha estat dins de la curva d'aprenentatge d'aquests dispositius, no? Ara jo crec que ens hem de plantejar i hem d'anar un poquet cap enrere a veure quin objectiu tenim dins aula amb aquestes eines, i aquestes eines s'han d'emprar per crear, per aprendre d'una altra manera, per millorar els aprenentatges, i tot això ens ho dona, no? Però tal vegada ara estem en un punt que estem massa explotats i hem de tornar un poquet enrere per agafar força i tenir ben clar per què serveix.
1: Intel·ligència artificial, ja ho he comentat tots. Abans es preocupava molt el plagi, no? Els treballs fets en via, però aquest debat ja ha evolucionat una mica, perquè ara ja la intel·ligència artificial està integrada en moltes de les eines que utilitzem, podríem dir, en el dia a dia, tots. Com està canviant, si hi ha la nostra manera d'estudiar, d'ensenyar, d'aprendre, quins beneficis hi veus i quins problemes ens està plantejant? Què penseu? Vinga, Núria, per exemple, que tu has fet un treball en via. Beneficis i problemes de la intel·ligència artificial.
3: Vale, hi ha molts, perquè és una eina que si l'utilitzes bé pot ser molt útil i si l'utilitzes malament pot ser un desastre complet. Jo crec que com a eina per ensenyar als alumnes, com a eina que utilitzen els professors, podria ser molt útil si la saben utilitzar. Jo he fet molts de treballs aquest any amb intel·ligència artificial i si el professor sap, si el professor s'ha informat bé, és molt útil.
1: Gavi, tu vas fer el teu treball de recerca de batxillerat sobre la intel·ligència artificial.
7: Sí, bueno, però això fue...
1: Ha quedat una mica obsolet perquè en dos anys tot canvia.
7: O sea, fue antes de que saliera ChatGPT ni nada de eso. Era en plan redes neuronales mucho más básicas.
1: Vas a ser pioner.
7: Sí.
1: Llavors, beneficis, problemes...
7: Hombre, yo realmente para hacer trabajos solo veo problemas con las inteligencias artificiales, porque al final lo que busca un profesor con un trabajo es que tú aprendas a hacer lo que sea que te pida el trabajo. O sea, si simplemente tú le pides a la IA que te lo haga, no estás aprendiendo nada. Ese trabajo no sirve para nada. En cambio, la IA para tú mismo aprender la veo más útil. O sea, yo qué sé, yo en la ingeniería tengo muchos problemas que no tengo ni idea de cómo empezarlos. Pues le pides una ayuda, yo eso lo entiendo. Eso, cuando no tienes al profesor delante, necesitas algo con lo que comenzar, pues eso está bien. Pero para hacer trabajos es que pierdes todo. Todo lo que puedas aprender el trabajo lo pierdes, en mi opinión.
1: Sara, que tú usas molt la IA. ¿Tú qué piensas de la IA aplicada en el món acadèmic?
8: Yo pienso que te saca de muchos apuros. De tener muchos ceros, a mí me ha ayudado mucho. Yo, vale, es verdad que a lo mejor te puede dejar un poco tonto, ¿no? Usarlo mucho. Però a mi me va molt bé.
1: Hi ha moltes opinions, a menys la mare que diu.
10: La nota ja no sé si pones o chati.
1: Joel, en els més jovenets, la IA, surt de la IA per tema acadèmic, quins aspectes positius hi veus i quins aspectes no els veus positius?
2: A veure, és que en l'institut ensenyar a usar-la no ensenyen. Así que todo es negativo. A ver, lo positivo, lo mismo que han dicho, que para empezar una duda... Pero a nosotros no nos enseñan a eso, nos enseñan a no usarla. Y ya está.
1: Home, Javier.
4: És que per ensenyar-vos a vosaltres no hem de saber nosaltres. I clar, estem en un punt que alguns profes estan en ello i d'altres no en volen saber parlar. Jo he de dir que sí que l'utilitz per crear materials i m'està salvant, igual que en Sara, m'està salvant la vida amb moltes... temes burocràtics i poder adaptar feines a determinats alumnes i va molt bé. I és que va molt bé i està millorant i me permet individualitzar l'aprenentatge de molts dels meus alumnes.
1: Són molts temes, ja han sortit durant el curs, un dels temes ha estat aquest, el fet de poder flexibilitzar, d'adaptar materials en els al·lots, També, de l'altra banda, sortit has fet d'esperill de que els lots no arribin a adquirir certs aprenentatges i els substitueixin en sa IA, com pot ser fer un resum, o també has fet de dependre molt, de sempre, de consultar sa intel·ligència artificial per qualsevol cosa, no? Com aquella necessitat de que ens confirmi que allò que estem fent està bé, en lloc de seguir una miqueta el nostre instint, el nostre sentit comú. Són moltes coses a revisar, però això ho deixarem per un pròxim capítol. Anem a reprendre el tema que ha mencionat abans en Javier, ja per anar acabant, que és el tema de que les famílies i l'escola treballin junts amb el que és surt de pantalles, tant a casa com a l'escola. Des de FAPA Mallorca ho ha impulsat enguany una iniciativa, ho han comentat, precisament per això, per fer acords a l'escola. Com ha funcionat?
4: Clar, està comprovat que fer una xerrada i ja està, en si no és dolent, al revés, ajuda, però no ajuda tant com fer-ho de forma conjunta les famílies, el centre, els docents i els alumnes, no? Quan tu recolleixes a tothom i anem de la mà, pues, creix de forma exponencial.
1: Posant acords concreta, per exemple, a quina hora se deixa el mòbil fora de l'habitació.
4: Exacte. No sabem per què, però quan passaven a l'institut els compràvem el mòbil. Per què ho fèiem així? Ah, perquè tothom ho fa així. Pues, si xerres amb les famílies i hi ha moltes que diuen no, jo no ho vull fer, ah, doncs pues no ho fem, pues ja ens posem d'acord i a partir d'aquí s'aprenen una sèrie de decisions que van en línia i que els alumnes mateixos, els nens, quan xerren entre ells, diuen no, a casa meva no me deixen tenir el mòbil a les hores de dormir. Ah, doncs pues, és una línia que anant tots junts i això funciona millor que no, que cadascú vagi com pugui.
1: I això ens duen el darrer tema d'aquesta tertúlia, que és la participació de les famílies, clar, perquè tot això funcioni, les famílies han de participar en aquestes reunions, s'han d'apuntar, però, curiosament, és un tema que han comentat sovint, tot i que les famílies avui en dia estan molt més implicades en l'educació dels fills, de fet, alguns van, com han dit, en els exàmens de la universitat i tot, resulta que segueix costant bastant la participació. Les famílies, amem, Vicky, tu que has estat representant del Consell Escolar, les famílies realment coneixen com funciona el centre escolar?
6: No. La família no sap com funciona el centre escolar, la majoria no saben ni què és un Consell Escolar, no saben les comissions que hi ha. I jo voldria dir una cosa. En els 4 cursos d'ESO, a les reunions que ha anat, anava un 20% de les famílies. A la classe en sou tutor. El tutor no és un alien que compareix per arte de màgia a la classe i després se'n va. És una persona que té les seves teories i la seva manera de fer i que l'has de conèixer perquè tu, per fer feina que teva, has de saber com fa feina el tutor. Perquè si el tutor ho fa d'una manera i tu ho fas d'una altra, aquí xocam.
1: Per què penseu que falles a participació? Per què les famílies no assisteixen a les reunions? És una qüestió de falta de temps? No sempre arriba la informació? Què està passant?
0: Jo penso que és un reflex de la societat. Cada vegada som més individualistes, cada vegada mirant més per nosaltres. Ui, quina peresa. Ui, ara ja he de deixar d'anar, no sé on per anar en això. Jo penso que és un reflex pur i dur de la societat. Però bueno, que això també passa a primari, perquè tu vas a qualsevol reunió, a qualsevol tutoria individualitzada, i hi ha hagut pares que abans tenien cita que no han comparegut, perquè ho sents, o reunions que dius, mare de Déu, l'única que hi ha assistit gent és com en anant de viatge d'estudis. Així de clar, perquè això pica. Però si no, la gent no hi va. I a secundari supòs que passarà el mateix.
1: Amem, Javier, tu que ets representant de les dues bandes, sí. Eh? Que ets professor, però en el mateix temps és representant de les famílies. Així ho reunim tot. Què hauria de millorar tant per part de les famílies com dels centres perquè hi hagués una major participació i fos més fàcil treballar en aquesta mateixa línia que tu comentaves?
4: S'ha de millorar la comunicació. Millorar la comunicació és donar a conèixer el que fa el centre, que molt de pits fan coses molt, molt ben fetes, però no arriben a les famílies. I després, per l'altra banda, les famílies han de fer arribar, segons, bueno, les queixes, els han de fer arribar. El problema és quan fan arribar una queixa, que és un doll. I els docents, ah, que això és un doll, i aquí és quan se genera un conflicte. No, els docents també han de ser conscients que les famílies no ho saben tot i venen preocupats perquè enguany el canvien de classe en el meu fill. bueno, però és que no passa res, és que sempre se fa així, coneixerà més gent, i per una banda hi ha d'haver una explicació per part del centre, sempre fins a un punt.
1: Han de ser més empàtics, aquestes dues bandes, no?
4: Aquestes dues bandes. Però jo som partidari de fer arribar les queixes, perquè així me donaran una explicació de per què s'ha fet. Sobretot, si me la donen i és convincent, endavant. Perquè tant hi ha queixes bones com dolentes que poden anar més o que no van a res perquè és un dèficit en la comunicació. Simplement hi ha hagut una mala interpretació i aquí acaba. No?
1: Intentar, com dius moltes vegades, tu aprofitar el conflicte com a oportunitat.
4: Exacte.
1: No? D'acord. Són molts temes que hem posat damunt la taula. Hem parlat de com acompanyar els alumnes, de la seva autonomia, de pantalles, tecnologia, intel·ligència artificial i de la participació de les famílies. Jo vos demano, per acabar, una conclusió de cadascun sobre què penseu que haurien de revisar o millorar especialment de cara en aquest nou curs. Frase curta. Vinga, Jaume, començam amb tu.
9: Consensuar pares, fills i mestres és una feina molt difícil perquè tots n'han de fer la seva part. I per arribar a un conjunt, simplement temps, paciència i predisposició.
1: Molt bé, pràcticament ho resumim tot, eh? Pràcticament ho has dit tot. Gavi.
7: Yo creo que ir con precaución, o sea, con cualquier tecnología nueva, porque las inteligencias artificiales no van a ser lo último que salga, ir con precaución de lo que salga nuevo.
1: Molt bé, en calma. Sara, consell per pares, per qui tu vulguis.
8: Que los adultos den más ejemplo a los niños.
1: Molt bé, molt bon consell també, Núria.
3: Bé, comunicació i especialment empatia per l'altra banda del conflicte.
1: Molt bé, Joel.
2: Que és molt divertido hacerse el maroto de la classe, trayendo el mòbil, jugando en el horario de classe, esconderse del professor i quitarlo en el último momento. És muy guai, però les regles estan per algo.
1: Vinga, aquest missatge pels alots que se voten les regles, eh? També una mica de consciència. Malen.
10: Que cada nen és diferent i no sabem en la situació que està i hem d'empatitzar un poc també.
1: D'acord, també molt important.
6: Aquest és per tots. Atureu-vos, pensau, no heu de frisar i pensau que la persona que teniu davant també s'ha d'aturar i també ha de pensar.
4: Jo centraria sobretot en esforç, tolerància a la frustració i aprendre.
5: Sí, jo diria també que equivocar-se tant a nivell d'alumnes, famílies o mestres és una oportunitat d'aprenentatge, no és un fracàs.
0: I ja diria que la comunicació entre totes les parts és fonamental per aconseguir l'objectiu que ens marcam, com a famílies o com a professors o alumnes.
1: Molt bé, anem acabant amb Margarita, que ha fet totes les etapes educatives i que, a més, està estudiant per profe. Vinga, com acabam?
6: A part de tot el que s'ha dit, que totalment d'acord, treballar l'empatia i també entendre un poc el que han comentat, que tant docents com famílies com alumnes són persones i que les persones van per etapes i que hi ha, a lo millor, durant un any un alumne és absolutament terrible i superconflictiu, però és perquè està passant qualque cosa que nosaltres no sabem, i entre els profes de vegades passa, no?, de dir, uf, tindràs de tal persona, i a lo millor el següent any és una bellíssima persona, ha canviat moltíssim, ha après, i com a tenir paciència, i a l'inrevés, hi ha profes que de vegades no són bons profes, però perquè també són persones i han tingut un mal any, i l'any següent són superbons.
1: Molt bé, doncs molta empatia, molta paciència i bon curs.
3: Gràcies.
11: IB3 Ràdio és participació.
12: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
13: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
14: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
1: I després d'aquesta tertúlia tan intensa, continuem amb propostes d'educació i divulgatives. Avui començant parlant de formació en voluntariat. ens ho expliquen des de la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
15: La plataforma del voluntariat de les Illes Balears ofereix cada mes una formació bàsica online adreçada a noves persones voluntàries o qui vulgui iniciar-se en la participació social. El curs aborda drets, deures normativa i recursos existents. També s'imparteix de manera presencial a totes les illes, així com a lectura fàcil, una opció adaptada i simplificada per garantir l'accessibilitat de continguts. La formació és oberta a tothom a partir dels 14 anys. Pots trobar tota la informació i inscriure't a la nostra web de la plataforma.
1: Continuem amb el recordatori que ens fan arribar des de FAPA Mallorca sobre les beques per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
16: Hola a todos. Desde la Comisión de Inclusión de FAPA Mallorca os recordamos que el plazo para solicitar la beca ENESE acaba día 10 a las 3 de la tarde. El trámite se hace online y antes de firmar y enviar podréis indicar si solicitáis únicamente el subsidio o también otras ayudas. Si vais a pedir reeducación pedagógica o del lenguaje, se puede encontrar en internet el documento que debe rellenar el profesional o gabinete poniendo en el buscador becas NEE CAIP. Después tenéis que enviar el documento firmado al departamento de orientación de vuestro centro.
1: I acabem amb una proposta artística que ens fa arribar en Mary de l'equip Dinamo, la nit de l'Art Jove 2026.
17: Aquest dissabte 19 de setembre, la plaça del Tour s'omple d'art jove. De 7 a 9, vine a gaudir de la nit de l'Art Jove 2026, una iniciativa que té com a objectiu donar visibilitat al talent artístic jove de Palma. Podràs conèixer les obres i propostes de 12 joves artistes que compartiran amb nosaltres la seva creativitat i la seva manera d'entendre l'art. T'esperem a la plaça del Tour.
1: Gràcies per la informació. Nosaltres acabam aquesta primera hora de programa tornant a reunir a pares, professors i estudiants per passar una estona plegats ben divertida. Serà després d'una petita pausa.
18: IB3 Ràdio és coneixement.
19: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
20: Tèntol!
21: Tèntol! Tèntol!
19: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
22: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: Hem preparat un petit concurs de tornada a l'escola amb proves de memòria, de rapidesa i algun examen sorpresa amb pares, amb joves i amb profes, tots aquí junts. Hola! Que esteu preparats?
23: Vinga, sí!
1: Tots junts, eh? És cooperatiu, d'acord? Vinga, idò, la primera prova. Haureu de dir noms d'assignatures, molt ràpid. La primera que vos venguin al cap i no val repetir-ne cap. Preparats?
24: Sí.
1: Vinga. Música d'atenció. Assignatures.
25: Matemàtiques. Grec.
4: Llatí.
26: Filosofia.
27: Informàtica.
28: Català.
29: Història.
30: Plàstica.
31: Castellano.
32: Anglès.
33: Educació física.
34: Tecnologia.
35: Biologia.
4: Art.
36: Programació.
37: Comptabilitat.
38: Economia.
39: Digitalització.
40: Documentació jurídica.
1: Guapa.
41: Dinàmica.
42: Alemany.
43: Física.
44: Geografia.
45: Educació física.
4: Física quàntica. Oh,
1: ja l'han dit. Però bé, molt bé, un aplaudiment. Molt bé, molt bé. Ara, Margarita, vine cap aquí. Vine, vine. Que anirem triant pares perquè facin coses. Ara tenim paraules relacionades amb l'escola i algú de vosaltres li donarem aquesta paraula i l'haurà d'explicar a la resta perquè l'endevini. Però, clar, hi haurà paraules que no podrà dir. Que esteu preparats?
46: Sí.
1: Sí. Mem, vinga. Exacte. Vinga, no mireu. Mem, Malen, que t'ha tocat a tu. Has de dir aquesta paraula, no mireu ningú, però no pots dir tot això. D'acord? Sí, ho tens.
46: No.
1: Li posam el micro. Vinga, han d'endevinar això, però no pots dir aquestes paraules. Mem, de què estàs parlant?
46: D'una cosa.
1: D'una cosa?
46: Molt bé.
1: Relacionant l'escola, què
46: sí.
1: més?
46: Sí.
4: Deures.
46: Que te califica.
31: Examen.
1: Molt bé, molt bé. No podia dir estudiar, preguntes, nota, prova. Molt bé. Vinga, cap aquí. Mem, Joel, t'ha tocat aquesta. Aquesta és la paraula i no pots dir cap d'aquestes coses.
47: A contravé.
1: Això és massa específic. No, què més?
4: Mem.
47: Menjador.
1: No.
47: Sí.
1: Però això no té res a veure, tu que estàs mirant.
2: A ver, hay que irse muy lejos, hay que dar una vuelta.
1: No facis impostor, venga. No ha de ser tan complicat, a mem.
2: Futbol.
1: Pati. Exacte, molt bé.
4: Pati.
1: A contra B, que eres grup de classe A contra B jugant a futbol, no?
4: En estem de menjador.
1: Vinga, i ara la darrera, que serà per en Javier, vinga. No la mireu els altres. Amem. Amem.
4: És una persona que...
1: Sí, correcte. Només hi ha professors persones.
4: Gràcies per la persona.
1: Molt bé, vinga, un fort aplaudiment per vosaltres. Ara anem a seguir amb una altra prova, que és una prova de memòria. Com aneu de memòria?
2: Molt malament.
1: L'hem d'entrenar una miqueta.
4: Sí.
2: Els joves estan bé de memòria.
1: La farem tots, eh? Hem de dir, dins la motxilla duc, i cadascú afegirà una cosa i l'altre l'haurà de repetir. Dins la motxilla duc es berenar. Dins la motxilla duc es berenar i s'estoig.
7: Anem
1: ficant coses dins la motxilla. Començarem pels pares o començarem pels gelots? Qui té més memòria?
4: Els gelots.
1: Anem a començar pels nins i em posava un poc més difícil en les pares. Vinga, Margarita, dins la motxilla duc. Vols acabar amb tu?
7: Sí.
1: Vinga, la Margarita s'anima. Jaume, dins la motxilla duc.
8: Dins la motxilla duc un quadern.
1: Vinga, molt bé, seguim.
8: Dins la motxilla duc un quadern i un estoig.
1: Vinga.
9: En la motxilla llevo el quadern, l'estuig i la merienda.
1: Molt bé.
20: En la motxilla duc els quaderns, els tots, el berenar i una calculadora.
1: Molt bé.
21: En la motxilla llevo quaderno, estuche, comida, calculadora i xuletes.
1: Hola. Seguim.
23: En la motxilla llevo un quaderno, un estuche, la merienda, una calculadora, les xuletes i un neceser.
1: Hola, vinga.
24: Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, berenar, ja no me'n record, la calculadora,
1: molt bé,
24: les xuletes, un neceser,
1: molt bé,
24: i aigua.
1: Molt bé,
4: això
1: molt bé.
4: Això està complicat, eh?
1: Vinga, a veure què profes.
4: Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, el berenar, una calculadora, les xuletes, el neceser, aigua,
1: sí?
4: I un mòbil.
1: Hola, que profe, vinga, seguim.
26: Vinga. Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, es berenar, una calculadora, les xuletes, un neceser, l'aigua, el mòbil i un Chromebook.
1: Hola.
27: Dins la motxilla duc un quadern, l'estoig, el berenar, la calculadora, les xuletes, el neceser, l'aigua, el mòbil, el Chromebook i una carpeta.
1: Margarita, tot per tu, vinga, no te pots equivocar, eh?
7: Això ha de ser una motxilla de rodes.
1: Pesa.
24: Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, el berenar, una calculadora, les xuletes, un neceser, una botella d'aigua, un mòbil, un Chromebook, una carpeta i jo duc el segon mòbil.
1: Fort aplaudiment.
2: Però s'heu fixat en una cosa. No hi ha ningú que duï llibres a dins la motxilla.
1: És molt curiós, també, bon detall. I ara sí, vinga, examen sorpresa. Són preguntes fàcils, eh? El problema és que les heu de contestar molt ràpid. Sou molts, per tant, algú les encertarà, eh? Són de diferents assignatures. Estan preparats?
2: Vinga,
1: música de test. Anem a matemàtiques. Quan és 12 per 8?
2: No me'n deixis.
1: D'acord. Ara anem a una altra. Llengo, quina d'aquestes tres paraules és esdrúixola? Ambulància, telèfon o paret?
2: Ambulància.
1: Correcte. Quines ciències, quin és el planeta més pròxim al Sol?
2: Mercurio.
1: Correcte. En quin segle, història, va arribar Cristòfol Colom a Amèrica?
2: 1456.
1: No, 1492. Música, què fa un sostingut o una nota musical? A, la puja a mig to, B, la baixa
2: a
1: mig to.
2: A.
1: Però hem d'acabar. C, fa que duri el doble. Correcte. Anglès, quin és el passat de to go?
8: When.
1: Molt bé, no han fet falta opcions. I la darrera, Quin és el riu més llarg de la península Ibèrica?
0: El Duero.
1: Iix.
0: El Guadalquivir.
3: El Tajo.
1: Tajo. Tajo, correcte. Fort aplaudiment. Anem bé, no?
3: De matemàtica anem bé, de geografia un poc...
1: Geografia ha costat una mica.
3: Ha costat una mica, jo he suspendido.
1: Vinga, anem a veure com estan els pares de recordar frases mítiques de l'educació. Però primer les hauran de contestar els lots, a menys si ells també les saben. Preparats?
3: Sí.
1: Vinga. Jo començaré una frase i vosaltres l'heu de continuar. Antes de P i B...
0: Me pondré.
1: Correcte. El orden de los factores...
5: No altera el producto.
1: En un lugar de la mancha...
6: Del cuyo nombre no quiero acordarme.
1: El cuadrado de la hipotenusa...
3: Es la suma de los catetos.
1: Molt bé. Y esa darrera, con 10 cañones por banda...
6: Viento en popa toda vela.
1: Molt bé!
3: Molt bé!
1: Aquesta pensava que no l'encertaria, no? I ara ja anem a una prova, ja per anar acabant, que és la prova d'abans que sonis timbre, ho deixo molt ràpids, jo vos donaré una categoria i haureu de dir 5 coses que encaixen en aquesta categoria abans que sonis timbre. Preparats?
4: Vinga.
1: El timbre sonarà quan n'hi van vulgui. Vinga, començam. Molt ràpid, 5 coses que hi pot haver dins un estoig.
10: Llapis.
4: Goma.
10: Maquineta.
11: Ferment.
1: Correcte, vinga, seguim. No ha sonat el timbre. 5 excuses per arribar tard a classe.
10: M'he dormit. Un embòs.
3: S'ha aturat el despertador.
11: El transporte públic no hi va bé.
1: Falta una, no?
0: Havia un semàfor en rojo.
1: Vinga, ja està, seguim. 5 coses que no vols sentir un alumne d'un professor.
11: Que
1: no... Exacte, vinga.
3: Examen sorpresa.
1: Exacte.
11: Trabajo en grupo.
1: I ens ha faltat una, vinga. 5 coses que pots fer durant el pati.
4: Menjar bocata.
11: Mirar el mòbil.
10: Corre.
4: Jugar a futbol.
10: Xerrar.
1: Perfecte. Usar el mòbil no deixen. 5 coses que fas quan tens un examen en el dia següent.
10: Estudiar.
11: Dormir.
6: Fer xuletes.
1: Exacte.
10: Agobiar-te.
1: Sí.
10: Llorar.
1: Vinga, ja està. Molt bé. Ho heu aconseguit. Un aplaudiment. I ja només ens falta la darrera prova, que aquí és una prova relacionada amb professors i mestres de ficció famosos. Nosaltres vos direm un personatge i algú l'haurà d'imitar perquè els altres l'endevinin. Margarita, aixeca't, per favor, que t'enviarem perquè vagin mirant. Aquí ho he de tapar perquè ningú me vegi. Aquí hi ha gent que vol mirar. Vinga. Ves-te'n en Jaume, tapat. No, i no mostris el full de davall, que se veu tot. Jaume, ho tens?
11: Vale.
1: Saps qui és? Imita-ho. Sí, sí, Margarita, sí, dona-m'ho amb molta...
11: Imitar?
1: Imita'l. No sé.
11: Ai, Déu meu.
1: Fer d'aquest personatge.
11: Està ben difícil, eh? Vinga. No sé.
1: És un professor.
11: És un professor?
1: Sí.
10: Ah, sí.
1: Sí.
3: Sí.
10: En el látigo ja m'he quedat jo, eh?
1: Vinga, te toca tu, Malen. Un altre un mestre, sí. És fàcil, vinga. A mi me'l tens, o miris
6: aquí? Bueno, fàcil. Fàcil, fàcil.
3: Jo volia mirar.
1: Sí? Ho tens? Mem, xerra cap aquí, has de xerrar.
23: No va fer falta ni hablar.
11: Miyagi.
1: Molt bé, havies de dir d'Artera.
3: D'Artera.
1: Anem, Javier.
4: Vinga,
1: Mem, perquè aquesta és difícil. Mostra'l com puguis, Margarita, que no el vegin. Mem, tothom tapant els ulls, molt bé. Sí. Però
4: és complicada.
1: Però és home o dona?
3: Digues qualque cosa.
1: És dona.
4: És una dona.
1: Correcte! A mi, mi és darrer... Vinga, li donem en Gavi. Vinga, mem. Vinga, Gavi, mem. És un professor. Mem.
11: Harry, estàs castigado.
3: Snape.
1: Molt bé. Però que bé ho heu fet.
3: Severus Snape.
1: Molt bé, un 10, eh? Que vos ha agradat aquest concurs?
5: Sí!
1: Que ja teniu ganes de tornar a escola?
5: No!
1: Vinga, adeu!

Continuem a la segona hora de No venim amb manual, avui especial Tornada a l'escola. Començarem amb una entrevista a una jove, na Marta Ramos, que ens explicarà la seva experiència estudiant a Harvard, matemàtiques i filosofia.

0: quan s'hi accedeix? Què se necessita per aconseguir una plaça i com funcionen les ajudes econòmiques? Com és realment estudiar i viure a una d'aquestes universitats nord-americanes que tantes vegades han vist a pel·lícules i sèries? Avui, per parlar-ne, ens torna a visitar Marta Ramos, que ja va passar pel programa fa 2 anys, quan va acabar el batxillerat internacional i ja sabia que continuaria els seus estudis a una universitat en els Estats Units. Abans de començar, però, va decidir fer un any sabàtic i ajornar durant un curs la seva incorporació a la universitat. Ara ja ha completat el seu primer any a Harvard, on estudia matemàtiques i filosofia i viu a una de les residències de la universitat. Aquest dia és a Mallorca, abans de tornar als Estats Units per començar segon, i aprofitam per retrobar-nos amb ella, conèixer com ha estat aquest primer any i descobrir també què hi ha darrere tot el procés per arribar a estudiar a una universitat d'aquestes característiques. Marta, benvinguda, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies. Encantada de ser aquí, la veritat, i de poder ara explicar l'experiència des de l'altra banda, ara ja vivint allà i havent estudiat.
0: Molt bé, tenim moltes preguntes per tu. Eh? Estàs preparada?
1: Sí.
0: Molt bé. Com deien, quan vares venir al programa fa 2 anys, ja sabies que estudiaries en els Estats Units, però vares decidir ajornar aquest any, la teva incorporació, i fer un any sabàtic.
1: Exacte.
0: Per què vares prendre aquesta decisió, que vares dedicar aquell any, i a més, què diries que te va aportar fer aquesta aturada d'un any?
1: Jo crec que va haver molt de factors que van influir en que jo prendre la decisió de quedar-me aquí un any més i no anar-me als Estats Units. Un parell de raons van ser, per exemple, que jo estudiava un grau de música en el conservatori i me quedava un any per acabar. I vaig decidir que era un títol que jo volia, a més, jo volia acabar el grau i poder, pues, dir, perquè ja és un títol professional, és a dir, que jo el volia tenir i vaig decidir que era una raó de pes. I més allà d'això, també tenia un parell de projectes aquí començats que me feia una mica de pena deixar ja sense acabar o sense tancar, així que també vaig quedar per això. I la darrera raó jo crec que és perquè els 2 anys de batxiller varen ser durillos, fent batxillerat internacional i tal, i pues, vaig acabar una mica cremada i jo vaig decidir que volia començar a la universitat amb tota l'energia que jo pogués tenir. I va ser un any que, sincerament, vaig aprofitar moltíssim, tant per descansar com per pues, això, acabar
0: tancar projectes.
1: Tancar projectes i va estar molt guai, la veritat.
0: Clar, fer un any sabàtic és una opció bastant habitual en els Estats Units,
1: sí.
0: Aquí no tant, perquè una de les coses és que després costi reprendre els estudis. Tu, a més d'en el teu cas, que era per tancar uns projectes, no?, que tenies, en quins casos o en quins altres casos creus que pot ser una bona decisió? Quins pros i contres hi veus i que s'hauria de tenir en compte abans de fer aquesta passa?
1: A veure, jo sí que és vera que moltíssima gent, quan jo els deia que me quedava aquí un any més, m'han dit, no, però després no voldràs tornar a començar a estudiar. Jo, estudiar és una cosa que sempre m'ha agradat i més sabent que tinc l'oportunitat d'estudiar on estudi i no m'ho va costar gens ni mica. O sigui, jo ja sabia que en acabar aquell any sabàtic tornava a començar a estudiar. No? O sigui, no va ser una idea que en cap moment se m'ha passat pel cap de no, doncs ja no vull estudiar.
0: M'acostumaré a no fer res i ja no voltaré.
1: No. Jo sempre recomanaria any sabàtic vamos, a quasi tothom. És vera que no és un any per no fer res, perquè un any sense fer res se fa molt llarg, jo crec. Però si tens qualque projecte, vols fer viatges o necessites un temps per fer qualsevol cosa. Jo, per exemple, també vaig anar amb un parell de títols d'anglès, del carnet de cotxe. És a dir, és un any que a tothom li ve molt bé, sempre hi ha coses a fer i jo sempre el recomano, la veritat.
0: Molt bé. Abans deies que vares tenir 2 anys molt intensos de batxillerat internacional.
1: Sí.
0: Explica'ns un poc per què vares triar aquesta modalitat. Tu ja tenies clar que volies estudiar a l'estranger o ho vares triar per altres motius?
1: A veure, jo sempre he tingut clar que volia estudiar als Estats Units. Bé, als Estats Units. Jo sempre he tingut clar que volia sortir d'Espanya per estudiar. I és vera que als Estats Units sempre ha estat una de les meves idees principals per anar a estudiar allà. Simplement, pues, supos que per coses que havia vist a la tele o pel mòbil o coses així, i sempre havia tingut aquesta idea. I, claro, ma mare és profe i ella em va explicar pues, que hi havia aquesta oportunitat de fer batxillerat internacional. I jo, sense cap plan, me vaig ficar allà sense tenir cap idea de lo que era en realitat el batxillerat internacional, perquè és com, hi ha molts dubtes de què és això, perquè la gent se pensa que estudiem anglès o coses així, però no. El batxillerat internacional, al final, és un altre,

0: tipus de batxillerat, com aquí és nacional, l'OMLOE o no sé quina llei ara, pues és un altre tipus de batxillerat normal i ja està.
1: I explica'ns un poc les diferències per aquells que no ho coneixen gaire, que hi ha entre un batxillerat internacional i un batxillerat convencional, aquí podrien dir.
0: Bé, nosaltres, per exemple, jo el vaig fer a Tsompacs, el batxillerat internacional, i com és un institut públic, a Tsompacs, que és de fet l'únic institut públic que el fa aquí a Mallorca, crec que només el fan també a Manacor, si no vaig malament, pues, és un institut públic que ha d'oferir obligatòriament el batxillerat també nacional d'aquí d'Espanya. Així que nosaltres, a la meva classe, havíem de fer tot dos, batxillerat internacional i batxillerat nacional. Què significa això? Pues que al final surt de batxillerat amb dos títols. Les diferències? És un currículum diferent. En el final, el batxillerat internacional, tu tries sis classes, o sigui, sis assignatures. Jo, per exemple, feia química, física, mates, anglès, català, castellà, mentida, són set. I un altre que fèiem que era de medi ambient. I això, pots triar com les teves assignatures més les que vulguis. I és pues, molt més temari, s'amplia el temari que se dona aquí en el batxillerat nacional, no vol dir que sigui més complicat, simplement pues, això, és un temari més ampliat, però més enllà d'això, en el final, les diferències, pues, jo crec que el que més se diferencien és el tipus d'examinació. En el batxillerat internacional, en lloc de ser que te posen notes durant dos anys, és com una pau. Tens un d'exàmens en el final de segon de batxiller i aquestes són les teves notes, ja no hi ha res més.
1: Te jugues més a una carta. Igual.
0: Exacte, però és veritat que són exàmens pues, molt més llargs i diferents, una mica, en el sentit d'una mica més amb problemes, en lloc de, per exemple, aquí, per exemple, història d'Espanya és molt un examen de memoritzar, en els batxillerats internacionals, perquè això no se veu tant, són més didàctics, a lo millor, aquests exàmens.
1: D'acord. Anem ja a l'accés a la universitat, ja han deixat el batxillerat enrere.
0: Sí.
1: Clar, entrar a una universitat sempre suposa complir uns requisits, però en el cas de Harvard el procés d'admissió és diferent, també, dels que coneixem aquí, i s'ha de preparar més, crec que, amb bastant de temps, no? Com és aquest procés? Què valoren allà, més enllà dels resultats acadèmics a l'hora d'admetre un estudiant?
0: Bé, és veritat que és un procés d'admissió molt més holístic que el que tenim aquí a Espanya. Aquí estem acostumats pues, a entrar amb la nota de
1: detall.
0: Sí, a tanta nota de detall. I allà és veritat que veuen a l'estudiant com a, no només les notes, sinó com a la persona que és i pues, depenent de si els agrades o no, això és molt d'Estats Units, de te tienes que vender bien, i pues, tu t'avances com a persona, i si la persona que està llegint el teu perfil li agrades, pues, passaràs a la següent ronda d'admissió, i si tens sort, pues, t'agafen, i si no tens sort, no t'agafen.
1: Bueno, jo crec que activitats que fas,
0: sí,
1: no?
0: Sí, claro, és a dir, tu quan tu escrius sobre tu mateix, pues, has de dir tot el que has fet durant la teva vida, en el final les notes són una gran part, però també has de posar projectes que has tingut, activitats, si toques instruments, si xerres altres idiomes. És a dir, ho valoren tot. I jo crec que és un procés complicat en el sentit de, en el final, ets una persona de 17, de 18 anys que tampoc... O sigui,
1: no has tingut massa temps
0: com per fer tantes coses. I hi ha com a expectatives molt grans, i més quan se xerra d'universitat com Yale, Harvard, etc., de, ai no, pues és que la gent que cura el càncer. És vera que al final pues, som adolescents que no han tingut temps de fer tantes coses, però és vera que t'has d'aprendre a vendre per entrar a universitats estadounidenses.
1: Clar, i un altre dels grans reptes pot semblar l'econòmic, no? Perquè quan pensam en el cost d'estudiar i viure als Estats Units, una universitat com Harvard també es pot semblar fora de l'abast de moltes famílies. Com funciona el sistema d'ajudes econòmiques? Realment és possible accedir a una universitat així, encara que una família no pugui assumir un cost molt elevat?
0: Jo això és algo que me preocupava molt des d'un principi, però després, és a dir, nosaltres el que entenem com a beques, allà, en aquest tipus d'universitats, així s'Ivy League, que se coneix, no són, o sigui, no funcionen amb beques, perquè el que nosaltres entenem per beques és un sistema d'ajudes que va pues, una mica per meritocràcia, no? En plan, qui ha fet tal cosa, qui ha tret millors notes, pues, rep una beca. Allà això no va així. Tu, ells veuen el teu perfil i en el teu perfil no apareix en cap moment cap de la teva informació econòmica, de la teva família, etc. I una vegada decideixen si t'accepten o no, si t'accepten, ells estan com a disposats a pagar tot el que la teva família necessiti. Allà, per exemple, un any sense te pot arribar a costar $100,000 i, claro, si tu t'accepten, pues, després reps una, com una oferta que diuen, vale, pues, hem revisat tota la teva informació econòmica, dels teus pares, tot això, el que tu, si fas feina, pues, el que tu cobres, el que els teus pares, família, altres ajudes que rebis d'altres països o qualque altra cosa, i te donen, pues, els dobbers. Jo, la meva experiència, sempre he rebut unes ofertes que es quadren exactament de lo que la meva família ha necessitat i jo no conec a ningú que hagi rebut una oferta. A més, que si tens qualque problema en l'oferta, sempre se pot xerrar amb ells i, en el final, són institucions que tenen molt de dobbers i que volen perfils d'estudiants de tot tipus. Així que, quan entres a la universitat, a una d'aquestes universitats, els dobbers no solen ser un problema perquè estan disposats a pagar tot el que una família necessiti.
1: Molt interessant. Ja hem parlat del camí per arribar a la universitat, anem ara als estudis, eh? Estan fent una entrevista ben completa avui. Tu has triat matemàtiques i filosofia, que són dos àmbits que així d'entrada poden semblar bastant diferents. Per què vas triar aquesta combinació i com funciona en la pràctica estudiar aquestes dues disciplines?
0: Bé, mem, jo sempre, des de, jo crec que des de quart d'ESO, sempre he dit que jo volia estudiar matemàtiques i filosofia. De fet, a batxiller, molts dels meus companys com que se'n reien així de broma de... Són dues coses que tu penses... Molta gent pensa que no tenen res a veure, però bé, això és mentida, perquè les matemàtiques i la filo, en el final...
1: Tot està connectat.
0: Tot està molt connectat i tenen la mateixa base, que és el raonament lògic, i hi ha moltes coses que tenen en comú. Jo m'encanten les dues. És vera que no és un doble grau, com aquí que en tenim, són dues carreres separades, perquè, tot i que tingui molt a veure, tampoc tenen tantes classes en comú. Però bé, jo m'encanta poder dir que primer tinc una classe d'àlgebra i després tinc una classe de pensament crític o alguna cosa així, la veritat.
1: Hi ha flexibilitat per combinar les matèries i anar construint una mica el teu recorregut?
0: Sí, allà no és com aquí que, per exemple, quan entres a la universitat tens com un horari fixo, tu vas en la teva classe i normalment pues, teniu totes les mateixes assignatures i pot triar pues, qualsevol optativa. Allà és més bé, tens uns requisits a complir durant els teus 4 anys de carrera, però tens llibertat quasi completa en triar assignatures, horaris, etc. Per exemple, jo a la carrera de matemàtiques pues, sé que he de fer qualque classe d'àlgebra, de geometria, etc. Però tinc molta llibertat en triar quines classes, o professorat, o horari, etc. I també tinc molta opció de fer optatives, sortir-me de les matèries de filosofia, fer qualque classe de física que m'interessa molt, o de ciències polítiques, o qualsevol altra cosa que m'interessi.
1: Molt bé. Anem a la part ja més social. Tu vius a una residència de la mateixa universitat, comparteixes el dia a dia amb altres estudiants en el campus. Després d'aquest primer any, què és el que més t'ha sorprès d'estudiar i de viure també a Harvard?
0: Jo crec que tenia una idea de Harvard no contrària a lo que és, però molt diferent a lo que és. Jo al final m'he trobat, comparteixo el meu dia a dia amb persones de tot el món, és una passada completament, és a dir, conèixer a persones de qualsevol país amb una història completament diferent de la nostra, i és molt interessant, és veure que no és com les pel·lícules, no és com això que veiem les pel·lis de fiesta tot el dia en
1: club,
0: no. Però així tot hi ha molt bon ambient a la universitat, hi ha molt de clubs que pot participar, fer activitats i coses, i vamos, que mai ha estat avorrit allà.
1: O sigui que la imatge nord-americana que tenim de les pel·lis la deixam una mica enrere.
0: La deixam una mica enrere allà, sí.
1: Vinga. Tu has fet el primer curs, ara estàs a punt de tornar per començar segon. Què diries que t'ha portat l'experiència fins ara i afrontes alguna cosa de manera diferent després d'aquest primer any?
0: Jo he après moltíssim enguany, la veritat. Només l'experiència d'anar-te'n fora de Mallorca, fora d'on vius, anar-te'n a viure tot sol, amb gent que no coneixes, i més amb un idioma que de primeres no és el meu idioma principal, és tot molt diferent, i només això ja t'ensenya molt. També és vera que ja pues, he tingut oportunitat de xerrar amb moltíssimes persones, amb moltíssim de professors, companys, etc., que són meravellosos i que aprens moltíssim d'ells. I que afrontaria diferent, pues jo crec que l'any passat, clar, jo soc un cul inquiet que vol fer de tot, i quan vaig arribar, pues, hi ha moltíssimes d'oportunitats allà, moltíssim de clubs, de viatges que pot fer, de coses, i jo volia fer de tot. I és veritat que primer semestre per jo va ser un pot de... vaig agafar massa i en el final no pot fer tantes coses i vaig haver d'aprendre una mica deixar anar certes activitats i tal, així que enguany m'ho vull prendre una mica més en calma i aprendre a decidir què vull fer de veres i que estic fent només una mica per esfomo, supos.
1: Tenies massa energia acumulada després de Sant Sabàtic, no? Vinga, i ja per acabar, i pensant sobretot en els joves que ens escolten i també en les seves famílies, què els diries si se plantegen la possibilitat d'estudiar a l'estranger, que creus que haurien de saber o tenir en compte abans de començar aquest camí?
0: Bé, jo només supos que el que diria és que és un procés llarg, no només als Estats Units, sinó que anar-te'n a estudiar fora d'Espanya és un procés llarg, perquè en el final aquí el sistema està fet perquè quedis a Espanya, i és vera que trobaràs a molt de professors orientadors que t'ajudaran moltíssim, però és un procés que has de començar pues, amb bastanta antelació, i res, és investigar una mica sobre el procés, xerrar amb persones que l'han viscut, etc, i que se pot. És a dir, se veu molt en fora, però se pot aconseguir, i res, que és feina, però que si de veres vols, pues la posaràs i...
1: Endavant, no?
0: Endavant, exacte.
1: Molt bé, i de moltes gràcies, Marta. T'esperant l'estiu que ve i ens comptes a mi com t'ha anat.
0: Exacte, gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Sí,
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
1: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
1: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
1: Ja me toca. Ja s'han acabat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
1: I doi, prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava,
5: sí.
4: Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: I després de l'entrevista a Marta, ara arriba el moment d'escoltar propostes relacionades amb la tornada a l'escola. Començam escoltant la recomanació de llibres per tornar a l'escola que ens fa arribar en Cati Baobab.
9: Hola, amics de Nova Anima Manuel. Perquè l'adaptació a l'escola sigui més fàcil, vos proposo avui tres contes ideals per llegir en família o a l'aula. Començant pels més petits, que portes a la motxilla. I és que un ratolí vol saber tot i ara ha trobat el lloc ideal per aprendre coses noves cada dia. Un llibre en solapes que parla de com podem divertir i aprendre a l'escola. La vaca que va anar a l'escola. I és que començar a l'escola mai no havia estat tan divertit com amb aquesta nova aventura de la vaca que va pondre un ou. I un tercer, Cuentos para el primer año de colegio, que és una recopilació de 10 contes sobre 10 nins que expliquen les seves experiències durant el seu primer any a l'escola. Espero que vos agradin. Una abraçada.
8: Gràcies, Cati. I a més de l'escola, també arriba la tardor i nous menús. Na Maria Ramos, la nostra bloguera de cuina, ens proposa idees originals per menjar llegums.
10: Hola a tots. Ja arriba la tardor i vos duc receptes per menjar llegums, sense cuera. Podeu fer ensalades de cigrons o llenties i també hamburgueses o croquetes. També podeu fer hummus, galetes de cigrons i fins i tot un snack de cigrons per picar. I acabant en una receta per veure, què vos pareix un batut de mongetes blanques amb ametlles? Pues res, fins aquí les meves propostes per avui i vos desig molt bona tornada a l'escola.
8: Gràcies, Maria. Trobareu més receptes a mamaltres.com? I seguim amb les recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Ara toca l'agenda de plans feta pels nostres reporters.
11: Hola, som n'Amanda.
12: I jo en Rubén.
11: Comencem el curs amb plans nous. Apuntau!
12: De 9 i 20 de setembre tindreu la fira de l'esport a Sant Moix, amb activitats per a tota la família.
11: Moltes biblioteques ja han tret la programació infantil de setembre. Podeu consultar-se de senzalles o se descuiden repassa, per exemple.
12: I un altre pla. Dia 12 de setembre arriba la pujada al Lluc de la Pare Forana.
11: I fins aquí la nostra agenda de plans.
12: Adeu!
8: Gràcies, Amanda i Rubén. I acabam amb recomanacions d'oci. Escolteu què ens explica na Irene de Shinigamis.
13: Hola, hola. Seguramente sois muy jóvenes, pero antes de la pandemia, Shinigamis de Mallorca organizaba un evento súper divertido llamado Gincana Cosplay. Y cada año íbamos cambiando de temática. Han pasado muchos años, así que queremos retomarlo. Guarda la fecha, ¿vale? Sábado 7 de noviembre por la tarde en el Patio de la Misericordia. Temática Pokémon. Y pronto podré contaros más cositas.
8: Moltes gràcies, Irene. Ens ho apuntam. Són moltes recomanacions i propostes interessants. I ara continuem amb el nostre especial Tornades a Escola, que ara tindrà com a protagonistes en els més petits. Després d'una pausa toca tertúlia infantil i un taller molt especial relacionat amb escola i animals.
0: IB3 Ràdio és història. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
8: de la nostra tertúlia infantil. Avui, en aquesta especial tornada a escola, havíem de xerrar, com no podia ser d'una altra manera, de la tornada a escola. Ué! Molt bé, molt bé. Encara queden uns dies, però segur que ja molts estàveu ja mig preparats per tornar i volen saber com ho viviu. Avui ens acompanyen molts nins. Tenim en Amanda, en Isabel, en Enzo, en Marina, en Joel, en Paula, en Julia, en Lucía, na Zoe, en Fèlix, en Manu, en Mateo, na Marta, na Eduard Jove. Com esteu tots?
14: Bé!
8: També tenim els pares. Hola, pares!
15: Hola!
8: No heu sonat tan animats. Vinga, un poc més animats. Bé! Que ja tornen els nins a escola! Bé! Mira na Lida. Mira na Lida. Com crida. Vinga, anem a xerrar d'aquesta tertúlia tornada a l'escola i jo el primer que vos vull demanar és que feis per preparar-vos per començar a l'escola. Heu començat a anar a dormir més prest, a canviar un poc els horaris, Marta, tu que és més gran ja.
16: A canviar els horaris...
8: Ho estàs intentant?
16: Sí, estic intentant.
8: I costa o no?
16: Un poc, perquè vens acostumat a anar a dormir més tard perquè és estiu i ara pues, costa més aixecar-te de prest i això.
8: Clar,
16: i...
8: però ho aconseguirem.
16: Sí, s'ha d'aconseguir.
8: A que sí, Paula?
17: Sí.
8: Tu te'n vas a dormir cada dia més prest?
17: Sí.
8: D'acord. I els altres també per aquí, en Marina?
18: Sí.
8: T'agrada?
18: Sí.
8: A poc ens hem d'anar acostumant.
18: Sí.
8: Quin és el canvi que més notau quan s'acosta la tornada a l'escola? Què és el que més costa?
18: Que ja no feim tantes coses com fèiem a l'estiu i que ens anem a dormir més prest també.
8: D'acord. Enzo, tu ja tens la motxilla i tot preparat?
19: Sí.
8: Sí, què has preparat? Amén, conta'ns un poc.
19: He preparat-les tots, els llibres, la motxilla, tot.
8: Tot, tot. I ho preparau tot vosaltres o vos ajuden els pares, amén, Fèlix?
20: A mi m'ajuden els pares.
8: Clar, quan sou més petits. I heu aprofitat coses de l'any passat, Amanda?
21: Bueno, sí.
8: Podeu reutilitzar una mica?
21: Sí.
8: Molt bé. I què és el que vos fa més il·lusió de tornar a escola? Vinga, veure amics, conèixer els professors... Amén, què vos fa més ganes?
22: Contau. Diria que veure els amics.
8: Veure els amics, què més per aquí?
23: Les vacances de Pasqua.
8: Ja directament estàs pensant en les vacances, que encara falta bastant.
24: Les vacances de Nadal.
8: També. Què més? Vinga, Isabela, què més vos fa ganes de començar a escola?
25: Conèixer nova gent.
8: Conèixer nova gent. Perquè quan sol el primer dia de classe? Què feis quan arribau? Amén, Mateo, tu què fas quan arribes allà?
26: Doncs quan arribo, perquè com a vegades si hi ha gent nova ens presentam tots.
8: Molt bé.
26: I comencem a repassar.
8: Molt bé. Repassar. I de què soleu xerrar el primer dia, Marina?
18: Pues... Ens anem comptant els gustos per conèixer-nos uns altres.
8: Clar, ara estàu dient que a vegades hi ha companys nous, almenys na Zoe, que m'ho vol contar. Tu de què xerres el primer dia de classe?
27: Nos empiezan a hablar de què hemos hecho en las vacaciones. Chicos, tenéis que saberlo.
8: Molt bé, molt bé. Ara estàveu dient que a vegades venen lots nous, però a vegades també passa que algú comença a escola o algú comença a l'institut. Per aquí alguns començau a l'institut, alguns començau a una escola nova. Com ho viviu? Com ho estàu vivint? També amb aquí, que saps que començau ESO. Contau-nos.
28: Bueno, a ver, voy a pasar de levantarme a las 7:30 a las 6:30.
8: Ui, què vos fa més ganes d'aquest canvi de primària a ESO?
28: A ver... Yo diría que va a venir mucha gente, ¿no? Tipo...
8: Hi haurà més gent.
29: No, i encima pasamos de ser a los más mayores a los más pequeños.
8: Clar, això és un canvi, eh? I tu, Isabela, una Isabela, vivia a Nova York, ara ve a viure aquí, i vas a una nova escola. Conta'ns.
25: Bueno, serà molt diferent i hi haurà moltíssimes de coses que són com a noves per aprendre i...
8: Te fa il·lusió.
25: Sí, però també me fa com a poc perquè m'hauré d'acostumar a tot diferent.
8: Clar. A més, els que ja sou més grans, en Marta, en Joel, en Manu, que ja estàveu a l'institut, quin consell els donaries als nens que comencen un lloc nou a l'institut, per exemple, amb en Joel?
30: Abans estàvem xerrant del canvi de que érem els més petits i els més grans.
8: Sí, érem els més grans i tornàvem els més petits.
30: Sí. No és per tant.
8: Ànims.
30: Passes de veure nins de 5 anyets a repetidors de 21, amb barba...
8: Ui, no sé si el consell era per animar o al contrari. A més, vinga, Marta, dona algun consell.
23: Jo crec que
16: el fet de que passis, per exemple, el primer d'ESO, hi ha tanta gent nova que faràs amics més ràpid, perquè coneixeràs gent que està igual que tu.
8: Clar, començant.
16: Que està començant igualment, comenceu tots una nova etapa i jo crec que és la manera més fàcil de connectar. I que no és tan... No és com... No serà superdifícil, sempre se podrà com...
8: Amem, Manu, dona algun consell tu també.
1: A veure, primer de tot, la majoria de la gent que tu penses oh, que gran, quina por, no fan res. Ja no, però no mosseguen. Si tu no vas a fer-li res, són com les avespes o les abelles. Si no vas a fer-li res, no et picaran.
8: No passarà res.
1: I us dic el que li vaig dir quan vaig donar una xarra amb l'institut al meu col·legi. Que jo gairebé no he estudiat i he aprovat tot. No et preocupis, que és fàcil.
8: Jo no sé si aquests consells són bons o no sé si són constructius. Ho hem de revisar.
1: Crec que la meva directora a vegades escolta el programa.
2: Per si de cas estudieu.
8: Eduard, dona algun consell tu que sabeu de l'experiència, per favor.
2: Que disfruteu de l'etapa. O sigui que, sí, ara sereu les més petites de tot el sigle, però per això no significa que no pugueu disfrutar i que hagueu de ser cons grans. És a dir, a grans... Com ha dit en Joel, ja està en una altra etapa. Però disfruteu.
8: Molt bé, així m'agrada, gràcies, Eduard. Idò, hem de fer una cosa, hem d'acabar amb un test d'escola. L'any passat en vàrem fer un, avui en tornarem a fer un altre, i són de coses típiques de l'escola. Heu de contestar el primer que vos passi pel cap sense pensar massa. Estau preparats?
15: Sí!
8: Vinga, primer dia, motxilla preparada al vespre, abans o corrent en el matí?
15: Corrent.
8: Malament. Què és el primer que mireu quan vos donen l'horari del nou curs?
1: A quina hora és el pati?
2: Sí. El pati. Molt bé.
8: Jo preferit per seure a classe, davant, enmig o darrere?
3: Darrere.
8: Davant se veu millor.
3: Enmig.
8: Una cosa que sempre acaba desapareixent de l'estoig?
1: La goma.
8: La goma?
30: Ah. Tot.
3: El llapi.
2: L'estoig.
28: Les tijeres. Les xuletes.
8: Això no n'hi ha de bé. Una cosa que sempre demanau deixar d'un company.
2: La maquineta de fer bunda.
28: Experiment.
8: Vinga. Els papers, ben ordenats dins la carpeta o els teniu tots mesclats dins la motxilla?
15: Tots mesclats.
8: Els heu de posar dins la carpeta. Vinga. El pati, què preferiu, jugar o xerrar?
15: Xerrar.
8: Hi ha una mica de tot. Què dura menys, una hora de pati o una hora de classe? Duren igual,
2: eh?
8: Què heu de fer? Quan heu de fer una exposició, preferiu els primers o els darrers?
3: Els primers.
8: Hi ha molta opinió aquí. Una cosa que no pot faltar mai dins la motxilla?
3: El berenar.
8: Aigua. Una frase típica que diuen moltes mestres o professors?
28: Estudia.
8: Què més diuen?
28: Silenci.
8: Sí. Què més? No n'hi ha
30: examen
8: més?
30: Examen inicial.
28: Así no vas a pasar con estas notas, ¿eh? Así no vas a pasar.
2: Molt bé, Lodge.
8: clar, d'anar compensant. Vinga, i si poguéssiu inventar una assignatura nova, quina seria?
28: Història.
8: Aquesta llista és cultura general.
1: Classe de jugar a videojocs i menjar mentrestant.
2: Robòtica aeroespacial.
8: Cuina, vinga.
28: Tipo teatre.
30: Feines
8: domèstiques, gran assignatura, molt bé. Què més?
28: Aprendre a conduir un cotxe.
8: Hala, ja aquí som. Molt bé, un aplaudiment. Que ja estàu tot preparats per tornar a escola, idò?
15: No.
8: Sí! Sí, i ara vos prepararem més perquè sabeu què farem ara. Farem un contingut relacionat amb la tornada a l'escola i els animals.
15: Cool. Yeah.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Benrell.
1: Bon dia, són les 8 i avui vos explicam que fins a una desena de barques han estat interceptades aquest cap de setmana a les costes de les Balears amb més de 160 persones a bord. El manca una d'elles, una dona embarassada. Algunes han tocat terra en nuclis turístics i residencials. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Fet que han aprofitat els consells de Mallorca i Formentera per reclamar una gestió més eficient a l'executiu central, a més de mitjans humans i econòmics per fer front a la recepció d'aquestes persones.
1: Alhora continua la polèmica amb enfrontaments creuats entre govern de les Illes i govern central per l'informe que apuntava l'arribada de persones migrants a la comunitat.
2: L'executiu de Sánchez acusa ara a Proens d'haver tergiversat el relat. El seu gabinet diu que es comunica un risc alt d'arribades, com es fa de manera periòdica, però no una entrada massiva. El PP de les Illes, però, referma la seva postura inicial. Per això demanen que el delegat del govern comparegui al Parlament.
1: El servei de Bici Palma compleix un any amb les noves tarifes en vigor.
2: L'Ajuntament de Palma va justificar la mesura per l'augment d'usuaris, mentre l'entitat veïnal

0: Mas que no només continua com a líder de la Vuelta, sinó que ahir va augmentar la seva avantatge respecte a Primo Roglic i que ja situa 2 minuts i 10 segons de l'eslové. Félix Gall, que va arribar a meta amb l'Artenan, ja és segon a 2.06 del mallot vermell de la Vuelta. En futbol, Pirri, que empata 0 del Real Mallorca al Camp de l'Aldense i triomf agònic de l'UD a Can Misset davant el Rayo Majadahonda per 2-1. I a futbol sala, adeu la Supercopa, en golejada en contra de l'Illes Balears Palma Futsal, que va caure ahir davant el Pozo Múrcia per 8-4.
1: Tancam la setmana amb calor i, de fet, avui hi haurà avisos arreu de l'arxipèlag. Margalida Ribas, bon dia.
2: Bon dia, començar amb la jornada més calorosa de la setmana amb un cel que vendrà marcat per les estones de sol i els intervals de núvols prims que es preveu que es retirin de forma progressiva. El vent bufarà fluix i variable mentre que la mà es mantindrà en calma amb un predomini de les àrees de marejol. Avui la temperatura podria pujar encara una mica més, sobretot a la meitat nord de Mallorca i al sector de Menorca, amb valors que en general es mouran entre els 34 i els 38 graus i que puntualment es podrien arribar a enfilar fins als 39 i fins i tot fregar els 40 a l'interior nord de l'illa de Mallorca. De fet, recordam que es manté actiu l'avís groc per calor a l'interior de l'illa i que aquest avui també s'estén cap al sector nord.
1: Gràcies, Margalida. Cal afegir a més que avui hi ha risc extrem d'incendi gairebé tot a Menorca i a bona part de Mallorca. Tanmateix, la resta de l'arxipèlag, el risc serà molt elevat. Són les 8 i gairebé 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
3: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
1: Nova jornada d'arribades d'embarcacions a les costes illenques. En la darrera jornada, les forces de seguretat han interceptat 5 barques amb 72 persones a bord, la majoria a Mallorca, però també a Cabrera i Formentera. Algunes han tocat terra en nuclis turístics i residencials en plena temporada turística, com ara la colònia de Sant Jordi i ses illetes a Calvià. Juntament amb les 5 de divendres, sumen un total de 10 embarcacions amb més de 160 persones a bord, només aquest cap de setmana, segons informació de Delegació de Govern.
4: Dues de les embarcacions que han arribat aquest dissabte han estat localitzades al municipi de Santanyí, i una al Far de Set Salines i l'altra a la colònia de Sant Jordi. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha aprofitat per anar-hi fins allà i fer una roda de premsa i ha tornat a exigir la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez. També ha relacionat la immigració amb l'augment de la delinqüència.
5: Demanam l'activació de Frontex en el Ministeri per evitar que arribin pasteres i immigrants irregulars a les nostres costes. Per altra banda, que demanam la informació immediata de tot el que sap el delegat de govern. I sobretot ho demanam davant aquestes darreres compareixences que hi ha hagut, tant per part del president del govern en el Congrés dels Diputats, com també la informació que va donar ahir el delegat de govern.
4: Al llarg de l'estiu no és la primera vegada que arriba una embarcació a la costa coloniera, com han explicat algunes veïnades.
6: Ja tot d'una vaig dir una altra pastera davant la nostra i efectivament vaig sortir a la terrassa i ja vaig veure pues, pasteres, els immigrants que anaven davallant. Varen començar a encendre bengales i les tiraven a l'aire. I per ells és una festa arribar.
7: Estan nedant, m'arriben pateres i no sabem com han d'arreglar aquest assumpte.
4: Un altre dels indrets de Mallorca, on ha arribat una embarcació aquest dissabte, és a Illetes, a Calvià, just davant un hotel. En aquest grup hi viatjaven 3 dones, una d'elles embarassada, i ha estat traslladada a l'Hospital de Zones Passes per fer-li una revisió, tot i que aparentment es trobava en un bon estat de salut. També ha estat interceptada una embarcació a la línia de costa de l'illa de Cabrera i una més navegant al sud de Formentera.
1: A tot això, el Consell de Formentera demana a l'Estat més informació i coordinació per fer front al fenomen migratori que afecta especialment aquesta illa. Així mateix, vol que es millori la primera atenció que es fa a les persones migrants, inclosos els menors. Ens ho explica l'Ena Trinidad.
8: Formentera considera inacceptable que el govern d'Espanya disposés d'informació sobre un risc elevat d'increment de les arribades marítimes a les Illes Balears i que aquesta informació no fos traslladada a les administracions que estan en primera línia, segons es Formentera, Òscar Portas.
9: És inacceptable que l'Estat tingui informació d'una arribada massiva d'immigrants a les Illes Balears, que tots sabem

0: la majoria per on arriben, per on entren, que és l'illa de Formentera, i que Formentera no en tingui coneixement. Això d'aquí realment és inacceptable.
1: Portas també ha alertat sobre la pressió al servei de menors. Entre gener i agost de 2026 han arribat a Formentera 253 persones considerades inicialment possibles menors, de les quals 198 han resultat ser efectivament menors d'edat.
0: La primera atenció que es fa en aquests immigrants és molt millorable, ha de ser més exhaustiva, sobretot per determinar l'edat dels menors d'edat. I enguany, en el que portant del 26, per damunt d'un 20% es declaren majors d'edat, menors d'edat, i no ho són. Problemàtica que aquests majors d'edat estan convisquent amb menors d'edat fins que no es declara la seva majoria d'edat.
1: Formentera té actualment més de 250 menors migrants sota la seva tutela.
2: Precisament, Helena, ahir es va trobar un nou cadàver, probablement d'una dona migrant, en aigües de Formentera. És el desè que apareix enguany a les seves costes. La Guàrdia Civil està pendent de l'autòpsia per investigar-ne les causes.
1: Sobre les 7:30 del matí, un particular va donar l'avís d'alerta a la Guàrdia Civil després de trobar el cos d'una persona a la línia de costa al quilòmetre 6 de la platja de Migjorn. Es tracta del cadàver d'una dona, probablement migrant, segons han explicat fonts de la Benemèrita. El cos estava en avançat estat de descomposició. La Guàrdia Civil ha traslladat el cadàver i ara s'espera l'autòpsia, que haurà de determinar les causes de la mort i aportar més informació sobre la identitat de la víctima. Amb aquesta troballa ja són 10 els cadàvers de persones migrants que han aparegut enguany a la costa de Formentera, al cementeri de l'illa. Mentrestant, ja hi ha una trentena de nínxols corresponents a persones mortes sense identificar.
2: La causa migratòria provoca reaccions a un costat i l'altre. Qui també ha dit les seves del govern de Pedro Sánchez, que desdiu la presidenta de les Illes, Marga Proens. L'executiu central insisteix que no es va alertar d'una entrada massiva de persones migrants a la comunitat, sinó que existia un risc alt d'arribades. Matisa que s'ha mantenint informes amb aquest contingut de manera periòdica en el marc del seguiment rutinari dels cossos de seguretat.
3: El text defensa que és una informació coneguda i que els informes que es fan de manera regular per part del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ja recullen la possibilitat d'una arribada massiva a partir de les dades històriques recollides. Per tant, continua el comunicant, no es tractava d'un informe d'alerta, com va dir Proens, sinó rutinari, segons sosté el govern central. El document recollia que enguany han arribat 3.723 persones migrants per via marítima a les Illes, un 8% més que l'any passat.
2: La resposta popular no s'ha tornat a arribar. En un comunicat, el coordinador dels populars a les Illes, Sebastià Sagreras, s'ha mostrat estorat pel que qualifica d'intent de negació del PSOE i del PSI per esmenar les declaracions del líder socialista. De fet, diu textualment, tothom ho ha sentit de boca de Pedro Sánchez a la tribuna del Congrés.
3: Ha anunciat que demanarà la compareixença del delegat del govern al Parlament i vol que doni explicacions per l'informe que el president Sánchez desvetjà que avisava de l'alta probabilitat d'arribada de persones migrants a les Illes. Posteriorment, el PSOE va dir que el PP ho havia tergiversat, mentre que ara l'acusació és a l'inversa i són els populars que apunten a les mentides dels socialistes.
2: I per donar acollida en millors condicions a les persones migrants que romanen a Ceuta més d'un mes després de l'episodi massiu, el govern central ha habilitat una nova esplanada al port. L'objectiu és allotjar els centenars de persones que continuen dormint als carrers i a les zones de muntanya.
3: Aquest espai condicionat també pretén donar respostes a les protestes veïnals provocades per l'establiment de centres temporals d'acollida en diferents punts de la ciutat autònoma. En tot, i per tercer dia consecutiu, els residents a la ciutat autònoma han protestat per la gestió d'aquesta crisi. Critiquen que es destinin agents i recursos en campament, ocupant una infraestructura estratègica per al futur econòmic de la ciutat com a el port, en comptes de mantenir el dispositiu policial a la frontera. També ha tornat a aixecar la veu el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha demanat a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que permeti comparèixer la directora del CNI a la Comissió de Secrets Oficials per aclarir què va passar.
4: Los españoles tenemos derecho a conocer la verdad. Y yo le digo a la ministra de Defensa desde aquí, deja comparecer a la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales, porque si lo sigues impidiendo, aunque no le aplaudas, eres igual que Pedro Sánchez.
3: Per contra, la delegada del govern central a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defensat la posició del govern Sánchez amb el Marroc. Demana prudència a tots els partits.
5: Todos los partidos políticos de este país tienen que hacer una reflexión. Responsabilidad y prudencia. Este país siempre estará al lado de la verdad y de la justicia. Este país tiene antecedentes de no ser prudente ni responsable y de sin indicios y sin pruebas llevarnos a una guerra injusta.
2: Tot plegat, mentre el Marroc es prepara per dur a terme eleccions legislatives a finals de mes.
3: Seran el 23 de setembre, en aquest context marcat pels milers de joves que varen travessar la frontera cap a Espanya i pel primer aniversari de les protestes juvenils de la generació Z, que varen ser reprimides pel govern de coalició que lidera Sisa Hanouch. Els liberals estan en el poder des del 2021 i volen mantenir-se com a primera força política.
6: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
2: Les reserves hídriques de les Illes Balears se situen en el 38% durant el mes d'agost, un punt per davall del registrat al juliol. Per Illes, a Eivissa, on el descens és més pronunciat en 5 punts percentuals. La situació global d'aquestes reserves també és inferior a la de l'agost de l'any passat, quan es trobaven en el 40%. Aquesta evolució ha provocat dos canvis d'escenari.
3: La unitat de demanda d'Artà entra en situació d'alerta i suposa que la meitat de Mallorca està en aquesta situació de risc, amb Esplà, Manacor a la nit i Migjorn. L'altre canvi és de tramuntana sud, que passa de normalitat a prealerta, com la resta de l'arxipèlag, excepte l'unitat de demanda de Formentera, que es manté en situació de normalitat. Cal afegir que aquest agost ha estat el més càlid registrat a les Illes Balears des de l'any 1961.
2: Les reserves hídriques minven, la calor no fluixa, ho han dit els titulars, avui torna a haver vist per calor a bona part de l'arxipèlag. El Pla de Mallorca es pot arribar als 38 graus, al nord i nord-est de l'illa als 37. A la resta, Menorca i Pitiuses incloses, el mercuri es pot pujar fins als 36. Amb aquest context tenim risc entre alt, molt alt, volen dir, i extrem d'incendi forestal. Aquest dissabte, de fet, n'hi ha hagut dos d'aquests focs, en aquest cas agrícoles.
3: El més important ha estat el de la granja de Montserrat a Santa Maria del Camí. Ha estat un foc que ha represat dues naus agrícoles, antigues vaqueries, que ja havien patit el foc unes hores abans. S'han hagut de mobilitzar 4 mitjans aeris i diverses brigades de l'Ibanat, a més dels parcs de bombers d'Inca i Calvià, que han comptat amb el suport de Sant Milana. Passades les 6 del vespre, ha estat donat per controlat. Joan Fornàs, director insular d'Emergències de Mallorca.
7: Ahir vespre se van cremar d'una, va ser dues primeres, aquesta i la següent. I avui migdia s'han cremat de la banda on havien acabat el perímetre cap endarrere. I s'han cremat totes les naves que quedaven, més el perímetre. Hi ha molta brutó, molta fonoeres i tot això, i ha corregut molt. En l'oratge que feia, doncs, ha corregut molt.
3: No ha estat l'únic incendi d'aquest dissabte, que també ha cremat un tros de fora Vila de Sant Joan, el Pla Mallorquí. Ha començat a les 2 i 2 hores després ja estava extingit.
2: I encara en la plana de successos, decretat l'ingrés a presó provisional per un home després que hagi assaltat a Manacor al domicili de la seva exparella, agredint-la i incomplint un ordre d'allunyament. La víctima estava dormint quan l'agressor va saltar la tanca de la casa i va entrar fins a la seva habitació. Quan la dona va intentar demanar auxili al 091, l'home la va perseguir fins a l'exterior, la va colpejar i la va amenaçar de mort.
3: Malgrat l'atac, la víctima es va poder refugiar al seu vehicle i alertar els serveis d'emergència. Els agents el varen arrestar posteriorment a casa seva. Recordem que el 917 89 89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
2: Encara un apunt més, la Policia Nacional ha detingut a Palma un jove de 18 anys acusat d'intent d'homicidi per haver apunyalat un altre home durant una baralla a la plaça Gomila.
3: Els fets han tingut lloc de matinada cap a les 5 i per casos que encara s'estan investigant es va iniciar una discussió a la zona i el detingut va atacar la víctima amb un cos de vidre romput causant-li ferides al coll i al tors. Agents de paisà que es trobaven per la zona van intervenir ràpidament per atendre el ferit que va poder identificar l'agressor abans de ser traslladat a l'hospital de Son Espases.
2: El servei de Bici Palma compleix un any amb les noves tarifes en vigor. Amb la reforma, l'abonament anual es va encarir 6 euros i els usuaris van començar a pagar 35 cèntims per cada ús de les bicicletes elèctriques, que abans estaven incloses en aquest abonament. L'Ajuntament de Palma va justificar la mesura per l'augment d'usuaris.
3: En xifres, suposa que el darrer any hi ha hagut més de 30.600 noves altes, un 20% de les quals corresponen a persones no residents. Els usuaris valoren positivament l'ampliació de les estacions i en general estan satisfets amb el servei, tot i que també assenyalen algunes mancances.
8: Va molt bé, el que hi ha qualque pic, s'haurà de deixar-ho, té qualque inconvenient, ja que això es posta, fa un poc.
9: Està bastant bé connectat, hi ha bastant parades per tot i estan ben repartides. I el pitjor és que a vegades hi ha problemes a l'hora d'alquilar o que no se pot aparcar bé i he tingut que cridar diverses vegades a Bici Palma perquè m'ho arreglin.
10: Que algunas veces no hay bicis en estaciones y tendrás que caminar a otro.
11: Hay veces que están todos los anclajes ocupados y hay que dejar la bici y cuando vas a dejar la bici no tienes anclaje, tienes que llamar por teléfono y no te atienden, entonces tienes que ir a buscar otro anclaje cercano.
2: Precisament aquesta setmana, l'entitat veïnal Flipau en Pere Garau ha denunciat que aproximadament el 40% dels ancoratges del barri estan fora de servei, fet que dificulta poder tornar aquestes bicicletes, com explica la portaveu Genoveva Martín.
12: Des de Cort se ha dicho que se va a ampliar el Bici Palma, cosa que nos parece magnífico. Ahora, le estamos diciendo a Cort, bueno, perfecto, os aplaudimos, pero por Dios, lo que tenéis ya establecido y que funciona, mantenerlo, mantenerlo en buen estado. Porque además nosotros pedimos la ampliación en nuestro barrio, porque tenemos 60 bicicletas y obviamente durante el día es insuficiente.
3: Una problemática que, segons denuncien, no es limita a aquesta barriada, sinó que es repeteix en altres punts de Palma. Així ho explica també Martí Serra, membre de l'associació Biciutat.
13: Jo no me la juc ja. O sigui, jo sí d'anar a fer feines de matí, que jo vaig a fer feina en bicicleta, agafo la meva bicicleta. O sigui, jo no me'n refiro d'anar a una estació que me posi que hi ha tres bicicletes disponibles i després quan arribes allà, una no està disponible, una està bloquejada i l'altra bicicleta pues, no te l'agafes codi QR. I el que has de fer, has d'anar a cercar una altra estació. A caminar 5 minuts més, trobar una altra estació i agafar una bicicleta allà. Quan he d'anar a un lloc on no puc arribar tard, jo no cal participar-me, perquè no és de fiar.
3: Un any després de la pujada de preus, Flipau en Pere Grau reclama que aquesta repercuteixi en una millora del servei.
12: Ya que se han subido los precios, lo que decimos nosotros es que se esté atento al servicio. Mirar lo que está roto, hacer como una pequeña auditoría para saber en cada estación la frecuencia que hay, etcétera, y qué es lo que se necesita. Porque, vamos a ver, los recursos sociales, porque al fin y a la postre eso es un recurso social, tienen que ser evaluados de vez en cuando para saber si corresponde verdaderamente a la demanda.
3: Aquesta petició, Biciutat n'afegeix una més, que el consistori continuï reforçant el servei públic de lloguer de bicicletes.
13: Que apostin per Bici Palma, perquè Bici Palma és un servei molt bo, és una molt bona idea, hi ha molta gent que l'utilitza. Com millor funciona el servei, més gent l'utilitzarà, i jo pas gust de veure gent jove, adolescents, gent major, gent que va fer feina en Bici Palma, jo crec que és un molt bon servei per la ciutat, dona un plus molt important de mobilitat, i que si gent vagi en bicicleta per Palma, està superbé.
3: Actualment, Palma és l'únic municipi de les Illes que ofereix aquest servei, presenta més d'una quarantena de municipis de la resta d'Espanya. En alguns casos, gestionat de forma mancomunada entre diferents localitats.
2: I encara en plana de mobilitat, un altre transport que circula per Palma ha provocat una protesta a mig centenar de persones davant la seu contra l'explotació dels cavalls que fan feina a les galeres turístiques. Convocada per l'entitat animalista Sàtia, reclama que s'implementi la transició cap als vehicles elèctrics, un model amb molt bona acollida al CUDI on ha demostrat la seva eficiència. És una crònica de Pere Morell.
14: Amb pancartes que mostraven la imatge de galeres incendiant-se i en crits contra l'explotació animal, els manifestants han reclamat a l'Ajuntament que modifiqui la normativa municipal per accelerar el canvi cap a les galeres elèctriques. Quique Jimeno és el portaveu de Sati Animal.
15: No queremos el modelo híbrido, que es lo que ahora mismo está, lo que se supone que va a pasar ahora mismo, porque si no prohíben las calesas tiradas por animales, lo que va a haber es una convivencia entre eléctricas y las de animales. Y lo que queremos es que quede la puerta cerrada para las calesas tiradas por caballos y se abra el cambio directamente a las eléctricas.
14: Els manifestants s'han situat davant el conductor Rafael Suárez, que fa 27 anys que exerceix aquesta professió i que va partir just quan va començar la manifestació per evitar incidents. Suárez considera que el seu ofici està criminalitzat i reitera que el col·lectiu també vol fer aquesta transició energètica.
16: ¿Cómo lo tengo, mi coche de caballo? Soy un trabajador, un mero trabajador. Una persona ahora cuando venía me dice, ¿no te avergüenza ejercer este trabajo? Le digo, peor sería vender droga, eso sí me da, pero yo tengo un trabajo legal por el ayuntamiento, yo no estoy haciendo, matando a nadie ni haciendo nada malo. Y estamos a la espera, nosotros queremos coches de eléctricos, yo no quiero ya más trabajar ni mi hijo en esto, para que nos insulten y algún día te pueden linchar.
14: No serà l'única protesta, ja que Sati Animal ha assegurat que repetirà la concentració cada dissabte de setembre al mateix punt, fins que l'Ajuntament compleixi el seu compromís.
2: Només una dotzena dels 53 municipis de Mallorca compta amb un pla per gestionar les colònies felines. Avui, per primera vegada, les voluntàries que s'encarreguen d'aquests animals protesten en una convocatòria nacional i amb el lema «Els moixos tenen llei, ajuntaments compliu-la». Un missatge clar i directe per a les administracions municipals, que són les responsables i estan incomplint de forma generalitzada, diuen, la llei de benestar animal.
3: A molts municipis de les Illes encara no s'estan aplicant de manera efectiva els 16 punts que marca la normativa estatal, aprovada el 2023, i el col·lectiu vol posar la realitat damunt la taula. Elisabet Pretel és la portaveu i coordinadora de les gestores de colònies felines de les Balears i responsable del municipi de Lloseta.
17: De que ara alguns ajuntaments estan empezando a chipar, de que sí es verdad que hay algunos ayuntamientos que llevan años ya contratando servicios externos para poder llevar a cabo las castraciones, son insuficientes, pero por ejemplo uno de los puntos que reivindicamos, que creemos que es bastante importante y que a nosotras nos está costando mucho el día a día, es la alimentación. Nosotras estamos sacando de nuestro bolsillo todos los días dinero para poder alimentar a estos gatos.
3: Un desemborsament que pot suposar fins a 100 euros mensuals i encara s'han d'afegir les despeses en veterinaris que s'intenten sufragar amb donacions particulars. Les gestores reclamen als ajuntaments que planifiquin les despeses i se'n facin càrrec.
17: Tendría que tener una partida presupuestaria cada año de X para poder hacer frente a los gastos que puedan derivar de esos veterinarios, esta alimentación, este chipaje, etcétera. La ley dota a los ayuntamientos de unos mecanismos, unas herramientas para poder pedir unas subvenciones estatales que les designen ese dinero y ese dinero designarlo después, posteriormente, a la gestión de las colonias felinas.
2: Cal matisar tot això que el protocol marc per la gestió de colònies felines de les Balears es va redactar el passat desembre i durant aquests mesos els ajuntaments ja s'hi han posat a fer feina.
3: El Col·legi de Veterinaris apunta que més d'una vintena han demanat consulta i s'han signat una dotzena d'acords per fer-se càrrec de l'esterilització, vacunació i identificació de cada animal que servirà en un futur per crear un cens comunitari. Anna Sancha és la presidenta.
18: Moix que se captura va amb xip i això hi ha molts ajuntaments que encara no ho fan. Pues això sí que és obligatori. I després s'amollen en el mateix puesto, la mateixa colònia en el que s'han de capturat. ¿Vale? Sí que és veritat que el protocol marc parla de més coses. Per exemple, Pollença és un municipi que fa les coses molt bé. Nosaltres posem també vacuna trivalent i desparasitem aquests animals de cara a salut pública.
3: La manca de recursos és un dels principals entrebancs per tirar endavant la gestió de les colònies i se cercen opcions conjuntes per abaratir costos.
18: Però requereix infraestructures, requereix diners, requereix una organització adequada, bueno, que s'està fent. ¿Vale? Però hi ha molts municipis que són petits, s'estan plantejant, per exemple, pues, un veterinari mancomunat, a veure si mancomunen serveis, perquè clar, tot això és molt costós, però bueno, que sí que hi ha consciència de, que han de ficar mà. En general, no te dic tots, però en general sí.
3: A Palma, la protesta està convocada a les 12 del migdia en una marxa que anirà des de la plaça d'Espanya i fins a Cort, provocant talls de trànsit a les avingudes, la Rambla, el carrer Unió, Jaume III, el Born i carrer Conqueridor.
2: Són les 8 i 25 minuts, una pausa per la publicitat i a continuació, més notícies.
6: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
19: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.

0: No.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
4: És una provocació darrere un altre.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: ¡Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-la, però...
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
7: Repassem ara més notícies en format breu. El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que manté el compromís de presentar el projecte de pressupostos per l'any que ve. No obstant, Podem ja ha avançat que no donarà suport als comptes.
8: La secretària general de Podemos, Jone Belarra, ha assegurat que Pedro Sánchez no pot comptar amb els vots del seu partit per aprovar uns pressupostos que qualifica de guerra. Belarra, a més, augura un avançament electoral.
9: En cualquier caso, Pedro Sánchez no puede contar con los votos de Podemos para unos presupuestos que hacen definitivo, que ponen negro sobre blanco, el mayor rearme de la historia de nuestro país. Unos presupuestos de guerra, que se gastan en armamento lo que debería ir a educación y sanidad.
7: En internacional, eleccions regionals claus. Avui, a Alemanya, el Land de Saxònia-Anhalt, al centre de la federació, es preveu per primera vegada que un partit amb postulats de l'extrema dreta pugui fer-se amb el poder. És alternativa per a Alemanya.
8: És el mateix partit que va entrar al Parlament Federal fa 9 anys i que l'any passat va aconseguir situar-se per damunt dels 150 escons, sobre un total de 630. El seu líder a Saxònia és un home de 35 anys, qualificat d'influencer i populista i amb un discurs de tractor de la immigració i també dels mitjans de comunicació. Precisament aquest dissabte s'ha produït una manifestació contra aquest partit.
7: I el president de Rússia, Vladimir Putin, s'ha trobat ja a Moscou amb els emissaris dels Estats Units per tornar a intentar la via de la pau a la guerra d'Ucraïna.
8: Es tracta dels dos homes de confiança en les missions d'assumptes internacionals, Steve Witkoff i Jared Kushner, gendre de Donald Trump. Ucraïna i Rússia han acordat suspendre els atacs mutus durant aquest cap de setmana i els enviats nord-americans també han de visitar Kiev.
7: I en paral·lel, l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica ha negociat un alto el foc per reparar la central nuclear de Zaporizhia.
8: La planta atòmica estava a punt de quedar-se sense combustible per als generadors i afrontava una possible apagada total.
7: Un darrer punt, el volcà Anak Krakatau, a Indonèsia, ha entrat en erupció amb columnes de cendra de milers de metres que es poden divisar a una distància de més de 700 quilòmetres.
8: L'aeroport de la capital del país, Jakarta, s'ha vist greument afectat i ja s'han hagut de cancel·lar més de 200 vols.

0: tocat les 8:30, repassam els principals titulars de la jornada. Fins a una desena de barques han estat interceptades aquest cap de setmana a les costes de les Balears, a més de 160 persones a bord. Al manco, una d'elles, una dona embarassada. Algunes barques, de fet, han tocat terra en nuclis turístics i residencials.
1: Fet que han aprofitat els consellers de Mallorca i Formentera per reclamar una gestió més eficient de l'executiu central, a més de mitjans humans i econòmics per fer front a la recepció d'aquestes persones.
0: Alhora, continua la polèmica amb enfrontaments creuats entre govern de les Illes i govern central per l'informe que apuntava a l'arribada de persones migrants a la comunitat.
1: L'executiu de Sánchez acusa ara Proens d'haver tergiversat el relat del seu gabinet, diu que es comunica un alt risc d'arribades, com es fa de manera periòdica, però no una entrada massiva. El paper de les Illes, però, referma la seva postura inicial. Per això demanen que el delegat del govern comparegui al Parlament.
0: El servei de Bici Palma compleix un any amb les noves tarifes en vigor.
1: L'Ajuntament de Palma va justificar la mesura per l'augment d'usuaris, mentre l'entitat veïnal Flipau en Pere Grau denuncia que aproximadament el 40% dels ancoratges del barri estan fora de servei.
0: Només una dotzena dels 53 municipis de Mallorca compta amb un pla per gestionar les colònies felines.
1: Avui, per primera vegada, les voluntàries protesten en una convocatòria nacional i amb el lema «Els moixos tenen llei, ajuntaments, compliu-la». Asseguren que hi ha un incompliment generalitzat de la llei de benestar animal.
0: Eleccions regionals clau avui a Alemanya, a Landa, Saxònia, Anhalt, al centre de la federació.
1: Es preveu per primera vegada que un partit d'extrema dreta pugui fer-se amb el poder, és alternativa per Alemanya.
0: Jornada d'altes temperatures a l'arxipèlag, a migdia s'activarà l'avís groc arreu de les Illes, tret de la Serra de Tramuntana.
1: On més podria pujar el termòmetre és el pla mallorquí, fins als 38 graus, i al nord i nord-est de Mallorca, fins als 37. A la resta, la màxima es situa en 36 graus.
0: Afegir que més avui hi ha risc extrem d'incendi gairebé tot a Menorca, també bona part de Mallorca, tanmateix a la resta de l'arxipèlag, que el risc serà molt elevat.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: Moment ara per donar un cop d'ull a les principals portades de la premsa escrita. A Mallorca, el protagonisme és per les festes de la patrona de Palma. Tant Última Hora com Diari de Mallorca duen l'escenari al Parc de la Mà a les seves principals imatges de portada, destacant els milers de persones que s'hi varen congregar. Palma es lliura a la seva patrona, diu Última Hora, mentre que Diario titula Furor per la patrona electrònica.
1: En el cas de Diario de Mallorca, això sí, comparteix protagonisme amb una altra notícia destacada. I és que restaurants i discoteques que han fet retallades en les seves plantilles per la caiguda de la facturació, que xifren entre el 15 i el 20%. UGT tem que es tracti d'una rotació de treballadors perquè no acumulin drets.
0: A les Pitiuses, el protagonisme és per la qüestió migratòria. Diario d'Eivissa destaca que les Illes exigeixen al president d'Espanya, Pedro Sánchez, dades de la possible arribada massiva de migrants. Precisament, Periódico de Ibiza y Formentera entrevista el president del Consell d'Eivissa.
1: Vicent Marí ha dit que té malsons de pensar que puguin arribar a Eivissa 100 o 200 embarcacions de cop. També ha aprofitat per defensar el model turístic actual de l'illa.
0: Els principals diaris de les Pitiuses també comparteixen tema a les seves imatges. La batalla entre cartaginesos i romans, ahir a la platja de Serenal.
1: En ambdues fotografies es veuen a persones disfressades per l'ocasió, llençant tomàtigues a l'oponent. 25 anys, tenint de vermell Serenal, diu Diari d'Eivissa, mentre que el periòdico directament diu en castellà a tomatazo limpio a Sant Antoni.
0: Menorca Diario du a portada l'enquesta de Pime. Els allotjaments turístics i els cotxes de lloguer són els que han impulsat el negoci turístic a l'agost. Són, de fet, les petites i mitjanes empreses amb millors dades de facturació en el mes clau de la temporada.
1: A la seva imatge de portada, de la mateixa manera que ahir, mostren a l'ex-primera dama dels Estats Units, Michelle Obama, que està gaudint del cap de setmana a l'illa. Cita entre amics a l'illa del rei, destaquen.
0: A la premsa d'àmbit estatal, un dia més, protagonisme de Ceuta. El País destaca que el govern central pren el control de la ciutat autònoma davant el bloqueig del seu president, Juan José Vivas. També destaquen la polarització social.
1: I a la seva imatge de portada podem veure Vladimir Putin donant la mà a Jared Kushner, gendre de Trump, davant la mirada de Steve Witkoff en la visita de la delegació nord-americana al Kremlin per cercar una sortida al conflicte a Ucraïna.
0: I si el País destacava el bloqueig de Juan José Vivas, l'ABC lloa la seva figura. L'efecte Vivas, diu l'heroi calmat que victoreja en cada cantonada amb una imatge seva, rebent de fet un petó a la galta d'una veïnada de Ceuta.
1: També destaca en la portada de l'ABC una enquesta de Gattra, segons la qual el 79% dels espanyols pensen que el Marroc està darrere, diuen, de la invasió. Així mateix, l'enquesta també detalla que el 60% de la població creu que les explicacions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la compra de l'Àtic han estat insuficients.
0: I per últim, La Vanguardia entrevista el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'ansietat per resoldre la crisi de Ceuta no ha de significar votar-se la llei, remarca.
1: I són dues les seves imatges de portada. La més gran, dedicada a un reportatge fet a la ciutat de Manresa, que mostra un mural de dos reis i una persona passejant amb el titulat «He deixat de sortir tranquil al carrer», després de l'homicidi d'aquesta setmana. També destaca una imatge de les runes de les Torres Bessones a Nova York per un reportatge que han fet amb motiu dels 25 anys que varen canviar Amèrica.
0: 8:36. A continuació, els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia. Tens pels esports a IB3 Ràdio. Enric Mas té a tocar el triomf final a la Vuelta a Espanya. Ahir va sumar 25 segons més d'avantatge respecte a l'eslové Primo Roglic en un final explosiu d'etapa juntament amb el belga Félix Gall, que ara és segon a 2:06 del mallorquí. Sentim el ciclista artana molt content pel temps extra que li suma, el recordem, 4 vegades guanyador de la Vuelta.
4: Simplemente es un tiempo que creo que no le merecemos. El equipo, ya habéis visto, ha vuelto a estar de 10. Está cada día de 10 y nada, darles las gracias de verdad, de corazón y poco a poco.
3: Una bona tasca de l'equip que li permet situar-se a 2:10 de Primo Roglic de cara a la contrarrellotge que es disputa dilluns que ve entre Puerto Santa María i Jerez.
4: Están todos muy bien. Una pena que, repito, que no esté Kian, porque seríamos uno más. Pero ya ves que con 7 nos defendemos y creo que lo hacemos de la mejor manera posible. Nosotros hemos trabajado duro para esto. Seguimos día a día haciéndolo y yo creo que sí.
3: Per cert, la jornada d'ahir, a tot això, va acabar amb el triomf del jove austríac Marco Brehm. En futbol, la Mallorca suma el primer punt de la temporada lluny de l'estadi Somos. Ho va fer el nou Pepi Comac davant l'Eldense, un dels equips cridats a lluitar per no baixar de categoria. En un partit per moments insípid, la falta de punteria dels vermells a la primera part, sumada a un segon temps per oblidar, castiga el Real Mallorca i premia l'Eldense a un repartiment, repetim, insípid de punts. Sense cap dubte, la clau del partit va ser la pena màxima favorable al Real Mallorca, que Àlex Sala va estavellar el pal al fil del descans. Abans, les aturades de l'exporter de l'Atlètic Balears, Ramon Juan, i el desencert del Mallorca va possibilitar que el marcador no es mogués. Al final, 0-0, un punt i res més a dir futbolísticament parlant. Del partit, això sí, va dir el següent a la sala de prensa el tècnic del Mallorca, Luis García Fernández.
5: Creo que hemos generado suficiente para poder haber ganado el partido tranquilamente. Creo que el Eldense ha hecho un buen partido, ha competido muy bien, pero sí creo que hemos sido superiores y hemos generado pues una cantidad de situaciones bastante claras o muy claras para poder haber ganado el partido. Es cierto que esa segunda parte pues ha iniciado un poco embarullada, se ha parado mucho el juego, asistencias, etcétera. Pero no es excusa. Yo creo que hoy, de haber estado aceptados en ese último tercio, hubiéramos ganado el partido de manera clara.
3: Això sí, es va mostrar content per la tasca desenvolupada pels futbolistes, que no pel marcador final.
5: Lo único que puedo es estar orgulloso del trabajo de los jugadores. Vuelvo a repetir que es un campo muy difícil, donde al principio pues esas segundas jugadas nos ha costado un poco, pero hemos generado muchísimo para ganar el partido, con lo cual Preocupado te iría si no hubieras generado, si no hubieras progresado en el juego. Creo que lo hemos hecho bien, hemos defendido bien también el balón parado, que era complicado por su parte. Era un partido para ganar, de haber estado acertados, sin lugar a dudas.
3: Les paraules de Luis García Fernández, altres marcadors de la jornada d'ahir. Recordant la quarta a la segona divisió, Real Sociedad B1, Tenerife 1, Sporting de Gijón 0, Girona 2, Ceuta 0, Salta Fortuna 2 i Real Valladolid 1, Andorra 0. L'Udivisa va sumar els tres primers punts de la temporada en un final de partit agònic. Els gols de Teo Baix i d'en Cusula, aquests mateix, al minut 92, van neutralitzar l'empat a 1 del Rayo Majadahonda, marcat per Amaro a 10 minuts pel final del partit. Una confrontació, la d'ahir, que es va jugar a les 7 i no a les 6, degut a que els madrilenys van tenir problemes amb el seu equipatge. Marcador final, Udivisa 2, Rayo Majadahonda 1. Sentint les valoracions del futbolista francès de l'UD i un dels golejadors del partit d'ahir, Teo Baix, en acabar l'encontre.
6: Bueno, fue un partido muy difícil contra un equipo que pone mucha intensidad y tuvimos que ganar en casa porque fue el primer partido con nuestra gente y entonces fue importante ganar. Es lo que hicimos y estamos muy contentos. Sí, bueno, esperamos a ganar otra vez. Vamos a descansar un poco ahora porque fue un partido con mucha intensidad y seguimos. He marcado un gol más pronto que el año pasado, entonces estoy muy contento de poder ayudar al equipo. Es lo único que quiero, es ayudar al equipo y bueno, voy a intentar seguir así.
3: Arranca la competició en el dia d'avui a la segona federació amb quatre representants del futbol balear, grup tercer de la competició. Amb el canvi de grup, enguany competiran amb equips de la zona de Múrcia, València i Castelló. Horaris per la jornada d'avui, a les 11 dos partits. València i Mestalla, Mallorca B i Club Deportivo Minera, Penya Esportiva Santa Eulàlia. Sentim el davanter de la penya, el navarrès Ander Montori.
7: Cuanto a presupuesto sí que es uno de los fuertes, pero en cuanto a energía y ganas, yo creo que nosotros tenemos que ir un pasito por delante a todos los rivales si queremos estar compitiendo en esta categoría y así lo vamos a demostrar el domingo.
3: I a les 11:30 dos partits més, la Nucía Poblense i Gecla Atlètic Balears. Òscar Troya parla la prèvia del partit del rival, un Gecla que ha incorporat ni més ni manco que a 20 jugadors para esta temporada.
8: El Yeclano juega muy bien. Muy bien juega el Yeclano. Vamos a Yecla a jugar contra un gran equipo, un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles y todos y cada uno de mis sentidos han ido orientados a mi equipo y a Yeclano. Nada más. No he estudiado grupo, no he mirado más rivales, no sé quién va a ser nuestros rivales. Nuestro rival va a cambiar semana a semana y esta semana nuestra final, nuestra liga, nuestro todo es sacar 3 puntos en Yecla.
3: Avui es posa en marxa el projecte 2026-2027 pel Balears Futbol Club de categoria de la segona federació femenina. Rep avui a les 11 a Son Malferit a la visita del València Mestalla B. Objectiu per enguany, competir per l'accés a la segona divisió. Sentim per aquest ordre a Blanca Noguera, la portera blanquiblava, i Núria Pové, la davantera.
9: Molt il·lusionada per la temporada, moltes ganes ja que comenci la lliga, de poder demostrar el nivell que tenim i és veritat que moltes ganes d'allà de començar la lliga.
10: Des del minut 1 ja ens hem ficat al cap tots els objectius, així que sí que estem molt il·lusionats i a veure què passa en guany.
3: Ahir va posar en marxa el grup 11 de Tercera Federació amb 4 partits avançats a la jornada d'avui diumenge. Mercadal 1, Formentera 1, Llosetense 2, Sineu 0, Manacor 2, Binissalem 1 i Constanci 3, Arenal 0. I per avui, 5 partits més. Dos d'ells a les 12, Societat Esportiva Eivissa i Espitius Esplatge de Calvià, i un enfrontament que no es repetia des de fa 2 anys, perquè els dos equips van baixar juntament de categoria i ara tornen junts a la Tercera Federació. Penya Esportiva Sant Jordi d'Eivissa, Club Esportiu Migjorn de Menorca. Vial Medina és l'entrenador del Modest Migjorn.
11: El que són les coses que es destí, no, un poquet, ens ha donat aquesta revanxa esportiva, diguéssim, no? Des del darrer partit que vam jugar l'any passat va ser contra el Sant Jordi i el primer d'aquest any tornarà a ser contra el Sant Jordi i hem tornat junts com la vam disfrutar fa dos anys, tots dos. I mira, el destí ha volgut que fos contra el Sant Jordi, la veritat que contents per retrobar-nos.
3: A les dues igual, quan volen dir el cul d'Intervisa i a 5 i mitja, Cardassà, Santanyí i Porreres Andràs tanquen aquesta jornada inaugural a la Tercera Federació. L'Illes Balears Palma Futsal va dir adeu al somni de la Supercopa de forma contundent. Va caure derrotat a les semifinals davant del Pozo Múrcia per 8-4 en un partit que va arribar a guanyar per 0-2 i 1-3 amb empat a 3 a temps de descans. 6 remats als pals i una segona part marcada per la falta de punteria del Palma van sentenciar la confrontació. Sentim l'entrenador Darías Baleas Palma Futsal, Antonio Vadillo.
12: Hemos tenido infinidad de situaciones de gol que no hemos materializado y después hemos encajado con cierta facilidad, ¿no? Pero es evidente que el argumento se me cae cuando en la segunda parte hemos encajado un parcial de 5-1. Creo que en el juego hemos estado mejor, hemos tenido más llegadas. Evidentemente que había momentos para el Pozo, ¿no? Eso es un gran equipo y que técnicamente maneja muy bien el partido y ellos han sabido competir mejor que nosotros.
3: I tancam en pàdel la dotzena final d'aquest curs que jugarà Gemma Triay. Ahir, després de superar amb Delfi Brea la dupla formada per Ari Sánchez i Andreu Estero en 12s, jugaran la final del P1 de Madrid davant Paula José María i Bea González. Tot un rècord per la menorquina que pot batre avui el de ser la jugadora que més tornejos ha guanyat, en 58 en total, superant així a la seva excompanya Liz Salazar, que recordem enguany es retira. Amb aquest punt de pàdel ho deixem. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
13: Un estiu que canviarà les seves vides.
14: Catalina!
15: Se tropezó con un escalón.
13: El retorn al cinema de Lluís Homà.
16: És una provocació terrible.
13: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
17: Abuelo!
18: No deixaràs de sentir-la prou.
13: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.

0: 8:48 minuts, encara amb la recta final de l'informatiu matí aquí a Vetran Ràdio, explicant-vos que aquesta setmana comença el retorn a l'escola de milers d'infants i adolescents a les Balears. 300 han recollit aquest dissabte la Fundació Montición Solidari de Palma el seu material per la tornada demà, a partir de demà, alguns a l'escola. El nostre company, Joan Josep Sunyer, hi ha fet una visita.
1: Són, sobretot, alumnes d'infantil a ESO, de famílies vulnerables ja beneficiàries del servei social de l'ONG. La major part, ciutadania nouvinguda.
2: Quin curs has de fer?
3: Quart.
2: Quart de primària.
1: Qui ha de fer quart de primària és Patrícia, que arriba a les instal·lacions de Montición Solidari al barri Nou Llevant, acompanyada del seu pare, un germà més petit i un de més gran.
3: Un llibre i la meva germà, una motxilla i alguns joguets.
1: Enguany, la novetat amb les motxilles de material escolar de Montición Solidari ha estat que han tingut nous demandants. Tere Soto és coordinadora del programa.
4: Hem allargat un poc més el nen d'ESO, fins a 16 anys, perquè hem trobat que n'hi ha molts que encara estudien i que ens demanen material i tenim ganes d'oferir-los perquè comencin el curs amb aquesta motivació de material.
1: I a tot això, el repartiment de motxilles no hauria estat possible sense una trentena de voluntaris com Núria.
5: Veiem com els nens venen contents a cercar material i ens il·lusió de començar l'escola. Està molt guapo, està molt guapo.
1: Les motxilles de material escolar de Montición Solidari són igualment possible gràcies a les donacions particulars i també del Col·legi de Mediadors de les Illes Balears.
0: Precisament amb motiu de l'imminent inici de curs els pròxims dies, avui comerços i grans superfícies estaran oberts.
6: És una de les jornades escollides pel sector per facilitar les compres de les famílies del material escolar, just abans de començar les classes. Trobareu obertes sobretot les grans superfícies i centres comercials, a més dels supermercats. Amb tot, recomana consultar els horaris perquè podrien ser diferents als habituals.
0: I també vos explicam una troballa arqueològica excepcional i totalment inesperada a les nostres aigües. El vaixell científic Miguel Oliver ha rescatat de manera accidental una dotzena d'àmfores d'època romana al sud de Formentera mentre realitzava una campanya de recerca pesquera. Els objectes ja es troben sota custòdia, Esther de Miguel.
7: El que havia de ser una jornada rutinària de recerca científica s'ha convertit en un descobriment històric. El vaixell Miguel Oliver feia aquesta setmana tasques d'investigació de recursos pesquers al sud de Formentera per al Centre Oceanogràfic de Balears quan les seves xarxes han tret del fons marí un tresor arqueològic. Es tracta d'una dotzena d'àmfores d'origen romà que han sortit a la superfície pràcticament intactes. De manera immediata, la tripulació ha seguit el protocol marítim i ha notificat els fets a les autoritats competents. Els béns històrics es mantenen hores d'ara custodiats a bord de la mateixa embarcació per garantir-ne la seguretat i conservació preventiva. El destí final d'aquestes peces serà el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. Allà els experts iniciaran les tasques de neteja, catalogació i estudi per determinar la procedència exacta i l'antiguitat d'aquest carregament que la mar ha mantingut ocult durant segles.

0: La segona edició del concert de la patrona de Palma ha repetit l'èxit aplegant més de 30.000 persones, segons l'Ajuntament.
1: El Parc de la Mà s'ha convertit en una festa, una gran pista de ball per una nit de música electrònica i ambient festiu que s'ha allargat fins a la matinada per celebrar la Mare de Déu de la Salut. Una celebració que sembla arrelarà amb força el calendari estiuenc.
0: I després d'aquest concert, avui entran de ple les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mont. A partir de les 6 del capvespre, els gegants convidats procedents de Sant Feliu de Llobregat seran rebuts pels locals i anfitrions Sant Tomeu i Neguida per fer el tradicional ball de gegants just abans del moment àlgid. Serà a les 9 del vespre el primer toc de fabiol des del balcó de l'Ajuntament i el pregó de les festes a càrrec d'Anna Ferrer, cantant i compositora. Amb ella, maonosos i maoneses cantaran el tradicional himne Es Maon, que sentiu de fons. Que sabeu quin és l'origen? Ens ho explica Blai Berbé.
2: Tots els maonesos en coneixen la curiosa lletra de principi a final des de fa més de 100 anys. L'origen de la cançó s'ha documentat el 1904 per a la recepció del rei Alfons XIII de visita a Maó. Escoltam a Lluït Cintes, que és cantant líric.
3: Això va ser un gran esdeveniment per Maó i els fiats de les escoles van rebre el rei amb aquesta cançó, que no se sap qui era l'autor, no se sap qui la va escriure, era en castellà perquè el rei l'entengués i simplement era una benvinguda.
2: Uns anys més tard, el periodista menorquí Deseado Mercadal explicava en un article que hi havia escoltat grups de mariners de les tavernes de Marroc i l'Alger cantant l'Es Maon. El responsable de la popularització de la tonada podria ser l'actor Ricardo Puga, el galant de moda dels anys 20 que, en una de les funcions a Maó, va voler sorprendre el públic cantant la cançó. Escoltem a Lluís Cintes una altra vegada cantant.
3: La cosa que jo penso és que Ricardo Puga devia fer aquest comiat a altres ciutats d'Espanya canviant només el nom de la ciutat. Per això avui en dia ens trobem que Avilés o Gijón o altres llocs també canten aquesta cançó amb el seu nom.
2: I a Maó es canta el dia del pregó, apressats i a ple pulmó.
0: I Vetres farà un ampli desplegament informatiu i audiovisual amb motiu d'aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó, que comencen avui, com dèiem. La programació especial es podrà seguir per televisió, ràdio, YouTube i xarxes socials. El primer acte serà aquesta nit, amb la retransmissió per streaming del pregó, com dèiem, a càrrec de la cantant Anna Ferrer, que també inclourà el cant de l'himne de la ciutat, Es Maon. Es podrà seguir a partir de les 9 del vespre pel canal de YouTube d'Ivetres.
1: També es retransmetran per televisió i YouTube els dos jaleos. El primer, demà a partir de les 9 i mitja del vespre, amb la narració de Vanessa Ortí i els comentaris de Paqui Ramon, del grup de Cavallers de Maó, Maria Pons i Josep Ruete. Dimarts 8, la programació especial s'emetrà de la 1 menys quart a les 2 del migdia i de 3 i mitja a 6. Cristina Bugallo en farà la narració amb els comentaris de David Marques, Josep Portella i Xavi Pons.

0: També avui, a partir de les 9:05 del vespre, IB3 Televisió retransmetrà en directe la processó de la Beata de Santa Margalida, una de les celebracions més típiques i multitudinàries de Mallorca.
1: Una processó que combina colles de xeremies, bandes de música, carrosses i estampes que recorden la vida de la Beata, així com les tradicionals colles de pagesos que transporten una gerra en separança. Un dels elements més característics de la celebració són els dimonis, que intenten prendre les gerres als pagesos per rompre-les davant la Beata. Així explica el regidor de Fires i Festes de Santa Margalida, Ivan Mesa, l'emoció amb la qual viuen el dia d'avui.
2: Som dies molt emocionants, el poble, on la gent col·labora, a part tenim gent agermanada del País Valencià que diguéssim que venen aquí en el poble. I a part, el diumenge és el dia gran, 9 del vespre, on tenim normalment més de 2.000 colles de pagesos. És un gran número de gent per el que és Santa Margalida, però bueno, molt emocionants, la gent ho viu, ho disfruta i molt contents per aquest dia.
1: Per una persona, la processó d'enguany serà especialment única. És Cristina Cladera, l'encarregada de representar la Beata, que viu el seu paper d'avui amb molt d'orgull.
3: Ja és aquí, això, fa molta il·lusió, perquè des de petits ho sentim i és que encara no m'ho crec. És un orgull immens representar la figura de la Beata.
1: Una de les expressions més emblemàtiques de la cultura popular mallorquina que un any més mostrarà el seu arrelament a Santa Margalida.

0: És una veu ben coneguda per gairebé tothom i tenim un apunt que de ben segur alegrarà a molts. Poc més d'un any després del seu greu accident que va patir l'agost de l'any passat, Jaume Anglada ja té data per tornar a pujar als escenaris.
1: Així ho ha anunciat l'artista mallorquí a les seves xarxes socials, després d'estar un mes ingressat a l'hospital i després d'una dura recuperació, el cantautor actuarà el 7 de novembre al Teatre Principal de Palma.

perquè som de mar i cel. Cuida'm, perquè som de sol i vent. Cuida'm, perquè som de pedra i fang. Cuida'm, cuida'm.

0: Han tocat les 9, repassam les principals notícies de l'actualitat. Aquest cap de setmana s'han interceptat una desena d'embarcacions a les costes de les Balears, amb més de 160 persones a bord, entre les quals almenys una dona embarassada. Aquestes noves arribades, algunes a nuclis turístics i residencials, han tornat a encendre el debat polític.
1: Els consells de Mallorca-Formentera han exigit al govern central una gestió més eficient de la situació, així com més recursos humans i econòmics per a l'atenció dels migrants. Escoltàvem el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i el de Formentera, Òscar Portes.
2: Demanam l'activació de Frontex en el Ministeri per evitar que arribin pasteres i immigrants irregulars a les nostres costes. Per altra banda, que demanam la informació immediata de tot el que sap el delegat de govern.
3: És inacceptable que l'Estat tingui informació d'una arribada massiva d'immigrants a les Illes Balears, que tots sabem la majoria per on arriben, per on entren, que és l'illa de Formentera, i que Formentera no en tingui coneixement. Això d'aquí realment és inacceptable.
0: Aquestes afirmacions, i també a la presidenta de les Illes, Marga Proens, ha respost al govern central negant que s'hagués emès una alerta per una entrada massiva de migrants a l'arxipèlag. Segons Moncloa, el document al qual va fer referència Proens és un informe rutinari del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres que avalua de manera periòdica el risc d'arribada basant-se en dades històriques.
1: L'executiu de Pedro Sánchez insisteix que no es tracta de cap alerta extraordinària, sinó d'una feina de seguiment habitual dels cossos de seguretat, un balanç que, segons el mateix document, xifra en 3.723 els migrants arribats per mà a les illes enguany, un 8% més que l'any passat.
0: Només una dotzena dels 53 municipis de Mallorca té un pla per gestionar les colònies felines. Avui, per primera vegada, les voluntàries que s'encarreguen participen en una mobilització d'àmbit estatal amb el lema «Els moixos tenen llei, ajuntament».

0: Molt bé, molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida. Ja es diu menjar 6 de setembre, com passa el temps, els nens a punt d'anar a escola i tots contents. Raül Valls, molt bon dia.
1: Ai, bon dia, bon
0: era
1: dia. De què? De què vol setembre?
0: Que ningú... No, que els nens ja tornessin a la rutina. Que els padrins també tornessin a la rutina. Que estaven segrestats, amb els nets, amb els fills. Ja. Que jo sé que els estimau molt, però ara ja basta.
1: Sí, no,
0: ara ja basta.
1: Està
0: queda
1: bé.
0: Poc.
1: Està bé. Jo,
0: encara queda unes,
1: que,
0: un dia
1: jo per l'estiu, saps què passa? Que m'agrada molt. El que passa que... Clar, a veure que ja toca, ja toca. Jo he començat l'any, jo que no començo per gener, començo per setembre.
0: Per
1: jo.
0: Setembre?
1: Sí, sí, sí.
0: He a dos moments.
1: Ara jo vaig començar.
0: Setembre, setembre toca gimnàs. Començar un nou esport, si en feis. Començar a cuinar.
1: Pagar la quota de nou.
0: Pagar la quota d'autònom. Exacte.
1: No, la quota d'autònom, això és cada mes.
0: No sabia si ara.
1: Que no, em sé que ara, no sé què nom, és Vicent, ara.
0: Sí, sí, sí.
1: De Montero, Montoro i tots aquests, ara cobren cada mes, això no falla.
0: Això no falla mai.
1: No, no.
0: I res, i seguim també amb els temes d'actualitat de Ceuta, que precisament avui, en bon diumenge, és un tema que volen tocar. Perquè és vera que els dies passen, nosaltres feim un magazín i també té cabuda aquestes situacions que també ens afecten. I per això avui parlarem amb gent que ha viscut a Ceuta, gent que coneix molt bé la realitat d'aquesta comunitat on ho estan passant malament perquè hi va haver una manifestació aquesta setmana, també en parlarem i ho farem amb un politòleg i veïnats d'allà que viuen aquí ara a Mallorca i volen saber una mica com se senten i quina és la situació. Però també tindrem fires i festes.
1: Exacte. Avui fa la nostra passejada per Mallorca, anirem fins a Sineu, fins a Bunyola, i vàrem anar a Sineu en el mercat nocturn, però anirem a Bunyola perquè són les festes de Sant Mateu. I que és el més conegut de les festes de Sant Mateu? I doncs, la correguda de roba anterior. És a dir, nus. Com a seminus?
0: Correguda de roba... Va, d'acord.
1: El diari de córrer, per dir, en Bunyola...
0: Sí, en pèl.
1: Quasi, quasi. Perquè se suposa que és de roba interior.
0: Sí.
1: No? O si en pel, no ho sé.
0: I si hi ha que duc, que els encillos d'aquests estantissos blancs llargs que se duien antes
1: no,
0: molt...
1: Mem, tu pots triar, però de cada vegada, jo, que vaig anar a les primeres edicions, jo quan veig les fotos dic, de cada vegada anem a més, vull dir.
0: O sigui, cada vegada hi ha menys
1: tela. Anem a més de menys roba.
0: Ja.
1: Vull dir... Però, escolta, has d'anar desfressat,
0: sí.
1: Però amb poca roba.
0: Jo m'imagino un poc el perfil, perquè vos fosseu una idea, vos en recordeu de les Toreros Muertos, que sortien d'aquella suerte, així com...
1: Tu saps en Tarzán, i doncs ja
0: també,
1: està.
0: També, un taparrabos.
1: En Tarzán, en Pocahontas, tota aquesta gent, i doncs així, que duen res, quatre fulls per davant sí. I tres per darrere, i doncs això.
0: Ara m'ha recordat aquella sèrie, aquell programa, aquell documental que fan, Una aventura en pelotes, que se passen 21 dies allà, d'aquella manera.
1: Exacte. I d'això, Bunyola. De Sant Mateu.
0: Bunyola,
1: sí, mira-los.
0: Saben fer bé,
1: Bunyola.
0: Nina
1: Mateu, si voleu veure. Nina Mateu, presentadora d'aquesta cara, de xiu-xiu.
0: Què dius, també?
1: Que?
0: Participa,
1: Nina, la primer. No importa m'ho digui, però ja ho sé. Jo ho sé. Si la voleu veure, quasi, quan Déu la va treure, la va dur al món...
0: Que mos telefoni, també,
1: I mos expliquis la favor, telefona al món. No, ho crec, que tot està de ressaques, perquè ahir va a Batrull.
0: Exacte.
1: Entenc, ara avui no li toca. Res, la qüestió.
0: Bé, que... tenim un número de WhatsApp, per si
1: tenim
0: voleu opinar.
1: Tenim un número de WhatsApp, per favor, en Mateu. Bé, tu ho saps, però vaja, si no, mos escriu
0: en
1: el WhatsApp.
0: Sí, en aquest.
2: 646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Exacte.
1: Oh.
0: I tenim moltes coses. També tindrem avui un entre tu i jo, perquè si ahir teníem dues hores de programa, avui tenim una...

0: més, a les 11 encara mos queda una hora més, que és aquest entre tu i jo.
1: Clar, només vos puc dir que la cosa va de preguntes i respostes, i no és perquè sigui una entrevista, que també, sinó perquè la persona que vendrà en aquest entre tu i jo li ha pegat fort per fer preguntes.
0: Sí, li ha pegat fort.
1: Ara dona't...
0: Preguntes de...
1: Sí, sí, i em farà cada dia. Sí. Una roda del temps.
0: Sí, sí, sí. Preguntes d'aquestes històriques que tots podrien conèixer si han viscut un poquet. No fa falta ser molt intel·ligent, però has de viure, has d'haver viscut, perquè si vius, tens més
1: informació. No sé si serà fàcil, després en xerrarem amb aquesta persona. No sabem si és ell, si és ella, què fa, que no fa, però preguntes no en poden, farà moltes.
0: No poden dir si és ell o és ella, ja ho deia.
1: Ja, de primera.
0: Sí.
1: Bé, doncs ella. Au, ja està.
0: Ella. Com que tenim un parell d'ells, ara serà ella.
1: Ara serà ella, ara molt bé. I doncs ella i farà moltes preguntes.
0: Moltes preguntes, però aquesta vegada les preguntes li faran nosaltres.
1: Aquí anem. Ah, veuràs tu quin test.
0: Aquí volen saber.
1: Ah, veuràs. Ah. Bé, i doncs això. Ja han dit el WhatsApp, ja han dit on anirem i què farem. També vendrà Julio Bastida, que mos contarà...
0: En Julio Bastida, sí.
1: D'aquesta comunitat.
0: Mos ha de fer un poc de seguiment de coses que passen per Son Banya, que ja mos va fer un avançament
1: gros,
0: també la setmana passada.
1: No aturam. Perquè no tot és guapo. Vull dir, no. També passen
0: coses.
1: Gràcies.
0: Tu vas veure la setmana passada aquí Ford Focus, que se ficava dins l'escarril bici.
1: Ah, sí.
0: Un argentí que va dir, jo me ficaré per aquí.
1: Bueno, no sé, devia tenir pres ara.
0: I quan va venir la policia, li van dir, che, pibe, no tenés nada mejor que hacer.
1: Mira, tenim avui aquí un tècnic, no sé, que m'ho dirà.
0: No és res pitjor que un espanyol imitant un argentí.
1: Totalment.
0: Si escoltes un argentí imitant un espanyol, també és molt bo.
1: Diuen molt d'insults.
0: Sí, comencen a dir...
1: Sí.
0: Perdona,
1: és que no ho pot dir ara.
0: No, ara no puc dir.
1: No. Però diuen molt d'insults.
0: Sí.
1: Sí, perquè els espanyols sabeu que deien molt d'insults.
0: Un insult amb argentí és graciós. Mm. Amb espanyols com a més agressiu.
1: Si vos passa com un pare, que xerra amb un argentí, xerra amb un argentí, xerra amb un ucraniano, xerra ucraniano, xerra amb un de Nigèria, xerra nigeriano, i tu dius...
0: Aquest senyor...
1: No és que se'n rigui, de veres.
0: Que li fas accent.
1: Sí, tu dius, però home, per favor. No, però és que no ho faig a posta, m'ho surt.
0: Li surt.
1: Sí, no sé, com un accent raro.
0: Setonada.
1: Si vas a Andalusia, xerra andalús, és que és gros. Sí, és fort.
0: Fa un poc de vergonya.
1: Clar, és com a prou. Què fas? No ho sé, se li ferro.
0: Ole! I feia mucho ole en sa L, aquesta.
1: Ole! El bo és que no encerta cap idioma, però ell, mentalment...
0: Són coses que passen...
1: Bé, i ara, després d'aquest petit parèntesi, hauríem de començar el programa.
0: Començar el programa, tenim moltes coses. Vinga.

0: Molt bé, idò, seguim aquí les 9:51 minuts, tenim 9 minutets per parlar amb en Julio Bastida, delegat d'Hoquei Balears, perquè han passat cosetes, cosetes que li feien seguiment perquè no és d'avui ni d'ahir, però tothom pendent d'aquest camioner xileno que se va carregar 6 cotxos a Palma, tenia el permís retirat, conduïa drogat, va donar positiu 12 vegades la tassa d'alcohol permesa. Julio, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Un complet va fer, eh?
0: Va fer un complet. Això se diu fer un complet.
1: Sí, sí. Hem de dir
0: una
1: que...
0: Una joia.
1: Hem de dir que aquest senyor, que té 63 anys, segons la Guàrdia Civil de Trànsit, té 63 anys i és xileno, el que va fer és que el dia d'autos, com se sol dir,
0: sí, sí,
1: va anar i en el seu tràiler de 40 tones, que se diu aviat, 40 tones, va embestir a 6 cotxos a l'autopista d'Inca, ben davant son Fusterat, a l'entrada de Palma, i va deixar un balanç de 16 persones ferides. 16. 4 d'elles van haver d'anar a l'hospital, a son pares, i una d'elles embarassada. Vale, fins aquí tot pot ser relativament normal. Pot haver un accident, no passa res, i ho comprovam. Arriba la Guàrdia Civil de Trànsit i se dona compte de que aquest home tenia problemes seriosos per mantenir-se verticalitat i que anava gat com una sopa. Li diuen, seu aquí, i aquest home no se volia seure. I va començar a follir, va córrer, se'n volia anar. I la policia, la Guàrdia Civil,
0: clar,
1: darrere ell...
0: I aquell home que no tenia tots els recursos per mantenir-se dret, no?
1: Se'n va tirar damunt d'ell i ho van engrillonar, o sigui, li van posar grilletes a les esposes i ho van deixar en terra, esperant per veure ben què passava. Va fer la primera prova de colemi i va donar 12 vegades més de la tassa permesa. 12. A més de tot això, està a punt d'escometílic. O sigui, és que l'informe policial diu això, que està a punt d'entrar cometílic.
0: Pensava que un cometílic perd la consciència.
1: Correcte, però a punt. Què va passar? Que la segona prova ja se va negar a fer-la i s'ho van endur detingut. Detingut per desobediència greu, perquè va intentar follir, també detingut perquè, evidentment, un delicte contra la seguretat del trànsit, etc. Què succeeix? Que aquest home va en escalabozos de la Guàrdia Civil de la comandància, aquí de Bona, Manuel Azaña. Ho presenten davant la jutge de guàrdia. L'atestat no està finalitzat perquè estan esperant una confirmació d'un jutjat de Barcelona, que havien demanat una ampliació. La jutge diu, bueno, que se'n torni una altra vegada als calabozos i m'ho torna a ho dur demà. Vale. L'endemà ja ho duen a la jutgessa i què és el que ha sortit? Què és el que va votar? Que aquest home, a abril de l'any 2025, li van retirar el carnet de conduir perquè anava drogat a Barcelona. Li van retirar el carnet i no podia conduir.
0: Fa un any i mig que no tenia carnet.
1: El dia abans de que passàs tot això de l'autopista d'Inca, la Guàrdia Civil en el Port de Palma la plega i li fa una prova, va donar positiu, i no només això, sinó que varen comprovar que tenia, no tenia carnet perquè, evidentment, li havia retirat la jutge de Barcelona. Això se diu quebrantamiento de condena. I li van dir, li van posar una altra sanció. I li van dir, tu no pots agafar, no pots conduir, perquè t'hem plegat i no pots. Li va ser igual, va agafar el camió, se'n va anar al CUDI, va carregar, va descarregar, va fer el que havia de fer, i ja quan tornava, alcohol a tope, gat com una sopa, va embestir en aquesta gent. I és per aquest motiu, que això és lo important, per el motiu que la jutge va enviar aquest tipus a presó. Un dels motius de que te poden enviar a presó en preventiu és que tu tornis a fer una altra vegada un altre delicte perquè no l'has après. I com que ja la jutge ha comprovat que tenia una sanció a Barcelona que va continuar el dia després, ja diu, ja no tens una tercera. Ara te'n vas a presó i estàs a presó fins que vingui el judici.
0: Tampoc ho veureu que hi Baleares en el moment que està entrant cap a jutge, no? Cap a jutjats, que li dius, estàs arrepentido? No te contesta.
1: No contesta, no contesta. Que xileno no contesta.
0: No contesta.
1: La veritat és que, serà greu, eh? Serà greu, en aquest tipus li curarà una bona condena, perquè evidentment és un perill públic. O sigui, si ja és un perill una persona amb un cotxe, imagina't amb un camió tràiler de 40 tones. La gran sort que va tenir, i ho hem de dir així de clar, és que el camió tràiler venia descarregat. si hagués vengut en sa càrrega, o sigui, 40 tones tal i com marca sa seva...
0: Potser no parlaríem de ferit.
1: Sa capacitat, no parlaríem de ferit, perquè estan xerrant d'un camió que anava a 90 km per hora, se va trobar a l'embòs de l'entrada de Palma, va frenar, va estar 150 metres frenant, i encara així se'n va dur i va deixar els cotxes fer pols, 6 cotxes. Si hagués anat en sa càrrega,
0: no frena.
1: Possiblement estarien xerrant de molt de morts.
0: Aquí no parlant de morts, però sí que parlant de tràfic de drogues. I és que Sombanya, ja ho vàrem anunciar la setmana passada, que això aniria per capítols. Resulta que li planta cara a la policia perquè ara ja han trobat una estratègia per anar per davant de la policia cada vegada que entria a Sombanya a veure on està la droga, no?
1: Correcte.
0: Idò, ara han aconseguit que hi hagi 5 accessos per l'entrada i sortida de droga. Com va això?
1: Correcte. Abans sempre hi havia un accés d'entrada, una entrada i una sortida de Sombanya. Només un. Ara han fet 5, com a 5 carreteres per accedir a Sombanya. I cada punt de droga té la seva entrada. I és com un laberinto que hi ha en les muntanyes de terra i de basura que hi ha allà, de fens. I el que han descobert és que això és molt pràctic per ells a l'hora de vendre droga i en el moment que va entrar la policia, posen nins, dones i jonquis a les portes. D'aquesta manera han de frenar els avanços dels furgons policials. I què és el que passa? Que si tu poses dones, nins i jonquis allà davant en aquestes carreteres, en aquests camins, en aquests accessos, pues bloqueges l'entrada de la policia i tenen temps suficient per tirar la droga. I una altra cosa que és curiosa, i és que quan ens varen convidar la Policia Nacional i la Policia Local a anar-hi en aquesta redada, que va ser divendres, i ens va cridar molt l'atenció que de vora un dels punts de venda, que ho tenim enregistrat, a més IB3 Televisió va fer un... té les imatges i nosaltres també, ok, Baleares, va cridar molt l'atenció que de vora cada punt de droga ara han fet un chill-out.
0: Això t'anava a dir, no?, per acabar aquest darrer minut. Resulta que hi ha un chill-out, hi ha una imatge molt... Los nuevos chill-out de la droga, en Sombanya, carpas, sofàs i normes per a consumir.
1: Sí, és un chill-out, lo que antigament se deia fumadero, sí, que era on tu compraves la droga i anaves a fumar, te la podies fumar allà, pues ara, o te podies injectar, o el que tu volguessis, ara la pots consumir, però a un chill-out. Han fet unes carpes amb unes normes. No se pot cridar, no t'has de variar en sa gent i tal. Però,
0: preocupats per no cridar a Sombanya, mare de Déu.
1: Però el millor de tot és que si veus les imatges, no són cadires ni coses d'aquestes, no. Són els seients dels cotxos, sí, vells, aquest que te lleves, pues, han posat seients de cotxos i allà són les cadires. És el chill out i tal. I una cosa molt curiosa que ens va cridar molt l'atenció, sí, i és que te demanen que deixis ressenyes i que donis el teu like.
0: Esteu.
1: O sigui, ara s'ha modernitzat tant que has de deixar una ressenya i has de posar un like en aquest punt de venda perquè tenen competència en els altres i ara de cada vegada pues, són més moderns i demanen una bona ressenya.
0: És a dir, tu recomanes que una persona pugui anar allà a consumir.
1: Correcte. I a més, les muntanyetes de terra i de... Va ser molt xulo, eh? La veritat és que fa temps que no anava a Sombanya. La darrera operació crec que va ser... que hi vaig anar, que me'ls van convidar, la policia va ser fa un any, i ara he tornat i anava, evidentment, custodiats en la policia i va ser molt curiós veure la gran quantitat de basura que hi ha allà. És un desastre.
0: Gràcies, Julio. Tornem a les 10 i 4 minuts. Ara, butlletins horaris.
1: Fins la setmana que ve.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
3: Bon dia. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rigo, fa autocrítica i assumeix que el govern central té part de la responsabilitat pel desbordament extraordinari que viu Ceuta. Considera que la resposta hauria d'haver estat més eficient o més ràpida i que estan fent tot el possible per reparar, resoldre i per atendre els ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma, però que això no ha de significar ignorar el dret humanitari. També demana el Partit Popular que signi el trasllat de 500 menors des de Ceuta cap a la península. És la ministra ministra Cira Rego en declaraciones a Radio Nacional de España.
4: Que nosotros tenemos una parte de responsabilidad, obviamente. Es verdad que había una situación de desborde extraordinario y la coordinación tendría que haber sido más eficiente o más rápida. Y yo ahora mismo estoy situada en el lugar en el que creo que tenemos que hacer todo lo posible por reparar, por resolver y por atender.
3: Més temes, el servei de Bici Palma compleix un any des de la pujada de tarifes que va encarir l'abonament anual 6 euros i va fixar un pagament de 35 cèntims per l'ús de les bicicletes elèctriques. L'Ajuntament de Palma va justificar la mesura per l'augment de la demanda, que ha sumat més de 30.600 noves altes en el darrer any, un 20% de les quals de no residents. Tot i que els usuaris valoren positivament l'ampliació de la xarxa, continuen sorgint queixes. L'entitat veïnal, Flipau en Pere Grau, ha denunciat que el 40% dels ancoratges del barri estan fora de servei, complicant la devolució dels vehicles. Escoltant la seva portaveu, Genoveva Martí.
5: Des de Cort se ha dicho que se va a ampliar el Bici Palma, cosa que nos parece magnífico. Ahora, le estamos diciendo a Cort, bueno, perfecto, os aplaudimos, pero por Dios, lo que tenéis ya establecido y que funciona, mantenerlo, mantenerlo en buen estado. Porque además nosotros pedimos la ampliación en nuestro barrio, porque tenemos 60 bicicletas y obviamente durante el día es insuficiente.
3: La Policia Nacional ha detingut a Manacor dos homes per abocar foc intencionadament a un habitatge on vivien diverses persones per un assumpte de deutes. Segons la investigació, un grup de joves es van presentar a la finca, van amenaçar les víctimes amb una arma de foc i aquestes van haver de fugir a corrents per amagar-se entre els matolls. En tornar a la casa, amb una patrulla policial, van trobar que l'immoble cremava en flames. Els bombers van comprovar que el foc s'havia provocat en quatre punts diferents, dos d'ells a les úniques vies de sortida de l'immoble. L'atacant principal, que va continuar amenaçant de mort les víctimes per telèfon, també va provocar danys a la comissaria i va agredir els agents. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

0: tramuntana. Els termòmetres poden fregar els 38 graus al Pla de Mallorca. I molta atenció també als conductors que circulin pel sud de Mallorca, perquè per mor d'un triatló, tot el passeig que un és estanyol en ser ràpida i la connexió fins a Son Caldà Vell romandrà tancat el trànsit fins a les 12:30 del migdia. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 11 en punt. Continuen ara els nostres companys de la Gran Vida.
1: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Molt bé, seguim aquí la Gran Vida a les 10 i 5 minuts a la Ràdio Pública de les Illes Balears. I ja sabeu que tenim encara dues hores més per endavant. Molt bon dia si vos acabeu d'aixecar, molt bon dia si estàu berenant, si aneu amb el cotxe, si aneu a la platja, encara fa caloreta, podeu anar a la platja perfectament, tot i com un bon balear, un bon mallorquí, no se fica dins aigua a partir de setembre. O al manco hi ha molta gent que pensa com jo, que té aquesta teoria, no? En tot cas, setembre, ja és moment de tornar al curs, curs escolar, si estudiau, tornar a feina, a la feina si heu acabat les vacances. Si teniu vacances ara, en el mes de setembre, enhorabona, que és un mes que potser sigui més bo de dur, no? Ja veurem la caloreta que fa, però ja mos va anunciar a Margalida Ribas ahir la previsió del temps, que faria molta calor fins dimecres, dijous. Pot ser que dimecres o dijous baixin una mica les temperatures. En qualsevol cas, dues hores més de programa amb en Lluís Menéndez, el control tècnic. Aquest és el programa número 105. I hem tingut una primera hora una mica més d'actualitat política, amb reaccions de residents, de gent de Ceuta que viu ara, que resideix a Mallorca, que té les seves famílies entre aquí i allà i que ho passa malament, i hem escoltat també l'opinió d'en Juan Gálvez, que és politòleg, i després en Julio Bastida, que mos ha parlat de coses que passen, no? Com aquest accident d'un camió que va arrossegar i va tenir un accident amb molt de cotxos perquè anava amb una tassa d'alcoholèmia molt elevada, després situacions de son banya, que cada setmana mos sorprenen més, però ara és moment d'entretenir-nos una mica més en temes més festius. Per exemple, ara mos anem a la festa de Bunyola, de Sant Mateu. Ho farem de la mà també amb en Raül Valls, que ara tot d'una tornarà, i farem aquesta entrevista amb la batllessa de Bunyola. També parlarem amb en Carles Recasens, si és que ell és el president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Intentarem connectar amb ell perquè resulta que hi ha una alerta per productes per aprimar. Què vol dir això? I de vol dir que Sanitat ha ordenat retirar del mercat una vintena de productes per aprimar que contenien sibutramina. Això és una substància no autoritzada i que pot tenir efectes adversos cardiovasculars i en alguns casos greus. I de tots aquests productes que serveixen per aprimar, alerta, perquè darrerament s'han posat de moda i s'han retirat alguns del mercat. També parlarem de la crisi de la bici Palma a Pere Garau. En aquest cas resulta que asseguren que aquest anclatge del bici Palma ha deixat de funcionar. En alguns casos, alguns estan fora de servei i hi ha un 40% que no funcionen. Això vol dir que si agafeu el bici Palma, després no podeu col·locar la bicicleta, perquè no, per tant, us heu de desplaçar per posar la bicicleta. Anem a veure això com afecta la ciutadania, perquè també és un tema que interessa molt i és un tema de servei públic i de transport públic, no? Ho farem de la mà d'en Genoveva Martín Blanc, que ella és una de les responsables de Flipau amb Pere Garau, aquesta plataforma que també, diguem, de protesta ciutadana, que també està bé, no?, per veure com estan les coses. I parlarem avui molt de llampuga, amb en Quico Martorell, del restaurant

0: Bandcamp, Boqueta, parlarem de diferents receptes que se poden fer en Jon Puga. A veure què és, ara me direu, ara és el moment de raons, no de ser Jon Puga. Ara tothom va a pescar, no sé si en Luis Menéndez, el nostre tècnic, va a pescar. Jo anava de petit, ara està prohibit tot i està en alerta. I jo sempre dic, si no teniu barca, és millor tenir un amic que tingui barca. El banco dona una volteta, però ara és temporada de raons i de... D'aquí un meset serà temporada de Jon Puga. Hi ha una fira, de fet, a Cap de Pere, no? Que és la fira de la Jon Puga. I se fan moltes tapes, molt de plats, amb aquesta peça tan preciada com és la Jon Puga. Idò, ho farem de la mà de en Quico Martorell del restaurant Can Boqueta de Soia. Au, idò, són pràcticament ja les 10 i 10 minuts. Començam i m'anam a Bunyola.
1: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
2: Au, idò, Joan, mon, anem a fer una volta.
0: Vinga, anem a Bunyola, que ja preparen aquestes festes de Sant Mateu 2026.
2: Clar, no t'anava a dir, no porta preparit la roba, no. Perquè ja saps que a Bunyola els agrada molt fora roba, no, no, amb poca no. Roba.
0: Amb estar basta.
2: Amb estar basta, exacte. Idò, bé, hem de dir que a Bunyola estan de festes, són les festes de Sant Mateu, i bueno, hi ha moltes cites que no poden faltar. Activitats que algunes ja s'han fet, ja han començat, i d'altres sí. Que seran marcades per la música, la cultura, l'esport i les tradicions més esperades d'aquest poble. A part de carretons, pujada en espal ensabonat o la correguda de roba interior,
0: aquesta m'interessa.
2: Aquesta volto. I la gran jornada de Sant Mateu. Bueno, totes aquestes activitats que hi ha són, podríem dir, gairebé les darreres festes d'estiu, entre sí. Aquestes i altres pobles de les illes, o Eivissa, per exemple, les festes de Jesús. Però per xerrar de totes aquestes festes, que millor que en la seva bellesa. Maria Antònia Serralta, la tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia.
0: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bueno, Maria Antònia, esteu de festa, jo deia, sou dels pobles que tancau, podríem dir, aquest estiu, de rebel·les, sí. De festes. Com ho estàu visquent aquí, aquestes festes de Sant Mateu?
3: Idò bé, ara hem començat, divendres varen començar en el Xupinazo, que el du a terme aquí a Noviti, és l'associació de joves d'aquí de Bunyola, i varen tenir el dinar de quintes, i avui diumenge tindran la ballada popular. Això és a banda de festes, perquè les festes oficials diran que comencen dia 11 de setembre.
2: És a dir, hem d'esperar un poquet, perquè, però clar, hi ha tant dates i tantes coses que hem d'ampliar un poquet aquest programa, no? I ja heu començat aquest cap de setmana.
3: Sí. Però ara dia 11 sí que ja començarem, que hi haurà la tirada de caramel des del campanar. Vendran el Cucorba, un grup molt estimat per tots els jovenets d'aquí de Bunyola, i que a més és un grup que enguany fa 50 anys i...
2: Serà el seu darrer concert, no?
3: El seu darrer concert, i m'ho feia molta il·lusió que venguessin a Bunyola, perquè tothom els recorda amb un gran sentiment en el Cucorba.
2: I
3: després també tenim Espregó, dia 11, que el durà a terme enguany el Club Esportiu Espedal. I també inaugurarem una exposició d'un pintor, que és en Koloski, a càrrec de l'associació Koloski, amb motiu del 30 aniversari d'aquesta associació.
2: Escolta, aquest pregó que deies que anirà a càrrec del Club Espedal, per què heu volgut reconèixer aquesta entitat? Què representa per Bunyola?
3: Bé, a mi m'agrada sempre, des que estic aquí a l'Ajuntament, que sigui qualcú que representi el poble. Jo considero que aquesta associació, el Club Esportiu Espedal, ja fa molts anys que se va crear i és una associació esportiva. Hi ha hagut molta de gent que ha passat per ells, vull dir, han fet moltes rutes en la bicicleta, organitzen curses de muntanya, i no sé, vaig trobar adient que fossin ells enguany que fessin aquest pregó de festes.
0: I aquestes festes després arribaran fins a final de mes, no? Pràcticament fins dia 21.
3: Bé, el dia 21 és el dia del nostre patró i és el dia que s'acaben les festes. I és vera que tindrem verbenes, tindrem moltes activitats infantils, I clar, i després el dissabte dia 19, com bé sabeu, la tradicional correguda en roba interior.
2: Aquí.
3: Aquí les agrada.
2: Clar, no...
0: Sí, tenim molta curiositat.
2: Jo he de dir que els primers anys d'aquesta festa sí, vaig venir, vaig participar, però després sempre m'ha coincidit amb els trepitjadors de Binissalem. Ah. Clar,
3: si coincides.
2: Hi tenc mitja cama, i clar... Però, com que jo patesc de FOMO, que és anar per tot, això de que no pot fallar enlloc, ha hagut anys, i aquí sí, vos dono una exclusiva, que he anat a les festes dels trepitjadors...
0: Mitja...
2: No. He anat vestit de trepitjador.
0: Dic jo què sé.
2: No, he dinat dels trepitjadors, he anat a la hora baixa dels trepitjadors, i després hem acabat a la revela de la correguda de roba interior de Bunyola. Vestit de trepitjadors.
0: Bé. Eh? Està bé.
3: Hi ha que dir que ja fa un parell d'anys que es veu que la correguda comença a les 5 de l'hora baixa. Mm-hmm. Bé, la correguda ja comença de bon dematí. Vull dir, els organitzadors ja se'n van a les castelletes, després ja les bragues de la geganta, que s'han penjat el dia de xupinazo. Mm-hmm. Llavors ja dinen junts, bé, totes les colles s'ajunten, dinen, és un dinar d'amics, de gent que se retroba per participar en aquesta tradicional correguda, i acaba a la 1. Vull dir, a la 1 s'ha acabat tot. Vull dir, hi ha un pregó, que és sorpresa, que sempre és un pregó que fan, o bé, que organitzen els mateixos de la correguda, i després sí que hi ha el lliurament de premis, i una actuació d'un grup, on guanyes Gas Butano, i DJs locals.
2: Quan basta, eh? Això que ha començat
3: quan basta,
2: tan...
3: Basta.
2: Exacte, quan t'ha començat això tan prest, són moltes hores de festa, i quan se comença a embrutar, ja s'ha d'haver acabat.
3: S'ha d'haver acabat, això mateix.
0: I jo volia demanar, quins són els requisits per fer aquesta correguda en roba interior? És a dir, és roba interior com a tal o cadascú se pot disfressar de qualque manera?
3: Això arriba un moment que la gent, en el seu grup d'amics, ja fa mesos que preparen la seva disfressa per aquest dia. És una disfressa amb poca roba, però tu pots trobar de tot. Aquí és un dia que la gent surt i pot participar tothom. La gent n'hi ha que van amb molt poca roba, n'hi ha que van, jo que t'he de dir, disfressats amb més roba, però en teoria es veu que la gent darrerament s'acurra molt el que són les disfresses.
2: Sí.
3: Són molt originals. Clar, i molt de joves que fa estona que s'ajunten per crear la seva pròpia performance o la seva pròpia disfressa.
2: I jo me deman Bellesa, l'equip de la Corporació Municipal, també anau d'aquesta suerte?
3: A veure, jo sempre he participat a la correguda en roba interior, quan no era Bellesa i quan he estat regidora i quan he estat Bellesa. Per tant, cada any participa en la meva colla d'amigues, evidentment, en aquesta correguda.
0: Clar que sí.
3: No deixaré de participar-hi per la bellesa.
2: No. Ara no, molt bé, ben dit, així m'agrada.
3: Tota la vida he participat i fins que pugui seguiré participant.
0: Molt bé.
2: Vol dir que ja teniu pensat el grup d'amigues?
3: Evidentment.
2: I supos que com a molt de pobles que tenen aquella festa concreta, aquella festa especial, és un secret d'estat, això, no?
3: És un secret d'estat.
2: Només
3: ho saps el moment que surts a la plaça i te moven.
2: Jo crec que ara en Joan Minostro, que ha començat en el dissabte directe d'IB3 Televisió, jo des d'aquí propos a la nostra companya de dissabte directe, en Ferrés, tot l'equip del dissabte directe, jo t'han enviat a tu.
0: Fem una crida per poder entrevistar la bellesa i ho veig.
3: Ho rebré encantada.
2: Pensa que t'has de preparar...
0: Jo hauré d'anar una mica... Sí, jo intento sempre dur alguna cosa de trets o així, l'altre dia d'una cuera,
3: claro,
0: per els vermadors...
2: Un bon atret s'hauràs de dur per sortir quasi quan Déu te va dur un món per Ivetres.
0: Un d'això, un calçonet d'això de romà, que davall, o d'escoses, una falda d'escoses. Alerta.
2: Ja està. Bé, però, llevat d'aquesta festa, que ja ho sabem tots, i és coneguda, i més crides atenció, perquè és molt original i és popular, però després també arriba un dia especial, tu deies, dia 21 arriba la jornada gran de Sant Mateu, cercavila, joc popular, corregudes de joies, la pujada en el Castellet, missa, mostra de ball... Bueno, teniu un pot de tot, no? És el dia gros de Sant Mateu.
3: Sí. I un dia que també és molt especial per nosaltres és el diumenge dia 20, que és el dia que feim l'homenatge a la bellesa, que és un acte molt consolidat també en el poble, i que és un acte molt emotiu. Aquest dia sí que és festa grossa també a Bunyola, després de l'homenatge també hi ha el concert de la banda, que també és molt esperat, i així que l'any passat varen fer una cosa curiosa, que enguany també la tornem a fer, perquè el diumenge, com que és el dia abans a la revetlla de Sant Mateu, feim la verbena, i l'any passat ja va ser així, i ençat a la verbena la banda de música de Bunyola, que és algo espectacular, la veritat. L'any passat va ser preciós i enguany tornen a encetar i saber ben del poble.
2: Molt bé.
0: I aquest homenatge per la gent gran és a partir dels 80 anys, és així?
3: Bueno, és a partir dels 80 anys i després tota l'altra gent. Hi ha més de 500 persones. Després també tenim el matrimoni més major.
2: De fet, jo vaig venir, amb la gran vida, vaig venir en el matrimoni més major, que els van anar a cercar amb un cotxe,
3: amb un cotxe antic. Els anem a cercar amb un cotxe antic, venen les xeremies, venen els gegants... És un dia molt guapo.
0: I que és el matrimoni més major per edat o també per anys de casament? Com funciona?
3: És que, bé, es sol ser per edat, però a vegades... Ah, bueno, per any de casament, perquè, clar... Hi ha matrimonis que no hi arriben. Clar. A vegades, segons les circumstàncies, a vegades els que pugen damunt l'altar no és el més major, perquè potser no poden venir, o estan impedits, i ho passen a un altre. Això ho du tot el patronatge local de la bellesa, que és un organisme que s'encarrega d'organitzar aquest homenatge.
2: Idò, res, Bellesa, gràcies per acompanyar-me. Suposo que només queda convidar tots els oients que venguin, no?
3: Clar que sí, convidem a tots els oients d'aquest programa que venguin a gaudir de les nostres festes.
2: Molt bé, idò, Maria Antònia Serralta, Bellesa de Bunyola, gràcies per acompanyar-nos i bones
3: festes. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Molt d'any.
2: Adéu.
3: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: TV3 Ràdio és entreteniment. Un estiu que canviarà les seves vides.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
4: És una provocació darrere un altre.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-la prou.
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
0: De dilluns a divendres a les 5...
7: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
8: Que guapo.
7: No, estic entre jo agarraves, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
8: Lo nostre, cosa feixuga.
7: Uf, molt bona.
8: Jo agarraves, tu llampugues, lo nostre.
7: És impossible. Sí que és possible.
8: Cosa feixuga.
7: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Clar que és possible, tot és possible.
7: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
8: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
7: Fora.
8: Oh, no. Llampugues, sí.
0: La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.

0: Mos han arribat un missatge d'aquests que mos envieu, que sou tan guapos, per WhatsApp, i mos diuen lo d'anar a la platja en el mes de setembre com a bon mallorquí tens tota la raó, perquè he fet referència de que un bon mallorquí en el mes de setembre ja no hi va a la platja, que no es verà, hi ha molta gent que hi va i a més és un bon mes per anar-hi perquè no hi ha tanta gent. De fet, diu, però jo hi vaig anar-hi i setembre és el millor mes, no fa tanta calor, menys gent, el paradigma canviarà, enguany amb la mà tan calenta podrem banyar-nos fins al novembre. I es verà, és un brou. Tireu l'arròs i en 20 minuts el teniu, eh? O sigui, no espereu més que després se passa. Gràcies per aquests missatges que mos envieu. I doncs, mireu, ara parlarem d'un altre tema, un tema d'actualitat, un tema que hem sabut aquesta setmana. Sabeu que ara està de moda, no sé si la paraula moda és correcta, però és un fet, que cada vegada hi ha més medicaments o la gent cerca més solucions per aprimar-se. I avui volem parlar amb en Carles Requesens, que és president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, i és que hi ha una alerta sanitària, i aquesta alerta afecta una vintena de productes que s'estaven comercialitzant per perdre pes. Què està passant? Idò, mireu, us poso en context. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat la retirada després de detectar una sèrie de productes que contenien sibutramina. Ara mateix no sé què és, però és una substància que no apareixia a l'etiquetatge i que està suspesa a la Unió Europea des de l'any 2010. Per què? Idò, perquè per lo vist té possibles efectes adversos greus, sobretot especialment cardiovasculars. Hi ha una qüestió especialment preocupant i és que alguns d'aquests productes se presentaven també com a productes naturals i això fa una mica de por, no? Un remei que després ens pot afectar d'una altra manera. I per saber quins riscos poden presentar, si tenen riscos i sobretot què han de mirar abans de comprar un producte o consumir-lo, per casos com si vos voleu aprimar. Idò, volen saludar en Carles Requesens, que, com vos dic, és president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Carles, molt bon dia, com està?
1: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per estar. Bon diumenge de matí a nosaltres. Hi ha molta gent que ahir va fer un excés i se planteja dilluns a lo millor anar a comprar o anar al metge i demanar per un medicament per aprimar-se. Primer de tot, estan davant una alerta important, es han de preocupar? Hi ha medicaments que realment ens poden fer mal?
1: Bueno, primer de tot, no estem en una alerta que sigui nova, no? Vull dir, des de fa pues, més d'una dècada, tot el que són productes que estimulen, no?, el que és la pèrdua de pes, que prometen, no?, aquests efectes com miraculosos de pèrdua de pes, de sensació de sacietat o de primatge, són productes que estan molt ben rebuts per la societat, no? I el problema principal és que qui indica aquests productes? Que molts d'aquests productes no són medicaments, sinó que són productes que es distribueixen, ja siguin gimnasos, ja sigui en qualsevol tipus de botiga, per dir-ho d'una manera, o s'adquireixen a través d'internet, no? Aquest és el gran problema, que ningú regula aquesta adquisició. El filtre o l'accés a dia d'avui és universal, no? Es compra a través d'Amazon o a través de plataformes d'adquisició de qualsevol tipus de producte que siguin, i això és el que fa que no hi hagi absolutament cap tipus de control. Nosaltres aplaudim, i per sort tenim una agència com l'Agència Espanyola del Medicament que té aquesta capacitat de revisar aquest tipus de productes, retirar del mercat i, per què no dir-ho, també sancionar, no? Que és una miqueta el que nosaltres esperem, que no només es retiri ni s'avisi a la població, sinó que s'iniciïn expedients sancionadors per les empreses o els particulars que estan distribuint aquest tipus de productes, que al final són un perill per la població i per la societat.
0: Carles, què és la sibutramina? Per què serveix?
1: La sibutramina és un anorexigen. I això què és el que vol dir? Que talla, no?, que inhibeix aquesta sensació de fam, no? Hi ha diferents tipus de fàrmacs. Hi ha els fàrmacs que són més saciants, els fàrmacs que tallen aquesta sensació de fam, o aquests nous fàrmacs que han sortit, que s'han fet tan famosos, els injectables, sí, no?, que molta gent està prenent o s'està aplicant, que són fàrmacs que el que estimulen és aquesta sensació de sacietat, de no tenir fam, amb la qual cosa és automàtic. En aquest cas, hi ha una pèrdua de pes que en moltes vegades és molt quantiosa i aquí és on entra el perill, no? Perquè, per exemple, es va retirar la sibutramina per als greus riscos a nivell cardiovascular, no? Pèrdues de pes que siguin de 10, 15, 20 quilos ràpides són perilloses per la salut. Per això nosaltres des del col·legi sempre fem una crida a la població que no caiguin en les xarxes d'aquestes persones que els hi promouen aquest tipus de productes miraculosos i que vagin en el seu metge de capçalera, en el seu endocrinòleg, en el metge de confiança que tinguin per tal de que facin un chequeo i que els recomanin la millor forma de perdre pes o de lo que sigui. A vegades la forma de perdre pes és més lenta de lo que la gent desitja o està disposta.
0: Fa més de 15 anys que la sibutramina aquesta, no, estava suspesa per la Unió Europea. Com és possible que encara aparegui en productes que es poden comprar?
1: Bueno, pues perquè tenim la regulació que tenim, tenim les agències que tenim que poden regular, però després hi ha tota una sèrie de mercat alternatiu, no? Que la gent pot adquirir, com deia, avui en dia poden adquirir medicaments que venen d'altres països, no? I hi ha gent que s'està lucrant i moltíssim d'aquest tipus de productes. I per què no dir-ho, pues, també imagino que hi ha empreses o hi ha persones que el que fan és eliminar de l'etiquetatge aquest producte, tot i que aquest producte hi sigui. D'aquí la importància de donar valor a la feina que fan aquestes agències, que és una feina que el que busca és protegir-nos, no? Garantitzar que el que un es pren realment és el que diu el producte que té. Perquè al final un pensa en que això dolent no pot ser, que l'únic que em pot provocar és una pèrdua de pes i si són uns quilets, pues, això millora la meva salut. El que passa és que, torno a dir, davant de qualsevol alteració, davant de qualsevol producte que ingerim i posem al nostre cos, hem de tenir en compte que hem de tenir una garantia de seguretat, no només d'eficàcia, de que el producte és eficaç, sinó que és segur. I en aquí l'Agència Espanyola del Medicament i les diferents agències donen aquesta garantia a la població perquè la població pugui estar tranquil·la quan estigui sota el tractament. I aquí hi ha una figura que és essencial. I en aquest cas és el metge, és el farmacèutic, són aquestes professions, aquests titulats, que l'únic que busquen és el benestar del pacient.
0: De fet, gràcies a aquests metges que mos posau, mos donau una mica de seny. Parlàvem d'injectables. Jo som molt dolent pels noms, per sort, mentre parlava ho he pogut cercar. O Ozempic, no? Ozempic s'ha posat molt de moda, aquest
1: Sí.
0: injectable per aprimar-se, i conec gent molt propera a jo, no és el meu cas, però conec gent que ha anat, aprofitant que té un seguro privat, per proposar aquest medicament perquè se volen llevar uns quilos. Al millor no estem parlant de 5, parlant de 10, però tampoc són 50. I el primer que se recomana és això, no? Que tot sigui més lent perquè pot haver efectes secundaris. Molta gent mos escolta i o l'ha après o coneix aquest producte que s'està posant de moda. Això me preocupa molt, dir s'està posant de moda. Ja és una cosa que no hauria de ser una moda, no? Per què tenen aquests efectes secundaris i per què quan deixes de prendre-los, i si és així, pot ser que tinguis un efecte rebot, que sempre n'hem parlat, però més gran de l'esperat. Com funcionen aquests productes realment?
1: Realment aquests productes són, primer de tot, són medicaments, amb la qual això ens ha de donar una garantia de seguretat d'aquest tipus de fàrmacs. No estem parlant de que siguin... No podem posar de la mateixa balança, no? Un Ozempic, un Mounjaro o qualsevol injectable, qualsevol dels medicaments que tenen una finalitat de pèrdua de pes, no els podem posar dins el mateix sac que aquests productes que la gent adquireix a través d'internet o a través de segons quines persones o segons quins personatges que el que busquen és lucrar-se. Primer de tot, per adquirir aquest tipus de fàrmacs hi ha d'haver-hi una prescripció d'un metge, no? Amb la qual el que hem de pensar és que, o el que hem d'assumir és que darrere de cada prescripció hi ha un metge que prescriu i controla la pauta d'aquest tipus de fàrmac. I això ens ha de donar aquesta tranquil·litat. És veritat que la gent moltes vegades el que fa és me'n vaig a l'endocrinòleg, me'n vaig en el metge, ja sigui privat o ja sigui d'on sigui, i me posen a l'injectable i ja està. I aquest és el gran error. Vull dir, perquè no es tracta de ja està. No és una injecció que sigui miraculosa. Hi ha d'haver-hi una feina darrere, no? I una feina que segueixi un endocrinòleg o un metge, i en aquest cas també un nutricionista, perquè aquest tipus de medicaments han d'anar acompanyats amb una sèrie de canvi d'hàbits de vida, ja sigui alimentaris, ja sigui d'exercici, i això requereix un esforç. I aquí és una miqueta el gran error de molta gent que està prenent aquest tipus de fàrmacs, que creu que el fàrmac per si sol ho canviarà tot. I és veritat que un pot observar canvis de 5, 10, 15 quilos, però si no està acompanyat d'un canvi d'hàbits d'alimentació i un canvi en l'hàbit d'exercici, quan s'interrompi aquest tipus de fàrmac, tornarà a guanyar aquests quilos. Per això és important que l'injectable és important, però també tota la feina que s'ha de fer, ja dic, amb nutricionista, inclús amb qualcú que mos gestioni o que mos segueixi l'exercici que feim. Això, la probabilitat de que tinguem més èxit en quant a aquesta pèrdua de pes serà molt més alta.
0: I d'aprofitant que IB3 a servei públic, estem en el mes de setembre, i què se fa per setembre? I d'apuntar-vos a un gimnàs. Apuntar-vos i anar-hi, aprofitar-ho, que ara és el moment. O sigui, nosaltres no direm noms de gimnasos, però és un bon moment, no? Tant per gener com per setembre són com inici d'any, no? Per diferents projectes, i també heu de poder anar... heu d'invertir en fer esport i canviar una mica tot allò que feis més enllà dels productes que consumiu. I una darrera qüestió, per tornar al principi, damunt la sibutramina o què productes que ens poden afectar en el tema de cardiovascular. Aquests productes, quan parlem d'arrítmies, cardiopaties o accidents vasculars greus, això ho pot tenir una persona sana o... només li pot passar a una persona que tingui una patologia anterior? És a dir, aquests productes ens poden afectar o només si tenim un problema anterior que ja estigui que puguen saber, o millor no, encara no ha hagut un metge que m'ho hagi explicat. No sé si m'he explicat bé.
1: Sí, sens dubte. Sens dubte que si un ja té antecedents, no?, de risc, ja sigui perquè, doncs, bueno, perquè estigui diagnosticat d'una hipertensió, perquè tingui problemes de colesterol o perquè hagi tingut en algun moment algun tipus d'arrítmia, aquest tipus de productes estan contraindicats per tothom, però un s'arrisca i s'exposa a un risc molt més gran. Però val a dir que això pot afectar a qualsevol persona. No hi ha ninguna persona que sigui immune en aquest sentit als riscos de la sibutramina. I l'exemple més clar és que si hi hagués gent que fos immune, no s'hauria pres una decisió tan dràstica i tan contundent a nivell de tota Europa de retirar el fàrmac, amb la qual no hem de pensar que hi ha gent que és immune, hi ha gent que no li pot afectar la sibutramina a nivell cardiovascular, sinó que totes les persones, i això és una ruleta russa, no? Un, com més s'exposa, més li pot passar, però a vegades amb una única exposició i amb una quantitat concreta, pues, pot tenir aquest accident a nivell cardiovascular i després això en arrepentir-se'n la resta de la vida.
0: Idò, Carles, moltes gràcies, president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Un luxe tenir-lo. Bon diumenge i que tinguis una bona jornada. Espero que de dia lliure, no de feina.
1: Sí, moltíssimes gràcies. Un plaer, i que tingueu molt bon diumenge.
0: Gràcies, Carles.

0: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és informació.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol! Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La gran vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
4: I ho feien de la mà de Quico Martorell del restaurant Can Boqueta de Soia. Jo no sé si vosaltres vos agrada el peixet. Jo m'agrada molt. Som més de... Mira, avui he de dinar de carn. Ara xar de peix i resulta que he de dinar de carn. Però ahir vaig veure una foto d'un company meu, un amic que va sortir en barca i pescava raons. Ara és l'època dels raons. Però d'aquí a poc també serà l'època de la llampuga. Quico, molt bon dia, com estàs?
5: Hola, bon dia. Molt content i moltes ganes de ja menjar llampugues.
4: Escolta, perquè jo raons a veure que m'agraden, però jo el que me dóna vidilla és la llampuga. Té més alternatives, no?
5: Sí, és més versàtil, la veritat, si llampuga dona moltes opcions, dona per fer moltes receptes i no necessita gaire cuinar, necessita que un cuiner se sàpiga aturar temps.
4: Idò, mira, nosaltres hem trobat un cuiner així, d'aquest perfil, aquest tu. Com penses que podríem fer una recepta que la gent també la pugui fer a casa seva i segur que tu tens diferents opcions?
5: Mira, pues, la veritat que n'hi ha moltes opcions, més que centrar-me en una, te diré ràpidament què faríem, perquè mira, si en puguem, entendrem totes més, és que entendrem per avorrir, però claro, si m'anaran sempre una recepta tradicional, que seria la més emblemàtica, la i en puguem preves, claro, i menjant cada setmana i en puguem preves, mos avorrirem, sí. I per això, claro, hem de donar diferents idees. Mira, jo, si me permets, una opció que m'agrada molt és també crua, tipus sashimi, peix cru, tallat, sí, filetejat, trempat amb un poquet de llimona, un pot de sal, un poquet de taronja, si té de taronja, unes gotes de salsa de soja, un poquet de covent, des que tingueu que a vosaltres que us agradi. I això, per acompanyar una ensalada, per acompanyar qualsevol cosa. És boníssim, m'entens?
4: Això és com un ceviche de llampuga.
5: Sí, és que mira, si ho tenim a quadradets i hi posam trempó i aquest tipus de linyo com hem mencionat, ja tenim aquí el que seria un ceviche a la mallorquina, m'entens? Tipo sashimi, com ja hem parlat. És que hi ha moltes opcions. Ara, una que jo m'agrada, la meva preferida,
4: sí,
5: és una coca amb verdura, recepta tradicional de tota la tota vida, amb les verdures, però la llampuga, el que farem és fer filets ben nets, fora espines, vale, d'acord, que caigui dos llomets, traurem, depèn del tamany de la llampuga, trosset de dos o tres dits, i el que farem, una pell ben calenta, és només torrar-la per la part de la pell. Res, li mostrem la pell, li mostrem la pell 10-30 segons. Mm-hmm. I després aquesta coca, quan ja està, que pràcticament està dins el forn, la traiem un moment, posem aquesta llampuga que està torradeta per la pell, per la part de pell per damunt, damunt la coca, i 2 o 3 minutets en el forn. Depèn de la potència del forn. I això s'acaba de cuinar, queda en el seu punt, la llampuga. La coca cruixent, és que és una passada.
4: Jo m'he donat compte que mos fas molta publicitat de la coca amb verdura, la deus fer boníssima, i sempre tens aquesta alternativa, no? Un producte de primera...
5: La coca amb verdura de... Sí, perdona, és que la coca amb verdura ha de ser el nostre aliment principal. Perquè jo estic cansat d'anar a cases i tothom menjar pizza o no sé què, tot tipus de pastes així, saps, gratinats, però mos hem oblidat de la coca amb verdura. La coca amb verdura és infinita.
4: T'hem de fer un entre tu i jo, aquesta entrevista que, per cert, avui a les 11 tenim un entre tu i jo molt especial, també. Mm-hmm. Ja veureu amb qui, però espereu a les 11 sabrà amb qui la feim. Idò, te l'hem de fer tu perquè venguis un dia a l'estudi, te farem una entrevista llargueta i ja aquí som. Si el dia anterior has fet una coca amb verdura i dius, ara me n'ha sobrat un bossi, vull que en Juan Milatasti i en Luis Menéndez i en Miquel Àngel Ariza i vens aquí a l'estudi, mos faràs feliç a tots. Un diumenge que no tinc res a fer, ara aprofites l'estiu, però a partir d'octubre, si vols.
5: Ho tindrem en compte.
4: Ara ja t'he parat
5: bé.
4: Amb un compromís. Escolta, i sortint de sa coca amb verdura,
5: sí.
4: Què més podem fer? Tenim encara 4 minutets.
5: Sí, fregida, o sigui, lo típic és... jo sempre aconsell que traguin filets en el peixater, que li diguen... perquè és un peix econòmic, però li dones una propina al peixater perquè te tragui filets i te llevi 4 espines i amb aquests filets, pues, arrebossat, o ho fas arrebossat amb tombet, fas el tombet i posa't la llampuga, trossa't la llampuga damunt quan te presenta arrebossat, queda molt bo, és una cosa bona de menjar, el tombet mos agrada a tots. Hem parlat de la receta popular de llampuga amb preves, que seria torrada, jo m'agrada torrada, es preves vermell pelats, mira, perquè m'entenguis, serien tres elaboracions, la llampuga per una banda, es preves que estirien rostits, teats, a tires. I després, per una altra banda, sofregeixes uns alls, una fulla de llorer, i tires aquest preves, i si vols, un poc de domàtiga fregida, perquè tingui un poc més de suquet, aquesta salsa, i aquest preves els hi poses per damunt de la llampuga. Saps? És una recepta que se pot posar al dia sense llevar-li la memòria de la recepta, ben que dir, se pot modernitzar amb un pot de vinagre. Jo m'encanta aquesta recepta, donar-li un toque creatiu actual, m'entens? Que no sigui tan diferent. També te diria, te diria s'escabetxo de verdures, s'escabetxo de tota sa vida, sa llampuga amb farinada fregida, com han dit, i per una altra banda, un escabetxo de ceba, pastanaga, altres verdures segons la temporada. Els escabetxos, jo els faig vi blanc, poso a reduir, després hi poso vinagre, saps? Hi poso vinagre, i per una altra part, jo ja he sofregit oli, amb oli d'oliva he sofregit ais, llorer, saps? I després de tot això, quan t'ha baixat un pot de temperatura perquè no exploti, ho t'ho enjuntar tot. I hi pos herbes aromàtiques, moltes herbes aromàtiques, i les verdures precuinades d'una altra banda. Jo normalment els faig a vapor.
4: Molt
5: a vapor i que quedin al dente, que dèiem, saps? I mira, també te diré una altra cosa. A diumenge tothom paella menja, ja ho sabem.
4: Sí.
5: I fer un arrosset sec, així, de tipus paella. I si llampuga, posa-la.
4: Ah, sí, perfecte.
5: Sistema coca amb verdura, com he dit abans.
4: Sí, sí, sí, per damunt.
5: Exacte. Sí, perquè no... En les espines poden fer brau, i que sí. Doni gust, i tot això. Això ja estem d'acord. Però no mos ha de cuinar massa, si llampuga.
4: No.
5: No,
4: a lo darrer, de lo darrer, quan ja queda molt, molt, molt poquet de brau, i fins i tot deien que l'acaba de fer en el forn, i per damunt, i que s'acabi de fer, no?, en el
5: sí.
4: darrer moment.
5: Sí, sí, sí, sí, i una picadeta d'all jovent, bastant d'all jovent per damunt, també. Bueno, això dona vida, saps?
4: Wow.
5: I no necessita molta verdura. No, i si me deixes temps, ara m'ha vengut en el cap
4: sí.
5: una que vàrem fer a la fira...
4: I jo te vull dir una, jo tardaré res 20 segons molt ràpid. Mira, uns canelons, uns canelons de llampuga, com els sabous? Se poden fer?
5: Sí, però mem, la llampuga jo crec que s'ha de disfrutar, s'ha de veure el peix. Saps què te vull dir?
4: Sí. No sobre, no això de no sé què menjam, i d'oig llampuga.
5: Correcte, ja... per això hi ha altres peixos.
4: Clar.
5: La meva opinió, a tot és possible en ser llampuga.
4: M'agrada si aquesta recomanació, molt bé.
5: Si estic tan cansat de menjar llampuga, doncs mira, fer-la quan te doni la gana. Saps, si en tens tanta, però jo què sé, s'ha de veure aquest peixet, perquè aquest peixet m'ha durat un mes, m'agrada que la pesca acaba de dir quasi desembre, dura molt,
4: sí.
5: però claro, amb un mes i mig ja mos hem cansat, però anem a fer receta.
4: I doc, mira, tens 30 segons per aquesta darrera que m'ho volies comentar.
5: Farcida en sobrassada i sàlvia. Aquesta receta me l'ha ensenyat a fer un cuiner que la van fer la primera edició, vaig participar a la primera edició, a Cala Ratjada. Feia feina jo per Cala Mesquida i a la fira de la llampuga Cala Ratjada, primera edició, van fer llampuga rebossada, però de dins, fora espines, una feinada de xinesos,
4: sí.
5: i de dins en sobrassada i fuetes de sàlvia.
4: Que bo.
5: Això, la sobrassada, és una empremta que, bueno, que no tapa el plat. Va ser una passada, la veritat.
4: Idò, el que és una passada és tenir-te cada diumenge i jo disfruto molt d'escoltar les teves receptes, la teva passió per la cuina. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i res, a menjar llampuga, que ara vendrà la fira de la llampuga a Cap de Pere també.
5: Mira, a la llampuga anuncia el final d'estiu i s'arriba a tardor, així que anem a disfrutar les fires.
4: Gràcies, tornem als 11 aquí a l'Entre tu i jo.
0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia. El govern d'Espanya ha assumit el control directe del moll de Ponent del port de Ceuta després del rebuig de l'autoritat portuària de cedir l'espai per acollir una sèrie de tendes de campanya que han d'allotjar uns 700 immigrants. L'executiu central critica la postura de l'autoritat portuària, ja que aquest trasllat temporal en aquesta ubicació havia estat acordat per unanimitat tant en el Consell de Seguretat Nacional com el Comitè de Situació, del qual formen part les autoritats de la ciutat autònoma. En declaracions al Canal 24 Hores, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha assumit el comandament únic en aquesta crisi, s'ha mostrat molt crític perquè cada passa que s'intenti avançar es posin traves.
3: Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren, si no queremos los polideportivos, porque los vecinos no quieren, o la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren, todo eso estaba en el decreto inicial, pues que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos. Si no, es imposible, porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensú y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Y por tanto, vuelvo a repetir, son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacio cerrado.
2: I la Guàrdia Civil ha detingut a Campos un home de 43 anys amb 2 quilos de marihuana repartits en paquets etiquetats amb el nom de les diferents localitats on es devia distribuir la droga. L'arrestat va aixecar les sospites dels seients en fer una maniobra esquiva per evitar un control. I en escorcollar el vehicle, els efectius de la Benemèrita van trobar 18 paquets de marihuana prensada al buit, una placa de 100 grans de haixís, una dosi de cocaïna i més de 3.300 euros en efectiu. L'home està acusat d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i ja ha passat a disposició judicial. I parlant de salut pública, perquè l'Agència Espanyola de Medicaments ha ordenat la retirada d'una vintena de productes que es comercialitzaven per perdre pes. L'alerta sanitària ha arribat després de detectar la presència de sibutramina, una substància que està suspesa a la Unió Europea des de l'any 2010 pels seus efectes adversos. Aquesta substància no figura en l'etiquetatge dels productes, de manera que se n'amaga la seva presència al consumidor d'un principi actiu que pot provocar accidents vasculars greus. Carles Recasens, president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, recomana no fiar-se de productes que prometen miracles i esperen que s'obrin expedients sancionadors contra les empreses i particulars que els distribueixen. Són les seves declaracions a la Gran Vida.
6: Són fàrmacs que el que estimulen és aquesta sensació de sacietat, de no tenir fam, amb la qual és automàtic. En aquest cas hi ha una pèrdua de pes que moltes vegades és molt quantiosa i aquí és on entra el perill. Es va retirar la sibutramina per als greus riscos a nivell cardiovascular. Pèrdues de pes que siguin de 10, 15, 20 quilos ràpides són perilloses per la salut.
2: I continua l'atenció a l'Orient Mitjà. D'una banda, l'Iran ha intensificat la seva ofensiva sobre l'estret d'Hormuz en represàlia per l'atac dels Estats Units als seus petroliers. Han atacat un total de 7 embarcacions en les darreres 24 hores. D'altra banda, Israel ha tornat a atacar el sud del Líban després d'acusar Hezbollah d'atacar amb drons explosius a soldats israelians a la zona de seguretat, és a dir, als territoris ocupats al sud del Líban, violant així el pacte que van mediar els Estats Units, diuen. Ja han mort 4 persones libaneses en aquests bombardejos.

0: Molt bé, seguim aquí a La Gran Vida, tercera hora de programa, ja la cinquena d'aquest cap de setmana. Després de dues hores dissabte, ja sabeu que diumenge tenim un Entre tu i jo especial, Raül, perquè ara és el moment de fer l'entrevista aquesta reposada, més tranquil·la, més directa, més personal, sobretot amb una persona que podríem dir que és de la casa.
1: Exacte, perquè ja sabeu que cada diumenge tenim aquest convidat o convidada, ja vos hem donat...
0: Han donat pistetes, sí, han donat un parell.
1: Però bé, ara ja sí que és el moment de dir, de contar-vos el que i el que no. Per què? Perquè avui mos acompanyo. Jo he dit abans una cosa que, per qui siguin seguidors de la casa, sabran ja per on van els tirs. Perquè dir lo de roda del temps.
0: Roda del temps, sí. Imagineu que tinguéssiu el poder de ficar-vos dins una màquina del temps per veure tot el que mos ha passat al llarg de la nostra vida, tot el tema cultural, històric, esportiu, jo què sé. I després tu ja ho saps tot.
1: Jo m'encantaria tornar enrere, a dir, per viure èpoques, però llavors tornar ara, saps què vull dir? Perquè...
0: Sí, també.
1: Perquè no veig clar segons quina època.
0: Jo m'abastaria però... en ser super control Z. O sigui, tornar enrere just el moment en què l'has liada,
1: sí.
0: Saps?
1: I dius, no, o anant les coses d'avui en dia enrere, saps què t'ho vull dir? Fliparien. Tu imagina't, te'n vas allà, jo que sé, ara que la setmana que ve serà la diada i tot això, te'n vas a... en el rei Sancho, en Jaume III, li dic, me sents? Mira, veus això? Això, puc xerrar amb qui vulguis, a fer vídeos o això... Fliparien, i aquestes coses loques.
0: Que mos diguis, en Cristòfol Colom va descobrir Amèrica, si era mallorquí, si era...
1: Ah, clar, li dic, era fiteu o no?
0: Si tu que ho tens més a prop, almenys, si mos ho diu.
1: Bé, res, totes aquestes coses. Però crec que ho hem de dir ja clarament, no?
0: Avui mos acompanya una periodista que ha fet bona part de la seva carrera a peu de carrer, també, cercant històries, explicant l'actualitat i aprenent a moure-se en un dels terrenys més exigents, que és la televisió. Sobretot el directe de la televisió. Ella es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona entre 2016 i 2019. Va passar per la premsa local a Cerdanyola del Vallès i també ha estat vinculada als informatius de Telecinco. Ai, a IB3 l'han vista també com a reportera, entre altres espais, a 17 directe, quin gran programa també. I mos ha costat sobretot l'actualitat de Mallorca, no? De tot el que passa cada cap de setmana.
1: Bueno, més que l'actualitat, estruís entreteniment, jo. Però vaja.
0: Sí, sí.
1: Però sí, però vull dir... és actualitat, però el que mos agrada a nosaltres. Trull, remenats, festes, fires, tot aquest trull. M'agraden dues coses, entre cometes, perquè ha dit la premsa local de Cerdanyola del Vallès, el conec bé, en aquest barri, i en aquest poble, perquè no és un barri, és un municipi ben gros, i informatius Telecinco, que també m'agrada. Així que hem de dir-vos qualque cosa de més, perquè durant la teva temps acadèmica va participar com a coautora d'un treball publicat sobre la influència audiovisual, la violència i la figura de Pablo Escobar. Ara veurem mem que tot aquest remenar. Pablo Escobar, va quedar mort. Bé, a partir d'una sèrie de narcos, ja sabeu, ara fa una passa més a la seva trajectòria professional i afronta un nou repte com a presentadora del nou programa d'IB3. Avui volen conèixer una periodista, però sobretot a la persona que hi ha darrere la càmera, que de vegades no és exactament igual com veiem per la televisió, i d'altres vegades, que també és tot un mèrit, que sigui talment com és, com la veiem.
0: Ah, mira, això em sorprendrà, perquè jo no tinc el gust de conèixer-la personalment més enllà de la feina, per tant, avui la tinc amb un metro de jo i això, mirar-se els ulls, va molt bé. Idò, si vos pareix,
1: venga.
0: Avui, a l'Entre tu i jo, tenim a Laura Arias Tugores.
2: Entre tu i jo.

0: Laura, molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Lots, quina introducció que m'heu fet, quin honor.
2: Sabem amb qui te colgues, quasi, quasi.
1: Heu fet els deures, això és molt raro. Jo ho dic, això és molt raro, que jo siguis entrevistada, no fer jo les preguntes, se me farà molt raro, m'ho heu d'aturar.
2: No, què vol dir? Això, aquí venim a... Això se diu entre tu i jo.
0: Sí.
1: Perfecte.
2: Que és entre nosaltres, en realitat.
0: Sí, que entre nosaltres i qui mos vulgui escoltar.
2: Exacte. Però aquí és xerrar un pot de tot.
1: Vull dir, jo ja vos dic que vos no heu anat molt enrere amb els anys. És a dir, nosaltres en el programa no tenim preparat segon que l'any més enrere que tenim de moment és el 1910. Aproximadament.
2: No, doncs...
1: No me n'anirem en el 800.
2: Va, jo dic, jo què sé, la millor roda del temps, que la millor mort demana...
1: Que
0: li deien de mal nom?
2: Quin romà va conquerir Balears?
1: Ningú hi era, i jo crec que ja n'hi dam, si demanem...
2: Quin Cecili Metelo, o Metel? Metelo?
0: Metelo?
2: No sé, no ho entres mai, aquest nom d'aquest senyor.
0: Ah, Cecilio Metelo.
2: Cecili Metel.
0: Sí, Metel, clar.
2: Però és que Metel queda fatal. I Metelo també.
0: Però realment...
1: Metelo, però què dius, una altra cosa?
0: Metelo, on, què fas?
2: Bé, aquest senyor. Bé, jo pensava que eren coses d'aquestes. És a dir, no estan enrere, tan enrere.
1: No estan enrere.
2: Crec que és més difícil, idò, que sigui més actual... Quasi que sigui històric com a històric, perquè...
1: Correcte.
2: No?
1: Correcte, sí, perquè tu saps tot el que dèiem, ho saps que va passar. I dius, ah, sí, me'n record. Bé, a lo millor hi ha gent molt jove que no havia nascut o que no ha viscut i no se'n recorda, però tu ho saps tot. I endevinar l'any concret, o xerrar d'una cosa d'un any concret, a vegades, ai...
2: Ja, costa.
1: Però sí.
2: Clar, per exemple, jo que sé, quin any es va començar a celebrar la Dia de les Illes Balears?
0: Això ha donat tombos, eh?
1: L'Edto, sí.
2: De Mallorca, no, de Balears.
0: Ah, de Mallorca. Ah, no, de Balears lo tenim clar, sí.
2: Deixarem a part.
1: Sí, o en quin any se converteix en oficial l'himne de la Balanguera.
2: Ah, per exemple, ho veus. Que són coses així, loques.
0: Em menjaran de la Balanguera aquesta setmana.
2: Clar, perquè a més en guany la diada la dediquen a 100 anys de la Balanguera. Bé, Laura, anem a començar pels principis, si t'apareix, perquè aquí volen saber un poquet de tot. Important.
1: Ja ho sabeu tot?
2: No, què vols dir?
0: No, ara m'ho contaràs.
1: Vinga.
2: Bueno, espera, perquè... No, ara ho contaré. Hi ha aquí el companyero de xarxes, que jo li he dit, és que està aquí, i na Laura m'ho ha gravat, i clar, si em deu anar a l'altre estudi, veus? Però és que l'altre estudi fan els informatius, companyeros. I clar, mos hem trobat que havien de venir aquí i no hem pensat a dir-li res.
0: Som aquí, si vols res, som aquí.
2: Ara te gravarem un poc, que m'hauran de gravar per la xarxa, no passa res. No, ara estem i flipa. No t'ha ni res, això és en directe pur i dur.
1: Això és directe, és directe.
2: Criatures, o no?
0: Home, bé, ho han d'explicar.
2: Ja està, que jo veiem senyor aquí...
0: Que m'ho feia senyor.
2: Jo deia, què passa? Què ha passat?
1: Que ens s'ha quedat com aturat.
2: No entenc què està passant. Ja està, ja vos ho he explicat. Hi havia senyor, el nostre company de xarxes, que, pobret, ha muntat les coses a l'estudi que no era. Per culpa nostra, però bé, ja està. Bé, Laura, que no sé què t'ha de dir jo. Ah, sí.
1: Per principi?
2: Per principi, que tu de petita ja tenies clar que volies ser, no sé si periodista, però artista del món de la tele?
1: No, gens. Jo de petita deia el que diuen totes les nines petites. Jo volia ser veterinària. O sigui...
2: Veterinària?
1: És el que diuen totes les nines, o no? Ben, jo volia ser veterinària.
2: Mestre, la meva cosina deia que volia ser viuda.
1: Ah, també. No. Que volia ser viuda.
2: Se volia ser viuda.
1: Ah, no, jo això no ho
2: he dit mai. La meva cosina de ben petita, la meva cosina Marina em matarà, però de ben petita, deia, jo de gran vull ser viuda. Clar, perquè ella pensava...
1: Me quedaren tots els dobbers, de l'altre.
2: Correcte. Llavors s'ha fet policia, però vaja.
1: Ah, vaja.
2: Per el que hi ha. Bé, la qüestió, és a dir, tu, de petita, res de res.
1: Res de res. I jo quan vaig veure que la sang me marejava, que els animalets me feien molta pena i que la ciència no és el meu, vaig dir, això de veterinari, deixa-ho anar.
2: Clar. I quan comença aquesta corolla de dir... no ho sé, perquè clar, la televisió no sempre ve seguit, vull dir, primer va ser periodisme.
1: Primer va ser periodisme, jo la televisió, jo no deia vull ser artista o vull sortir a tele, no. Jo m'agradava molt escriure, llegir, molts lletres, era molt de lletres, molt d'idiomes, i va ser això de fer això de que penses quina carrera podré fer, ja estàs a batxiller, men que faig, i periodisme me va agradar molt, me va agradar molt el concepte. M'he dit, mira, això d'explicar històries, això de, no ho sé, més que res explicar històries i explicar el que passa i explicar l'actualitat, que això és el que jo volia fer.
0: Xerraves molt de petita? T'havien d'aturar o no?
1: La veritat és que no. Era tímida. Sí, sí, hi ha gent, com a conec de petita, que em diu, mira-lo, però mira-lo on ha arribat. No m'ho esperava mai, però jo era, no, era una cosa
2: que
1: no...
2: Clar, que això a vegades és diferent. Per exemple, jo que sempre m'arranyaven perquè xerrava, com te pots imaginar, i perquè...
0: A tu sí, a cada separat.
2: Sí, no, i... No,
1: però jo crec que això s'ha fet també...
2: I posava notes en plan, distreu tota la classe, que, cosa d'aquesta. Clar, jo ja, ja jo entretenia.
1: Un poc burot, sí, ho hem estat tots, però...
2: Però normalment la gent tímida no tal... Però a vegades una cosa és ser tímid en el dia a dia i després quan te poses davant la càmera és diferent, és com una altra història.
1: Sí.
2: Perquè jo em fa més vergonya que potser m'aturin pel carrer que ara estar aquí a xerrar o a presentar una gala, m'és igual.
1: Sí, sap què passa? Que jo sempre dic que ser periodista també és ser un poc actor o actriu, perquè tu te poses davant d'una càmera... i has d'ensenyar la teva millor versió, has de fer un poc de teatre, has de... Estic xerrant, a lo millor més, tipus magazine, programes així d'entreteniment, que hem dit, perquè ets informatius, al final, tu te poses davant la càmera, 30 segons, dius una notícia, i ja està, ha passat això, ximpum, tampoc, segons el tema que tractis, no pots riure.
0: Quasi no te pots ni remenar.
1: No te pots ni remenar, ja... O sigui, però... clar, jo penso que és un poc artista, el que tu has dit, Raül. Clar, sí, sí. I jo de petita no ho era gens, artista. O sigui... Era timideta, no xerrava molt. I mira, mira, això jo crec que és experiència també, com tot. Agafes l'experiència de xerrar.
0: I en qui ha sorprès més? En els teus amics coneguts de tota la vida o la teva pròpia família? Papà, mamà, que han dit, uep, aquesta nina, ara resulta que m'ho ha sortit artista i que té xerrera.
1: Jo crec que tots. La família, sobretot, perquè la família ho coneix tot de tu. És a dir, t'han parit i saben com ets des de ben petita i els amics al final els vas fent. Tens de tota la vida, però clar, no t'arrossen tant, no conviuen amb tu 24 hores, però jo crec que estem tots flipant, és a dir, jo m'incloc també, jo inclosa, estem encara tots flipant d'això, d'aquest camí.
2: I tu quan te demanen de bon ets, d'on dius que ets?
1: Mem, saps què passa?
2: Mem. Això és que sempre és un dilema, això.
1: Això és un dilema, perquè...
0: A veure.
1: Sol contestar que soc de Palma, però ja per les renyades que m'endú. Jo soc de Sant Ferriol, tota la vida he viscut a Sant Ferriol. I és de Sant Ferriol, pensam que Sant Ferriol és un poble.
2: Ara no, ara ja sabia jo que sortia aquest
0: Sant
2: tema.
0: Sant Sardina, Sant Ferriol, Sant Jordi...
2: Sant Ferriol exacte. Independent.
1: Ja, igual sí. Que Sant Jordi, clar. Exactament. Igual Sant Jordi.
2: Sant Jordi independent, Sant Ferriol independent.
1: Exacte,
2: clar que sí.
1: I jo no diré mai que no me consideraré de Palma.
2: No, és que però Sant Ferriol sou un pot de poble... Mem, sou un pot de poble light. Vull dir.
1: Sí, mem, és ben bona que som llonguts.
0: El poble hacendado.
1: Som llonguts, ja està, no passa res.
2: Però està molt bé, perquè és veritat que dins els pobles de Palma, que podrien dir així com Sant Ferriol, Sant Jordi, Sant Sardina, establiments, no? El més proper a la ciutat seria Sant Ferriol.
1: Sí, sí.
2: No?
1: Sí.
0: També és que és molt gran.
1: És el que passa que tenim...
2: Gran. Jo crec que Sant Ferriol, deu ser més gran que el Consell.
1: Hi ha molta gent, sí. Hi va haver un moment, quan jo era petita, que eren 6.000, ara...
2: 6.000? Que... Mare meva, ja m'ho superau. Ja.
1: Sí, no, però ara lo millor ja són 20.000.
2: Què dius?
1: Sí. Ha crescut moltíssim,
2: Sant
1: Ferriol.
0: Això és una ciutat, ja. Consell ja seria un llogaret de Sant Ferriol.
2: Correcte.
1: O sigui, una burrada de gent ha crescut. Però sí,
2: saps
1: què passa? Ja basta,
2: au.
1: Que som... Nosaltres ens considerem que vivim bé, un poble i ho tenim tot.
2: És ferriolera. Sí. Ja està. Tu reivindiques el teu poble, que a més fan unes fires ben guapes i unes festes ben
1: montres.
2: Tenen un dimoni ben xulos per Sant Antoni, una monada.
1: Sí.
2: Així que na Laura és ferriolera.
1: Exacte.
2: Sí,
1: res de Palma.
2: Un bé són els llonguets i llonguetes. Pobrets, és que sempre estan mal dits. És que això de ser de capital... jo a mi tu com ho dius? Tu també, sempre que diu que et de Bulló de Campos. Perquè...
0: Jo tinc, amb això, clar. Sempre tinc un dilema, perquè com que vaig viure de 8 anys a Campos, com adoptat, me va costar molt després tornar i dir, és que tu ets Llonguet. I és vera que Llonguet seria més la part dels que viuen a Santa Catalina, que és la zona on jo visc. Clar. I clar, jo som Llonguetarro, perquè sí. Santa Catalina és... Però com que he viscut de 8 anys a Campos, sempre me surt la cama aquesta també de Fora Vilero, no?
1: Que no ho volen metre tampoc, en Quami.
0: I jo tinc una mescla. I no som... I no som de cap puesto. Però el meu DNI, però parla de Mallorca.
2: Sí, i de munt de Mallorca.
1: Sí. Oh, bé, el meu també.
2: Bé, la qüestió, que... res, això, que te volia demanar això, perquè quan un és petit, normalment té aquells records d'allà on s'ha criat, d'allò que ha fet, jo què sé, si jugaves pel carrer, si anaves per allà. Quins són aquests records que té a Laura de petita, de bon?
1: Mira, que en xerrat de Sant Ferriol, jo sortia a jugar amb les meves amigues de Sant Ferriol del barri, allà passava mitja hora baixes, jugant a res, que no teníem ni mòbils ni res de lo que tenen avui en dia els nins petits. Nosaltres sortíem, donàvem voltes, anàvem a menjar pipes. Sí,
0: menjar pipes.
1: A menjar pipes, a xerrar de sa vida. Sí que és vera que començaven ja, quan un poc més grans, començaven a haver-hi els primers telèfons mòbils i mos cridava molt l'atenció lo dels vídeos, perquè jo me'n recordo amb una amiga del barri, feien fotos, feien vídeos, i mos cridava molt l'atenció que sa primera jugueta, el mòbil, per fer vídeos, però passejàvem pel barri i allà a Sant Ferriol mos posàvem en un banc i ja està.
0: Te'n recordes del primer mòbil que vas tenir? Quin tipus era? Perquè jo me'n recordes Nokia,
1: sí.
0: Connecti Pipo, d'aquelles sentits.
1: Sí, sí.
0: I era el un Motorola, Nokia, després també.
1: Era un Nokia blanc, a més, que jo trobava preciós i ara
0: apareixeria...
1: I ara apareixeria un... No sé què apareixeria, una caixa de mitjos. És que no sé... Sí, sí.
2: Bé, i jo dic, clar, quan un ja diu, bé, de començar a estudiar i tot això, què varen dir a teva quan varen dir mamà, papà, vull ser periodista?
1: Me varen dir, que bé, m'agrada,
2: ah, sí?
1: Te pega. Sí, a veure, me'n recorda de mon pare, sobretot, dir-me, sí, molt ben triada aquesta carrera. Clar, què passa? Que aquí periodisme, jo a lo millor se me quedava un poc petit, no sé per quin error, perquè mira, jo aquest jove...
2: No te faltava.
1: I vols sí. Obrir horitzons, i clar, jo quan me plantejava estudiar periodisme, me plantejava anar-me'n fora. De fet, això segur que ho sabeu, he estat 10 anys visquent a Barcelona, a fora, a Catalunya, i ara he tornada, i superben tornada. Però, clar, jo tot això ho xerrava amb ells, i ells sempre m'han donat ales, sempre, vola alt, te'n vol anar? Vés-te'n, vola alt. I quan jo els hi vaig plantejar això de, mira, vull estudiar periodisme, i a lo millor me n'hauria d'anar, perquè aquí a lo millor me queda petita silla, sí, que n'ha fet, ajudam. Com ho feim?
2: Bueno, això està molt bé i molt recomanable, a més, eh? Sortir fora, sí. O llevar-se les cucales i veure món,
1: sí.
2: Eh? Que això és important.
0: I vas ser de mallorquina quan te'n vas anar, és a dir, lo d'enyorar-te, menjar, no sé, mil coses.
1: Sí, tenim un amic de sa família que me va dir un dia, mira, els mallorquins, sempre que m'on anam a fora a viure, perquè també viu, ell viu a Barcelona encara, sempre feim una cosa, els mallorquins, és venir ja amb un bitllet de tornada a Mallorca.
0: Sempre.
1: I jo vaig fer això. Va ser talment. Jo vaig arribar, ell me va rebre i me va dir que quan vas a Mallorca i li vaig dir no, aquest cap de setmana. I me va dir, ho sabia cert, que això, ja tenia el bitllet comprat.
0: Això se fa molt.
2: Sí.
1: Perquè, és a dir, me'n vaig, però alerta, que tornaré.
2: En lo seu. Entre les coses que fem els mallorquins o balears en general, quan anem a fora, és fer, com diuen en castellà, gueto.
0: Sí.
2: És a dir, un gueto mallorquí, allà on anirem.
0: Estan teats amb el mateix molt, l'home.
2: Tu vas tenir el teu gueto de mallorquins i mallorquines, balears en general?
1: No, mira, te sorprendré, perquè, jo vos diré, els mallorquins són molt nostres.
2: Sí.
1: I som un poc xerecs, a vegades,
2: sí.
1: O no? Un poquet...
2: Depèn, si mos cauen segon com xerren, segon
1: sí,
2: com de bomberen...
1: Sí. I això em va passar que els catalans m'estimaven molt, ven de Mallorca...
2: Clar,
1: i jo no vaig fer cap gueto, perquè el mallorquí que me trobava, el mallorquí que era un poc bord, I era com, no, i de res, els mallorquins som així, ja està.
0: Mallorquines siendo mallorquines.
1: Sí,
2: exacte.
1: Ah, és mallorquí també, de bon, de Campos, de Consell.
2: Sí.
1: Vale, molt bé, vinga, adéu. Sí. Jo
2: sí,
1: vaig
2: sí,
1: tenir
2: som...
1: més el meu rol català, sí, d'allà.
2: Ah, mira.
1: Sí, el vera no vaig fer, no. No me vaig rodejar de mallorquins durant aquests 10 anys.
2: Això serà perquè és de Sant Ferriol.
0: Sí, clar, ja... Ja tenen, ja són diferents.
1: Clar. Sí.
2: Perquè el gueto que fèiem de poble en poble, el trasladam a fora. Saps què te vull dir?
1: Clar,
2: a veure. Quan s'és i vinis a la més, a fora. Sí. Jo què sé, saps? Aquestes coses
0: exacte.
2: Així. Sí, sí, sí. Bé, res, vas anar a Barcelona i has estat 10 anys si mateix, no?
1: Si mateix, sí, sí.
0: Són molts.
1: Jo en tenia 19 i ara en tenc 29. És a dir, ja. Ara he tornat. Vaig tornar ara març, vaig començar a fer feina aquí, altra vegada. I sí, 10 anys, que se diuen molt ràpid i és molt guapo, record que tindré a Barcelona, sempre ho consideraré una part de que meva. Però bé, ara la vida gira, la vida va passant i he tornat. I les coses van així.
2: Que bé. Lots. Escolta, no és tothom que entri a fer feina i P3 per març, comenci de reportera i en el mes de setembre que estem...
0: Tingui un propi, el seu propi
2: faci
0: programa.
2: El programa dels cap vespres d'IP3, vull dir...
1: No.
2: Hola, què tal?
1: No és normal.
2: Vull dir, és un repte aconseguit molt important i això vol dir que sumo molt de punts per tu. Vol dir que alguna cosa hi ha...
0: Que hi ha un talent.
2: Clar, vull dir...
1: Moltes gràcies, Lot,
0: no un talent amagat, sinó un talent que ja estàs demostrant.
1: És que estic flipant, encara.
2: No, jo t'ho dic ben en sèrio, en el sentit que... Vull dir, que jo vaig començar, que era molt jovenet, que tenia de 7 a 8 anys en aquesta casa, però fins que vaig presentar la meva, van passar 10 anys.
0: Sí.
2: Saps què t'ho vull dir?
0: I sobretot que és un sector també on tu entres i a vegades a moment donat desapareixes perquè fas més ràdio que tele o perquè et demanes una agència de comunicació, tornes...
1: Sí. I a vegades un programa...
0: I a vegades no tens aquesta continuïtat durant 10 anys d'estar allà mateix, no?
1: És un sector molt complicat. És el que vos dic, jo estic flipant, jo no m'ho crec. Jo, les primeres setmanes, jo quan me van donar la notícia, jo les primeres setmanes deia, no, s'estan equivocant. És a dir, rebré una cridada un dia d'aquests i em diran, no, Laura, és broma. Saps? És a dir, és que jo no m'ho crec, no m'ho crec.
2: Bueno, i doncs és una realitat perquè d'aquí molt poquet te veurem cada cap vespre i Ivetres Televisió, després en xerrarem d'aquest nou projecte, d'aquest programa i nou concurs d'Ivetres, però, clar, avui estem coneguent un poc més en Laura, per la gent que no la conegui, més tot el que tots ja han vist en el dissabte directe és que t'ho has passat molt bé aquest estiu.
1: Bo, sí. M'ha passat fantàstic. M'ha passat fantàstic.
2: Però el que volen saber és com t'ho passaves a la universitat, aquestes festes universitàries, aquests remenats, això és el que volen saber.
1: No, mem, jo no sóc una persona super fiestera.
2: Ara és una santa.
1: No? Sí.
2: Ara ets santa.
1: Això no ho dic perquè queda bé. Jo, mira, vos contaré, jo quan vaig arribar a la universitat, a més autònoma, allò és com una pel·lícula americana, el típic campus enorme que no te l'acabes, eh?
2: La pel·lícula americana hi ha moltes festes i molt de remenats.
1: Idò, jo vaig arribar i és que me'n record que era un dilluns, i sortíem de les classes i en el pàrquing de l'autònoma hi havia muntat un botellot. O sigui, una festa allà.
0: Que així comencen les festes.
1: I jo deia, però...
0: American Pie i tot això.
1: Exacte. I jo deia, però, som a dilluns.
2: Primer dia.
1: I jo, flipa. I jo, mos quedam.
2: Va quedar. És que ja ho sabia cert.
1: Mos quedam, clar que sí. Però hi havia festes cada dia, de veres. I era una cosa de dir, però això, aquesta gent, jo aquí sortia a les biofestes del gremi els divendres.
2: Era una xerrada de les biofestes.
1: O sigui, és que era un món allò nou.
2: Les biofestes era forta. És que aquella... Mo mare sabia que havia anat a les biofestes...
0: Per espentinar.
1: Ai.
2: No. Ah. No, pentinar. Jo sempre ho dic el mateix.
1: Solo.
2: Jo soc com la reina Sofia, sempre m'he pentinat. No.
1: Solo de tabac.
2: No, això també. Però no. Per baixos dels calçons.
0: Que tenien baixos dels calçons? Estaven...
1: No, que estava tot a fer una porqueria.
0: Clar.
2: Ah, hi havia tanta gent i tant de barrim per terra, cubates que
1: caien
2: i això, i aquelles escales que patinaven, no sé si les han canviat o no.
0: No, són escales que les feien per patinar.
1: Una colca patinada jo crec que vaig tenir.
2: Hi havia com un barrim en terra. Sí. I eren els nens que s'usaven els calçons aquells que rossaven per terra.
0: Sí, que venien com a... No eren acampanats, eren que...
2: Correcte.
0: Ni te'ls doblegaves, sobrava.
2: I jo no faig 2 metres, per tant. Imagina't tu aquells baixos.
0: Sí.
2: I ma mare, ja has tornat a anar a les biofestes.
0: Efectivament.
2: Ara hi venc. És a dir, tu eres de biofestes.
1: Sí, jo era de biofestes. Sí, mem, vaig tenir la meva època des divino. Vos en recordeu, des divino? Estava davant de lo que era Titos.
2: Que tiempo tan feliz.
0: És que... Va rodant dins el temps.
2: Beso Maria Teresa.
1: M'ho feu recordar allà, quan era joven i alocada. És divino. Jo l'he tropillat molt, és divino. Però després ja me vaig fer més de biofestes, sí. Clar. I sempre he estat de verbenes de poble. Jo anava totes, feia un verbena tour.
2: No
1: que diuen ara.
2: Verbena tour, no? De fet, existia en Mallorca verbena.
1: Sí. Exacte. Sí.
2: A la web.
0: En Raül es fa, encara. No sé, verbena natur, no?
2: Jo sí. Així, sí. Ah, jo d'aquí?
0: Sí.
2: Jo sí.
0: Sí. Tu.
2: O sigui, que era un altre Raül.
0: No, efectivament. No, el nostre Raül.
2: Sí. Bueno, tot el que puc, perquè, claro, és un poc difícil. Però bé, la qüestió... Bé, la universitat t'ho vas passar bé, ja m'ho has confessat.
1: Sí.
2: Però
1: sí.
2: Allà vas de... Quan comences per periodisme, te fan fer pràctiques.
1: Sí.
2: Una cosa o una altra, jo ens ho vaig fer aquí, hi havia tres notícies, de Montserrat Vall Rivera. Deve dir que jove per això no val, i este ve de circo, però tu, quina va ser aquella primera experiència que vas dir, ara he d'anar a fer pràctiques de no sé què, o he d'anar en aquella ràdio, en aquella televisió local?
1: Va ser superpositiu, me va agradar molt. Mira, jo el vaig començar BTV, o sigui, BTV, que és la televisió de Barcelona, local, de ciutat de Barcelona, jo vaig començar allà a fer les meves primeres pràctiques i era el primer toma de contacte, que diuen, amb el món laboral, i jo m'ho vaig passar superbé. A més, me'n record que va ser el meu primer souet, perquè hi havia qualque dia festiu, que potser necessitàvem mans, i mos deien, mira, si veniu aquest dia festiu...
0: Encara vos pagarem i tot.
1: Sí, encara vos pagarem un top verets i tot, que no me'n record què era, no? Però jo ja m'anava bé, jo estava, oh, que bé, sí, jo venc, que dia festiu. Sí, comptaven jo. I va ser BTV, sí, i me'n vaig endur molt bona experiència, vaig aprendre molt en tots els professionals d'allà, i després ja sí que va ser el diari de local de Cerdanyola, que això sí que ja va ser la meva primera feina cobrant, ja de bon de veres.
2: Cerdanyola de Vallargà, poble, millors persones.
0: Sí.
2: Bé, són en Tito, el Tito Robert, en la Patricia, tota aquesta gent de per allà que jo conec. Bueno, Cerdanyola, és que jo no coneixia, és que és molt gran, vull dir, és que jo no sé els habitants que deu tenir, però...
0: Com és de gran? Així, no, per fer-vos una idea, ara no...
2: És molt
0: no
2: gran.
0: No t'empermar.
1: Amem, com ho podem comparar amb un poble d'aquí?
2: No, és Manacor, mínim.
0: Bueno, Manacor, són 60.000
1: habitants. Sí, és gran, és que és gran. És que, clar,
2: que és més gran que Manacor.
1: Cerdanyola també té l'autònoma i té Bellaterra. És a dir, és que són un municipi amb alguns municipis. O sigui, sí, no, molt gran, és vera, sí. Podria ser Manacor, és vera.
2: Homes, molt gran.
1: Al final també tenies la sensació de poble, perquè els carrers principals són allà, els bars que coneixes de tota la vida.
2: Exacte.
1: I no te mous de la zona, però és vera que...
2: Sot bar, el coneixes.
1: Ai, no, això... Bar Alaska, conec.
2: Ah, també.
1: Veus?
2: Bé,
0: sí, bar Alaska, hombre.
2: Sempre n'hi ha, però sempre n'hi ha d'Alaska.
0: Sí, n'hi ha per tot, és vera.
2: Bé, és dir, vas començar en el diari, però quan vas dir jo vull provar això de la televisió? Si teva... Ja havies fet BTV,
1: sí,
2: diari.
1: Mira, jo vaig començar amb BTV, que era televisió, i vaig dir, mira, m'ha agradat això, vaig anar en el diari, jo m'encanta escriure, també ho passava molt bé, però després vaig voler tornar a provar això de la tele, a bon madur, i vaig apuntar-me a un màster que d'una empresa que també oferia més pràctiques, i allà és on vaig tenir... Bueno, és que al final és una mescla de sort i d'espavilar-se, o sigui, de saber fer les coses i de sort, aquest món. I la sort va ser que me van oferir unes pràctiques a una tele que començava molt nova. És a dir, tens oportunitat, aquesta tele és nova, fas unes pràctiques, si ho fas bé, t'hi quedaràs.
0: I comencen de zero.
1: Necessiten gent, i comencen de zero. I va ser el que era la privada de Catalunya, 8TV. És a dir, jo vaig fer aquestes pràctiques abans de TVCAT, era la tele, començava a ser TVCAT, després va passar a ser 8TV, que era la privada de Catalunya, i vaig estar 2 anyets allà, i sí que és vera que les pràctiques me van servir per això. Jo vaig començar un estil magazine matinal, també sortint en el carrer i tal, i després vaig passar a un altre programa, que era més de debat polític i d'actualitat. I si m'ho permeteu, perquè el coneixem també, perquè ja és de sa casa...
2: Qui?
1: En Carlos Fuentes és nostre pater.
2: Ah, sí, clar.
1: Jo vaig començar... És a dir, ell, jo sempre li dic, va ser el meu mentor. És a dir...
2: Clar.
1: Vaig estar 2 anyets amb ell, fins que se va acabar el programa que teníem, que era Sopinacat, i mos ho varen passar molt bé. I jo li... Bueno, va arribar un moment que érem molt poca gent... I jo li produïa el programa, li feia els guions, quan hi havia un directe que s'havia de fer, anàvem a fer el directe i ho fèiem un poc a tot. I allà vaig aprendre moltíssim amb ell.
2: Que bé. Sí. I doncs, molt bé. Bueno, el pater podem veure en els 5 dies amb Antoni, sí, Rigo i Najero Mut,
1: sí,
2: els capvespres, no sé quins capvespres, però vaja, que
1: va de col·laborador,
2: hi va,
1: sí,
2: el col·laborador,
1: sí,
2: del programa. I més enguany, crec que ha fet ara fa dies el pregó de les festes de Sant Jaume, del rei en Jaume,
1: sí,
2: de Calvià.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, sí, sí, sí. Bueno, la qüestió... és a dir, la cosa no va començar en la dissabte directa.
0: No.
2: Hi ha un bon remenat aquí darrere.
0: Hi ha un bon remenat.
1: Sí.
0: Jo no sé si ara m'adelantaré un poc, però tota la part d'aquesta de Telecinco i això...
1: Sí, això va venir després de 8TV, és a dir...
0: I quin temps va passar entre 8TV i la experiència en Telecinco?
1: Res, va ser pràcticament immediat, 3 mesos.
0: I ja parlant d'una televisió estatal, amb un pes...
1: Exacte.
0: De la nostra infància, tu vas néixer ja en Telecinco, ja posat, o sigui...
1: Sí, exactament, exactament. Nosaltres arriba el moment, com ens diuen els lots, el programa s'acaba, cerca un vot sa vida, com passa en aquest món sempre.
0: I passa de sobte,
1: I passa de sobte, i no t'esperes, sí, és la por que tenim els periodistes, perquè estan molt còmodes amb un programa, és el que me passava jo.
0: Pam.
1: I pam, ai,
0: un anyet, dos
1: no
0: anyets,
1: renovam.
0: Canvio,
1: sí.
0: Vinga.
1: Au. I bueno...
2: Benvinguts a la televisió.
0: Sí,
1: sí, exacte.
0: I t'has d'adaptar.
1: I t'has d'adaptar i te veus de patitas a la calle, com diuen, i dius, bé, i d'home ser la vida per un altre costat. I va arribar, lo de Telecinco, un parell de mesos després, i ja està. I clar, per jo també era... Ai, això d'una televisió nacional, com serà, i tal... I...
2: Bueno, és al final el mateix, no?
1: Més aprenentatges, al final. Més aprenentatges.
2: Al final ve ser el mateix. Només és que te veu més gent, però...
1: Però sí.
2: Se feien ets la mateixa, o més.
0: Ja no te veus en Ferriol, després ja no te veus només a Barcelona, i després dius...
1: Exacte.
2: Però, escolta'm una cosa, te va agafar en el moment polític top de Catalunya?
1: No.
2: Perquè aquell moment devia ser difícil, eh?
1: No, el procés...
0: De quin any xerram, ara mateix?
1: Estàvem xerrant de quan jo estava en el diari de Cerdanyola. Que redactàvem les notícies de lo que passava, però pràcticament era lo que passava a Cerdanyola. Mm. És a dir, no on vàrem anar a Urquinón, allà on van cremar tot i va passar tot. Però no va ser un moment polític molt, molt fort quan jo estava a Nacional, que hagués estat una feinada i que tots me xerraven, els companys me deien, oh, menys mal que no eres aquí, quan... Perquè, clar, va ser una feinada i va ser molt fort, molt fort. La gent d'allà, els que ho varen viure, jo se m'ho posava la pell de gallina. És a dir, de veure les imatges, de veure tot el que va passar.
2: Sí, sí, va ser un moment dur, però no sabia si t'havia tocat cobrir-ho, això, perquè
1: no.
2: Són moments complicats i més com
1: molt,
2: ara pugui passar a Ceuta, per exemple, moments complicats que quan un ho viu, o quan, jo què sé, Sadana, per exemple, quan ets allà és un moment molt fort informativament, però també per la persona, per reporter, per la reportera...
1: Sí.
2: Que en aquell moment és com que s'aïlla, no?, de lo que està passant en realitat, per poder-ho contar, però després te rebé tot.
1: Has de saber separar molt bé, perquè sí que és vera que una catàstrofe així, com s'ha d'anar i com tot això, no ho he viscut, però a lo millor t'envien a cobrir un incendi on han mort 4 adolescents, que jo me'n record que vaig fer aquesta notícia fa poquet, abans de partir, i clar, i eren menors, i tu vas en el minut de silenci i estàs a família allà fet un desastre.
2: I tu ho has de demanar.
1: I clar, la teva feina és demanar què ha passat, com estàs, i... No t'atreveixes ni a posar el micro. No t'atreveixes.
2: És complicat. No sé si... Bueno, a lo millor li podien demanar ara i després la posarem, però...
0: La podem posar ara, perquè a nosaltres ens agrada també escoltar un poquet de musiqueta i demanar...
1: Això m'encanta, també.
0: I saber què t'agrada a tu, perquè com a bona mallorquina, tu de qui ets? De papà o mamà? És a dir, no sé, segur que hi ha un grup mallorquí que tu dius, a què grup m'agrada?
1: Mallorquí, anegats. Anegats m'encanta, sí.
0: I Anegats, que ho
1: varen
0: no deixar.
1: No te dir... Perquè... Sí, no te puc dir només un, però Anegats, Anegats.
0: Anegats, eh? Idò, podríem escoltar alguna coseta d'Anegats i mos dius, perquè mos has triat música d'Anegats.
1: Vinga,
0: vale?
1: Perfecto. Em recolli.
0: Idò, vinga, anem a escoltar un poquet d'Anegats i tornem tot d'una aquí a Laura Arias, però un poquet de musiqueta. Música.

0: Per què negats, Laura? Per què t'agrada tant?
1: Mira, perquè... És que fa molt d'any, molt d'any, molt d'anys, a Negats, no era tan conegut. I jo me'n record de... És que no sé si és unes festes de Sant Sebastià, me vol sonar. Mm-hmm. Jo anava per la plaça d'Espanya i unes amigues de l'escola me varen dir anem a la plaça d'Espanya i anem a veure en aquest grup que toca, que està molt bé, que és mallorquí i tal. I vaig dir, ah, men, què tal? I jo, Negats, els vaig descobrir així. Un dia a la plaça d'Espanya, i me'n record, l'escenari, allà, plantat, i Negats tocant, i érem 20 persones. 20 persones veient Negats.
0: Que això passa molt.
1: Vosaltres vos imagineu? O sigui, ara en els teatres que han omplit, que en les places, que rebentar de gent. I jo me'n recordo Negats de dir, ah, sí, idò m'agrada que estaven allà tocant. Però érem 20 persones mirant Negats. És a dir, vaig viure com els inicis i d'ençà no els he deixat d'escoltar mai i no he deixat d'anar als concerts.
0: I a Barcelona escoltaves música també mallorquina o ja a Barcelona tenies un altre...
1: No, sempre, és a dir, música catalana també m'encanta, sempre l'escoltava, però ja l'escoltava aquí abans de partir, és a dir, ja escoltava xarango, ja escoltava catarres, els Amics de les Arts, però clar, estar a Barcelona també me feia enyorar-me molt de Mallorca, el que han dit antes, som molt nostres els mallorquins. I jo me posava Antonio Font, me posava Negats, me posava Changuito, me posava tot el que podia mallorquí per recordar així, l'accent, a vegades...
2: Està bé, però escolta'm una cosa, la veritat és que també li poses en el reggaeton.
1: Sí, tot.
2: És una monada, està
0: sí,
2: molt bé,
0: però
2: no mos enganem.
0: Però pot de Quevedo i pot de...
2: Més tardeo no mos posen Negats.
0: No,
2: les coses com són.
1: No.
2: Ara, la rebel·la està molt bé, i sobretot està molt bé que siguin en directe.
1: Sí.
2: I que els contratin, perquè no te pots ser DJs.
1: Sí, exacte.
2: Això també s'ha de dir.
0: Sí.
2: Que està molt bé, un beso per DJs.
0: Sí, però...
2: però és que ara tothom és DJ, també t'ho dic.
0: Però DJs els pot tenir tot el temps, però després has de fer un concertillo.
2: Sí, han de tocar. Sí. Quan tu dius, totes van veure que eren 20 allà a la plaça,
1: sí.
2: I mira on han arribat, per tant, totes donen oportunitats.
0: Ets bailonga?
1: Molt.
0: Sí?
1: Mira, jo ball, jo que meva ball, jo, sí, clar.
2: I que balles?
1: Jo me poso reggaeton.
2: Oh, bops.
1: me poso temes molt ballables i ball, tota sola, sí.
2: Molt bé. S'entretén?
1: Sí.
0: Està bé, està bé. No.
1: No ho feia bo, no ho sé.
2: No, és veritat que no.
1: O no xerrau amb altres, o no?
2: Bé, xerrar amb nosaltres, sí. En nosaltres mateixos, sí, perquè tenim un mal pel cap que gros.
1: Sí, que no som gros tenes.
0: Jo som més de tenir la botelleta d'aigua, la maneta i així, i d'absorbador. A veure, jo m'acosto més.
2: La maneta d'aigua?
0: La botelleta d'aigua. Quan estàs així ballant que tothom balla...
2: I tu vas amb una botella d'aigua?
0: Sí, era per no dir una altra cosa.
1: No és una botella d'aigua.
2: Aigua un misteri.
0: En aquestes hores.
2: És aigua un misteri, digueu.
0: Aigua un misteri.
1: Exacte.
2: Ara aquí, Naula de Sants, ella no feia res a Barcelona, era una santa immaculada. I aquí, el companyero...
1: Amb aigua.
2: Que va i beu aigua. Ai, per favor.
0: Quan ja dues, quatre hores, sí.
2: Exacte. Això és important. Això és important, eh? Jo conec de gent que fa aigua misteri, aigua mineral. Aigua misteri, aigua mineral.
0: I van alternant.
2: Sí,
0: exacte, sí.
2: Està bé.
0: Aigua en gas o aigua sense.
2: Jo no puc, perquè d'un no dia aniria al banyo. Sí. M'enteneu. Bé, la qüestió, que fas aquesta tasca a informatius de Telecinco,
1: sí,
2: a nivell nacional, i en tots aquests anys, entre Cerdanyola, 8TV, BTV, sí, tot això, no has tingut mai, amb aquests 10 anys, es dir, ai, és que vull tornar. Vull tornar, sí o sí. O t'hi has trobat tan bé que...
1: Mira, jo volia tornar. Jo sabia que el meu futur estava a Mallorca. Què passa? Aquest jove, vas fent Barcelona, la gran ciutat, saps? Sempre hi ha plans, sempre hi ha coses a fer. Però sí, és vera que jo ho hagués allargat. És a dir, jo hagués seguit fent... volia tornar en qualsevol moment de la meva vida, potser quan hagués volgut un poc més de tranquil·litat, però jo pensava, soc jove, m'encanta, o sigui, sempre m'ha encantat viure a Barcelona, jo sempre tindré superbons records, però a vegades les coses passen per qualque cosa, i aquesta és la meva frase màxima d'aquests darrers mesos, les coses passen per qualque cosa, els projectes t'arriben quan menys t'ho esperes, i a vegades són trens que passen una vegada en la vida, i si els perds, tampoc no deixes tota la vida. És a dir, les coses s'han d'agafar. Sí. I bé, i estem xerrant d'unes oportunitats laborals molt bones que m'han sortit tant el dissabte directe com ara la roda del temps.
0: Sempre se diu, no, que el tren només passa una vegada. Jo penso que el tren passa cada dia tot el temps, perquè nosaltres estem dins una estació, però triar bé el tren és lo difícil, no? Sí. I a vegades no tots els trens tenen la mateixa...
1: mateix
0: pes.
2: Xerrant de Mallorca, el que passa és que el tren sempre va ple i no pot pujar, no? I clar, passa el tren. No és que no passi el tren, el tren
1: no
2: passa,
1: pot,
2: però va ple, no hi pots entrar.
0: Va ple, va ple.
2: És que les coses són així.
0: Ja va ple.
2: Llavors hi ha un que diu, ai, mira, què puc pujar? I sí, aquest l'has d'agafar, aquest... perquè si no, no
0: si
2: tornarà
0: no,
2: a passar.
0: No tornarà a passar.
2: Això va així.
1: Sí,
2: és que jo, l'altre dia vaig anar en tren i vaig quedar estorat, vaig dir, bo, no, per favor, hem d'afegir trens aquí? No sé, o vies, o tren, no sé. Tot el camí de consell a pam en el tren.
0: Van plens. Sí, a tope.
2: Jo no arriba mai, això no és, pam. No,
0: i tu, tu.
2: L'han allargat.
0: I tu, tu.
2: No, i vinga estacions,
0: i vinga.
2: No,
0: més...
2: no
0: hem sortit
2: no
0: acabem
2: més. Clar,
1: no, sí. Val més pagar benzina, Raül.
2: És que, sí, perquè estava a punt de sortir de fora i dic, no veig, no acabem, no podem entrar. Sí. Era com a Tòquio.
1: No, a Tòquio va molt bé, m'ho pareix
2: no,
1: penso.
2: Sí, allà sí. No, però està molt bé. Això
0: allà vol... entren, però, fan
1: puesto. Allà entren i no sé com ho fan, però ho duen molt bé. Allà
2: això vol dir que la gent agafa més transport públic i tot i que n'hi hagi més, així tot encara fa falta més. Però bé, la qüestió que...
1: Sí, ara aquí filosofant.
2: Sí, exacte. És igual, venguis en tren o no. La qüestió és que, antes m'ho explicaves, clar, no enyoraves a, jo que sé, a dir, ai, ara seria en allò i no hi puc ser.
1: Sempre.
2: Però,
1: sempre, això, sempre. Quedades que m'he perdut amb els amics.
2: Aquí.
1: Festes que... La Fira de Sant Ferriol.
2: Home.
1: Me l'he perduda cada any.
0: Quin dia és la Fira de Sant Ferriol?
1: Ai, ara m'agafes.
2: La Fira de Sant Ferriol és pel maig, me'n pareix.
1: Per maig.
0: Bé, és més, maig.
1: Sí, maig. És dia,
2: sí. No sé.
1: Maig-abril. Sí. Hi va haver un any que m'apareix que la varen fent l'abril.
0: Sí,
1: per allà a Pasco.
0: Fira de la Flor de Costitx, que n'hi ha, també per maig, i després la Fira de Sant Ferriol.
2: Crec que és abans, allò. Sí, ara que ho dius. Fira de Costitx és el primer de maig, per tant, Sant Ferriol no és el darrer d'abril.
0: Ara ja mos estan situant.
1: Maig-abril.
2: Depèn de la Setmana Santa.
1: Mem, ara hauríem de fer...
0: Envieu-vos un missatge,
1: com mos això, per favor, que ara no, me diran, vaya ferriolera.
2: No, no passa res. Jo consell, pensava que en guany la fira el dia 8 d'octubre, perquè sí, sempre és el diumenge després de Sant Lluc, però no, és que Sant Lluc és el dia 8, per tant, és dia 25 d'octubre, la fira del vi.
1: Sí.
2: M'apareixia com molt en fora, però és així.
1: Sí, idò, per exemple, això, quedades... per exemple, aquest Nadal no el vaig poder passar amb la meva família.
2: Ah, veus?
0: Ui.
1: Sí, i sí, és trist, va ser trist, perquè, clar, tu te quedes allà fent feina, que al final era una qüestió de incompatibilitat d'agafar un avió, perquè fas feina fins a les 8 del vespre, el dia 24 de desembre, i ja no vas a sopar.
2: Ja. Clar,
1: perquè
2: ja,
1: el dia següent tornes a entrar a les 10 del matí o a les 9.
0: Uf.
1: És a dir, clar... La gent que és de Catalunya o de Barcelona acaba la feina i se'n va sopar amb la família.
0: Clar. Tu què vas fer?
1: Jo ho vaig passar amb la meva exparella, sí, amb la família política, sí.
0: Està bé.
1: Almenys no me vaig quedar tota sola.
2: Però no, està bé, va ser el seu darrer Nadal.
1: Vale.
0: Però en aquell moment entenc que ja no, que no era la teva exparella.
1: No, era la meva parella.
0: Era, te van acollir bé.
1: No, t'imagines, sí, vaig anar a casa meva exparella, t'imagines?
0: No, és que m'ha pegat una sofra, dic... Això sí que és modern.
1: Com tal de no passar-ho tota sola, capaç.
2: No, va ser el seu darrer Nadal.
1: Va ser el darrer Nadal, sí. I ara el passaré sempre amb la meva família, mira que bé.
2: Mira que bé. Una monada.
1: Una monada.
2: Sant Esteve Canelons i aquestes coses.
0: Sí.
2: Bueno, és així. Dia Sant Esteve, a Catalunya, sí, mengen canelons.
1: Sí, és vero, és vero. I fan cagar el tió, que això és una cosa supercuriosa. Que
2: sí,
1: jo
2: exacte.
1: No havia cagat mai el tió, mira tu, i aquell Nadal vaig haver de cagar.
2: Jo també.
1: Vaig haver de pegar garrotades
2: sí,
1: allà.
2: Sí. Bé, és així.
0: Curiós, cadascú té seus.
2: Moltes ets per a les catalanes, però que tenim.
0: Sí.
2: Això és així.
1: Sí,
0: jo...
1: Tu també,
0: jo he tingut amigues catalanes, però...
2: Amigues.
1: Amigues.
0: Segle XIX, abans de...
2: Per favor. Bé, un beso a les amigues catalanes.
1: Sí, i a les parelles catalanes, que han tingut també.
0: Són els parelles catalanes. Xerrant de principis dels 2000.
2: Vinga. Sí.
0: Bé. De xarxes se m'entén, perquè normalment no són quintos. Eh?
2: Molt bé. Bé, no, que te deia això, Nadal, aquestes coses sí que és vera que són com que marquen un poc més, no, que
1: sap molt, sí,
2: més greu, o t'has de combinar, d'anar cap aquí, anar cap allà, i aquestes, sí, coses. Però bé, en el final arriba una oportunitat, que s'anom dissabte directe.
1: Sí.
2: Un programasso dels dissabtes d'IV3.
1: Sí.
2: Com arriba?
1: Arriba amb una cridada d'en Antònia Ferrer.
2: Un beso, Antònia.
1: Sí.
0: Un beso molt gran.
1: Que me salva... Jo sempre li estaré agraïda, en Antònia. Que me salva sa vida, literalment, perquè en tot el que m'ha passat darrerament han estat un salvavides, jo a ells sempre els hi dic, enorme. És a dir, en Antònia Ferrer me crida... I me diu, me'n record bé, me diu, no són la política, són la divetres. I li dic, ah, val, val. Sí. I me diu, mira que no, que començarà això, t'han vist i mos encaixes, i t'han recomanat i tal, i jo, ah, sí. I a més és un programa setmanal, cosa que jo me permet, en principi, seguir gestionant aquestes anades i tornades de Barcelona, perquè jo segueix que fem feina allà,
0: claro,
1: amb Telecinco i amb 4. I clar, és un programa de dissabte que te necessitam aquí un parell de dies i ja està, i me permet això. I va ser magnífic i meravellós acceptar aquesta oferta laboral que m'oferia en Antònia. Tota la gent que he conegut i que m'enduc, fantàstica, i és que ha estat un plaer, de veres. És pràcticament el millor que he fet laboralment, de veres, no és per fer la pilota, ells ho saben. És el millor que m'ha passat.
0: I és una feina intensa, concentrada en poc temps, on fas moltes coses de cop i a diferents llocs de les illes, en aquest cas de Mallorca.
1: Sí, és a dir, clar, jo venia un poquet assustada, perquè jo, la gent de Mallorca, és el que vos deia abans, són molt nostres, i jo deia, però a quina gent me trobaré, ben, si els hi posaré el micro, jo que soc tan així, de... És que com me veus en els dissabte directes, com soc? És a dir, un poquet de teatrera. I dic, jo els hi posaré el micro i que mallorquins, que m'ho contestaran. I m'he sorprès molt.
0: Que mallorquins.
1: Perquè clar, jo feia feina a Catalunya.
2: No, però no, això no val, perquè aquí na Laura ve amb la feina feta. Saps què te vull dir? Perquè els primers anys de la casa sí que ningú volia xerrar.
1: Veus?
2: Però ara ja tothom vol dir
1: mallorquins. Mallorquins que he conegut, que jo encara estava allà fent feina a Barcelona, me deia, no, jo he fet feina a Mallorca. I no te pensis que aquí la gent te contesta fàcil. Jo deia, jo venia assustada. Jo dic, aquest mallorquí diran, jo no vull contestar això, i res, i m'he sorprès molt, perquè els mallorquins també m'ho segueixen molt el joc i m'ha anat perfecte.
2: Bueno, i arriba la roda del temps. Quan
1: la podrem, roda del temps.
2: Quan ho podrem veure en aquesta casa, a IV3 Televisió? Cada dia, no?
1: Cada dia, de dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre. I jo crec que això ja se pot dir. Començarem el 21 de setembre, en principi, el primer programa.
2: Molt bé,
1: i una oportunitat enorme, ja ho han dit, també lo millor que m'ha passat, i amb moltes ganes. Ara hem fet les primeres gravacions aquesta setmana, els dimecres i els dijous, ja vam començar a gravar, i amb moltes ganes ja de que ho podeu veure.
2: Idò, Laura, ha estat un plaer conèixer-te una micona més i, bueno, te veurem cada dia. Ja ho sabem, puntuals, a IV3 Televisió, cada cap vespre, abans de l'informatiu, la roda del temps. No, després de l'informatiu. No?
1: Després de l'informatiu vespre.
2: Després de l'informatiu vespre, la roda del temps, a IV3 Televisió.
1: Exacte.
0: Molt bé. Idò, moltíssimes gràcies, Laura. Nosaltres rodant, hem acabat el programa.
2: Sí.
0: I hem de dir adéu. Nosaltres tornant la setmana que ve aquí, a la Gran Vida, i ho farem des del Consell de Mallorca, perquè tenim la diada, dia
2: exacte,
0: 5 de setembre. Dia 12. 12 de setembre.
2: Especial Diada de Mallorca,
0: exacte,
2: des del Palau del Consell de Mallorca.
0: Correcte. I de res,
2: bon
0: que fem? Bon anam.
2: Au, idò. Bon cap de setmana.
0: Gràcies, Laura.
1: Gràcies, adeu. Gràcies a vosaltres, Lots.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Fins a 30 persones convivint en un mateix immoble en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascuna. És la situació que han descobert la Policia Nacional i la Conselleria d'Habitatge a Manacor, on han localitzat un habitatge sobreocupat d'uns 200 metres quadrats. Durant la inspecció, els agents van trobar 6 habitacions dividides per cortines, 3 banys comuns, escales sostingudes amb puntals, forats i desperfectes i fins i tot 6 persones dormint sota un sostre al pati. El govern balear ja ha obert diligències per sancionar el propietari per una infracció molt greu de la llei d'habitatge, que preveu multes d'entre 30.000 i 90.000 euros. José Francisco Reines és el director general d'Habitatge i Arquitectura del govern.
2: Estos casos de sobreocupación no es el primero. Propietarios que lo que hacen es dividir el salón comedor en varias dependencias y las alquilan como habitaciones, o incluso no solo el propietario, sino arrendadores que subarriendan a su vez la vivienda también de forma totalmente irregular a otros inquilinos. Agradecer en ocasiones pues algunas denuncias que nos llegan a través de la página web del servicio de inspección. Es difícil que denuncien los propios inquilinos porque, claro, temen el perder la vivienda.
1: I més temes, una nova embarcació amb migrants a bord ha estat rescatada aquest matí a 12 milles a la costa a la zona del Fa del Cap de Ses Salines, a Mallorca. Hi viatjaven 26 persones d'origen subsaharià. Han intervingut Salvament Marítim, la Guàrdia Civil de Campos i la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. I només 12 dels 53 municipis de Mallorca tenen un pla per gestionar les colònies felines. Per denunciar aquest incompliment generalitzat de la llei de benestar animal, les gestores d'aquest grup se sumen avui a una mobilització estatal. La marxa surt en aquests moments de la plaça d'Espanya sota el lema «Els moixos tenen llei, ajuntaments, compliu-la». És la portaveu de la gestora de les gestores de colònies felines de les Balears, Elisabet Preter.
3: Sí, es verdad que hay algunos ayuntamientos que llevan años ya contratando servicios externos para poder llevar a cabo las castraciones. Son insuficientes, pero por ejemplo uno de los puntos que reivindicamos, que creemos que es bastante importante y que a nosotras nos está costando mucho el día a día, es la alimentación. Nosotras estamos sacando de nuestro bolsillo todos los días dinero para poder alimentar a estos gatos.
1: Els veïnats de Son Sardina tornen a sortir al carrer també avui per reclamar que el solar de Can Pescat es converteixi en un espai públic. La concentració, convocada a les 7 del vespre davant dels terrenys, arriba després que un particular s'avançàs a l'Ajuntament de Palma i comprés el solar el mes de febrer, un fet que Cort va amagar els veïnats durant mesos. Fa més d'un any que el batlle de Palma, Jaime Martínez, va prometre que compraria o expropiaria Can Pescat per construir-hi un casal de barri, una biblioteca i una plaça. Agustina Fernández, presidenta de l'Associació de Veïnats de Son Sardina, confia que el 2027 la barriada ja disposi de la plaça i el casal públics.
4: Que el 2027 ja sigui l'any definitiu d'aquest espai i les festes patronals de setembre de l'any que ve les puguem celebrar allà i no d'aquesta manera quan les estem celebrant d'una manera molt precària i amb molta manca de recursos perquè estem literalment en el carrer amb un contenidor que hem hagut de llogar i la situació se complica moltíssim.
1: I les escoles de Palma s'han convertit en un espai segur clau per destapar abusos i maltractaments a menors en l'entorn familiar. Així ho destaca la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona de la Policia Nacional, que el darrer curs va tramitar almenys 6 denúncies d'agressions físiques i sexuals gràcies a la confiança dels alumnes amb els seus professors. La policia subratlla el paper fonamental dels docents per detectar canvis de conducta o recollir confessions espontànies, les quals s'activen de manera immediata els protocols de protecció. Amb això és tot. L'actualitat informativa la deixem ara. Tornarem a la una en punt. Donem el relleu als nostres companys de Nautilus.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: sistema d'observació i predicció costaner de les Illes Balears. I aquest estiu, concretament, ha estat un altre estiu de rècords històrics. Boies com la de la Dragonera ja registraven pics superiors als 30 graus en superfície des de finals de juny. De fet, hem encadenat una onada de calor marina contínua des del juny. I 33 graus marcava aquesta boia de la Dragonera el 5 d'agost. I estan parlant de la situació a la mà. Però ja sabeu que Terra, l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, ha confirmat que ha estat l'agost més càlid registrat a l'arxipèlag des del 1961, amb una anomalia de més de 3 graus. Tot això, és clar, té conseqüències greus per la biodiversitat, entre la qual es troba, per descomptat, l'ésser humà. Què li passa a la Posidònia amb aquestes temperatures, als peixos, a les estrelles de mar, als bogamarins, a les aus, a les papalloles? Són preguntes que aquí mos feim i que mos anirem fent al llarg dels propers programes. Avui parlarem d'un dany col·lateral d'aquestes altes temperatures, de dues algues invasores que prosperen a les nostres aigües i que poden afecten, de fet, les praderies de Posidònia. Bon setembre a tots. Començam una nova temporada del Nautilus des d'Eivissa per a totes les illes. I tenim en Pablo Morganti, sala de màquines, i saludo ja en Dani Manau, que està aquí en jo al pont de comandament del nostre submarí de ciència. Com va, Dani? Ha anat bé, l'estiu?
1: Sí, molt bé. Amb eclipsi inclòs, que sembla ja que hagi passat molt de temps.
0: No, jo me'n recordo mitja vida, bé. Ja. Has treballat, però.
1: Sí, no he aturat.
0: Molt bé.
1: Pràcticament.
0: Idò, anem al sumari. Tenim taurons i algues invasores que frenen la recuperació de la Posidònia. Començaran pels taurons. Charmet i Save the Met acaben de presentar noves dades sobre la presència de l'Asmobranquis a Cabrera i el banc Emil Bodó. Bé, el que deies per Mallorca, el fort del francès. A la muntanya submarina del fort del francès. La conclusió és que la presència de taurons i ratjades és escassa, massa escassa perquè puguem dir que els nostres ecosistemes marins estan sans. Us donaran els detalls d'aquest estudi els portaveus de Charmet i Save the Met, Agustí Torres i Biel Morell.
1: I després la investigadora de l'IMEDEA, Iris Hendrix, ens explicarà una investigació que determina com afecten a la praderia de Posidònia dos algues invasores que ja són molt comunes a les nostres aigües.
0: I acabarem traient el periscopi del Nautilus. De què parlarem avui?
1: Començarem parlant d'incendis cada cop més extrems, no només al nostre país, a tota Europa en general, i el que ens espera segons la gravetat de l'escalfament climàtic que puguem patir d'aquí a final de segle.
0: Bé, aquest és el sumari. M'on anem a veure si trobam taurons.
2: El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
0: Els treballs que estan duent a terme Charmet i Save the Met a la recerca del rastre dels taurons i ratjats de les illes confirma que aquest grup de peixos tan important per als ecosistemes està en greu perill, que la mà no té els taurons que hauria de tenir. L'anàlisi de mostres biològiques recollides a Cabrera i a la muntanya submarina Emil Bodot indiquen que falten els grans taurons que haurien d'exercir el paper de grans depredadors a les nostres aigües. Us explicarem ara tots els detalls d'aquests estudis i ho farem amb el president de Charmet, Agustí Torres. Ben tornat, Agustí, un plaer tenir-te sempre, encara que portis males notícies.
3: Moltes gràcies per convidar-me, bon dia.
0: Bé, i tenim també el director científic de Save the Met, el biòleg expert en l'asmobranquis, Biel Morell. Ben tornat, també.
4: També, moltes gràcies. Un bon dia a tothom.
0: Bé, per l'identificació de les espècies presents heu treballat amb ADN ambiental, un mètode del que hem parlat molt aquest programa, però que val la pena sempre recordar. Expliqueu-nos com heu treballat, les mostres que heu utilitzat i quins avantatges i inconvenients té aquest mètode.
3: Sí, per aquells que no hagin a lo millor escoltat altres programes, val la pena dir que recentment s'ha comprovat que totes les espècies marines van deixant rastres d'ADN. Van deixant rastres o bé de pell morta, d'escates, a través dels excrements o inclús de la mucosa que recobreix la pell. I analitzant l'aigua pots detectar quin ADN trobes en aquella aigua, no? Llavors treus unes mostres d'aigua, en el nostre cas per assegurar al màxim l'efectivitat de les mostres, hem utilitzat un robot que ens permet treure mostres d'aigua i filtrar

0: les en el mateix lloc aquí on les traiem. Això és molt important perquè aquestes mostres d'aigua, l'ADN és bastant fràgil, té una durada i també té unes possibilitats de contaminació que fa que sigui molt fràgil i és molt important evitar aquesta degradació al màxim possible. Amb aquest robot hem tret mostres d'aigua i les hem filtrades in situ i immediatament els filtres que poden portar aquestes restes d'ADN són guardats dins un fixador d'ADN. Això assegura que entre el moment de treure-les i enviar-les al laboratori hi ha una degradació mínima, o millor dit, disminueixes en màxim les probabilitats de degradació, no? Llavors, traient aquestes mostres i analitzant aquests filtres, l'ADN que hi ha en aquests filtres, després compares l'ADN que trobes amb mostres de referència, seria com comparar còdics de barres, vas cercant un còdic de barres semblant en aquells que has trobat i pots veure quines espècies hi ha. Llavors, dins un litre d'ADN pots trobar centenars d'ADN, pots trobar ADN de centenars d'espècies diferents, no? Llavors, això actualment s'està implementant molt perquè s'ha demostrat que és un gran complement a altres mètodes d'observació, sobretot pel que en diem les espècies elusives, espècies que per un motiu o per un altre, o perquè en queden molt poques, o bé perquè han après que els humans som un perill per elles, ens eviten al màxim. Llavors, amb altres mètodes d'observació igual no les detectam, no?
1: I amb espècies de fondària també, que aquestes tampoc els avei.
0: Correcte, per arribar a llocs aquí on amb altres sistemes no podríem arribar, però també per a ser menys invasius. Perquè, per exemple, fins ara, per arribar a espècies de fondària, s'utilitzaven les mateixes tècniques de pesca, o bé amb xarxes d'arrossegament, o bé amb altres estris que treien mostres físiques d'aquell fons, i això era molt invasiu, tant per les espècies com per al fons. En canvi, l'ADN és una tècnica no invasiva.
1: Està clar, és un gran avanç per aquest motiu, no? Perquè és poc invasiu. Bé, anem als resultats. Crec que el més destacable és el que no heu trobat, no el que sí heu trobat. I no heu trobat grans taurons, veritat?
2: Sí, efectivament. Bé, de grans taurons únicament han detectat així diguem, d'espècies pelàgiques la tintorera, que ha estat la més abundant a les mostres, i també en els grups, a l'estudi que havien fet amb càmeres amb esca. I llavors un centurió, el que diuen en castellà un tiburón zorro. És una espècie que sabíem que hi ha aquí a les Balears, però que no havien detectat amb altres mètodes. I llavors allà el que tu comentaves, el més cridaner és l'absència de grans taurons. No s'han trobat, per exemple, espècies que sí estan, que tenen presència constatada al voltant de les Balears, com pugui ser el xarroig, el tauró blanc, el que diuen en castellà el caillon, un animal semblant a la mateixa família del blanc, les llonades o taurons martell. Això sabíem que són espècies molt poc abundants ja en el Mediterrani, estan totes avaluades com un perill crític per a la llista vermella de la IUCN, però ni amb aquesta tècnica de l'ADN que serveix per detectar el que deia en Agustí, les espècies elusives molt poc abundants, ni així les hem pogut detectar. Això és una constatació de nou de que són espècies que estan en un perill d'extinció imminent.
1: Bé, i el centurió seria la troballa més inesperada?
2: Sí, bé, inesperada. Sí, no. Sí, perquè no l'havíem... És una espècie poc abundant. Aquí a les Balears és molt difícil de detectar perquè no hi ha tècniques més enllà dels brufs que nosaltres hem estat empleant i on no havíem detectat cap. L'altra manera d'avaluar poblacions d'aquesta espècie, d'esperar és mitjançant, analitzant estadístiques de pesca de palangrers de superfície, però aquí a les Balears no tenim flota de palangrers de superfície, per tant no tenim cap manera d'estimar la densitat d'aquests individus, més que acudint a les estadístiques oficials de pesca que estan en poder del Ministeri, que
1: Ja.
2: molt de pit són de difícil d'accés.
1: Val. Bé, aquest estiu, al juny, en una campanya de retirada de xarxes fantasma, per cert, varen gravar un tauró blanc al canal de Sicília, que es considera una zona de reproducció d'aquesta espècie, confirmada, a més, per cert, també amb ADN ambiental. Jo crec que la notícia d'aquest albirament ha estat acollida amb alegria i curiositat, no només per la comunitat científica. La societat està superant la por a un mar amb taurons?
0: Jo crec que sí, que cada vegada les estem perdent més la por i per sort, no, la feina d'entitats conservacionistes i d'altres entitats estan fent arribar el missatge i ja va calant a la societat, no? Llavors, les estem perdent la por i també ens anem conscienciant de la importància que aquestes espècies hi siguin per la salut de tot l'ecosistema. Llavors, en comptes de veure negativament com es passava en el passat, la presència d'aquests animals ens ha d'alegrar perquè són símptomes del bon estat de la mà, no? Llavors, cada albirament com aquest que hi pugui haver és una notícia de que encara hi són i de que estem parlant de que si n'hi ha, encara se poden recuperar. No estem parlant de que per recuperar-los s'hagin de reintroduir.
1: Clar.
0: Llavors, han de fer feina per protegir els pots que queden i per intentar que, per seus propis medis, se vagin recuperant.
1: Clar, mos diu que hi ha esperança. Hem de tenir en compte que moltes d'aquestes espècies de què parlam són pelàgiques i no són sedentàries, així que hem de pensar que els vostres resultats, en realitat mos parlen d'una situació preocupant a tota la Mediterrània, no, Biel?
2: Sí, efectivament. Els taurons, aquests grans taurons de mà oberta, pelàgics, no, tenen un rang de moviments molt, molt ample. No podem xerrar de població, en aquest cas, d'una població balear de tintoreres o de llunades o de centurions. Són animals que el rang de moviments dels quals té un abast supranacional. Per això és perquè s'han desenvolupat eines o instruments de gestió de caire supranacional, o sigui, de distints països, de l'àmbit mediterrani. Per
1: Clar, això és
2: exemple,
1: important.
2: mitjançant la Comissió General de Pesca del Mediterrani o a través del Conveni de Barcelona, etcètera, etcètera. El que passa és que certes mesures que poden funcionar, però n'hi ha d'altres que o no s'acompleixen a certes zones, com pugui ser el nord d'Àfrica, on sabem que hi ha una mortalitat bastant elevada per pesca d'aquest tipus d'animals, vull dir que no se respecten les normes de protecció, o
1: Ja.
2: fins i tot casos en què bé, aquests animals que estan protegits s'haurien d'alliberar i malgrat els alliberis han sofert un estrès de la captura que en pocs dies arriben a morir.
1: Clar.
2: Malament els alliberem vius, moren. Malament no ho vegem.
1: Ja.
2: Aleshores, la situació és més complexa del que apareix, però així i tot no no té diversa treballada. Xerraven, per exemple, del tauró blanc, que és un animal que la població del qual ha minvat moltíssim aquí en el Mediterrani, està en perill crític, però a altres zones del món on s'han protegit s'ha vist que hi ha hagut un increment de la població, una recuperació en un temps més curt del que podíem esperar. Aleshores, les esperances que tenim hi són, no es queden tirats a treballar, com deia.
1: Perfecte. Bé, anem a alguns detalls. On s'han trobat rastres d'espècies més vulnerables i de quines? Lloc concret.
0: Sí, bé, com deia en Biel, una de les espècies més vulnerables que s'ha trobat és el centurió, i en aquest cas s'ha trobat a la muntanya submarina, a el que se coneix aquí a Mallorca com el Fort del Francès, el banc
1: Sí.
0: d'Emil Bodó, i això fa pensar també que és molt important la protecció d'aquest tipus de zona, com són les muntanyes submarines, degut a l'efecte, diríem, de reserva que fan ja per si mateixos, no? De concentració de vida, no? Llavors, també una altra espècie que hem trobat ha estat el marrajo, el salt roig, i en aquest cas molt a prop de la costa de Cabrera. Vull dir que són espècies, com deia abans en Biel, són pelàgiques, se mouen molt i quasi, quasi el punt de trobada és quasi, quasi anecdòtic també, no? Perquè igual que s'ha trobat allà a prop de la costa de Cabrera, aquest animal se podria haver trobat també a prop de la costa de Mallorca, segurament perquè se mouen bastant, no?
1: I heu trobat també boca dolça, clar.
0: Sí, el boca dolça l'hem trobat amb les dues metodologies i amb la, sobretot amb la... Perquè l'ADN no te dona, no te dona una idea de la quantitat d'animals que pots trobar
1: D'exemplars,
0: d'aquella
1: clar.
0: espècie. Llavors, a no ser que, com han fet amb aquest estudi, que han fet mostratge periòdic per veure si hi havia una certa estacionalitat, sí que el fet de que te trobis aquella espècie amb moltes de les mostres sí que te fa veure que se manté al llarg de tot l'any o a diferents èpoques i que és en diferents ocasions. En canvi, si només el trobes en un dels mostratges, t'indica què és, però no amb quina quantitat. En canvi, amb els brufs sí que mos dona una idea de la quantitat perquè podem veure perfectament si es tracta de diferents individus que passen per davant de la càmera. I en aquest cas, amb el cas del boca dolça, sí que ens ha sorprès veure la quantitat que ràpidament vàrem detectar en els fordes francès, no? Una gran notícia, una notícia de que aquesta espècie se troba en un bon estat.
1: Fantàstic. Comentava el boca dolça en concret perquè, bé, tu i jo, Biel, ja hem parlat alguna vegada de la problemàtica del boca dolça, no? Aquest any també hem trobat alguns exemplars morts per la pesca, pels pescadors.
2: Sí, bé, en aquest cas, tornant a la que deia en Agustí, en les fordes franceses, en el banc Camille Bodot, la pesca d'arrossegament està prohibida. Per tant, allà, el fet de que hem trobat una abundància més alta de l'esperat d'aquesta espècie, probablement estigui relacionada amb la protecció que té aquest indret. Llavors, l'abundància que hi pugui haver al voltant de les Balears a altres llocs no protegits d'aquesta espècie, del boca dolça, no la sabem. Però sí que és una espècie que està exposada sobretot a la pesca de bou. I, malauradament, hi ha episodis com els que tu comentaves de que se li dona mort un picabord i se'l tira. Vull dir, no, ni s'aprofita l'animal, justament o sigui, el maten per qüestions, diguem, de logística, evitar perills.
1: Clar.
2: Seria totalment evitable, com hi ha experiències d'això a altres zones del litoral mediterrani espanyol.
0: Si me permets,
1: Sí, clar.
0: m'agradaria afegir en això que per a ser positius i ser un poc optimistes, no? Jo crec que és molt positiu, és molt positiva la iniciativa de la Conselleria d'Agricultura i Pesca i Medi Natural de posar en marxa el Pla de Protecció de les Molbranquis.
1: Sí.
0: I està relacionat amb això perquè una de les primeres o un dels primers resultats que sortiran d'aquest pla precisament és l'intent de trobar mecanismes per evitar que aquests animals se pugin a les barques d'arrossegament. I ja els pescadors mateixos han proposat filtres per evitar per possibilitar que aquests animals se puguin alliberar abans de pujar-los dins la barca, no? I això jo crec que és una gran notícia, veure que el sector pesquer també està disposat a treballar per ser cada vegada més selectius.
1: Home, és molt important, està clar. Bé, i amb aquests resultats, i aquesta pregunta voldria que me la contestéssiu els dos, amb aquests resultats, amb aquesta conclusió de la baixa diversitat i abundància de les molbranquis, quines mesures s'haurien de prendre?
2: Bé, mesures, ja se n'han preses algunes dins el context del pla de conservació de dermobranquis en el que feia referència en Agustí. És, per exemple, ja s'hi marca dins això l'acció Estelaris, que era intentar repoblar o
1: Sí.
2: reforçar la població de gatbaires a les Balears mitjançant la cria en captivitat. Aquesta acció ha acabat amb èxit, s'han alliberat uns 400 individus, ara veurem si se reflecteix en índexs de captura o de registre d'aquestes espècies. La mussola és una altra espècie sobre la qual s'està fent feina. Se va posar en marxa una talla mínima de captura d'aquesta espècie a Balears i ara s'està estudiant l'índex de supervivència dels exemplars joves que estiguin per davall d'aquesta talla mínima una vegada que siguin alliberats per la flota pesquera, per veure l'eficàcia d'aquesta mesura. N'hi haurà d'altres que s'estan avaluant i s'està fent feina amb elles en el si d'aquest grup de treball. Per exemple, se podrien establir mesures o talles mínimes per a moltes altres espècies. Seria una... Així com estan establertes per molts altres peixos, ni aquí a les Balears ni a la resta d'Espanya s'han fixat talles mínimes de captura per gelesmobranquis, per taurons i ratjades. I és una mesura que estaria molt bé posar en marxa per espècies, primerament, les que estiguin en mala situació de conservació.
1: Ja. I alguna mesura general per tots els grups de gelesmobranquis hi podria haver? A part de de parar, frenar el canvi climàtic i aquestes coses que suposo que també és tot important, i la contaminació i la sobrepesca, en fi.
0: Sí, mira, jo crec que un dels problemes més greus a l'hora d'implementar mesures de protecció és el gran desconeixement que tenim d'aquestes espècies.
1: Yeah.
0: Hi ha molts de factors essencials en els seus cicles vitals que se desconeixen. I, per exemple, no? Una de les àrees que volen fer feina, o que estem fent feina, millor dit, és per intentar identificar possibles zones o èpoques de reproducció, perquè són moments molt vulnerables i que, si s'aconsegueixen identificar, després se poden aplicar mesures de... se poden aplicar vedes temporals o geogràfiques per evitar que en aquells moments tan crítics siguin capturats, no? És un exemple. Altres exemples. Hem parlat de que les xerxes puguin ser més selectives, però això s'ha d'aplicar a totes les arts de pesca. Un dels principals problemes que tenim és que les arts de pesca són poc selectives i que la protecció, mentre no sigui més efectives, no serveix, no és efectiva la protecció, degut a el que apuntava antes en Biel, que és l'estrès que sofreixen a la pesca i que moltes vegades acaben morint, tot i que siguin alliberats. No?
1: Yeah. Bé, hi ha una cosa que jo no em sembla suficient, i és que parlant d'una situació molt greu, val? Hi ha molt poca diversitat, molt poca abundància, però parlant de seguir per pescant-los i de talles mínimes de captura, com el cas de la mussola, que clar, hem implantat una talla mínima, però això és a prou? Vull dir, tenint en compte la situació, no valdria la pena fer una moratòria, o sigui, deixar de pescar-los tots? Vull dir, no és necessari menjar tauró, pescar tauró,
2: això
1: no?
2: Això seria...
1: Clar.
2: Seria l'ideal. Hem de partir d'una premissa, que és que per normativa estatal, Espanya forma part del conveni de Barcelona. El conveni de Barcelona és un conveni internacional d'àmbit mediterrani que, en base a la informació científica, proposa que hi hagi d'haver una sèrie d'espècies protegides, en aquest cas, i Espanya adopta aquesta recomanació. Per tant, Espanya el que té és un decret on diu que hi ha tota una sèrie d'espècies protegides, i a la qual hi ha bastants de taurons i ratjades. Diria que, no sé si la majoria, però gairebé un 50% de taurons i ratjades que tenim aquí a Balears estan protegits. Per tant, si se capturen, s'han de mullar.
1: Yeah.
2: En el millor estat possible. Llavors, hi ha el que estàvem comentant també en Agustí. Malament s'hagin d'alliberar, hi ha molts d'aquests individus que han patit un estrès que fa que morin al cap d'uns dies. Aquest és el problema.
1: Mm-hmm.
2: Que pot ser útil, el que també comentava en Agustí, que és, ja que les arts de pesca no són gaire selectives, sempre hi haurà un baicatge, una captura accidental d'aquestes espècies, malgrat estiguin protegides, anem al manco a intentar definir zones on s'agreguen. Per reproducció, per alimentació, per el que sigui. I, en base en això, establir unes vedes temporals, especials, o una combinació de les dues coses. Aquesta seria una mesura. Mentre no tinguem arts de pesca molt selectius, i això avui en dia és gairebé impossible, seguirem matant taurons i ratjades. Què poden fer? Implementar vedes, fer reserves marines... implementar talles mínimes de captura, que en alguns casos han donat exemples de que ha estat una mesura de gestió bona. Hi ha exemples a Estats Units, a Austràlia, on això ha permès la recuperació d'espècies molt similars a la mussola, per exemple.
1: Yeah.
2: Aleshores, el que tu deies, l'idea seria no matar taurons i ratjades? Sí, evidentment. Però mentre no siguem capaços tècnicament, logísticament, per els mètodes de pesca que tenim, d'assolir aquest objectiu, anem a posar en marxa tot l'altre.
1: Clar, està clar. Mm-hmm. Però bé, no ho hem comentat, però les dues espècies més freqüents de l'estudi varen ser la farrassa i el gató, que apareixen en 21 i 17 mostres, segons tinc aquí apuntat, respectivament de les 80 analitzades. I bé, això era d'esperar, però en tot cas, ni el gató ni la farrassa deuen tenir encara que siguin les espècies que estan millor, deuen tenir les poblacions que tindrien potser fa 50 anys, no?
0: Bé, una cosa que volia dir és que s'ha d'anar alerta també a pretendre que d'una determinada espècie tinguem la mateixa població
1: clar,
0: que hi havia fa
1: això
0: 50 anys,
1: està clar.
0: Perquè aquesta població ha d'estar, diríem, en concordància, amb equilibri amb la resta de poblacions, perquè pot passar que precisament una espècie s'estigui recuperant massa degut a la seva falta de depredadors. Llavors, aquesta espècie pot tenir un impacte molt gran i greu sobre per efecte cascada de la cadena tròfica sobre altres espècies, no? Llavors, jo crec que lo important és anar recuperant un equilibri a poc, que aquestes espècies puguin anar complint la seva funció dins diríem, tot l'ecosistema, i es veu que hi ha espècies que se troben amb més abundància i, sobretot, segurament té que veure amb les seves capacitats de reproducció. I això, per exemple, fa madur explicar per què segurament d'aquestes espècies de grans taurons n'hi ha tan poc ja i és degut a la seva baixa capacitat de reproducció, no? Llavors, aquestes espècies que sí que són més abundants, deixant-les tranquil·les en poc temps, se recuperen molt aviat. En canvi, altres espècies que tenen una capacitat de reproducció baixíssima per recuperar d'una pesca mínima, hi ha gent que diu inclús que qualsevol pesca ja et sobrepesca, un poc per això, perquè la capacitat de recuperació és mínima degut a la seva baixa capacitat de reproducció, no?
1: Clar. Bé, en tot cas, és evident que el que deu vosaltres ja que conèixer millor les poblacions que tenim, la seva biologia, on crien, on es reprodueixen, perquè tot això ens ajudarà a protegir-les. Bé, des d'aquí, des del Nautilus, desitjam molta sort que pugueu detectar la presència de grans taurons en pròxims estudis, grans taurons a les nostres aigües, que recuperem els taurons i que nosaltres ho puguem explicar aquí. Mil gràcies, Agustí Torres, president de Xarmet, Biel Morell, director
0: moltes
1: científic
0: gràcies.
1: De Save the Met. Moltes gràcies
0: moltes
1: a tots dos.
0: Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona pel programa. Fins una altra. Gràcies.
1: Fins la pròxima.
3: El Nautilus, el programa de medi ambient i ciència d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és... Joc Nat.

0: Si els oceans de la nostra Terra morissin, seria la més formidable, però també la més definitiva de les catàstrofes en la història turmentada de l'home i dels altres animals que amb ell comparteixen aquest planeta. De l'obra El món submarí, Jacques Cousteau.
1: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur. IV3 Ràdio és actualitat. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
1: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
3: I amb aquesta sintonia obrim, traïm el periscopi del Nautilus. Avui parlarem d'incendis. Un estiu més hem vist créixer l'ona d'incendis que bé, ha arrasat grans extensions de bosc i han confinat fins i tot o desallotjat a milers de persones a tot el país, a tota Europa, bé, en general. Una amenaça que s'estima a final de segle s'hagi triplicat, no, Dani?
4: Sí, correcte. Els grans focs del present ja ens posen els pèls de punta, ja no només afecten a l'entorn del Mediterrani, ho fan de manera molt més exagerada, molt més quantitativa, sinó que també s'enfilen més al nord, a Europa Central i Occidental. I tenim dades, fins al 12 d'agost a la Unió Europea havien cremat 550.000 hectàrees, que són dues vegades i mitja la superfície mitjana que es cremava habitualment els darrers 20 anys fins a aquella mateixa data de cada any.
3: Sí.
4: Llavors, és un increment molt significatiu.
3: Brutal, però, vamos.
4: Exacte, però és que a més, tot apunta a que anirà encara a més, a bastant més, perquè un estudi ho quantifica i estima que els incendis forestals podrien cremar fins un 192% més de superfície a tot el continent a finals del segle XX, d'aquest segle XXI. Això, si es mantenen les condicions actuals, en temperatures cada cop més càlides, sequeres prolongades, fortes ratxes de vent que alimenten aquests incendis. En canvi, en un escenari en el qual les baixessin les emissions i els investigadors calculen que l'increment de superfície cremada pujaria bastant, molt, un 39%, però sobre la mitjana actual, tot i que augmenti, és una gran diferència de triplicar-la a que pugi un 40%, pràcticament.
3: Bé, i m'ho pots explicar com varen obtenir aquestes projeccions?
4: Sí, els investigadors van prendre com a referència les dades des de l'any 2000 fins al 2030, evidentment el que hi ha d'aquí fins al 2030 amb estimacions, amb previsions, i llavors les han comparat amb la mitjana anual projectada per al període entre l'any 2070 i el 2100, és a dir, comparen el que tenim o el que es preveu per aquests primers 30 anys del segle amb l'estimació del que passaria al els darrers 30 anys, les darreres 3 dècades. Els resultats que han obtingut apunten a un augment, com dèiem, de la superfície cremada de manera generalitzada, fins i tot en un escenari en el qual l'escalfament fos relativament baix, de només 1,8 graus. No? Com és lògic, una pujada més pronunciada, han estimat la de 3,6 graus, faria que els incendis fossin encara molt més freqüents, especialment al Mediterrani, però també amb molt bona part de l'Europa occidental i central i zones que fins ara no han experimentat molts incendis o molt devastadors. El risc es dispara especialment a regions de muntanya i aquí vindríem a dir en la part mediterrània, sobretot, per exemple, a llocs com els Pirineus, a Sierra Nevada, als Balcans i també a zones d'Itàlia i de Grècia. L'actualització de les mesures de prevenció, el que és la detecció també i l'extinció, serà clau, ho és ara, però serà sobretot el posar-les al dia. I, de fet, estimen que aquest factor milloraria, millorant-lo de manera continuada, podria fer que aquesta estimació que dèiem fos més reduïda. Podria reduir la superfície cremada en un 92% en un context d'escalfament baix, aquells 1,8 graus que dèiem abans, i en una situació d'escalfament superior de fins a 3,6 graus, la millora de les condicions de prevenció, detecció i extinció faria que rebaixessin un 72% les superfícies que es poguessin cremar, que tampoc està gens malament.
3: Bé, jo crec que hem de recordar, perquè aquestes coses crec que sempre hi ha que dir-les, perquè no es digui que, en fi, quedem esanades, que l'escalfament global, el canvi climàtic, no provoca incendis, sinó que els fa més intensos.
4: Exacte.
3: És bo recordar-ho sempre, perquè la gent després pensa que dèiem que el canvi climàtic està provocant incendis, i no és exactament així. No?
4: No, jo ho estem veient amb incendis que, com dèiem, fan posar els pèls de punta una mica.
3: Sí, sí, sí.
4: Cada vegada més van tenir mitja Madrid confinada a l'estiu. Sí. A França també van tenir molts de problemes amb un incendi molt gros. Uh-huh. És un tema que bé, o sigui...
3: És greu.
4: L'hem d'afrontar. Sí, l'hem d'afrontar perquè serà greu o serà molt més greu.
3: Bé, i encara mos queden uns minuts i podem parlar d'un tema que mos ajudaria a evitar aquests incendis tan bèsties, no? Parlant d'energies renovables, que s'ha consolidat com un pilar fonamental a la lluita contra el canvi climàtic, clar, però també té la seva contrapartida i presenta dificultats per mantenir l'equilibri ambiental, les quals, bé, no sempre els hi dam l'atenció també que requereixen.
4: Això és el que s'ha constatat a Xina, on l'expansió de l'energia solar fotovoltaica comporta un cost ocult. Allí s'ha desenvolupat moltíssim els darrers anys i la pèrdua de diversitat d'ocells a les regions on les instal·lacions s'expandeixen amb major intensitat és molt clara en on hi ha aquestes instal·lacions, aquesta pèrdua de diversitat. La revista Science ha analitzat l'impacte d'aquest procés a més de 2.300 comtats xinesos entre els anys 2014 i el 2023 i conclou que s'ha donat una reducció mitjana del 2,1% en l'índex de biodiversitat aviària local d'aquestes regions. Pot semblar un percentatge baix, però no deixa de ser un peatge ecològic. No tot és, com es diu en castellà, no és oro todo lo que reluce. Hi ha una contrapartida, no? Hi ha una altra part de la moneda que és aquesta pèrdua.
3: Sí.
4: Les aus són, hem de dir que les aus són un dels indicadors ecològics més sensibles i precisos per poder monitorar la salut dels ecosistemes. Llavors, per això és important aquesta dada, un 2% té molt de significat, ja que responen de manera ràpida les aus a les alteracions en la vegetació, la disponibilitat d'aliment, les zones d'implantació, etc. En aquest cas, no pot resultar innocu la transformació de milers de quilòmetres quadrats en plantes fotovoltaiques. Estem fent un canvi en el paisatge i en el terreny. Llavors, la transformació d'aquest paisatge, en aquest cas a la Xina, ha estat radical. Amb panells solars desapareixen moltes àrees de terrenys agrícoles, de pasturatge...
3: Bé, aquí a Espanya també es debat aquest està obert, eh?
4: Sí, sí, sí, exacte. És, sí. És un debat, hi ha una contrapartida. En aquest cas el que succeeix és que s'ha quantificat i es veu que aquesta reducció de la varietat vegetal depèn en moltes espècies i en pot afectar. Segons aquest estudi, els efectes més marcats es van registrar a les regions més pròsperes i no a les que són més desèrtiques. O sigui, que afecta especialment a les parts més riques en biodiversitat. Afecta especialment espècies amb una distribució geogràfica més àmplia, a més. O sigui, les aus que estan més esteses són les més afectades.
3: Hi ha que tenir un compte i, des de luego, bé, aquí també a Espanya, com dic, el debat està obert i hi ha que aprofitar les zones urbanes per posar més plaques solars i no destruir zones rústiques per posar-les. Vull dir, això seria, en fi, lo lògic.
4: És que per mi ser de lògica absoluta. O sigui...
3: Totalment. Bé, mos queden 3 minuts i tenies una notícia,
4: sí.
3: Un apunt, diguéssim.
4: És un estudi científic, però ens crida l'atenció, m'ha cridat l'atenció perquè parla de la música heavy. No sé si tu ets molt de la música heavy metal.
3: Sí, per què no?
4: Tens el teu punt, no? En algun moment, no? Va bé, doncs hi ha un estudi que ha anat a festivals de música heavy metal per estudiar i ha pogut comprovar que podria augmentar la tolerància al dolor del públic d'aquesta música, dels, de la gent que escolta aquesta música, tindria més tolerància al dolor. Ho han investigat en un festival i els assistents experimenten el mateix dolor que la resta de gent. No fa que pateixis menys dolor, però l'estudi demostra que són capaços de suportar-lo durant més temps. I ho han fet, a veure, o sigui, hem de dir que cada tipus de música es pot associar amb un grup d'emocions, sí, i el heavy metal és un gènere que es podria associar i amb emocions d'ira, d'enfadament, no? I que en aquest sentit és una emoció que podria ajudar a pacients amb dolor crònic, solen tenir dolor habitualment, sí, i a poder donar curs a aquestes emocions que sovint són reprimides i que generen malestar. Llavors, per tant, el heavy metal podria ajudar a canalitzar aquesta ira reprimida de qui l'escolta, i és una emoció que perceben les persones amb dolor crònic.
3: Bé, és interessant.
4: Això van anar a investigar en un festival, el Wacken Open Air d'Alemanya, l'any 2023, i de 122 assistents els van sometre a algunes proves. Una, per exemple, era saber el grau de tolerància del dolor. Van agafar els assistents i els van analitzar el temps que podien mantenir la mà i l'avantbraç submergits en aigua gelada mentre que els mesurava la freqüència cardíaca a través d'un electrocardiograma.
3: Bé, ara també ho podríem fer amb un concert de l'Oreja de Van Gogh,
4: per comparar.
3: Clar, per comparar,
4: exacte,
3: perquè si no...
4: En aquest cas tenien un grup de control sense música, però
3: veure
4: que
3: el
4: heavy metal,
3: doncs, tipus de música,
4: els heavies aguantaven molt més temps, tenien capacitat d'aguantar molt més temps amb el braç semicongelat.
3: Molt bé. Bé, ho deixarem aquí, si et pareix, fins a la pròxima setmana.
4: Sí.
3: Bé, acabam aquí, però mos acomiadarem amb una banda de metal, precisament mongol, és a dir, de Mongòlia, d'Ulan Bator, en concret, que us encantarà, crec, si no la coneixeu, clar. Però abans mos ha acudit una altra idea per aquesta temporada, a veure què us sembla. Si fins ara mos heu fet arribar suggeriments, recomanacions a través del nostre mail, nautilus@ib3radio.com, ara també us volem escoltar. És a dir, mos podeu enviar missatges de veu, que no siguin gaire llers, pot ser mig minut, minut, minut i mig, i mos podeu donar la vostra opinió sobre algun tema científic o mediambiental d'actualitat, o recomanar un llibre o un documental, o fer alguna proposta per a unes illes més sostenibles. Podeu enviar les notes de veu al WhatsApp 629-06-6164. Primer us presentau i després us expliqueu el que vulgueu explicar-nos. Ja anirem recordant el número de telèfon i el mail a les xarxes de Nautilus, a Instagram i al Facebook. I ara sí, ho deixarem per avui. Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i Dani Manau i jo mateix al Pont de Comandament, tornem el proper cap de setmana, i ja sabeu que podeu trobar tots els programes a IB3 a la carta. Avui mos acomiadam amb la cançó Mother Nature, de la banda de metal folklòric mongol The Hue.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Trobat el cadàver d'un menor adolescent, probablement migrant, 6 milles al sud de Formentera. La Guàrdia Civil l'ha traslladat a l'Institut Anatòmic Forense d'Eivissa per realitzar-li l'autòpsia i esclarir les causes de la mort. El menor portava posada una armilla salvavides de color vermell de les que solen utilitzar els migrants durant les travessies des d'Algèria. Ahir també, a les 7:30 del matí, va arribar a la línia de costa, al quilòmetre 6 de la platja de Migjorn, el cadàver d'una dona, probablement també migrant, que es trobava en estat avançat de descomposició. El cos està igualment a l'espera de l'autòpsia. Amb aquests dos casos ja són 11 els cadàvers de persones migrants que han aparegut enguany a la costa de Formentera o a les seves aigües. I l'incompliment generalitzat de la llei de benestar animal pel que fa a les colònies felines per part de la majoria d'ajuntaments de Mallorca és el motiu pel qual les gestores de colònies felines de les Balears surten al carrer avui a Palma en el marc d'una convocatòria estatal. Seguint la marxa hi ha el nostre company Pere Morell. Bon dia, Pere. Quin és l'ambient ara mateix?
2: Bon dia. Els manifestants acaben d'arribar a Born i són uns centenars. L'organització ho xifra amb un miler, però apareixen milers per la quantitat de renou que són capaços de fer. Avui s'estan reivindicant per denunciant que bona part de la feina de les despeses per mantenir les colònies continua requent sobre voluntaris i associacions i reclamen més recursos i implicació per part dels ajuntaments. La mobilització se celebra de manera simultània a diferents punts de l'Estat, entre 38 convocatòries en més de 25 províncies.
1: Gràcies, Pere, en directe des d'aquesta manifestació, una marxa que ara pujarà pel carrer Conqueridor fins a la plaça de Cort. I en marxa també en aquests moments una manifestació dels veïnats de Ceuta, la qual reclamen que no s'instal·lin més centres d'acollida a la ciutat i que els migrants siguin retornats ja. Recordar que aquest dimarts comença el curs escolar. Precisament, el govern d'Espanya ha assumit el control directe del moll de Ponent, el port de Ceuta, per acollir una sèrie de tendes de campanya que han d'allotjar temporalment uns 700 immigrants. En declaracions al canal 24 Hores, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha assumit el comandament únic en aquesta crisi, s'ha mostrat molt crític perquè cada vegada que s'intenti avançar es posin traves.
3: Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren. Entonces, si no queremos los polideportivos, porque los vecinos no quieren. O la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren. Todo eso estaba en el decreto inicial. Pues que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos. Si no, es imposible, porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensú, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Y por tanto, vuelvo a repetir, son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacios cerrados.
1: I més temes, la policia local de Palma va decomissar la matinada de dimecres passat tres navalles en un control a Sant Roca, una d'elles de grans dimensions amb una fulla de 23 centímetres. L'operatiu del grup d'actuació preventiva es va desplegar per respondre a les queixes veïnals per incivisme i molèsties nocturnes. Durant el dispositiu es va identificar 9 persones i van tramitar 5 denúncies, 3 pertinents a d'armes blanques a la via pública i 2 per faltes de respecte als seients, a més de sancionar un individu per fer renou de matinada. En matèria de trànsit, la policia va mobilitzar un conductor que no havia tingut mai carnet i en va denunciar un altre per donar positiu en alcoholèmia i va retirar un vehicle del carrer sense assegurança. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a la informatiu migdia a les 2 i us deixam ara amb l'estrena del programa Ni Fake ni Fum.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: a IB3 Radio, ni fake ni fum. Raquel Agüeros y Alicia Català.
1: Benvinguts a Ni Fake Ni Fum, el programa d'IB3 Ràdio, on les mentides tenen les potes més curtes que mai. Vos xerra Alicia Català i vos he de dir que estic superben acompanyada. Raquel Agüeros, com estàs?
2: Hola, Alicia, molt bé, encantada de ser aquí amb tu. Parlarem de mentides, de bulos, de falsetats publicades als mitjans de comunicació, a pàgines web i a les xarxes socials. Ni Fake Ni Fum és el lloc on destriem tota aquesta informació i la passam per la lupa per estar segurs de que són reals.
1: Avui en dia, i en la intel·ligència artificial, és molt fàcil que ens colin coses que són falses. I precisament

0: És un missatge que atribuïa en aquesta xarxa de supermercats una alerta policial per una suposada compra massiva de productes que podrien emprar-se per fabricar explosius a Ceuta. Mercadona ho nega. La cadena assegura que no va detectar cap compra atípica ni va emetre l'alerta que li atribueixen les publicacions. Això ho han trobat a Neutral.
1: El govern d'Espanya no donarà el vot a 3 milions de filipins.
0: És un titular publicat suposadament pel diari El País que assegurava el govern d'Espanya preveu concedir el vot a 3 milions de filipins. És fals. El País no ha publicat aquesta notícia i tampoc hi ha constància de les declaracions atribuïdes al ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. A Espanya viuen aproximadament 37.000 ciutadans filipins, no 3 milions. I aquesta font és de EFE Verifica.
1: Una ONG no regalava telèfons mòbils als migrants.
0: Diversos missatges afirmaven que l'ONG Missió Lifeline regalava mòbils i carregadors a les persones migrants arribades a Ceuta. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització ha dat punts de càrrega que podien utilitzar qualsevol persona. Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. En aquest cas, la font és maldita.es.
1: Anem a la següent. Pedro Sánchez no va ser el primer president de l'executiu central que visità Ceuta.
0: Pedro Sánchez ha afirmat que va ser el primer president del govern d'Espanya, de la democràcia, que visità Ceuta i Melilla mentre ocupava el càrrec. És fals. Adolfo Suárez va visitar Ceuta l'any 1980 i José Luis Rodríguez Zapatero ho va fer com a president del govern espanyol el 2006. Aquesta font és Neutral.
1: Els ciutadans espanyols sí que poden passejar cans pels carrers de Ceuta, Alícia, què és això?
0: Una altra cosa és que vulguin. També ha circulat efectivament aquesta notícia que els ciutadans espanyols ja no poden passejar cans per Ceuta perquè molesten els ciutadans marroquins. És fals, no existeix cap prohibició general de passejar animals pels carrers de ciutat, de la ciutat autònoma, per aquest motiu. I en aquest cas la nostra font ha estat EFE Verifica.
2: Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum. A IB3 Ràdio, amb Raquel Agüeros i Alícia Català.
0: L'any 1835 va aparèixer o es va publicar la primera informació falsa de la història, o el manco és el que ens han dit que és. Per què dic això? Perquè encetam una nova secció plena de mentides i plena d'història. Raquel.
1: I ho fem amb una persona que sap molt, molt, molt d'això. Alícia, ja l'anirem coneguent. Tomi Mayol, benvingut a Ni Fake Ni Fum.
3: Hola, bones.
1: Com estàs, mem?
3: Molt bé, molt il·lusionat.
1: Què ens tens preparat?
3: Molt il·lusionat. Per començar, pues, avui us convido a viatjar en el temps fins l'any 1835. Segur que els nostres oients han conegut, han sentit parlar de la Guerra del Món d'Orson Welles, però potser no coneixen aquesta història que està considerada com la primera fake en el món dels mitjans de comunicació.
0: Que se va publicar?
3: Pues mira, el 25 d'agost de 1835, concretament era un dimarts, els americans se van aixecar llegint la portada del diari sensacionalista New York Sun, en tot l'ús de detalls, les suposades observacions fetes a la Lluna, amb un poderós telescopi que està enfocat des de Sud-àfrica, on hi havia un important astrònom.
0: I què varen veure?
3: Bueno, en teoria, segons lo publicat aquell 25 d'agost de 1835 en el New York Sun, varen veure des de castors que caminaven en dues potes fins a homes ratpenats.
1: A la Lluna, però.
3: A la Lluna. Tu me demanaràs com ho podíem veure.
1: Clar.
3: Ho podíem veure gràcies, en teoria, a un gran telescopi que era el més modern de l'època, que feia emplear un dels astrònoms més importants, tan important com que era el que va descobrir el planet Urà. Aleshores, aquest tipus, diguem que tenia, pues, tenia molta rellevància i tenia molta...
1: Tenia pes, vols
3: tenia,
1: dir?
3: Tenia molta credibilitat en el seu món.
0: Se la va carregar de tot d'una, sembla la credibilitat.
3: Sí, però també tenim que posar un context en els oients. És a dir, estem parlant del 1835, estem parlant d'una època en què tothom llegia el diari. És a dir, no hi havia cap altra forma d'informar-te de lo que succeïa. No hi havia ràdio, no hi havia televisió, evidentment no hi havia xarxes socials. Aleshores, els diaris es llegien, i molt. Per tant, va ser una història que va calar i que va tenir la seva

0: era?
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava,
3: sí.
2: Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: sociedad. Raquel Agüeros, m'ha encantat el nostre primer programa.
1: Jo també, ni fec ni fum.
0: Si qualcú té una mentida que hagi vist un mitjà de comunicació, o una anècdota que no sàpiga segur si és certa o no certa, o una informació que volgués constatar si és vera o no, que mos escrigui, a bon?
1: Fins i tot, no, Alicia, diré més, fins i tot que ens contin ficades de pota que han fet o que s'han cregut coses inimaginables. Jo te'n comparé, ja te les contaré un altre dia. Vosaltres podeu escriure al correu electrònic nifakenifum@ib3radio.com.
0: I nosaltres tornem al cap de setmana vinent.
1: Que vagi molt bé la setmana a tots els oients i a tu també, Alicia.
0: Igualment, Raquel.
1: Crec que ens podem acomiadar amb una cançó que es diu Mi Verdad i que està molt bé sentir i escoltar la lletra. Fins la setmana que ve.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vendrell.
1: Bon dia, són les dues. L'assetjament moral a la feina és cada vegada més tolerat a les Balears. L'Associació d'Ajuda a les Víctimes ha detectat un repunt de casos. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Es dona més sovint a l'administració pública que a l'empresa privada, apunten els experts, tant entre superiors i subordinats com entre empleats. A més de la manca del compliment del protocol de prevenció i actuació, la via penal no és garantista perquè s'exigeix una prova d'assetjament laboral que sovint no es porta a portar.
1: Investiguen la troballa d'un cadàver al sud de Formentera. Es tracta d'un menor, probablement migrant.
2: És el segon cos, recuperat de l'aigua, que cap de setmana a l'illa i coincideix en l'arribada d'11 barques al litoral illenc, amb gairebé un centenar de persones a bord. La darrera ha estat localitzada poc abans de les 9 del matí al Far de Ses Salines, a Mallorca.
1: El govern ha obert diligències en detectar una trentena de persones vivint en un sol habitatge a Manacor.
2: Una casa que no està en condicions de ser habitada i per la qual pagaven fins a 100 euros per persona. El propietari ho nega i assegura que se n'ocupa si no paguen.
1: Una gestió ètica i real de les colònies felines de les Balears.
2: Aquest és el clam que ha recorregut els carrers de Palma en una protesta convocada per les gestores, que són persones voluntàries que reclamen als ajuntaments complir la llei.
1: No serà, però, l'única protesta de la jornada. Els veïnats de Son Sardina tornen a sortir avui al carrer per reclamar que el solar de Can Basquet es converteixi en un espai públic. I en els titulars dels esports que tenim avui, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Destacar en futbol que només Mallorca ve ha puntuat 1-1 a Mestalla la primera jornada de la segona federació. La resta, derrota. Totes per la mínima de Poblense. Penya Esportiva i Atleti Balears de la jornada d'ahir. Recorda que a segona el Mallorca va treure un insuficient empat a 0 al camp de l'Aldense, i quan, en quant a l'UD, a primera federació, va guanyar de forma agònica 2-1 a Can Misses del Rayo Majadahonda. I en ciclisme, recordar que el mallorquí Enric Mas defensa una jornada més el seu lideratge a la Volta Ciclista a Espanya, una etapa, la quinzena, reduïda en 72 quilòmetres per mort de les elevades en temperatures que fa Andalusia.
1: I no només Andalusia. Aquí també, a les Balears, la calor predomina avui amb màximes molt altes arreu de les illes i avís groc actiu. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Tancam el cap de setmana amb un diumenge de temps tranquil, però de molta calor, perquè avui la màxima podria pujar una mica més. En general, ens mourem entre els 34 i els 38 graus, amb puntes que podrien assolir els 39 a l'interior de Mallorca, on es preveu que es registrin els valors més destacats de la jornada d'avui i també de tota la setmana. Al capvespre continuarem amb el cel estirat, dominat pel sol i amb un vent que bufarà fluix i variable i una situació marítima marcada per la calma. Les temperatures elevades, però, ens acompanyaran com a mínim fins dimecres, quan es preveu que ens arribi l'afecció d'un embossament d'aire fred que farà baixar i normalitzar la temperatura i que també ens podria deixar alguns ruixats.
1: Gràcies, Margalida. Cal afegir més que avui hi ha risc extrem d'incendi gairebé tota Menorca i bona part de Mallorca. Tanmateix, a la resta de l'arxipèlag, el risc és molt elevat. Són els titulars d'aquest diumenge 6 d'agost, i quan són les dues i gairebé 4 minuts, amb Lluís Menéndez al control tècnic, començant.

0: L'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina de Balears alerta que, al seu parer, la violència entre superiors i subordinats, i també entre treballadors, està cada vegada més tolerada a la feina. Un fet que fa créixer, constaten els casos d'assetjament que els arriben per part de persones que la pateixen o l'han patida en qualque moment. Ricardo Pérez Accino, que és president honorífic i fundador de l'entitat, exfuncionari i exvíctima de mobbing a l'administració pública.
1: Cada día es más normal el que la empresa, para prescindir de alguno de sus trabajadores, ejerza una situación de acoso, o bien que la misma empresa tolera que entre sus trabajadores, entre sus distintos escalones de mando y de dirección, pues esta sea una práctica común, asumiendo como una cultura laboral la selección natural por la violencia. Que entre compañeros sean frecuentes los usos espurios de la información, de los tratos vejatorios, del ninguneo.
2: L'advocat laboralista de DMS Consultors, José Manuel Raya, veu com les grans empreses apliquen, a diferència de les petites, els protocols que marca la llei. I que això redunda en que el conflicte s'agreugi i acabi amb denúncia com passa a les empreses amb macroinfraestructures o l'entesa en l'acomiadament per no arribar a judici acaba sent la solució.
3: Quina seria la via de solució quan mos trobem problemes d'aquest tipus? Una conciliació judicial o extrajudicial en el qual l'empresa normalment reconeix un acomiadament improcedent, abona una indemnització determinada i el treballador surt de l'empresa. Això és com acaben molt de temes d'acoso.
0: I al marge de la lentitud de la justícia, la via penal no és garantista perquè s'exigeix una prova de l'assetjament laboral que sovint no es pot aportar. I el CAP tampoc és la via a què s'hauria d'arribar, diuen els afectats.
3: Situacions puntuals poden arribar a qualificar-se d'acoso, però no és fàcil aquesta qualificació, salvo que hi hagi una prova que sigui molt, molt evident. Gravacions, de testimonis molt clars, no és gens fàcil, no ens estan facilitant una qualificació jurídica d'acos laboral.
1: No podem pretender que sean los jueces los que resuelvan un conflicto relacional en el seno de la empresa. Un conflicto

0: más persistentes, acaba habiendo mucho más incapacidades que se detectan y que se catalogan al final como incapacidades totales. Es decir, se están declarando personas que no pueden llegar a desarrollar su función laboral como consecuencia del daño que tienen incorporado después de una situación de acoso. Esto está siendo cada día más frecuente.
1: L'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina explica que prop del 80% dels usuaris que arriben a l'associació ho fan derivats per metges de capçalera, psiquiatres i psicòlegs. Ho veuen com una mostra alarmant de la falta de recursos públics per abordar el problema.
2: Una nova embarcació amb migrants a bord ha estat interceptada aquest matí a 12 milles de la costa, a la zona del far del Cap de Ses Salines de Mallorca.
1: Hi viatjaven 26 persones d'origen subsaharià. Amb aquesta s'eleven a 11 les embarcacions localitzades aquest cap de setmana al litoral illenc, amb 98 persones a bord, totes elles d'origen magrebí i subsaharià.
2: Noves arribades que coincideixen també amb la troballa del cadàver d'un menor, probablement migrant, a 6 milles al sud de Formentera. La Guàrdia Civil l'ha traslladat a l'Institut Anatòmic Forense d'Eivissa per realitzar-li l'autòpsia. Ahir, de fet, també va aparèixer el cos d'una dona migrant a la costa d'aquesta illa. En té els detalls Helena Trinidad.
3: La Guàrdia Civil va rescatar ahir a les 4 de l'hora baixa el cadàver d'un menor a unes 6 milles al sud de Formentera. El cos estava en estat avançat de descomposició, però per la seva morfologia, les primeres hipòtesis apunten que es tractaria d'un adolescent de sexe masculí, segons han informat des de la Benemèrita. El menor portava posada una armilla salvavides de color vermell, de les que solen utilitzar els migrants durant les travessies des d'Algèria. El cos ha estat traslladat a l'Institut Anatòmic Forense d'Eivissa, on li practicaran l'autòpsia per intentar esclarir les causes de la mort. Ahir també, a les 7:30 del matí, va arribar a la línia de la costa, al quilòmetre 6 de la platja de Migjorn, el cadàver d'una dona, probablement migrant, que també es trobava en estat avançat de descomposició. El cos està igualment a l'espera de l'autòpsia. Amb aquests dos casos, ja són 11 els cadàvers de persones migrants que han aparegut enguany a la costa de Formentera o les seves aigües. Mentrestant, al cementeri de Sant Francesc ja descansen les restes d'una trentena de migrants que varen morir intentant arribar a les nostres costes i que fins avui no han estat identificats.
2: I el serial de la crisi migratòria s'encalenteix a Ceuta, on aquest matí els veïnats han tornat a sortir al carrer reclamant que no s'instal·lin més centres d'acollida a la ciutat i que els migrants siguin retornats ja. Es mostren preocupats perquè aquest dimarts comença el curs escolar.
1: Precisament el govern d'Espanya ha assumit el control directe del moll de Ponent al port de Ceuta per acollir una sèrie de tendes de campanya que han d'allotjar uns 700 immigrants. En declaracions al canal 24 Hores de Televisió Espanyola, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, s'ha mostrat molt crític perquè cada passa que s'intenta avançar, es posin traves.
4: Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren. Entonces, si no queremos los polideportivos, porque los vecinos no quieren. O la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren. Todo eso estaba en el decreto inicial. Pues que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos. Si no, es imposible. Porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensú, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Y por tanto, vuelvo a repetir, son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacios cerrados.
1: En les darreres hores, 21 migrants han estat detinguts a Ceuta per haver presumptament apedregat una patrulla militar sense que hi hagi hagut ferits.
2: 2:10, més notícies de la plana de successos. Fins a 30 persones convivint en un mateix immoble en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascuna. És la situació que han descobert la Policia Nacional i la Conselleria d'Habitatge a Manacor, on han localitzat una casa sobreocupada d'uns 200 metres quadrats.
1: Durant la inspecció, els agents van trobar 6 habitacions dividides per cortines, 3 banys comuns, escales sostingudes amb puntals, forats i desperfectes, i fins i tot 6 persones dormint sota un sostre al pati. El govern balear ja ha obert diligències per sancionar el propietari per una infracció molt greu de la llei d'habitatge que preveu multes d'entre 30.000 i 90.000 euros. José Francisco Reynés és el director general d'habitatge del govern.
5: Estos casos de sobreocupación no es el primero. Propietarios que lo que hacen es dividir el salón comedor en varias dependencias y las alquilan como habitaciones, o incluso no solo el propietario, sino arrendadores que subarriendan a su vez la vivienda también de forma totalmente irregular a otros inquilinos. Agradecer en ocasiones pues algunas denuncias que nos llegan a través de la página web del servicio de inspección. Es difícil que denuncien los propios inquilinos porque, claro, temen.

0: el perder la vivienda.
1: Un equip d'IB3 Notícies ha pogut entrevistar el propietari de l'immoble que està en contra d'aquesta interpretació. Assegura que ell també és víctima de tot el que ha passat.
2: Yo compré casi 3 o 4 años, entraron aquí gente ocupado, yo intentar con ellos para sacar a ellos, no puedo, me entera, no pagan nada, solo pagan deudas, basura, dañando la cosa. Me ha dicho el alcalde, va a sacar todos, ni uno está en ella, todos están viviendo allá contento, tienen coches, tienen casas en Marruecos, están súper buenos, mejor que nosotros.
1: Per part seva, l'Ajuntament de Manacor es troba satisfet que s'hagi produït la inspecció. Núria Hinojosa és la seva regidora d'Urbanisme i Habitatge.
3: No reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat i, per tant, estem molt satisfets de que s'hagi pogut actuar per eliminar una situació que no és agradable ni per les persones que hi viuen ni tampoc per l'entorn urbà i pels veïnats.
4: També en el municipi manacorí, però en una altra operació, han detingut dos homes per incendiar una casa després d'amenaçar de mort als ocupants. Els van exigir doblers per un deute pendent.

0: Fa 3 anys que s'aprova la llei de benestar animal que obliga els ajuntaments a controlar i gestionar les colònies de moixos de carrer perquè no es multipliquin i encara hi ha municipis que no ho fan. Arreu existeixen associacions ciutadanes que s'encarreguen de fer esterilitzacions necessàries i que reclamen avui, en la primera manifestació a Palma, per aquest motiu, que les administracions locals compleixin amb el que se'ls mana i com a mínim contribueixin econòmicament a la iniciativa privada. Qualcom que ja passa de fet en determinats casos gràcies a convenis signats. La concentració a Palma, la seguida, Pere Morell.
1: Pintats de moixos i fent un escàndol impressionant, centenars de persones han desfilat pels carrers més importants de Palma per reivindicar una millor gestió i protecció a les colònies de moixos. Els participants expliquen que només volen que es compleixi la llei.
2: Complir la llei que està hecha i no se compleix de cap de les maneres. Les colònies ara, per exemple, jo fa un mes que no puc estar aquí amb moix, perquè o per H o per B no hi ha operari, no te venen a cercar, no hi ha pitots o flautes.
1: Els manifestants denuncien que bona part de la feina i de les despeses per mantenir les colònies continua recaient sobre voluntaris i associacions i reclamen més recursos i implicació per part dels ajuntaments. Elisabeth Pretel és la portavou de l'associació Els Moixos Tenen Llei.
3: Las gestoras, los voluntarios, las asociaciones están sacando dinero de donde no pueden, de sus bolsillos, para poder alimentar, para poder vacunar, esterilizar a los gatos. Esto la ley exige que lo haga el ayuntamiento porque es competencia del municipio y es lo único que estamos reivindicando, que se cumpla la ley.
1: La mobilització no ha estat única. Se celebra de manera simultània a diferents punts de l'Estat, en 38 convocatòries a més de 25 províncies.
0: Cal afegir de fet que només una dotzena de municipis de Mallorca compta amb un pla per gestionar aquestes colònies. Amb tot, el Col·legi de Veterinaris de Balears matisa que el protocol marc de les Balears es va redactar el passat desembre i durant aquests mesos els ajuntaments ja s'hi han posat a fer feina.
4: Han signat una dotzena d'acords per fer-se càrrec de l'esterilització, vacunació i identificació de cada animal que servirà en un futur per a crear un cens comunitari. La presidenta del Col·legi de Veterinaris, Anna Sancha, explica que és essencial per conèixer i controlar les colònies.
5: Moix que se captura va amb xip, i això hi ha molts ajuntaments que encara no ho fan. Pues això sí que és obligatori. I després s'amollen en el mateix puesto, la mateixa colònia en el que s'han de capturat. ¿Vale? Sí que és veritat que el protocol marc parla de més coses. Per exemple, Pollença és un municipi que fa les coses molt bé. Nosaltres posem també vacuna trivalent i desparasitem aquests animals de cara a salut pública.
4: La manca de recursos és un dels principals entrebancs per tirar endavant la gestió de les colònies i se cerquen opcions conjuntes per abaratir costos, com ara mancomunar el servei de veterinari.
0: I aquesta no serà l'única protesta de la jornada. Els veïnats de Son Sardina tornen a sortir avui al carrer per reclamar que el solar de Can Pescat es converteixi en un espai públic. Convocada a les 7 del capvespre davant aquests terrenys, arriba després que un particular s'avançàs a l'Ajuntament de Palma i compres aquest solar al mes de febrer, un fet que Cort va amagar els veïnats durant mesos.
4: Fa més d'un any que el batlle Jaime Martínez va prometre que compraria o expropiaria Can Pescat per construir-hi un casal de barri, una biblioteca i una plaça. Ara els sardiners s'han cansat d'esperar. Agustina Fernández, presidenta de l'Associació de Veïnats de Son Sardina, confia que el 2027 la barrera ja disposi de la plaça i el casal públics.
6: Que el 2027 ja sigui l'any definitiu d'aquest espai i les festes patronals de setembre de l'any que ve les puguem celebrar allà i no d'aquesta manera com les estem celebrant d'una manera molt precària i amb molta manca de recursos perquè estem literalment en el carrer amb un contenidor que hem hagut de llogar i la situació se complica moltíssim.
0: I el servei de Bici Palma suma el darrer any més de 30.600 noves altes, un 20% de les quals corresponen a persones no residents. Això, tot i l'encariment de les tarifes amb una pujada de 6 euros a l'abonament anual i el cost de 35 cèntims per cada ús de les bicicletes elèctriques que abans estaven incloses. L'Ajuntament de Palma va justificar la mesura per l'augment d'usuaris.
4: I ara aquests reclamen reforçar el servei públic de lloguer de bicicletes per compensar la pujada de preu. L'entitat veïnal, Filipa Pere Grau, denuncia que aproximadament el 40% dels ancoratges del barri estan fora de servei, fet que dificulta poder tornar les bicicletes. Genoveva Martín és la seva portaveu.
7: Ya que se han subido los precios, lo que decimos nosotros es que se esté atento al servicio. Mirar lo que está roto, hacer como una pequeña auditoría para saber en cada estación la frecuencia que hay, etcétera, y qué es lo que se necesita. Porque, vamos a ver, los recursos sociales, porque al fin y a la postre eso es un recurso social, tienen que ser evaluados de vez en cuando para saber si corresponde verdaderamente a la demanda.
4: Una problemàtica que, segons denuncien, no es limita a aquesta barriada, sinó que es repeteix en altres punts de Palma. Això ho explica també Martí Serra, membre de l'associació Biciutat.
8: Jo no me la juc ja. O sigui, jo sí d'anar a fer feina de matí, que jo vaig a fer feina en bicicleta, agafar-me la bicicleta. O sigui, jo no me'n refiro d'anar a una estació que m'ho posi que hi ha tres bicicletes disponibles i després quan arribes allà, una no està disponible, una està bloquejada i l'altra bicicleta pues, no te l'agafes codi QR. I el que has de fer, has d'anar a cercar una altra estació. A caminar 5 minuts més, trobar una altra estació i agafar una bicicleta allà. Quan he d'anar a un lloc on no puc arribar tard, jo no agafo el bicicleta, perquè no és de fiar.
0: I encara en informació municipal, han de dir que un dels baldes mallorquins amb més trajectòria, 20 anys, deixa el càrrec. És Toni Sales, balde de Costitx, del PI, proposta per les Illes. Serà substituït pel primer tinent de balde i regidor de Turisme, Comerç i Medi Ambient, Joan Munà. El canvi de baldia costitxera serà divendres que ve en un ple municipal extraordinari.
4: Quant a qui serà el pròxim cap de llista a Costitx, i perquè no s'ha convocat primàries per triar-ho, Sales argumenta que falta temps i organització perquè ja no és només el PI, sinó les diferents formacions coaliades.
9: Fa mal voler adelantar votacions quan no has constituït un comitè, quan jo no hi he fet oficials la meva retirada. Les coses no estaven ni acabades de coure. I nosaltres vam pensar que ara era un bon moment per fer aquest relleu generacional. En Joan Munà és una persona amb 16 anys d'experiència a l'Ajuntament. Combina experiència, joventut, amb vocació de servei, amb un coneixement molt gran tant del poble com de la gent. Per tant, pensant que podrà fer una gran feina per aquest municipi.
4: Això en el context també de rejoveniment i renovació de l'espai polític regionalista en la nova coalició per Mallorca.
0: Dues i 20 minuts, més notícies nacionals i internacionals. Els emissaris de la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, ja són a Kiev per reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. És la primera vegada que viatgen a Ucraïna des que Donald Trump va assumir el poder per segona vegada.
4: El seu objectiu és avançar en el diàleg de pau, que ara mateix es troba estancat. En aquest sentit, Witkoff i Kushner varen estar ahir al Kremlin, a Moscou, on varen reunir-se amb Vladimir Putin.
0: A l'Orient Mitjà, la retòrica entre els Estats Units i l'Iran continua pujant de to. Avui el president del Parlament iranià, Mohammed Bakir Khalibaf, ha advertit que si els nord-americans tornen a atacar la República Islàmica, les respostes seran més fortes i doloroses.
4: I és que precisament els Estats Units han dut a terme bombardejos aquesta darrera setmana que han causat 19 morts a l'Iran, 5 d'ells en una boda, segons les autoritats perses. Teheran també ha atacat els darrers dies Kuwait, Jordània, l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units. Mentrestant, en dues parts continuen posant de part seva per impedir el trànsit per l'estret d'Hormuz.
10: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: que se't diu és l'himne és Mahón, perquè de fet avui vespre la ciutat de Mahó viurà un dels moments més emocionants de l'any, el pregó que dona inici a les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Enguany, la pregonera és la cantant Anna Ferrer, una enamorada de la seva terra. Blai Barber.
1: La cantant i compositora Anna Ferrer, pregonera d'enguany a les festes de Mahó, és filla d'una coneguda família de forners. De fet, amb el seu darrer disc, Pa, ha volgut convertir en música tota aquesta transmissió.
2: Venir d'una família que genera aquest aliment tan democràtic te fa establir un vincle com a molt comunal, no? amb tot el poble. I per altra banda ja la meva relació amb tot el món escènic des de superpetita, des dels 3 anys, que també m'ha fet estar molt present a tots els rituals que tenim en aquest poble. Per jo m'ho està carregada d'aquestes experiències que sempre tenen a veure amb l'altre.
1: S'estima molt els vergers de Sant Joan de Mahó, on pot estar directament connectada, diu, amb la terra i Menorca.
2: Però també estim molt l'altra banda d'esport, perquè és on sàvia meva m'ha explicat més la seva infància, que m'adú a una Menorca, no? D'un altre temps, diguéssim, també.
1: Explica que li agraden els llocs de congregació popular, com el Bar Infanta.
2: Es conserva com un lloc de trobada per als veïns d'un barri, no? Que és una cosa que estem perdent. Val la pena que siguem conscients que podríem autoabastir-nos bastant si visquéssim en coherència amb el que el territori demana i el territori s'expressa. Per tant, només fa falta escoltar-lo.
0: Aquesta casa IV3 farà un ampli desplegament informatiu i audiovisual amb motiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mahó, que comencen com dèiem avui. La programació especial es podrà seguir per televisió, ràdio, YouTube i les xarxes socials. El primer acte, com dèiem, és aquesta nit amb el pregó d'Anna Ferrer i també inclourà el cant de l'himne de la ciutat, aquest que sentiu, és Mahón. Es podrà seguir a partir de les 9 del vespre al canal de YouTube d'IV3. També hem de dir que IV3 Ràdio, demà a migdia, hi haurà un programa especial des de la plaça del Carme, que es podrà seguir a totes les illes, conduït per Clari Mamí, i inclourà entrevistes i actuacions en directe amb alguns dels principals protagonistes. Dues i 23 minuts, una pausa per la publicitat i a continuació els esports.
3: Informatiu migdia. IV3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell-de-mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere un altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la prou.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
7: Salutacions tenis pels esports a IB3 Ràdio. A les 2:50 es farà la sortida neutralitzada a la 15a etapa de la Vuelta entre Palma del Río i Córdoba, una jornada marcada per les elevades temperatures. Aquest fet provoca la reducció de l'etapa en 79,5 quilòmetres. D'aquesta forma, el mallorquí en ritme només tindrà 102,32 quilòmetres d'etapa per defensar una jornada més el seu lideratge a la ronda espanyola. Un Mallorca vermell que ahir va defensar sumant més segons de Matalàs respecte a l'eslové Primo Roglic, situant-se a 2 minuts i 10 segons del que és, recordem, 4 vegades guanyador de la Vuelta a Espanya. Recapitulant el que va dir ahir a la línia d'arribada a l'Artanac, en Rimas.
8: Simplemente es un tiempo que creo que no nos merecemos. El equipo, ya habéis visto, ha vuelto a estar de 10, está cada día de 10 y nada, darles las gracias de verdad, de corazón.
7: La general encapçala Enric Mas, Félix Gall, ara segon, a 2:06, i baixa la tercera porció l'eslové Primo Roglic a 2 minuts i 10 segons del balear. En futbol, Pirri, que empat a 0 del Real Mallorca al camp de l'Alens en un partit molt pobre dels vermells a la segona part. Al primer temps van gaudir d'ocasions i, sobretot, d'una pena màxima al minut 45 que Alex Sala va enviar el pal. En definitiva, un marcador insuficient per un Real Mallorca que no pot fallar davant rivals tan febles com l'Alens si vol aspirar a l'ascens a primera divisió. Així ho reconeix l'artenenc Sergi Darder.
9: Bueno, a punt que evidentment sabe poc. Crec que sigui per generar lo suficient com per guanyar. I tot així autocrítics, perquè crec que aquest partit no els poden deixar passar. Són partits on crec que hem estat bastant superiors en tot amb ells, sense fer el nostre millor partit, com he dit, perquè l'autocrítica sempre és per davant. Però el que dic, al final les ocasions s'han de fer i crec que tot així han de generar molt més per perill o per risc que corren darrere. Crec que aquest darrer pas, aquest darrer centro, aquest darrer algo, crec que és on ara mateix crec que hem de millorar més.
7: A primera federació, triomf agònic de l'UD a Can Mises davant del Rayo Majadahonda per 2-1 amb els gols de Teo Valls al minut 56 i de George Ensucula al 92 en un partit que va empatar Maro als 85 pels madrilenys. Sentim els futbolistes de l'UD, Teo Valls i George Masella, en acabar el partit.
10: Bueno, fue un partido muy difícil contra un equipo que puede mucha intensidad. Y tuvimos que ganar en casa porque fue el primer partido con nuestra gente y entonces fue importante ganar. Es lo que hicimos y estamos muy contentos. Sí, bueno, esperamos a ganar otra vez. Vamos a descansar un poco ahora porque fue un partido con mucha intensidad y seguimos.
11: Hemos enfrentado el primer partido con muchas ganas. Era importante ganar en casa y quedarnos con los 3 puntos en casa. Està hecho y muy contentos.
7: Pel que fa a la segona federació, grup tercer, una estrena molt dolenta per Penya Esportiva, Poblència i Atlètic Balears, que han caigut davant Minerva, la Nucía i Yeclà, tot tres amb el mateix marcador. 1-0, només el Mallorca ve empatat a 1. A Paterna, davant el València, més tany a la segona federació femenina. El Balears, club de futbol, ha guanyat en solvència i el filial del València més tany per 4-2. Sentim el seu tècnic, Miqui Mallans.
12: Ha estat un partit que és vera que des del principi se mos ha posat molt de cara, que hem estat molt contundents. Trams, és vera que no hem tingut el control de joc, però Tampoc necessitàvem amb les jugadores que tenim controlar totes les fases del joc, perquè si som contundents deixant rivals que tinguin balon i tinguin espais feim mal, i la veritat és que la resposta de l'equip després de l'empat, que no era fàcil en selecció de Naneus, ha estat molt contundent.
7: En quant a la tercera federació, tres marcadors correspon a la primera jornada, tercera federació en aquest migdia, un partit que encara no ha acabat, el Cudi 2, Inter Eivissa 0 a temps de descans. Eivissa i Hospitius 2, Platja de Calvià 1 i Penya Esportiva Sant Jordi 1, Mitjons 0, aquests sí que han acabat. I recordar que Gemma Triay jugarà a partir de les 4, juntament del Fibrea, la final de la Premier Padel PU de Madrid davant la parella formada per Paula José María Bea González. L'objectiu, sumar el Torres número 58 al llarg de la seva trajectòria esportiva per la Llorenca. Amb aquest apunt de pa ho deixam. Fins aquí els esports.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

El talent balear encata Òrbita 3, el mosaic musical que t'oferim durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. La música feta a les illes també té el seu protagonisme, com ara aquestes 8 joves mallorquines que revisen el cançoner popular, la música tradicional, autòctona i popular, reciclada amb un toc de modernitat. El primer tema que hem escoltat, Romans Romaní, de Pitxorines, que avui actuen a Binissalem, Mallorca, dins el marc de les festes d'Esbarmà. Abans de continuar, rep una cordial salutació de Tito Fuster presentant les cançons i en selecció de continguts. Arriba ara 3 i 3 i 3 Pitxorines.

Bon dia, jo sóc na Carmela Font, membre del grup Pitxorines, on hi toques cello i pos veu, i ara escoltareu la nostra versió de la cançó Pere Gallerí, també coneguda a França i Catalunya, una història una mica tràgica sobre la mort d'un home que cau d'un arbre, amb un arranjament una mica més alegre, a veus, amb un petit interludi d'inspiració flamenca, on se parla també de la mort, d'aquesta part més tràgica. Si vols escoltar música a quilòmetre zero, escolta Pitxorines a Òrbita 3.

0: Bon dia, som Abel Miquel, percussionista de Pitxorines. Presentam el disc La Falda Girada, un disc de 9 temes on podreu escoltar cançons de música popular mallorquina i també algunes que són pròpies, on també podreu escoltar algunes col·laboracions especials com la de na Judit Nederman o na Miquela Lledó. I vos animam a escoltar Pitxorines aquest cap de setmana a Òrbita 3.
1: Pitxorines, que estaran actuant avui mateix a Binissalem, Mallorca, en el marc de les festes d'Esbarmar. El talent de les illes sonant a Òrbita 3 en aquesta primera part i ho seguirem fent després d'aquesta breu pausa. La protagonista serà la menorquina Anna Ferrer, que actuarà el proper divendres 11 de setembre a Mo.
2: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
3: En sincronia.
2: Òrbita 3 amb Tito Fuster.
4: I de 3 Ràdio és humor.
5: Un estiu que canviarà les seves vides.
6: Catalina!
7: Se tropezó con un escalón.
5: El retorn al cinema de Lluís Homà.
8: És una provocació terrible.
5: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
9: Abuelo!
10: No deixaràs de sentir-la a prop.
5: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
11: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
12: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
13: El primer dia està com tot descol·locat, no?
14: Sí.
13: I a poc comences a entendre't amb els teus companys.
15: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
16: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
17: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
5: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
2: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

pues m'asseny i dono el bon dia i les tres padres nostres i li encenc el llum. I quan me despedeix sempre li dic si vull una cosa o una altra li deman i al final li dic ajuda-nos que trobis que fa més falta de la família, perquè quan en tenim un que no està bé tenim un altre. I després sempre li dic que li digis que estigui en gent que se l'estima realment.

Hola, som Nana Ferrer i estic presentant el meu disc Pa i és un projecte que faig per retre homenatge a l'ofici que m'ha precedit i que ha precedit les quatre generacions anteriors del meu llinatge patern. Vinc de família de forners i jo decideixc no continuar amb aquest ofici per dedicar-me més a música. I faig aquest projecte per retre homenatge en aquest ofici i també per intentar descobrir de quina manera jo puc ser fornera sense fer pa i puc ser fornera fent música. Com puc aprendre la filosofia d'espai i aplicar-la en aquest món creatiu i de art escènic i musical en el que me dedic. En el disc sentireu sons de sobrador. Per fer la producció d'aquest disc, el primer que vam fer va ser anar a sobrador i gravar les diferents màquines mescladores que empra la meva família per mesclar grans quantitats de farina i aigua, i també gestos manuals que surten d'ells mateixos per fer la reposteria balear que tenim, així com portes de congeladors o fins i tot gestos de fer net que els hem integrat per contextualitzar sonorament tot aquest treball musical que hem fet en Pa. I pots escoltar les meves cançons i la meva música durant el cap de setmana a Òrbita 3. L'amor.

0: la menorquina Anna Ferrer, una de les grans artistes del nou talent balear. Acabam d'escoltar aquesta peça que du per títol Aigo i com ella mateixa presentava és part del seu darrer treball discogràfic titulat Pa i que estarà presentant aquest proper divendres 11 de setembre en el claustre de Maó. Serà part de la quarta edició del FITIM, Festival Iberoamericà de Teatre Independent a Menorca. Ferrer, una de les artistes contemporànies més representatives de l'illa, serà un directe performàtic que dialoga de forma directa amb la proposta del Festival Iberoamericà. Filla, neta, besneta i rebesneta de forners, Anna Ferrer, nascuda a Maó l'any 1993, ha crescut entre sacs de farina, cartons d'ous i màquines de pastar i després d'una profunda digestió d'aquesta herència, decideix interrompre la tradició fornera i dedicar-se a cantar. Pel que fa a aquest treball, com ella presentava, Pa, una proposta musical i performativa que neix de la necessitat de ritualitzar aquest traspàs d'ofici. Arriba el tema titulat Novén más cien ojos. Anna Ferrer actuant a casa, en el claustre de Maó, aquest proper divendres. Amb ella arribarem en el punt horari de les 3. Després de la pausa per informació, seguim en òrbita. Davant de micròfon, Tito Fuster. Gràcies per ser a l'altra banda.
1: Mi mundo tiene colores.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. S'ha trobat el cos sense vida d'un menor adolescent, probablement migrant, 6 milles al sud de Formentera. El menor duia posada una armilla salvavides de color vermell. Aquest dissabte també es va localitzar, recordem, igualment sense vida, el cos d'una dona, també probablement migrant. Les autòpsies determinaran exactament més informació. Amb aquest enguany s'han localitzat 11 persones mortes a la costa formenterenca a les seves aigües, que es relacionen amb el flux migratori, la pitjor cara del flux migratori des d'Algèria. Tot això en una jornada d'aquest diumenge en què 26 persones migrants més han arribat a les costes de les Balears, han estat localitzades a 12 milles en fora del far de Set Salines, al sud de Mallorca. Des de diumenge passat, comptant les arribades diumenge passat, han estat 476 persones, segons els nostres càlculs, les que han arribat de manera irregular i per via marítima a les Illes Balears. I l'incompliment generalitzat de la llei del benestar animal pel que fa a les colònies de moixos per part de la majoria d'ajuntaments de Mallorca ha fet que les gestores de colònies felines de les Balears hagin sortit avui al carrer a Palma en una manifestació d'àmbit estatal, però reclamen que els municipis obeixin el mandat de la llei i planifiquin les despeses i es facin càrrec de les esterilitzacions i controls d'aquestes colònies de moixos. Estel Pretel, presidenta de l'associació Els Moixos Tenen Llei.
2: Tendría que tener una partida presupuestaria cada año de X para poder hacer frente a los gastos que puedan derivar de estos veterinarios, esta alimentación, este equipaje, etcétera. La ley dota a los ayuntamientos de unos mecanismos, unas herramientas para poder pedir unas subvenciones estatales que les designen ese dinero y ese dinero designarlo después, posteriormente, a la gestión de las colonias felines.
1: I una operació conjunta de la Policia Nacional i també de la Conselleria d'Habitatge ha trobat fins a 30 persones convivint en un mateix immoble en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascuna a Manacor, concretament en una casa d'anys a la Via Majòrica de la capital del Llevant. Hi havia un habitatge sobreocupat de 200 metres quadrats i es van trobar també 6 habitacions dividides per cortines, 3 banys comuns, escales sostingudes amb puntals, forats i desperfectes, i a més fins a 6 persones que dormien al pati davall un sostre. N'ha informat el govern avui en una nota de premsa. José Francisco Reynés és el director general d'Habitatge.
3: Estos casos de sobreocupación no es el primero. Propietarios que lo que hacen es dividir el salón comedor en varias dependencias y las alquilan como habitaciones, o incluso no solo el propietario, sino arrendadores que subarriendan a su vez la vivienda también de forma totalmente irregular a otros inquilinos. Agradecer en ocasiones pues algunas denuncias que nos llegan a través de la página web del servicio de inspección. Es difícil que denuncien los propios inquilinos porque, claro, temen el perder la vivienda.
1: I acabarem repassant les temperatures en aquesta hora, de dades de l'Agència Estatal. 38, per damunt dels 38 graus ja a localitats com Petra, també Llucmajor, per damunt dels 38 igualment a Sa Pobla i Manacor, i fins als 39 també han arribat, segons les darreres informacions de que disposam, a punts com a Pollença. Altres estacions, no confirmades oficialment, parlen de temperatures per damunt dels 40 graus. Fins aquí les notícies de les 3 del capvespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 4. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

a ritme de jazz, encetam la sessió de migdiada d'aquest primer diumenge del mes de setembre. En aquesta franja horària entre les 3 i les 4, el compàs musical gira entorn d'aquest estil jazz i totes les seves variants i fusions. Música per oïdes sensibles, per fer la digestió i gaudir d'una bona migdiada, això sí, despert, somiant amb la música d'Òrbita 3. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Han començat amb el tema Cook's Bay, signat per Kenny Barron, un dels pianistes més influents de la història del jazz, nascut a Filadèlfia l'any 43, considerat per molts el millor pianista de jazz en actiu. Barron es caracteritza enorme gust amb què selecciona el repertori dels seus directes i també conegut per ser un dels principals conservadors de la tradició del bebop. I donant pas a un altre títol imprescindible de la seva discografia, aquesta exquisita Beautiful Love. És Kenny Barron, gràcies per Òrbita.

0: el trepidant ritme del pianista Kenny Barron, un dels compositors més importants i influents del post-bop i del jazz modern. Tot un virtuós del piano, considerat un dels grans mestres en format trio. Es va donar a conèixer a nivell internacional a la dècada dels anys 60, quan va ser membre de la banda del legendari trompetista Dizzy Gillespie. Després de Kenny Barron ens toca fer una pausa i en la tornada ens endinsarem en l'univers musical del contrabaixista i baixista Stanley Clark.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
1: Oh! Yeah. Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
7: 1, 2, 3, 4.

Si abans de la pausa ha protagonitzat la primera part de la sessió de migdiada d'avui diumenge un dels grans pianistes del jazz modern, és a dir, Kenny Barron, en aquest cas el de Filadèlfia, Stanley Clarke, un dels millors baixistes i contrabaixistes, la seva música mesclada amb funk, rhythm and blues, rock i pop, un dels artistes més rellevants del jazz fusió. Música va començar la seva trajectòria cap allà l'any 1966, compositor que aquest estiu ha celebrat el seu 75è aniversari. Hem escoltat Lost in a Tonight per donar pas en aquesta peça que veu d'aquestes fusions que ara esmentava, Manteca, Stanley Clarke.

0: és la música de Stanley Clark, un virtuós del baix i contrabaix. La seva producció sempre vinculada en el jazz fusió, aquests ritmes contemporanis que mescla amb el pop, funk, rock, rhythm and blues i enriqueix amb el seu baix elèctric. A més de músic de jazz, destacat per ser un bon compositor de bandes sonores per al cinema. Un músic al llarg de la seva trajectòria ha tocat amb els grans, com ara Chick Corea, i a més va ser membre dels històrics Return to Forever, una de les primeres formacions de la fusió, mesclant en aquest cas el jazz i el rock. A més, en alguna ocasió va tocar amb el mític Jaco Pastorius, considerat el millor baixista de tots els temps, en la dècada dels anys 70. I figures del món jazzístic importantíssimes com ara Dexter Gordon, Stan Getz, varen quedar impressionats del seu talent i, a més, col·laborant amb aquests noms referents del jazz. Stanley Clark, que ha protagonitzat aquesta segona part de la sessió de migdiada, encara escoltarem una peça més, serà després d'aquesta breu aturada.
1: Òrbita 3. Òrbita 3.
2: Òrbita 3.
1: Òrbita
2: 3.
1: Òrbita 3.
2: Òrbita 3. Òrbita 3.
1: Òrbita 3. Amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
3: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: Durant el capvespre, pilotant aquesta nau radiofònica que explora la galàxia musical, on pots escoltar multitud d'estils en aquesta franja horària entre les 3 i les 4, el jazz i les seves fusions, estils protagonistes. A les 4 arribarà el butlletí informatiu, després seguim punxant la banda sonora d'aquest primer diumenge del mes de setembre. Com a tema de contraportada, Sonny Rollins, signat per aquest contrabaixista de Filadèlfia, gran baixista del jazz fusió Stanley Clark, tema enregistrat amb la seva banda. Així arribam a les 4. Gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El sindicat d'infermeria SATSE té sol·licitada per demà a la Junta de Personal de l'Hospital de Son Espases la compareixença de la gerent, en Cristina Granados, arran que una excàrrec intermig al centre ha denunciat assetjament laboral per part d'una superior del centre sanitari. Les denúncies d'assetjament a l'administració pública són relativament més freqüents que la privada, segons l'advocat laboralista José Manuel Raya, consultat per IB3 Ràdio. I a diferència del sector privat, on l'extinció pactada del contracte és la via ràpida de solució, a l'administració el problema s'eternitza. Ens ha explicat, a més, el fundador de l'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina de les Balears, Ricardo Pérez Axino.
2: Estas situaciones se prolongan más en el tiempo, acaban teniendo unos daños más duraderos, más persistentes, acaba habiendo mucho más incapacidades que se detectan y que se catalogan al final como incapacidades totales. Es decir, se están declarando personas que no pueden llegar a desarrollar su función laboral como consecuencia del daño que tienen incorporado después de una situación de acoso. Esto está siendo cada día más frecuente.
1: Canviem d'àmbit. La Unió per la Defensa de l'Aigua d'Eivissa alerta que hi ha propietaris de pous que en venen l'aigua de manera il·legal a hotels. Reclamen al govern que controli el volum d'extracció i que la futura desalinitzadora de l'illa pugui abastir la indústria turística. Joan Rosselló i Paco Planell són membres de l'entitat.
3: Comprovat un pou que tenia o té permès treure 6.000 metres cúbics a l'any i els atreiem una setmana. I aquí, a partir d'aquí, vas mirant i dius, bueno, a veure, si tu no tens aigua, no tens aigua, algú està traient més aigua de la que pot treure.
4: Que es quantifiqui el consum d'aigua que fa la indústria turística i totes les cales que tenen hotels i apartaments i no sé què, i que la quarta desaladora tenga una capacitat de producció equivalent al consum de la indústria turística.
1: I s'ha trobat avui migdia a la mà, 6 milles al sud de Formentera, el cot sense vida d'un menor adolescent que duia posada una armilla salvavides. Es pensa que hauria fet part de qualque grup de persones migrants en trànsit marítim des d'Algèria. L'han traslladat a Eivissa per fer-li l'autòpsia. Aquest dissabte s'ha localitzat igualment en aigües pitiuses també el cot sense vida d'una dona morta, que també es pensa que és d'una persona migrant. Amb aquests enguany s'han localitzat 11 persones mortes a la costa de Formentera, a les aigües pitiuses, relacionats amb la migració des del nord d'Àfrica. És la cara més dramàtica d'un flux migratori, per cert, que avui deixa 26 persones més arribades, recollides de fet a 12 milles al sud de la costa mallorquina. Comptant des de diumenge passat, n'han arribat 476 a les illes. I un dels batles mallorquins que més anys duia en el càrrec, 20 anys, deixa el càrrec. Toni Sales, batle de Costitx pel PI, proposta per les Illes. Sales serà substituït pel primer tinent de batle i regidor de Turisme, Comerç i Medi Ambient, Joan Munà. El canvi en la batlia costitxera serà divendres que ve en un ple municipal extraordinari. El també expresident de la Federació d'Entitats Locals diu que ho deixa per centrar-se en la seva tasca de conseller al Consell de Mallorca. I diu que no han convocat de moment primàries perquè primer s'ha de fer una tasca organitzativa.
5: Fa mal voler adelantar votacions quan no has constituït un comitè, quan jo no havia fet oficials la meva retirada. Les coses no estaven ni acabades de coure. I nosaltres vam pensar que ara era un bon moment per fer aquest relleu generacional. En Joan Munà és una persona amb 16 anys d'experiència a l'Ajuntament. Combina experiència, joventut, amb vocació de servei, amb un coneixement molt gran tant del poble com de la gent. Per tant, pensant que podrà fer una gran feina per aquest municipi.
1: Fins aquí les notícies de les 4 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 5. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estàs a l'Òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Les textures musicals d'aquesta envolvent All I Need, la fibra sensible d'aquest tema signat per als francesos Air, torna a obrir aquest aparador sonor que t'oferim durant el cap de setmana a Ivetres Ràdio. Un ventall de músiques possibles sonen quan orbitam dissabte i diumenge capvespre, seleccionant els continguts a les mescles i comentaris Tito Fuster davant del micròfon. Aquesta franja horària, fins arribant al punt horari de les 5, et propos un recorregut transitar per cançons i temes envolvents, amb un punt de melancolia, nostàlgia, pop i electrònica que es fusionen en sons i ritmes acústics. Aquestes combinacions, el setlist que tinc preparat per aquesta sessió eclèctica. I arriba una altra delicatessa editat per als francesos Air. Projecte que va marcar època i tendència en la dècada dels 90, quan varen publicar aquell memorable àlbum Moon Safari.

0: el suggerent Dream Pop creat a la dècada dels anys 90 per al duet francès Els de Versalles Air. Estem escoltant algunes de les cançons, com ara aquesta Sexy Boy que acaba de sonar, d'aquell, el seu primer LP, l'aclamat Moon Safari, mescla d'electrònica downtempo combinada amb els sintetitzadors de la dècada dels anys 70 i 80, influències de la psicodèlia de Pink Floyd i del pop contemporani. Tot això són Air, marcant època i tendència, aquests LPs que ens agrada recordar i punxar en format Moon Safari.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Ens toca fer una ràpida aturada i en la tornada seguirem viatjant per l'univers musical del dream pop més suau i hipnòtic. Després d'aquesta breu pausa arribaran un projecte molt recomanable, Cigarettes After Sex.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
2: Put your hands together one time.
1: Petres Ràdio és actualitat.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, farmejar aura.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no són tan joves?
6: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, El Dia, amb Marta Grau i B3 Ràdio.

Acabam d'escoltar aquesta cançó que du per títol Apocalypse, el tema més popular de Cigarettes After Sex, una banda de pop ambiental de Texas que es formaven l'any 2008 de la mà del vocalista i guitarrista Greg González. Destaquen per aquesta sonoritat etèreo, orgànica, melancòlica i profundament atmosfèrica que també mesclen en

sintetitzadors i textures electròniques. El seu estil, que s'emmarca dins aquest ambient pop o dream pop, que les seves composicions són calmades, ritmes pausats, en reverberacions, delays i amb aquest punt tan minimalista. I a tot això s'afegeix la veu andrògina i suau de Greg González. I pel que fa a les lletres de Cigarette After Sex, la temàtica d'aquestes giren al voltant dels romanços, nostàlgia, el desig, la intimitat i el desamor. Arriba Cry.

0: sentida i brillant versió del clàssic de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, reinterpretat per Anthony and the Johnsons, un projecte musical de pop barroc format a Nova York a finals dels 90. Liderat per aquest artista trans, Anthony, que ofereix aquesta proposta tan emotiva, teatral i molt commovedora, amb una veu inconfusible, amb un punt dramàtic, profund i expressiu, i la seva música mescla el pop experimental, la clàssica, el cabaret, transmetent aquesta nostàlgia. I escoltam una altra adaptació d'Anthony and the Johnsons, en aquest cas de Lou Reed.
1: I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me, I just have to let you know how I feel.

0: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és entreteniment.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en pugues, sí.
0: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio, en Tito Fuster.

Seguim el nostre recorregut sonor per aquest paisatge musical de compàs calmat, la suculenta mescla i fibra sensible del duet noruec Kings of Convenience i aquesta mescla d'indie folk, folk pop contemporani amb un toc d'influència brasilera. Calidesa musical, ritmes per relaxar-se, per gaudir del silenci, d'una bona posta de sol, observant la lluna, una nit d'estiu i, en definitiva, per gaudir en calma. Aquest àlbum, publicat l'any 2001, dels més populars de la seva carrera, enguany celebra el seu 25è aniversari. Quiet is the new loud. El silenci és el nou soroll.

0: Porcelain, un dels temes que es reconeix a l'instant del DJ i productor, el músic de Nova York, Moby, va aparèixer en el seu aclamat i emblemàtic Play de 1999, a més de ser el tema central de la famosa peli La platja, protagonitzada per Leonardo DiCaprio, en part rodada a Tailàndia, i malauradament aquesta platja on es va rodar la majoria de les seqüències d'aquesta peli ara està absolutament massificada. Com a curiositat d'aquesta peça emocional, va estar a punt de no publicar-se. Moby pensava que era una cançó molt fluixa, amb una producció deficient i amb veus dèbils. Va ser el seu mànager que va convèncer el compositor i que aquest tema fos part del mític àlbum Play. Posteriorment, aquest fenomen publicitari i del cinema.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: Amb Moby completam aquesta sessió eclèctica on el so nostàlgic del passat i les perles musicals suaus i envolvents han estat les protagonistes. Ho escoltes en aquest collage sonor que t'oferim durant el cap de setmana a IB3. Als comentaris i punxant les cançons, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. Acabam de tenir coneixement d'un accident a la península d'Alcúdia, a la cova dels Bastons, prop de Cap de Pinar. Salvament Marítim m'ha informat que una persona que feia espeleologia ha caigut des d'una altura de 2 metres, que s'han mobilitzat tant la Guàrdia Civil com els bombers de Mallorca i que l'accidentat finalment ha estat evacuat fins a Alcúdia per una embarcació de salvament marítim, la Salvamar Saif, que té base al port alcudianc. Fins a 30 persones convivint en un mateix immoble en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascuna. És la situació que han descobert la Policia Nacional i la Conselleria d'Habitatge a Manacor, on han localitzat a la Via Majòrica un habitatge sobreocupat d'uns 200 metres quadrats. Durant la inspecció, els agents varen trobar 6 habitacions dividides per cortines, 3 banys comuns, escales sostingudes amb puntals, forats i desperfectes. L'Ajuntament de Manacor es troba satisfet que s'hagi produït la inspecció. Núria Hinojosa, regidora d'Urbanisme i Habitatge.
2: No reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat i, per tant, estem molt satisfets de que s'hagi pogut actuar per eliminar una situació que no és agradable ni per les persones que hi viuen ni tampoc per l'entorn urbà i pels veïnats.
1: També a Manacor hem sabut que s'ha detingut 2 homes per incendiar una casa després d'amenaçar de mort. Els ocupants els varen exigir doblers per un deute pendent. I fa 3 anys que s'ha aprovat la llei de benestar animal que obliga els ajuntaments a controlar les colònies de moixos de carrer perquè no es multipliquin, i encara hi ha municipis que no ho fan. Arreu existeixen, però, associacions ciutadanes que s'encarreguen de fer les esterilitzacions necessàries i que reclamen, i avui per això s'han manifestat a Palma per primera vegada, per aquest motiu, que les administracions locals compleixin amb el que se'ls mana i, com a mínim, contribueixin econòmicament a la seva iniciativa privada. Elisabet Petel és presidenta de l'associació Els Moixos Tenen Llei.
3: Tendría que tener una partida presupuestaria cada año de X para poder hacer frente a los gastos que puedan derivar de estos veterinarios, esta alimentación, este chipaje, etc. La ley dota a los ayuntamientos de unos mecanismos, unas herramientas para poder pedir unas subvenciones estatales que les designen ese dinero, y ese dinero designarlo después, posteriormente, a la gestión de las colonias felinas.
1: Els veïnats de Sant Sardina Palma tornaran a sortir avui al carrer per reclamar que el solar de Can Pescat es converteixi en espai públic. L'han convocada a les 7, després que un particular s'avançàs a l'Ajuntament de Palma i va comprar el solar el mes de febrer, un solar que volia comprar, que s'havia compromès a comprar cort. Ara expliquen, volen que l'Ajuntament posi ja definitivament una solució, que podria passar segons l'Ajuntament per l'expropiació directament, explica l'Associació de Veïnats de Son Sardina per boca de la seva presidenta, Agustina Fernández.
4: Que 2027 ja sigui l'any definitiu d'aquest espai i les festes patronals de setembre de l'any que ve les puguem celebrar allà, i no d'aquesta manera com les estem celebrant, d'una manera molt precària i amb molta manca de recursos, perquè estem literalment en el carrer amb un contenidor que hem hagut de llogar i la situació se complica moltíssim.
1: Esports, tenim una darrera hora de futbol que afecta indirectament el Real Mallorca, perquè el rival amb què va empatar ahir el conjunt mallorquinista, l'Eldense, acaba d'anunciar que ha destituït el seu entrenador, l'entrenador Claudio Barragán. Per cert, també en futbol, avui només el Mallorca ve puntuat 1-1 a Mestalla en la primera jornada de la segona federació, la resta derrotes, totes per la mínima, tant del Poblense com la Penya Esportiva com l'Atlètic Balear. No tenim per res més, ja són les 5 i 4 minuts. En una hora tornem. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en Òrbita?

temes i posteriorment convertit en un dels exitassos de Genesis que ha passat a la història, d'aquests singles delicadeses que ens agrada punxar i recordar en format vinil quan orbitam. Hem encetat una selecció eclèctica on recordarem clàssics immortals com ara Dire Straits, Aztec Camera, Simple Minds, In Excess, cançons i grups que dibuixen el mapa musical del cap de setmana d'Òrbita 3. Els comentaris i punxant des de la cabina, Tito Fuster, un autèntic gustàs. Arriba ara la brillant, càlida i calmada Brothers in Arms, cançó que dona títol en el cinquè àlbum dels britànics Dire Straits que publicaven el 1985.

0: cançons i LPs convertits en màgia per Mark Knopfler i companyia, és a dir, els britànics Dire Straits, una de les bandes més populars de finals dels anys 70 i durant la dècada dels 80. Comuniqué, títol d'aquesta cançó i del segon llarg de la banda que llançaven el 1979. Un treball que varen enregistrar a les Bahamas i publicat només 9 mesos després del seu brillant disc debut. Amb un refinat estil i essència pop rock, creant una atmosfera impecable al bo de Mark Knopfler.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Aquests que ens agrada recordar i punxar en aquest format quan orbitam durant el cap de setmana. Seguim connectats en els clàssics. I ara arriba un tema, Tunnel of Love, des del meu punt de vista, un dels millors de Dire Straits. Va aparèixer en el seu memorable Making Movies del 1980. Mark Knopfler i companyia vivien un moment dolç pel que fa a la creativitat i popularitat. Una peça de 8 minuts de durada que destaca per la seva narrativa cinemàtica i la seva estructura progressiva. Un autèntic temàs, no trobes?

0: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. It's just a rock and roll, yeah. IB3 Ràdio és cultura.
1: Un estiu que canviarà les seves vides.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
4: És una provocació terrible.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-la a prop.
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
7: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
8: Òrbita 3.
9: Òrbita 3.
0: Un viatge musical.
10: Òrbita 3.
0: Amb Tito Fuster.

Seguim navegant per al so dels anys 80, revivint el so nostàlgic d'aquella època daurada. Abans de la pausa han sonat els històrics Dire Straits i tot just acaba de sonar Old Aztec Camera, grup escocès de New Wave, una de les noves sensacions d'aquella nova corrent musical dels 80, mesclant rock alternatiu i indie pop al llarg de la seva carrera. Varen néixer a la ciutat de Glasgow el 1980. Al capdavant, el cantant, guitarrista i principal compositor Roddy Frame. Una carrera que varen desenvolupar Aztec Camera fins l'any 1995, posant punt i final a la seva trajectòria. Brillants melodies de New Wave, indie pop i pop rock. Un projecte que sempre s'ha caracteritzat per el bon gust. Avalen la seva carrera títols, cançons com ara Walk Out to Winter.

Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

són d'aquelles cançons que han passat a la història i que pots escoltar una i mil vegades i sempre sonen bé. Aquestes que ens agrada recordar i punxar quan orbitam. El so nostàlgic d'aquesta, Alive and Kicking, una altra de les peces que forma part d'aquesta sessió eclèctica. Són Simple Minds, un altre grup creat a Escòcia, i és que els escocesos sempre han tingut una elegància especial. Simple Minds, també nascuts a la ciutat de Glasgow, com Aztec Camera, que escoltàvem fa uns minuts. En aquest cas, els Simple començaven la seva aventura l'any 1977 i es varen convertir en una de les bandes més influents dels anys 80. A més, varen conquerir el mercat nord-americà i gran part del planeta en cançons com ara aquesta I Live and Kicking o la popular Don't You Forget About Me, que més va ser el tema central de la banda sonora de la peli El Club dels Cinc, estrenada a mitjans de la dècada dels anys 80. Simple Minds, en camí de celebrar el seu 40 aniversari, serà el proper 2027.

0: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IV3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IV3 Ràdio és música.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: Al Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IV3 Ràdio.
4: Si te dic càpsula, que te ven el cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
4: tinta,
5: mur,
4: cornada.
5: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

les noves sensacions creades per als australians In Excess, una de les grans bandes de finals dels anys 70 i de la dècada dels 80. Els seus directes no deixaven indiferent, carregats d'energia, molt ballables, amb una fusió de pop, rock i els ritmes característics dels anys 80. El grup es creava l'any 77 a la ciutat de Sydney per als germans Farris i al capdavant el vocalista Michael Hutchence, que malauradament es va llevar la vida la tardor de 1997. I cal apuntar que el grup va aconseguir vendre al voltant de 85 milions d'àlbums al llarg de la seva carrera, que es diu aviat. Amb ells completam aquesta sessió eclèctica, carregada d'aquestes cançons que pots escoltar una i mil vegades i sempre sonen bé. Aquestes que ens agrada recordar i punxar en format vinil quan orbitam. Gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio. Aquí, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Que hi ha propietaris de pous que en venen l'aigua de manera el volum d'extracció i que la futura desalinitzadora de l'illa pugui abastir la indústria turística. Joan Rosselló i Paco Planells, membres de l'entitat.
2: Comprovat un pou que tenia o té per extreure 6.000 metres cúbics a l'any i els atraiem una setmana. I aquí, a partir d'aquí, vas mirant i dius, bueno, a veure, si tu no tens aigua, no tens aigua, no tens aigua, algú està traient més aigua de la que pot treure.
3: Que es quantifiqui el consum d'aigua que fa la indústria turística i totes les cales que tenen hotels i apartaments i no sé què, el consum de la indústria turística.
1: El sindicat d'infermeria SAT-7 és sol·licitada per demà a la Junta de Personal de Son Espases de la gerent de l'Hospital de Referència, Cristina Granados. Això arran que un excàrrec intermig al centre ha denunciat centre sanitari. Les denúncies d'assetjament a l'administració pública són relativament més freqüents que a la privada, segons l'advocat laboralista José Manuel Raya, consultat per IB3 Ràdio. A diferència del sector privat, on l'extinció pactada del contracte és la via ràpida de solució, a l'administració el problema s'eternitza, ens ha explicat, a més, el fundador de l'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina de les Balears, Ricardo Pérez Axino.
4: Estas situaciones se prolongan más en el tiempo, acaban teniendo unos daños más duraderos, más persistentes, acaba habiendo mucho más incapacidades que se detectan y que se catalogan al final como incapacidades totales. Es decir, se están declarando personas que no pueden llegar a desarrollar su función laboral como consecuencia del daño que tienen incorporado después de una situación de acoso. Esto está siendo cada día más frecuente.
1: I s'ha trobat avui migdia a la mà, 6 milles al sud de Formentera, el cot sense vida d'un menor adolescent que duia posada una armilla salvavides, motiu pel qual es pensa que hauria fet part de qualque grup de persones migrants en trànsit marítim des d'Algèria. L'han traslladat a Eivissa, on li faran l'autòpsia aquest dissabte. Ja es va localitzar igualment en aigües pitiuses el cot sense vida d'una dona que també es pensa que és d'una persona migrant. Amb aquests dos cossos, enguany se n'han localitzat 11 de persones a les costes de les pitiuses que es pensa que tenen que veure amb la situació, amb el flux migratori. I un dels batles mallorquins que més anys duia en el càrrec, 20 anys, deixa el càrrec. Estoni Sales, batle de Costitx pel PIB, proposta per les Illes. Serà substituït per el primer tinent de batle, Joan Munà. El canvi en la batlia es farà divendres en un ple extraordinari. Diu Sales que ho deixa per raons personals i també per dedicar-se de ple en la seva tasca de conseller en el Consell de Mallorca. Preguntat per què no s'ha convocat encara, com ha sol·licitat alguns militants del PI, unes primàries per decidir qui és el candidat per les pròximes municipals, Sales responia això.
5: Fa mal voler adelantar votacions quan no has constituït un comitè, quan jo no havia fet oficial la meva retirada, les coses no estaven ni acabades de coure. I nosaltres vam pensar que ara era un bon moment per fer aquest relleu generacional. En Joan Munà és una persona amb 16 anys d'experiència a l'Ajuntament, combina experiència, joventut, amb vocació de servei, amb un coneixement molt gran tant del poble com de la gent, per tant, pensant que podrà fer una gran feina per aquest municipi.
1: Fins aquí les notícies de les 6 del capvespre d'IB3 Ràdio.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

És la càlida versió de Downlands del clàssic de Roxy Music, More Than This, un dels temes més emblemàtics de la banda britànica, editat el 1982. Va ser el primer senzill del seu vuitè llarga durada i darrer d'estudi, escrita per el vocalista Brian Ferry, una obra mestra del synth-pop refinat dels 80s. La lletra d'aquesta cançó destaca per una atmosfera melancòlica i elegant, reflexiona sobre els moments feliços que són molt breus i puntuals. Aquest cover ha encetat una nova sessió d'Òrbita 3, el viatge per al món musical que t'oferim, que et proposam durant el cap de setmana. Activant el satèl·lit sonor per entrar en òrbita, Tito Fuster des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, des dels estudis centrals de la Ràdio Autonòmica, on orbitam durant el cap de setmana. Seguim punxant la banda sonora d'aquest primer cap de setmana del mes de setembre, ho farem fins a arribar a les 9 de vespre. I arriba ara l'original More Than This, Roxy Music.

0: Fa uns minuts escoltàvem un títol referent de Roxy Music, More Than This, de principis dels anys 80. I en la nostra particular màquina del temps hem fet encara una mica més enrere. A principis dels anys 70, Roxy Music publicaven aquest For Your Pleasure, un disc que serà reeditat aquesta propera tardor, disponible en diferents formats, doble LP, en digital, Blu-ray, DVD i en triple CD. El disc totalment remasteritzat, a més inclou maquetes, descartaments, gravacions en directe, en definitiva, un munt de material extra.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Així arribam a fer una pausa i en la tornada entrarem en l'òrbita de Melancholy and Infinite Sadness de Smashing Pumpkins, disc que compleix el seu 30è aniversari i el seu autor, Billy Corgan, cantant de Smashing, recordarà i tocarà aquest àlbum el proper divendres i dissabte a Madrid.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? Ivetres Ràdio és diversió.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
3: Notícies d'última hora.
4: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
10: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
10: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.

0: Ens hem endinsat dins l'òrbita musical d'aquest discàs Melancholy and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins, la banda liderada per Billy Corgan, els de Chicago. Fa poc més de 30 anys llançaven aquest àlbum per emmarcar, tercer treball d'estudi del grup nord-americà. Un total de 28 pistes que mescla pop, rock, psicodèlia, dosis molt guitarreres i amb molta distorsió, i d'altres cançons atmosfèriques, suaus, amb aquest punt hipnòtic, com ara In the Arms of Sleep, que acabam d'escoltar. De fet, els propers minuts farem un tast i un recordatori d'aquest vinil que s'ha reeditat amb motiu del seu 30è aniversari, disponible en format físic, una compilació que arriba en els 6 LPs, una caixa de 4 CDs, a més de formats digitals.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: I, evidentment, el seu autor, Billy Corgan, està fent la corresponent gira reinterpretant els temes d'aquest discàs, una proposta que ha creat amb col·laboració de James Love, que fusiona rock, òpera, orquestra i una experiència audiovisual completament renovada. Això és el que oferirà aquest proper 11 de setembre en el Palacio de Vista Alegre de Madrid i una segona actuació dissabte, dia 12.

0: Estem assaborint aquest LP, un dels essencials d'Òrbita 3. 30 anys de l'històric Melancholy and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins. Billy Corgan actuarà el proper divendres i dissabte 12 de setembre en el Palacio Vistalegre de Madrid. No ho farà amb la seva banda, però sí presentant un show diferent, A Night of Melancholy, i reinterpretant les cançons d'aquest gran àlbum, coincidint amb el 30 aniversari de la seva publicació, com abans apuntava, una proposta que ha creat en col·laboració amb James Love, que fusiona òpera, rock, pop i una experiència audiovisual extraordinària. El que farà és traduir els temes d'aquest popular àlbum de mitjans de la dècada dels anys 90 en format operístic i en clau de dream pop.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Tot just acabem d'escoltar un dels temassos més suaus, la càlida We Only Come Out at Night, i donant pas a l'exquisita 33.

0: revivint aquest gran àlbum publicat fa 30 anys de la mà de Smashing Pumpkins, Billy Corgan i companyia, i aquest disc per emmarcar, que punxam en format vinil celebrant el seu 30è aniversari, reeditat amb extras i ja en el mercat discogràfic, Melancholy and Infinite Sadness. El seu autor presentant una nit especial, reinterpretant aquest disc amb una nova proposta fusionant pop, rock i òpera. Actuacions a Madrid proper divendres i dissabte, dia 12 de setembre. Si vols estar ben informada i informat dels concerts i festivals que es duen a terme aquí a les Illes, però també fora de la nostra comunitat, entra en òrbita durant el cap de setmana, punxam i comentam en els seus protagonistes. Faim una breu aturada i a la tornada arribaran el trio britànic Kitty, Daisy and Lewis, que actuen aquest setembre a la península.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és diversitat.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
7: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
1: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster. Ai!

Són el trio britànic Kitty, Daisy i Lewis. Els seus concerts són una autèntica festa, ho han pogut comprovar a Menorca i Mallorca, amb una mescladissa de rockabilly, rhythm and blues, swing, blues, rock and roll i fins i tot música ska. Els de Londres estaran girant per la península aquest mes de setembre. Dia 16 actuen a Madrid, dia 17 a València i dia 18 a Barcelona.

0: Són el trio britànic Kitty Daisy and Lewis. Actuen aquest mateix mes de setembre a la península. Dia 16 ho faran a Madrid, dia 17 a València i dia 18 a Barcelona.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Després del butlletí informatiu, no deixis d'orbitar. Seguirem punxant la banda sonora d'aquest primer diumenge del mes de setembre. Orbitarem fins a arribar a les 9. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 7.
1: Bon vespre, començant amb informació de darrera hora que actualitza el número de persones migrants localitzades per entrada irregular en territori espanyol per via marítima aquest diumenge. La delegació del govern ha informat de l'operació de salvament de dos grups de 27 i 13 persones a bord de dues embarcacions localitzades a 18 milles de Cabrera. Es sumen així a les 26 que també han estat auxiliades a 12 milles, en aquest cas del cap de Set Salines, avui, i també a les 16 interceptades a terra al mateix far de Set Salines al matí. Amb aquestes persones són 516 les que han arribat en les mateixes condicions des de diumenge passat. Per cert que avui de matí, avui migdia,

0: fet, s'ha localitzat en aigües al sud de Formentera el cos sense vida d'un jove adolescent que duia una armilla salvavides i que es pensa, a falta de l'autòpsia, que pugui aportar més informació, que és una persona migrant que feia part de qualque grup que feia el trànsit migratori des d'Algèria. Ahir també es va trobar un altre cos sense vida, en aquest cas d'una dona que també es pensa era una persona migrant en aigües de les Pitiuses. I els veïnats del barri palmesà de Son Sardines concentren en aquesta hora per reclamar a l'Ajuntament de Palma una solució urgent pel solar de Can Pesquetes, l'espai que Cort es va comprometre a comprar per fer-hi un casal i altres serveis públics, però que finalment ha comprat un particular. Pere Morell, bon vespre.
1: Bon vespre. A poc els veïnats estan arribant al solar de Can Pesquet, el mateix solar que demanen que es converteixi en una plaça i un casal públic. Aquesta concentració arriba després que un particular s'avançés a l'Ajuntament de Palma i comprés el solar el mes de febrer, un fet que Cort va amagar els veïnats durant mesos. Ara els sardiners han trobat que és el moment de passar a l'acció. Xesca Alemany és membre de l'Assemblea Popular de Son Sardines a Garriga.
2: Tots els avanços que hi ha hagut i tota la pressió, les mínimes energies que ha posat el Batle han vengut després de mobilitzacions. Entenem que la recepta és continuar fins que aconseguim aquest espai.
1: Fa més d'un any que el batle Jaime Martínez va prometre que compraria o expropiaria Can Pesquet per construir un casal de barri, una biblioteca i una plaça. Ara els sardiners s'han cansat d'esperar.
0: Gràcies, Pere Morell, per aquesta informació. In situ al barri de Son Sardina, motiu d'aquesta concentració veïnal per reclamar solucions per solar de Can Pesquet. I qui també ha sortit avui al carrer han estat els ciutadans que tenen cura de les colònies de moixos. Es queixen que, malgrat que fa 3 anys que els ajuntaments estan obligats per la llei de benestar animal a fer-se encàrrec, la major part no ho fan. Parlem no només de la manutenció, sinó sobretot de l'esterilització per evitar que aquestes poblacions de moixos es descontrolin. Elisabet Petrel és la presidenta de l'associació Els Moixos Tenen Llei.
3: Las gestoras, los voluntarios, las asociaciones están sacando dinero de donde no pueden, de sus bolsillos, para poder alimentar, para poder vacunar, esterilizar a los gatos. Esto la ley exige que lo haga el ayuntamiento porque es competencia del municipio y es lo único que estamos reivindicando, que se cumpla la ley.
0: I en internacional, tancats els col·legis al Land de Saxònia-Anhalt, Alemanya, avui hi ha eleccions regionals que poden suposar que per primera vegada pugui governar un partit amb arguments de l'extrema dreta, Alternativa per Alemanya. I de tancats els col·legis, com dèiem, els sondejos publicats indiquen que arrossaria la majoria absoluta. Alternativa per Alemanya amb el 44,5% dels vots, enfront, per exemple, dels 38 del centre dreta de la CDU. De moment són dades dels sondejos, però ja hi ha mitjans que donen per fet que es complirà la previsió, d'altra banda, de les darreres setmanes. En donarem més informació a les 8, al pròxim butlletí informatiu. Fins després.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

Que Electricidad, una de les cançons més populars del cantant i compositor Carlos Alberto Sánchez, tal vegada aquest nom no t'és tan familiar com el de Carlos Sannes. Encarregat d'arrencar una nova sessió de Òrbita 3, la coctelera musical de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana. I amb Sannes encetam una selecció carregada d'actualitat. Farem un cop d'ull, un repàs a l'agenda de concerts per aquests propers dies. I pel que fa a Carlos Sannes, el punxam amb motiu de la seva actuació a Eivissa, aquest proper dijous, dia 10 de setembre, actuació del cicle de concerts d'estiu Dorado Live Shows, que es du a terme en el Venice Bay. L'esdeveniment començarà a partir de les 8 del capvespre i com a cap de cartell, aquest un dels artistes més influents i singulars de l'indie pop contemporani. Nascut a Barcelona l'any 84, a part de la seva vessant com a cantant i compositor, també és il·lustrador i escriptor. Per tant, si orbites des de les Pitiüses, concretament des d'Eivissa, aquest proper dijous, Carlos Sannes en directe. Escoltam ara la seva ja popular Barcelona Tropical amb la col·laboració de la cantant catalana Sue.

0: pop melós i afaradís les bones vibracions de Carlos Sanes. Fa uns minuts escoltàvem la ja popular Barcelona Tropical, amb el seu característic pop electrònic i aquest punt tan exòtic i tropical, com diu la pròpia cançó. I tot just acabam d'escoltar un rayito i una vegada més la catalana Su col·laborant amb Carlos Sanes en el cicle Dorado Live Shows a Eivissa, en el Venice Bay. També hi serà Daniela Díez i DJs. Esdeveniment que començarà a partir de les 8 del capvespre.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I si orbites des de Mallorca, això et pot interessar. Aquest proper divendres, 11 de setembre, un altre cicle de concerts, que en aquest cas es du a terme a les sales Gremi, El Eterno Verano. I seran la jove banda de Puerto Colom, Mallorca, Yuarbat i els veterans La Granja.

Hola, som Miquel Gibert de La Granja, bateria. Escoltau els que són de La Granja a Òrbita 3. Sempre amb òrbita. La Granja sempre està donant voltes en els planetes i en el Sol.

tot un clàssicàs de La Granja persiguiendo una luz. 40 anys de trajectòria avalen a la banda mallorquina. Aquest proper divendres, 11 de setembre, concert a la vista, repassant la seva discografia i tocant les cançons que s'han convertit en clàssics del cançoner popular. D'aquesta banda imprescindible del programa musical de les nostres illes, referència del pop-rock i del power-pop. La Granja són part del cicle de concerts que s'ha duit a terme durant tot l'estiu a les sales Gremi de Palma, El Eterno Verano. I arriba un altre temàs de la seva imprescindible i exquisita discografia, Vitamina D.

Hola, som en Guillem de La Granja i a Òrbita 3, amb en Tito Fuster, per escoltar la música bona que se fa a les illes, les nostres cançons, i passar una estona molt, molt, molt entretenguda.

El Eterno Verano, una de les cançons enregistrada a la darrera etapa dels mallorquins, La Granja. 40 anys de trajectòria que es diu aviat i concert per repassar els seus clàssics aquest proper divendres, 11 de setembre, en el cicle de concerts titulat com aquesta cançó, El Eterno Verano, que es du a terme a les sales Gremi de Palma. I obrint el directe dels Grangers hi seran la jove banda de Portocolom, You Are Bad.

0: són la jove banda de Porto Colom, Mallorca, You Are Bad. Actuen aquest proper divendres a les sales Gremi de Palma, taloners del concert que oferiran La Granja. A més, You Are Bad és un dels grups convidats del Festival Cranc Illa de Menorca, que es durà a terme, en aquest cas, de dia de 7 a dia de 9 de setembre a Maó. Arribam així a fer una pausa, una aturada, i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
4: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster, Òrbita 3. TV3 Ràdio és entreteniment.
7: Companys, començant temporada, què podem fer?
8: No sé, per exemple, fer-me jaure.
7: Què?
9: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
8: No, jo no soc la moderna és ella.
10: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
7: Però què fan exactament?
8: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
7: Però ho fan els joves o no tan joves?
10: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
9: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

un dia més en la vida, l'indie-pop característic del trio barcelonès Sidoní. Descarregaran les seves cançons, a més de presentar el seu darrer treball, Català en Graffiti, el proper dissabte, 12 de setembre, en el Jazzba del Port de Ciutadella, a Menorca. Arriba Verano de l'Amor. Ja suena.

0: El cap de setmana. Òrbita 3.
1: Hola, què tal? Hola a tots i totes. Soc l'Àxel Pi, el bateria de Sidoní. I ara em ve al cap la quantitat de nits màgiques que hem arribat a viure a la nostra vida, sobretot aquelles que hem viscut després d'un concert nostre. Aquestes nits màgiques, quan tenen lloc a les Illes Balears, solen ser més especials. Això és el que va passar fa 2 anys, després d'un concert a Ciutadella de Menorca, quan després d'una nit preciosa i màgica i dolça, el Marc, abans de clocar els ulls, va escriure "Aquesta nit és la nit", inclosa en el nostre disc Catalan Graffiti, cantat íntegrament en català. La podeu escoltar aquí a Òrbita 3. Espero que us agradi moltíssim.

0: Fa uns minuts escoltàvem aquesta Nit és la nit, presentada per el bateria de Sidoní, Axel, i tot just aquesta C, que és part del seu darrer treball discogràfic català, Graffiti. El trio barcelonès torna en el jazzba del port de Ciutadella, Marc Ros, Jess Serna i Axel P, una de les bandes més estimades del indie pop estatal. Himnes generacionals, energia desbordant i un directe que es converteix en una experiència irrepetible. Serà una nit intensa i emocional, proper dissabte, 12 de setembre, en el jazzba del port de Ciutadella. I amb Sidoní arribam a fer una aturada, una pausa, i en la tornada arribaran Triángulo d'Amor Bizarro. Seran un dels caps de cartell del Cranc Illa de Menorca, que es durà a terme de dia de 7 a dia de 9 d'aquest mateix mes.
1: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster. Ai! IB3 Ràdio és cultura. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Òrbita 3. Un viatge musical

són els gallecs Triángulo d'Amor Bizarro, reconstruint tot un himne de la banda britànica New Order, és a dir, Bizarre Love Triangle, tot un clàssic melancòlic que transformava la tristesa en celebració. Després de 2 dècades d'activitat, Triángulo d'Amor Bizarro, que agafen el nom de la banda britànica, s'han convertit en una de les sensacions del indie rock nacional. Seran una de les sensacions de la segona jornada del Cranc Illa de Menorca, que enguany torna en el recinte Esclaustre de Maó. Tot i que el festival arrencarà dijous dia 17 en el Bandido local del Port de Maó, amb les actuacions de El Diablo de Xangai i Go Cactus. El gruix del festival, divendres dia de 8 i dissabte dia de 9 en Esclaustre. Pel que fa a divendres, hi seran Shame, Tristan i aquests Triángulo d'Amor Bizarro, a més de sessions de DJ. Actuacions durant el dia, amb Pluma, Yuarbat, Niños Raros, entre d'altres propostes, i els caps de cartell, dissabte capvespre, Soleá Morente, Sistema d'Entretenimiento i el DJ set del duet francès de Blaze. Amb ells completam aquesta sessió d'actualitat i arribarem en el punt horari de les 8. Recorda que seguirem en òrbita una hora més fins a arribar a les 9. I començam a escoltar Territory de Blaze, actuant en el Cranc Illa de Menorca, que celebra la seva 10a edició del 17 a dia de 9 de setembre a Maó. Davant del micròfon, Tito Fuster, gràcies per òrbita.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre, Mou. És a les portes d'un nou començament de festes, de les festes de Gràcia, i seguint els preparatius pel multitudinari, com sempre, pregó previst per les 9 del vespre, que podreu seguir, per cert, pel canal de YouTube d'IB3, a la plaça de la Constitució, Mones, allà, el nostre company Blai Barber. Blai, bon vespre.
2: Bon vespre, salutacions des de la plaça de la Constitució de Mahó. Aquí ara mateix acaba d'acabar el Ball de Gegants, que ha comptat amb la participació de colles geganteres de diferents municipis de Menorca i també amb els gegants convidats d'enguany per les festes de la Mare de Déu de Gràcia, que són de Sant Feliu de Llobregat. Unes festes molt especials que estan a punt de començar aquí a Mahó, amb el concert també de la banda de música de Mahó, que tindrà lloc ara a partir de les 8. Tot just ara començarà un repertori que durarà pràcticament una hora, perquè a les 9 és quan està previst que hi hagi el primer toc de fabiola a càrrec del fabioler Víctor Pons des del balcó de l'Ajuntament, i després aquest pregó esperat d'Anna Ferrer, cantant i compositora maonesa, que segurament hi haurà algunes sorpreses, pujaran alguns convidats a sobre de l'escenari del balcó de l'Ajuntament, i ho podreu seguir, com sabeu, a través del canal de YouTube d'IB3.
1: Gràcies, Blai Barber, per aquesta darrera hora de les festes de Gràcia, que ja estan començant amb aquests primers esdeveniments i que tindran, com deia el nostre company a Menorca, aquest punt àlgid d'avui amb el primer toc de fabiol i també amb el pregó a partir de les 9 del vespre. El que ja hi ha en marxa en aquests moments és a Mallorca la festa de la Beata de Santa Margalida. A les 7 del capvespre ja ha començat la processó amb bandes de música i gairebé 40 colles de xeremiers, també alguns grups de dimonis. A les 8, el recorregut en aquesta hora es fa en sentit invers amb els pagesos cap a l'església, i després sí que començarà la ja tradicionalment coneguda processó de la Beata amb el trencament tradicional de les gerres. En vos donarem més detalls en pròximes edicions dels butlletins horaris. Per cert, que la processó de la Beata de Santa Margalida també la retransmetrà IB3 en directe, IB3 Televisió, quan faltin 5 minuts per les 9. Canviant de tema, els veïnats dels barris palmesans de Son Sardina i de Sagarriga s'han tornat a concentrar aquest diumenge per reclamar a l'Ajuntament de Palma una solució urgent per Can Pescat, que és el solar que Cort es va comprometre a comprar per destinar-lo a serveis i espais públics, però que finalment s'ha sabut que ha comprat un particular. Escoltem ara Xesc Alemany, el membre de l'Assemblea Popular Son Sardina Sagarriga, i també un altre veïnat participant en aquesta concentració.
3: Tots els avanços que hi ha hagut i tota la pressió, les mínimes energies que ha posat el Val, han vengut després de mobilitzacions. Entenem que la recepta és continuar fins que aconseguim aquest espai.
4: Ha estat un xoc. De fet, no hem vist ni en el Val ni els regidors del PP per les festes, quan normalment solen venir. No sé si és que els hi feim por o tenen vergonya o no sé què ha passat.
1: En internacional, a Alemanya, el Land de Saxònia-Anhalt, que avui celebra eleccions regionals, els sondejos a peu d'urna ja donen per guanyadora Alternativa per Alemanya, el partit amb arguments d'extrema dreta, que es quedaria fregant a la majoria absoluta i, per tant, amb opcions de governar per primera vegada a la Federació Alemana des del nazisme. També ens donarem més informació en pròximes edicions, i acabem amb un apunt d'esport, perquè la parella de pàdel que integren la menorquina Gemma Triay i l'argentina Delphi Brea ha guanyat el torneig del circuit professional de Madrid. D'aquesta manera, l'aironenca aconsegueix el rècord de tornejos guanyats amb 58 esports per davant de la seva companya Ali Salazar, ens informen els companys d'esports. Fins aquí les notícies de les 8. Més informació en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs a l'òrbita. Les notícies, les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

One Love, les textures digitals i atmosfèriques del combo de Bristol Massive Attack, abanderats d'aquella etiqueta musical nascuda a la dècada dels anys 90 com a trip-hop, un gènere que mescla la música electrònica, fusionant aquests ritmes calmats, on es combinen elements del hip-hop, jazz, soul, rock psicodèlic, ritmes jamaicans i música cinematogràfica, tot caracteritzat per la seva atmosfera oscura, melancòlica i amb aquest punt hipnòtic. El so del downtempo i del trip-hop musicalitzarà la posta de sol d'aquest primer diumenge del mes de setembre. Tot i que el dia s'ha acurçat moltíssim, aquesta darrera franja horària entre les 8 i les 9 te l'oferim en format sessió per gaudir d'aquest moment càlid del dia i acabar el cap de setmana de relax. Seleccionant els continguts, a les mescles i comentaris, punxant des de la cabina Tito Fuster. Seguim en òrbita Massive Attack, recordant i punxant en format vinil el seu àlbum debut. Blue Lines apareixia en el mercat discogràfic, s'editava fa 35 anys, el 1991.

0: Boogie falls, I just do the water pump. The microphone so close, crowds are far apart. Take my piece of mind, it's on my name across your heart.
1: Estam degustant aquesta referència discogràfica que va marcar època i tendència. Publicat fa 35 anys, el 1991, primer disc, primer àlbum, el debut de Massive Attack amb el títol The Blue Lines, línies blaves, línies tristes, en cançons reivindicatives, polítiques i amb la característica mescla de hip-hop, soul, electrònica, dub music, pinzellades de jazz i fragments cinematogràfics, utilitzant un intensiu de samplers, scratchings, veus melancòliques i aquesta atmosfera densa, traduïda i convertida com a trip-hop. Els de Bristol, pioners, pares d'aquest estil. Se varen encarregar de posar les veus, virtuosos de la música, cantants com ara Shara Nelson, Horace Andy, el DJ i productor també de Bristol Tricky i Tony Bryan. En les produccions i composicions, Robert Del Naja i Grant Marshall, és a dir, Massive Attack. En els arranjaments també hi va participar la cantant Nene Cherry i el baixista i guitarrista Paul Johnson. Un dels grans temes que a més ambienta a la perfecció una posta de sol, Big Wheel. Fins a les 9 seguirem en òrbita Massive Attack.

0: Òrbita 3. L'òrbita sonora. Vive 3 Ràdio. Amb Tito Fuster.
1: I baba nambe virima asisi.
0: Vive 3 Ràdio és actualitat.
2: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. Un estiu que canviarà les seves vides.
3: Catalina!
4: Se tropezó con un escalón.
2: El retorn al cinema de Lluís Homà.
5: És una provocació darrere un altre.
2: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
6: Abuelo!
7: No deixaràs de sentir-la prou.
2: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
8: De dilluns a divendres a les 5...
9: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
10: Que guapo.
9: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
8: Xiu, xiu.
10: Lo nostre, cosa feixuga.
9: Uf, molt bona.
10: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
9: És impossible. Sí que és possible.
10: Cosa feixuga.
9: Home, per favor.
8: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
10: Clar que és possible, tot és possible.
9: Aquest setembre serà possible.
8: I Vetres Ràdio.
10: Se venen cosetes, petites.
8: Xiu, xiu.
9: Fora.
10: I en pugues, sí.
0: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio, amb Tito Fuster.

0: seguim en òrbita Massive Attack, recordant els inventors i creadors del trip-hop dels 90. Una pinzellada de dub jamaicà amb sabor caribeny, un punt de jazz sofisticat i futurista, ànima soul i electrònica fina i selecta. Si abans de la pausa hem escoltat el seu primer disc, Blue Lines, publicat fa 35 anys, el 1991, al setembre del 94, arribava el seu segon disc d'estudi, aquest Protection.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: En temes com ara Karma Coma o el tema Sly que escoltarem tot d'una. Pel que fa a les veus, hi va tornar a col·laborar Horace Andy, a més de Tracy Thorn, Nicolette i, novament, el DJ i productor també de Bristol, Tricky. Arriba Sly

Slide the Massive Attack, tema del seu disc Protection, publicat al setembre de 1994. Amb la cançó que dona títol en aquest discàs, arribarem en el punt horari de les 9 i desorbitarem. Així completarem el nostre viatge per al món musical que ha ambientat aquest primer diumenge del mes de setembre. Proper cap de setmana tornarem a entrar en òrbita. Gràcies per ser a l'altra banda, seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Adeu, salut i bona setmana.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. En aquesta hora està previst el primer toc de Fabiol i el pregó també posteriorment de la cantant Anna Ferrer d'obertura d'encetament de les festes de Gràcia de Mahó. Ho podeu seguir en directe pel canal de YouTube d'IB3, també en aquesta hora en marxa, en aquest cas en directe per IB3 Televisió, en una altra cita important en el calendari de festes de les Illes, la Beata de Santa Margalida. Escolta'm ara, per cert, de fons, ho estem escoltant en la senyal que ens arriba en directe, aquest primer toc de Fabiol de les festes de Gràcia de Mahó, que arrenquen, per tant, ja. Ho estàs escoltant en directe en aquest butlletí horari de les 9 del vespre d'IB3 Ràdio. Deixem que soni una miqueta l'ambient.

0: En parlarem en següents edicions del butlletí d'aquesta estrena de les festes de Gràcia de Maó. Ho comentaven també, la festa de la Pedra de Santa Margalida. En qualsevol cas, aquesta jornada de diumenge en deixa també els veïnats dels barris palmesans de Son Sardina i Sagarrigues, que s'han tornat a concentrar per reclamar a l'Ajuntament de Palma una solució urgent per Can Pescat, el solar que Cort es va comprometre a comprar per destinar-lo a serveis públics, però que abans ha comprat un particular. Escoltam Xesc Alemany, membre de l'Assemblea Popular de Son Sardina i Sagarriga i també un veïnat del barri.
1: Tots els avanços que hi ha hagut i tota la pressió, les mínimes energies que ha posat el barri han vengut després de mobilitzacions. Entenem que la recepta és continuar fins que aconseguim aquest espai.
2: Ha estat un xoc. De fet, no hem vist ni en Esbalda ni els regidors del PP per les festes, quan normalment solen venir. No sé si és que els hi feim por o tenen vergonya o no sé què ha passat.
0: A Eivissa, la Unió per la Defensa de l'Aigua alerta que hi ha propietaris de pous que venen l'aigua de manera il·legal a hotels. Reclamen, per tant, al govern que controli el volum d'extracció i que la futura desalinitzadora pugui abastir la indústria turística. Joan Rosselló i Paco Planell són membres d'aquesta entitat.
3: Comprovat un pou que tenia o té permès treure 6.000 metres cúbics a l'any i els atraiem una setmana. I aquí, a partir d'aquí vas mirant i dius, bueno, a veure, si tu no tens aigua, algú està traient més aigua de la que pot treure.
4: Que es quantifiqui el consum d'aigua que fa la indústria turística i totes les cales que tenen hotels i apartaments i no sé què, i que la quarta desaladora tenga una capacitat de producció equivalent al consum de la indústria turística.
0: Aquest diumenge, i millor dit, aquest cap de setmana, ens deixa també la part més tràgica del fenomen migratori, amb la troballa de dos cossos sense vida, el darrer aquest migdia, d'un jove amb una armilla salvavides en aigües del sud de Formentera, que es pensa, tot i que s'ha de fer encara l'autòpsia, que és el cos d'un jove migrant. També ahir es va trobar aquest dissabte el cos d'una dona en aigües de les Pitiuses, que també es creu que formava part d'un grup que feia el trànsit migratori des del nord d'Àfrica. Per cert que avui han arribat 66 persones en tres grups a les illes de manera irregular i per via marítima. I acabarem amb apunt d'internacional perquè ja és un fet, Alternativa per Alemanya, el partit amb argumentari de l'ultradreta, de l'extrema dreta, ha guanyat el Land de Saxònia-Anhalt d'Alemanya. Ho ha fet amb més del 40% dels vots i, si no hi ha sorpreses, a més, aconseguirà la majoria absoluta, per tant, podrà governar. Serà la primera vegada que un partit amb argumentari d'extrema dreta governa Alemanya després del nazisme. Amb aquesta notícia tancam el butlletí horari de les 9 del vespre. Més informació a iv3radio quan siguin les 10. Fins després.
5: Més informació a iv3notícies.com.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
2: Aquesta setmana hem estrenat la nova programació d'IB3 Ràdio.
3: Consultant base de dades.
2: Quan ja passen aquestes dates, se preparen els quaderns, els llibres nous, amb la seva olor tan característica, se revisen els horaris, i a la ràdio, si fa no fa, passa el mateix. Els equips se retroben, d'altres se coneixen o acaben d'enllestir els continguts. Uns se seuen a la mateixa taula, d'altres s'han canviat i els nous cerquen el seu lloc.
3: Inici de recerca d'àudio.
2: I la programació comença. Enguany hi ha canvis, ja sigui d'hora, de membres de l'equip...
3: Àudio localitzat.
2: Sigui com sigui, il·lusió hi és. I ara mateix vos convidam a saber els canvis que trobareu a la graella de la ràdio pública.
4: Play. Estrenam temporada i això ja sabeu que mos encanta i a més ho feim en canvis importants, a més amb horaris. Tanto l'ocuparà la franja de les 3 a les 5 del cap vespre, després arribarà xiu-xiu amb aquesta nova novetat de entre les 5 i les 7 de l'hora baixa. A les 7, com sempre, tindrem els informatius vespre i a partir de les 8 també més canvis. Entre avui i demà ampliem la seva durada fins a les 10 del vespre i per tancar la jornada xiscó, l'aviador que dava abans de que tancarà la jornada aquest aviador en gallego, que prendrà el relleu a partir de les 11 del vespre.
5: Que si és en gallego serà l'aviador nocturn d'IB3 Ràdio, però les novetats no acaben aquí. Els cap de setmana arriba Ni Fake Ni Fum, un nou espai dedicat a la verificació informativa. I al setembre IB3 també estrenarà nous podcasts i continuarà fent créixer la marca IB3 Música. Una temporada, per tant, amb canvis, nous formats i noves ubicacions, però amb l'objectiu que es manté sempre en aquesta casa, continuar connectant la ràdio pública a la realitat del nostre arxipèlag.
6: I per contar-vos-ho fil per randa, per conèixer tots els detalls, ja són aquí els nostres estudis, el director d'IB3 Ràdio, Daniel Barjacoba. Com va, Dani? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia, com esteu?
6: La directora de Xiu Xiu, Inés Mateu, bon dia.
8: Molt bon dia,
6: la directora de Tento, el Margalida Mateu. Bon dia.
8: Com va?
6: Avui d'estrena, avui de novetats, moltíssima il·lusió. Quina idea se vol transmetre amb aquesta nova temporada?
7: I la veritat és que avui estem contents, no?, amb aquesta sensació, tot i que la ràdio no torna a l'estiu, evidentment que li donen continuïtat, però en el dia en el que torna de vacances en Xisco Nadal, doncs han decidit que aquest dia el moment per estrenar la nova temporada radiofònica 26-27, que com deies, doncs, arriba amb novetats importants. No sempre ha de ser així, però en aquest cas ho és. Jo crec que el que hem cercat és continuar estant a prop dels nostres oients, d'intentar escoltar-los, d'intentar saber què és el que volen, no? I una de les novetats, pues, és que la franja sobre baixa, pues, l'ocuparan els Mateus de IB3 Ràdio, que les tenim aquí, que és la Margalida Mateu, que evidentment tornarà
4: no
7: una temporada
4: germanes,
7: més.
4: No,
7: no són germanes, no són cosines.
8: A mi molta gent m'ho ha demanat, Margalida, no sé si a tu te passa.
4: Sí.
7: Però crec que, pues, és un tàndem per sobre baixa guanyador, una aposta segura, amb Tento, el que redimensiona una miqueta el seu projecte, perquè, bueno, pues, no hem parlat molt amb Margalida, sí. I és evident que també, pues, és un programa importantíssim per a aquesta casa, que també té la seva vessant televisiva i que això evidentment és un esforç important, i pensàvem que podia quedar una miqueta més rodó, pues, diguem que deixant el programa en dues hores diàries, de les 3 a les 5, i a les 5, pues, agafarà relleu Xiu Xiu, no?, que és aquest magazín que ja du més de 2 anys en antena, que va ser també una de les grans apostes, no?, de la ràdio pública, amb aquest projecte liderat per Nines Mateu, i que, pues, durant tot aquest temps ha estat de les 8 a les 10 del vespre, però que pensaven que també era una aposta important posar-lo als hores baixes de les 5 a les 7. Després arribarà, pues, com sempre, aquest reset per tornar a recapitular una miqueta i analitzar tot el que està passant durant el dia, l'informatiu vespre, i una altra de les novetats, com dèieu, pues, ampliem la durada entre avui i demà, que continuarà un poc amb aquesta essència de cercant diferents excepcions que tenen els mots, que tenen les paraules, amb entrevistes, noves seccions, amb un equip renovat, amb noves veus, intentant combinar experiència, veterania, però també veus joves, que també és important per nosaltres, nous talents. I com deu, pues, aquest Rafa Gallego més nocturn amb l'aviador que el posam a les 10 del vespre, perquè és una franja també estratègica per nosaltres molt important, i que pensam que aquest programa consolidat de cultura a la ràdio pública, pues, també tindrà el seu espai a partir de les 10 del vespre.
5: Que és molt l'horari d'en Rafa,
4: l'han fet venir avui, però és el seu horari. Bé, dèiem, les madones del cap vespre seran les Mateus, na Inés i na Margalida, amb aquests nous horaris, tenen el de les 3 a les 5, amb una missió, Margalida, molt important, no? S'ha de divulgar i posar en valor, sobretot, el patrimoni lingüístic de casa nostra. Que heu preparat per continuar fent aquesta feina i que la llengua sigui també entreteniment?
9: I tant, tornem un poc, ho hem parlat molt amb en Dani, el director, tornem un poc a l'essència de Tèntol, a recuperar allò de, per la qual cosa va néixer, que és aquest patrimoni lingüístic que es divulga, que es don sobre d'on venen les paraules, les expressions, i per això farem una sèrie de nous continguts, també per engrescar la gent, que saben que aquests continguts els arreben molt bé, així que ens atrem una secció per saber quins són el top 10 dels refranys de les Balears, és a dir, que ja podeu participar-hi des de ja si ho voleu, quin és el refrany que més d'ells, i intentarem saber recollint-los arreu de les illes, però també continuarem amb aquesta essència de saber els noms dels carrers, per exemple, perquè el nom dels carrers tenen aquests noms, a qui se refereixen, perquè se van posar aquestes nomenclatures, i moltes altres coses, com sempre, en l'essència, en el concurs, en els nostres col·laboradors, en el nostre equip, i amb moltes ganes d'encetar temporada també en els nostres veïnats.
7: I que saber tu se t'entra acabat, no? Que hem de saber amb quines les pobles i illes que guanyen.
9: Aquesta serà bona,
7: no?
9: Sí, mos queda. Avui començam els quarts de final, avui començam aquests enfrontaments entre pobles, i serà molt divertit. Dimecres que ve et serà gran final i sabrem quin és el poble més tèntol de les illes.
5: I tenim en Inés Mateu, que canvia d'horari, no sé si l'essència se mantindrà igual, però s'ha hagut d'aclimatar en aquest nou horari, aquest xiu-xiu. A partir d'ara podran xafardejar de 5 a 7

0: i millorar el que ja han fet aquests darrers dos anys amb el mateix equip, els mateixos col·laboradors, però sí que millorar el que ja tenim, molt d'entreteniment i molt de riure. Bàsicament, nosaltres venim a posar-nos-ho bé en tot
1: el que ens escolta. A més, és que quan acaba el dia, veritat, que vols desconnectar una micona,
0: sí,
1: sempre ajuda, no?, a parlar i sobretot conèixer aquests xiu-xius.
0: Sí, desembafar una mica.
1: Exactament. Que parlam de programes que es mantenen, que renoven alguns col·laboradors, però també parlam, Dani, de nous formats, com per exemple el podcast o el vídeo podcast, en aquest cas.
2: Sí, la veritat és que d'aquí a que acabi l'any pues, continuarem amb aquesta aposta que fa més de dos anys que estem duent a terme amb la producció de podcast, no? per continuar sent un poc el motor d'aquesta indústria. Continuarem cercant nous formats, nous continguts que puguin engrescar a la nostra audiència en diferents plataformes. I, bueno, la primera estrena, ho han comentat, pues, és una miqueta un projecte molt ambiciós, segurament el videopodcast i el podcast més ambiciós que ha afrontat aquesta casa d'ençà de la seva existència, que pues, es diu La Campana. És un videopodcast sobre una temàtica dura, molt difícil, com el càncer infantil, però nosaltres hem vingut aquí per continuar reivindicant, no?, el nostre paper de servei públic i continuar cercant temes que no són fàcils, però que els han d'abordar amb el màxim rigor, amb la màxima professionalitat i amb moltíssima sensibilitat, no? I pensaven que era important fer aquest projecte, que s'ha enregistrat a l'Hospital Universitari de Son Espases, l'hospital de referència, en quatre adolescents que han patit aquesta malaltia o que algun d'ells pues, encara està lluitant i que esperem que ajudi, no?, a moltes famílies, a moltes persones a saber com se pot afrontar, no?, un tema tan dur i tan delicat com és aquest, no? I la veritat és que és un projecte que poses pels de punta, que hi ha molts moments que t'emociona, que te fa reflexionar i que estrenarem la setmana del 14 de setembre, després l'estrena oficial que farem en el Baluard i que bueno, pues és un dels grans projectes que durem a terme d'aquí a que acabi aquest 2026.
1: Tenim un petit fragment, sí, que podem escoltar i veure d'aquest vídeo podcast que s'estrena d'aquí a poquet, La Campana, sona així.
3: Començant La Campana, un vídeo podcast perquè hi ha un espai de conversa amb joves que han patit càncer.
4: Jo tinc 15 anys i vaig tenir el càncer l'any passat, quan tenia 14.
5: Jo tinc 23, vaig estar malalta amb 11 anys, en 2014.
6: Vaig començar, m'ho van detectar quan tenia 13 anys.
7: I la primera vegada que vaig tenir càncer tenia 9 anys, en el 2013.
3: Una de les moltes coses que ha d'aconseguir La Campana és que m'alleveu aquesta càrrega.
8: Justament quan em van dir que tenia càncer van entrar per la porta a fer-me bromes.
9: Primeres imatges, crec que en exclusiva, no, d'aquesta campana presentada per Joan Ferrés. Dani, com definiries en tres paraules aquesta nova temporada?
2: Pues proximitat, que és una paraula que jo crec que sempre mos acompanya. Servei públic, que és una cosa que jo crec que sempre reivindicam. I després il·lusió, que jo crec que és una paraula que ha d'acompanyar tots els professionals que fan feina al món de la ràdio. Aquest és un mitjà meravellós i cada dia que ens posem davant un micròfon teniu una grandíssima responsabilitat, però que s'ha d'afrontar amb il·lusió.
9: Teniu il·lusió, Margalides?
2: Hem d'estar il·lusionats.
9: Mateus, volia dir Mateus, teniu il·lusió?
10: Això sí que les nostres veïnades no ho pararem mai, eh?
0: La veritat és que molta, moltíssima. I no només nosaltres, sinó bé, també tots equips. La veritat és que sí que estem engrescats.
9: Sí, perquè vosaltres avui sou aquí en representació de l'equip, però darrere hi ha molta de gent que fa feina i no mos volem oblidar també dels companys, no? Des de en Miquel Junc, sí, en Celestí, en Maria Pons, en el cas de Xiu Xiu també, en Xavi Oliver, en Jordi... Vull dir que en el final, sense ells tampoc és possible que tot marxi, no? Qualque incorporació que mos pugueu destacar, qualque, no sé si col·laborador nou o qualcú que s'incorpori de l'equip.
11: Qualque exclusiva.
1: Alguna primícia.
11: No, estaria bé que ja que veniu el dia...
1: S'ho guarden per sobre baixa.
11: Clar, doneu qualque, una mica de peixet avui de matí.
0: Mos hauran d'escoltar.
10: Exacte, a les 3, avui, primera semifinal, i a les 5, el xiu-xiu.
1: No hem volgut aprofitar, el dia, el manco, per donar-nos aquesta exclusiva. I parlàvem de la il·lusió, no?, de tornar a començar, però a mi una cosa que és una responsabilitat per als que estem davant d'un micròfon, que és sobretot fer companyia, no?, la companyia que feim a totes les persones que mos escolten i que, en certa manera, és l'essència de la ràdio, i com aquest nou format, abans parlàvem del podcast, també han ajudat, no?, a tenir companyia a la carta, a triar temes, temes en concret, no? Matitzar els gustos dels oients. En realitat, la ràdio ha canviat moltíssim.
2: La ràdio ha canviat moltíssim, efectivament, en tots aquests anys, però bueno, l'altre dia, per exemple, que

0: Vàrem tenir una notícia trista, no? Que, com que va ser la mort d'en Alfonso Nazarre, és director d'Onda Madrid, una persona en la que pues, he tingut la sort, no? de compartir els dos, darrers dos o tres anys de moltíssim de viatges, de reunions i de trobades a Fortas, a la Federació de Ràdio i Televisions Públiques d'Espanya. Jo recordo que una de les coses que sempre m'ho va quedar la primera reunió a la que vaig assistir, i eres veterà del grup, jo eres més jove, i m'ho va dir, Dani, tot això que m'estàs explicant, tot aquest projecte tan il·lusionant que m'ho contes, està molt bé, nous formats i tot això, però m'ho va dir, no t'oblidis de fer bé, molt bé, la ràdio de sempre. Per favor. I són unes paraules que jo m'han acompanyat, és a dir, som un entusiasta dels nous formats, de les noves plataformes, d'arribar a nous consumidors, però hem de tenir molt clar que no podem deixar de fer bé, molt bé, la ràdio sempre. Aquesta ràdio que té més de 100 anys, que ha patit molt de moments complicats, revolucions tecnològiques, ara n'estan vivint una altra, que s'ha sabut adaptar, però no oblidem això. Que cada dia seguim fent molt bé la ràdio de sempre.
1: La ràdio de sempre, de fet, va tancar temporada aquesta en concret amb una mitjana de 28.000 oients sota la batuta de Dani Barjacob, el nostre director, que el tenim avui aquí. Tots estan com molt firmes. Tothom està com...
0: És a dir, no, tothom molt sèrie, no?
1: No, mai havia hagut una entrevista amb tothom tan pendent de tot.
0: La darrera hora del dia.
1: No, a partir d'ara, Dani, t'agrairia si poguessis venir a peixera 10 minutets perquè tot està controladíssim. És que no s'abategui res.
0: Tot surt bé, no?
1: Per tant, és una fantasia tenir-te aquí avui de matí. Però bé, 28.000 oients, amb ganes de seguir creixent i sobretot de projectar-ho a la nova temporada. Clar, quan tu n'és director i ha de prendre aquestes decisions, que té molt bones peces, tenies en Ines Mateu es vespre, que ja havia engrescat un munt de públic jove, sobretot, passar-ho a la bassa, en quin moment se poden fer aquest moviment tàctic de graella? Perquè no és senzill reformular tota una programació.
0: No és senzill, i evidentment no és una cosa que t'aixequis un dematí i ho canvies tot, sinó que al final és fruit d'un procés de temps, jo duc prop de 3 anys aquí, a poc has anat fent canvis i incorporant nous programes, incorporant noves veus i canviant alguns formats, i bueno, no és una cosa senzilla. Després jo sempre dic una cosa, que evidentment no tenim una vareta màgica, és a dir, en el final estàs estrenant una nova temporada sense saber evidentment com anirà, si agradarà o no agradarà. Bueno, jo crec que hem de ser valents i ens hem de guardar aquesta opció de que mos puguem equivocar. Bueno, si mos equivocam ja rectificarem. Jo crec que el més important per un entrenador és tenir bons jugadors. Afortunadament els atenc i per tant així és molt més fàcil sortir a guanyar. La veritat és que sí.
2: Jo no demanaré qui és el davanter ni qui és... No, perquè jo no m'enter de futbol.
1: Per un moment vaig pensar que li anaves a demanar al director quin és el seu programa preferit i anava a dir, espero que diguis nostre.
2: No.
3: Espero que no surti aquesta conversa.
1: M'havia començat a bategar escoles totes, que he dit, per favor, quin compromís.
0: Bueno, ara que dius això, la primera roda de premsa, quan era molt jovenat, estava a la ràdio del meu poble, que vaig anar a una roda de premsa, me'n recordo l'Ax Sant Busto, que venia a tocar a Mallorca, i l'única pregunta que vaig fer va ser, bueno, quina és la cançó preferida que teniu? I van dir, bueno, molt jove, això no se demana. És a dir que...
4: No se demana, això.
0: No se demana, no se demanava, no se demana, perquè tots són els nostres fills, tots mos agraden, però jo tots els programes m'agraden.
2: Home, jo volia fer el símil futbolístic, perquè jo ja sabeu que d'esports bastant poc, però clar...
0: Per això no t'han posat esports.
2: No, gràcies a Déu, no som... Bé, gràcies a Déu, no, tampoc no volia dir això, però que no sé molt de futbol.
3: Estem controlant les paraules.
2: Tornant al tema, volia fer aquest símil futbolístic perquè, per exemple, la Margalida Mateu presenta un programa lingüístic. I com se fa perquè un programa sobre llengua no quedi o no soni a classe i soni avorrit? Com ho podeu fer? Com ho feis?
5: I posant-li gràcia i donant-lo el més mangible possible i sobretot apropant la gent, perquè jo crec que allò més essencial que tenim és la manera com xerram, la manera com ens expressam, i ja no hi ha res que mos connecti més amb nosaltres dins la nostra terra. Per tant, jo crec que connectem molt bé amb el nostre públic i se nota, perquè anant pel carrer i la gent mos diu, ahir encara varen repetir un programa i ve tres televisió dels antics i ja m'han enviat un missatge, per què se diu Tallanassos a les libèl·lules? És a dir, que aquest feedback és constant, el tenim cada dia, cada dia.
3: És el millor termòmetre, quan surt, quan els oients, molt presents, per cert, a Xiu-Xiu també. El contacte diari pràcticament amb els oients és important també per vosaltres. De fet, a vegades vos inspiren històries els mateixos oients.
4: Sí, no. De fet, a nosaltres mos encanta que mos telefonin en directe. I quan mos telefonen és un regal, perquè sents que la teva feina... t'escolten, et sents a prop, per tant, si mos sentiu, telefoneu-mos. Quan dèiem el telèfon, no és per dir-lo, és perquè mos telefoneu. És veritat que sempre fa cosa, ai, la ràdio, no sé què, però jo que sé, l'altre dia demanàvem com havíeu... Tenim una secció de nostàlgia que sempre agrada molt perquè tothom vol comentar els seus propis records i demanàvem com eren els diumenges de platja quan éreu petits. I un senyor va telefonar i se va emocionar perquè va recordar els diumenges a la platja amb son pare i sa mare que demanaven un pollastre rostit i encara sentia l'olor de pollastre rostit de Vallespí, de sa platja.
3: Els oients fan la ràdio.
4: Vull dir, aquestes coses apropen, emocionen.
1: Que si qualcú vol telefonar, 913-9900, pot entrar en directe per saludar a Maria Lida, Nines, el nostre director, a saludar-nos a nosaltres.
4: Sí, exactament.
1: Que això no té precisament fer servei públic, és que sempre hi ha una línia oberta per si qualcú vol telefonar, que de fet molt de matins hi ha temes que telefonen, hi ha gent que no vol entrar en directe.
3: O escriuen a través de les xarxes socials.
1: Si avui vos animau, podreu saludar a part de sa graella, divendres, que avui de matí passarà per aquí.
3: I precisament perquè feim ràdio per als oients, i són ells els que se troben a l'altre costat, escoltant-nos, valorant, criticant de vegades, és veritat, perquè un està exposat a tot. Ha estat important l'opinió de l'oient a l'hora de determinar, per exemple, valorar com acaba una temporada, com comença una altra. Ha estat agraït l'oient?
0: Mira, la veritat és que jo, evidentment, hi ha una bústia per tots aquells ciutadans, oients o no oients, evidentment, els que ens escolten, que poden fer les seves queixes, els seus suggeriments, no? Els seus comentaris. Jo, dos detalls molt breus. Una de les coses que no he dit, perquè és complicat explicar-ho tot, algunes de les estrenes que faran d'aquí final d'any en el món dels podcasts és, per exemple, la tercera temporada de Memòria Negra, el nostre True Crime, que també és un contingut molt demandat. Pues, alguns correus electrònics que m'han anat rebent en els darrers temps m'ho reclamaven, per favor, posau en marxa una nova temporada de Memòria Negra. També mos van enviar un correu electrònic, per favor, posau tercera temporada de la radionovel·la d'Entre avui i demà, que també s'estrena aquest divendres, per cert, la tercera temporada, amb nous casos, amb assassinats de l'època d'en Gaudí relacionats amb Sis Balears. Vull dir que sí que escoltam, evidentment, no? I quan arriba un missatge amb una crítica constructiva, òbviament sempre que siguin constructives, pues, un els rep, perquè al final la nostra feina és estar en constant escolta de lo que volen els ciutadans, no? Evidentment no poden fer els gustos de tothom, això és impossible, han de fer la ràdio que pensant que han de fer, però sí que els escoltam, clar que sí.
3: La ràdio continua en marxa, avui s'estrena aquesta nova temporada d'Ivetres Ràdio i ho hem fet amb alguns dels protagonistes, però que seguiran desfilant al llarg del programa, encara tenim molt de temps per davant i seguim coneixent les noves apostes.
2: Perdona,
3: les apostes de sempre.
2: Acabant de rebre un missatge.
3: No me diguis, no me diguis. Què diu, què diu?
2: No sé si s'enfadarà que diguem el seu nom, però mos escriuen a Instagram, a Mònica Font, gràcies per fer-mos companyia. Ai. Bon inici de temporada.
3: Mira, Mònica, moltíssimes gràcies, perquè per això feim ràdio, precisament, Joana, sí. Per fer companyia. Crec que és l'essència i allò més important.
0: Li enviem una tassa d'Ivetres.
1: No, Mònica Font és una gran oient d'aquesta casa, perquè està tot el dia escoltant Ivetres Ràdio.
4: És que hi ha molta gent fidel que mos escolta cada dia. Ai. Fins i tot a la carta, que me diuen que mos escolten des de sa dutxa.
3: Mira. I des de qualsevol part del món.
4: M'ho han dit moltes vegades.
3: No volen més detalls, eh?
0: No,
3: només els suficients. Margalida, Inés,
1: no
3: entraré Dani...
1: No entraré en aquest jardí, Inés Mateu, ara mateix, dutxa, ràdio, tal, ara... Implosionat.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
3: I si vos sembla, quedem aquí i seguim descobrint les noves apostes.
0: Desitjar una bona temporada radiofònica a tothom i que mos creguin escoltant.
3: I tant que sí, això és el que desitjam.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o els no tan joves?
5: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
6: Si t'he dit càpsula, que te ven el cap primer de tot.
7: Si a tu t'he dit vel,
6: tinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
8: Oh, sorpresa!
1: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
2: Ja som aquí, ja hem arribat!
9: Com això? Com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
10: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
10: Una mica més mala baba,
9: sí.
10: Podríem dir.
1: Font de misteris.
11: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
12: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
13: Seguint repassant els canvis de la programació 2026-2027 de la ràdio pública.
14: Inici de recerca d'àudio.
13: Com podreu comprovar, la major part són canvis d'hora i de durada, però així tot, i per tal de que no vos perdeu cap programa, vos recomanam fer una ullada a la web ib3.org.
14: Inici de reproducció.
2: Dia d'estrenes, de canvis, de coses noves, de compartir, ara que parlàvem de la importància dels oients, no?, i com mos ajuden a fer la ràdio, però sobretot dia de seguir fent ràdio amb una única missió, seguir sent servei públic, informar i entretenir.
3: Sí, Marta, si abans parlaven d'alguns canvis d'horaris, com el de xiu-xiu, que ara serà de les 5 a les 7, també han de parlar d'altres canvis. L'aviador, pilotat per Rafa Gallego, tancarà la programació d'IB3 Ràdio i entre avui i demà, d'Araceli Bosch, que amplia una hora i se farà, mos farà companyia, més ben dit, de les 8 a les 10 del vespre.
15: Veus conegudíssimes per tancar la jornada, per ajudar a la descompressió i, sobretot, per acompanyar-nos amb molta cultura, molta reflexió i molt bona ràdio. Rafa, Araceli, com estàu?
16: Molt bé, estimats, bé, com estàu vosaltres?
15: Encantats de tenir-vos aquí. I nerviosa? També veus...
16: Sí. Nerviosa en aquestes alçades.
15: Però nerviosa per primer dia.
16: Però si la ràdio ets tu.
2: Però si tots esteu nerviosos avui, no sé què passa. Sí,
17: sí, totalment.
15: Perquè saps temporada... perquè a això vol dir que valoran s'oient
17: sí,
15: i que
17: sí.
15: Volem donar el millor d'un altre mateixos.
17: Que trobem algú que t'agrada i estàs com...
2: Mira, això és el que diuen els artistes del rock, que diuen que el dia que desapareixen aquestes papallones és que t'has mort i deu ser una cosa
15: moment, és que jo sa intro he de saludar una altra companya que és allà, que apareix una convidada de pedra, que en realitat ara en Marta Sant, perquè no fa gaire, van quedar perquè fa sa góndola a Can Pere Antoni, perquè van tots
2: estimats
15: dos de ratxats,
2: de ràdio, exactament.
15: Van amb una camiseta de ratxes que apareixen dos gondolieres
16: ens posant d'acord de primera hora.
15: Deia que també haurà veus per contar i explicar l'actualitat esportiva, per parlar del Mallorca i tot allò que faci referència al món dels esports, que avui ve d'ambaixadores, la meva estimada Marta Sampas, com estàs?
8: Bon dia, company, bé, bé, jo no m'he mogut d'aquesta taula, ahir en la retransmissió del Mallorca, avui el matinal, i avui per contar que seguim,
16: aquí.
8: Seguim.
16: Has dormit aquí.
8: Sí,
16: en el...
8: tinc.
3: Bé, i una cosa, que m'has dit, m'has renyat una miqueta. Clar, jo no he dit...
2: No me diguis que estem aprofitant d'aquest micròfon per aclarir...
3: Ai. És que he dit abans, gràcies a Déu, no som esportres, no ho he volgut dir en aquest sentit, és que clar, simplement és perquè no sé d'esports. M'ho hauràs d'ensenyar.
8: Mira, que t'ho contin si és
15: col·laborar. Jo només diré que gràcies a Déu, jo sí que puc col·laborar amb esportes en joc quan té ara també del Mallorca, que fan un gran programa.
8: Ara després ho explicarem, però no fa falta saber d'esports per formar part de l'equip, sobretot amb esportes en joc del Mallorca, deixa'm acabar, que hi ha entreteniment i anar més enllà de l'esport i del partit per fer més bé, que sigui divertida l'espera del partit en si.
15: Però bé, dèiem, estrenàvem temporada, han sacsejat, és que a vespres d'Ivets a ràdio, atento el securs una hora, xiu-xiu, varia el seu horari, Nereceli Bosch amplia una hora, com serà aquest nou entrebullit? Bé, nou no, serà s'entrebullit demà, però amb una hora més, que hi haurà en aquesta hora nova, que els oients ja deuen estar comptant els minuts que falten per retrobar-se amb aquesta nova temporada.
6: Mo mare, quantes minuts, eh? La resta no ho sé, nosaltres hi serem després de l'informatiu. Mantenim el nom, mantenim l'idea, mantenim l'esperit, seguirem estirant de paraules polisèmiques, que és el que han fet aquestes dues darreres temporades, però no vos assusteu que són dues hores, tampoc han d'agobiar massa la gent. Serà un magazín divulgatiu, on començarem cada dia amb una secció, així que aneu pensant que se diu el sopar d'avui i el tàper de demà, perquè les 8 de l'hora baixa és un moment en què haureu de reconèixer, estàu pensant de què sopam avui? No hi ha res dins la gelera, m'he d'aturar a comprar, els nens dins el cotxe, mamà, papà, de què sopam avui? De què sopam? I demà aquí dinaré. I començarem sempre així, amb convidats molt diversos, avui mos acompanyarà en Miquel Calent, i anirem fent, i a partir d'aquí tot un magàcin de divulgació que esperam també que els oients puguin participar, molt de col·laboradors, etc etc. Dues hores són moltes i intentarem...
3: I donen per molt.
6: Vosaltres en teniu més, però donen per molt, sí. I intentarem aprofitar-les ben bé. Sí,
3: i en Rafa tancarà sa jornada, tancarà, té ses claus, li ha donat ses claus divendres, li han dit, tu tanques. Tu quan t'acabis, roda't sa clau i te'n vas. Quin viatge tens preparat per aquesta nova temporada, Rafa, que pilotaràs aquest aviador nocturn?
16: Idò, mira, els col·laboradors més manco mantenim tots i totes, sobretot totes, perquè són col·laboradores, la immensa majoria, jo crec que si funcionen s'han de mantenir, tindrem secció de llibres, en Maria Conet, arquitectura, en Cristina Llorente, tindrem les sèries de Cata Rosell i el cinema d'Anna Marta Pérez, tindrem l'agenda de totes les illes, també amb els nostres col·laboradors de divendres. Intentaré, que això és veritat que encara m'acosta un poc, baixar un poc les revolucions, perquè clar, també hem de fer de ràdio els dematins i de vegades jo mateix me not que comença l'aviador com si això fos la notícia al migdia, saps?
2: I costa canviar registre a vegades,
16: costa,
2: i format, clar.
16: Costa, efectivament, sí, sí. Tu saps, Marta, perfectament. Sort que després ve la Mònica Borràs, la meva companya, i ella ja sí que té un to més...
2: Sou un poc el ying i el yang, vos ajudau i vos compenetrau. Un poc com nosaltres, que també, quan fas equip, no? Tots se compenetren i s'ajuden, i quan te falta una cosa, te la portes altra.
16: I amb entrevistes més calmades, més pausades, no sé si més llargues necessàriament, però una mica més en profunditat, amb molt d'autors i autores, sobretot de les Illes Balears, bàsicament de les Illes Balears, que tenen molt a dir, que estan publicant moltíssima cosa i coses molt interessants, parant molta atenció al cinema, al teatre d'aquí, a les arts, vull dir que tot això continua.
15: Costa molt aconseguir que un autor vulgui venir primer a qualsevol altre programa que no siguis d'en Gallego, perquè clar, quan ja has tocat el cel en sos dits, què pot fer la resta quan ja t'ha entrevistat en Rafa?
16: Bueno, m'ho prenc amb molta intensitat i molta passió, no? Les entrevistes de cultura, perquè en realitat és allò que sempre havia volgut fer i ningú me creia. Jo crec que en Araceli ho ha comentat alguna vegada, jo feia com 20 anys que deia, no, jo en realitat vull fer cultura, i la gent, què dius, no? Tu fas coses d'actualitat, i a la fi
2: Bueno, això està molt bé perquè un se troba en el seu espai, no?
16: Sí,
2: que
16: veritat,
2: a la fi ha arribat a bona destinació, mai millor dit, eh?
16: T'he de dir, Marta, que mai, així com la tele de vegades sí que me feia un poquet de peresa posar-me davant les càmeres, mai m'ha fet peresa posar-me davant un micro, però si és per fer un programa de cultura, encara menys. Entra en els estudis molt content cada dia.
2: Ara que parlàvem de nous formats, companys...
15: Està,
2: no?
15: Està molt bé que un dels presentadors estrella de la digui casa que... digui que ve content. Que ve content. Per si hi havia dubtes. Per si Balears...
16: He dit molt content.
15: Per si Balears tenia un pensament...
2: No,
15: i
2: el matí s'ha estat molt content, eh?
15: No, ell,
2: no,
16: sí,
2: no.
16: A voltes se
2: no, i te dic una cosa, això se nota al micròfon, tot d'una, no? És dir que estàs un poc més copiu, costa, perquè treballem, a la fi, en sabou, no? I això és un mitjà, el micròfon, però tot se nota, sobretot quan ja te comences a conèixer una mica, ja notes, ai, mira, el meu company avui està cansat. O, ai, mira, és vera,
3: eh? I això també noten els oients,
2: sí, i els oients també. I costa molt per nosaltres quan tens un mal dia.
15: Quan passa la transmissió, si el vespre anterior ha anat a sopar o no.
2: Si ha tingut trull o no ha tingut trull.
15: Si la sàpera el dia anterior ha tingut trull, se nota perquè hi ha una altra manera d'explicar les coses.
3: Mira, seria ara, per ventura, una bona ocasió per demanar-te com afrontau o què és allò més dur per la temporada dels periodistes esportius, perquè feis molta feina.
8: Sí, bé, xerrau de canvis d'horaris. Per exemple, nosaltres anàvem darrere la Liga, no? I els horaris que van sorgint, en les retransmissions del Mallorca, sobretot, que l'esport de Sant Joc és un poc el pla fort, no? L'esport de Sant Joc, les retransmissions del Mallorca. L'únic canvi potent és que el Mallorca és a la segona divisió, això no ho hem posat
2: i
8: nosaltres.
2: I tan potent.
8: Nosaltres seguim igual, però és vera que l'horari tal volta és el més dur, no? Partits que se juguen al vespre, o horaris canviants que no pots preveure, però tot i així ho disfrutam moltíssim i tot i el Mallorca és a la segona, nosaltres seguim en l'essència de passar-ho bé, no? No ha canviat
16: tot. Toni Fuster continua cridant igual.
8: Sí, i a més, pot ser inclús li posar més emoció perquè hi ha un objectiu clar, no? El Mallorca primera no s'acostumava a pensar que el Mallorca hi pugui acabar el més amunt, que no és impossible, però és perquè sempre se lluitava més per l'objectiu de la permanència, per exemple, i en guanya aquest objectiu que és guanyar, pujar, i això motiva i il·lusiona. Però no només amb el Mallorca, els Esports de Sant Joc també és el futbol sala, la primera federació i segona federació, amb els equips balears, i esports també entre setmana, que és que no aturam, és que és d'esports, molt bé, i riure i passar-ho bé, però feim molta feina, amb molt de gust, i la veritat que bé, amb ganes de seguir el que deia abans, esports de Sant Joc també és entreteniment.
2: I a més, els professionals d'esports, els que ja tenim una edat i han rodat per algunes emissores, tots tenen un patró en comú, no? I és que sempre que entren, li es basta dues paraules.
8: Ah,
2: per tenir tot en el cap, és veritat, ho teniu tot tan clar que amb un fol i dues paraules a bolígraf, jo això
16: jo
2: ho duc veient des de que he fet ràdio tampoc. A la meva vida.
8: No, ara no sé si m'ho renyarà el meu company, però no tenim massa guió.
2: No, està tot tan interioritzat.
3: I xerra, però en Rafa Gallo
8: no sé si està bé o malament això, però...
16: Tinc un esquema que deia.
3: No de dues paraules, de tres.
8: No,
3: de dues paraules, de tres.
16: De tres,
3: perquè
16: de
3: també...
16: sí, a veure, sí, no.
2: Però sabeu on hi ha guió? I a més és que estic molt interessada a la tercera temporada de la radionovel·la. Ara que parlàvem abans de nou formats, contem-nos a la tele.
6: Sí, és vera. Varen començar amb aquest experiment, la primera temporada, dins el mateix programa Entre avui i demà, a veure com funcionava. I va funcionar. I ara la casa mos ha dit que endavant en la tercera temporada, estan molt emocionats. I és un format que no havíem fet mai, però mos hem atrevit. Són uns 10 minutets, una cosa així, de capítol setmanal, on bueno, tot l'equip de Acorde, que és la productora que hi ha darrere, fa feina amb actors professionals, amb el guió, amb enregistrament, muntatge, etc. I saben que hi ha molta gent que ho segueix, la qual cosa m'ha fet molta il·lusió.
2: Perquè han passat tant d'anys, des de la senyora Francis, des d'aquells formats de feia dècades, no?
6: De fet, pensau en el podcast, que per exemple, és una cosa nova, però no és més que una altra manera d'escoltar la ràdio. I jo crec que ara mateix, la ràdio, allò que el vídeo no matarà l'estrella de la ràdio, és que no la matarà mai.
2: Mos han matat moltes vegades i no ho han aconseguit.
6: Jo crec que no la matarà mai,
2: sí, no.
6: Perquè sempre necessitem companyia en el moment en què volem, i la ràdio mos fa companyia.
15: I que sempre hi haurà cotxos.
6: Sempre hi haurà cotxos.
2: I en
6: mos escolten molt en el cotxe.
2: En vos
6: molt,
2: segons, moltíssim.
6: Molt,
2: i sempre hi haurà una bona tongada de planxa, que això també és molt...
6: Sí, i crec que els moments breus, parlàveu de les entrevistes, jo sempre intento que no siguin massa llargues, perquè crec que en els fons mos escolten amb pindoletes, no? De 10 minuts, ara que aquests 10, ara aquests 10. I la radionovel·la és això, i enganxa, i la pots escoltar quan vulguis, i és un format antic, però modern, que no passa de moda. Sí, sí.
3: Vos puc demanar qui vos agradaria entrevistar? Sense pensar-ho gaire, no? Segurament heu fet milions d'entrevistes, però algú que no hagueu entrevistat i que digueu, el tenc a la llista i jo no me puc morir sense haver-li fet quatre preguntes.
6: Ostres.
16: M'hagués agradat entrevistar en Franco Batiat.
3: Però aquest ja no és, Rafa Gallego. Bueno, Franco Batiato, m'agrada, m'agrada.
2: És una casa de sorpreses, eh?
6: Jo he intentat, un col·lega, Iñaki Gabilondo, m'encantaria xerrar amb ell, entrevistar-lo, perquè m'apassiona la ràdio i és una persona que també m'apareix impressionant. Qual que diu, aconseguiré.
3: I na Marta?
8: Jo així, de més actual, m'agradaria tenir una conversa amb Àlexia Putellas, per exemple, estaria bé.
2: I doncs mira, que no siguin només de Sitges, bé, de Franco Batiato no, però...
15: Ara jo m'imagino na Xenoa plorant a casa seva,
8: perquè
15: se devia imaginar que era Marta Sampas, després de predicar tot el dia que es fan de na Xenoa...
2: Has dit que trino, però...
8: Ha de ser d'esport, ha de ser d'esport.
2: Exactament, ella està correcta i ha dit el manco dins els esports. Marta Araceli, Rafa, moltíssimes gràcies. Vos seguim escoltant i així anem descobrint les novetats d'aquesta nova temporada amb vosaltres.
8: Gràcies. Fidel.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació terrible.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la a prop.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes. De dilluns a divendres a les 5...
6: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
7: Que guapo.
6: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
7: Lo nostre, cosa feixuga.
6: Uf, molt bona.
7: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
6: És impossible. Sí que és possible.
7: Cosa feixuga.
6: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Clar que és possible, tot és possible.
6: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
7: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
6: Fora.
7: I empugues, sí.
8: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
9: El primer dia està com tot descol·locat, no?
10: Sí.
9: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
11: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
12: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
13: Oh, sorpresa!
0: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
6: Ja som aquí, ja hem arribat!
7: Com d'això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'Aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
14: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
15: Què saps?
14: No has de venir a presentar el programa?
15: Quan?
14: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
15: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
14: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
15: I doi, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
16: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
17: I fins aquí aquest equip de guàrdia en el que hem recuperat els principals canvis de la programació 2026-2027 d'IB3 Ràdio. Ja sabeu que podeu consultar la programació i recuperar els programes emesos en el servei a la carta Tot IB3. Tancam la guàrdia amb una versió en directe de la primera cançó que va sonar a l'inici del període en proves en IB3 Ràdio i que no necessita cap tipus de presentació. Ens escoltem. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El sindicat d'infermeria SATSE té sol·licitada per demà a la reunió de la Junta de Personal de Son Espases la compareixença de la gerent de l'Hospital de Referència, Cristina Granados. Això arran que un excàrrec intermig d'aquest centre denunciés assetjament laboral per part de la seva superior. Les denúncies d'assetjament a l'administració pública són relativament més freqüents que la privada, segons ens ha contat l'advocat laboralista José Manuel Raya, als informatius del cap de setmana d'IB3 Ràdio. A diferència del sector privat, on l'extinció pactada de la relació contractual és la via ràpida de solució, a l'administració el problema s'eternitza. Explica més el fundador de l'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral a la Feina de les Balears, Ricardo Pérez Acchino.
2: Estas situaciones se prolongan más, acaban teniendo unos daños más duraderos, más persistentes, acaba habiendo mucho más incapacidades que se catalogan al final como incapacidades totales, es decir, se están declarando personas que no pueden llegar a desarrollar su función laboral como consecuencia del daño que tienen incorporado después de una situación de acoso. Esto está siendo cada día más frecuente.
1: I tancant també aquest cap de setmana amb la informació de l'arribada de 138 persones de manera irregular i per via marítima en diversos grups, els tres darrers dels quals han estat objecte d'operacions de salvament en les embarcacions en què navegaven, a lluny encara, fins a 18 milles en fora de l'illa de Cabrera, dues embarcacions, i a 12 milles del cap de Set Salines en un altre cas. Tot en un cap de setmana més, que s'ha vist la cara més tràgica del fenomen migratori, amb dos cossos sense vida trobats en aigües pitiuses, avui el d'un jove i ahir el d'una dona. A falta de les proves d'autòpsia pertinents, es pensa per la informació recopilada que són els cossos de dues persones migrants. I si mirem fora de les illes, en internacional, tenim una notícia de darrera hora que passa per l'aeroport de Miami, on hi ha hagut un accident d'un avió amb el logotip de la multinacional Amazon que ha sortit de la pista i s'ha incendiat. És notícia de darrera hora. Tot just s'ha dit que s'havia enlairat de l'aeroport de San Juan de Puerto Rico i encara no disposa de molta més informació. I el que sí és també notícia és Alemanya, l'expectativa per veure si alternativa per Alemanya, el partit amb arguments de l'extrema dreta, aconseguirà finalment la majoria absoluta per governar en el Land de Saxònia-Anhalt. Les enquestes a peu d'urna el situen fregant aquesta possibilitat amb el 44% dels vots. Al centre dreta de la CDU n'aconseguiria el 38%. I acabarem fent el ressò del temps que ens faciliten els companys d'IB3 de meteorologia. Diumenge en calor de rècord avui. Aquests valors tan elevats i inusuals per un mes de setembre s'han traduït en diversos rècords. Per exemple, Petra i Sineu, 39,4 graus, han superat el rècord vigent de temperatura màxima per un mes de setembre a les Balears i a Mallorca i a Sant Joan de Labritja amb 39,2 graus. Se n'ha duit el rècord d'Eivissa, mentre que Cala Galdana en 36,9 ha establit el de Menorca. Per demà s'espera un cel poc ennigulat, amb temperatures mínimes entre els de 7 i 24 graus i màximes entre els 33 i els 37. El vent bufarà fluix de component nord, virant al capvespre a component est i amb brises amb brisa costanera. Fins aquí les notícies de les 10 de la nit d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública. Demà de matí ben prest a les 6 amb els companys de l'informatiu matí. Que passeu molt bona nit. Adeu.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
3: Hola a tots i totes, ja hi tornem a ser. Som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aigua.

0: Es fa saber que fent carrer d'any vos convida a assistir a la conferència.
1: Aquest que escoltau de fons és Miquel Ferriol Estrany, superestrella Mariandra. I això que va fer mitja vida fora del poble. De fet, la de Miquel Ferriol és la típica història nòmada del fi de mitges, de possessió en possessió, fins a arribar a una vida urbanita a Palma. Al llarg de la seva infància va canviar d'escola contínuament i a força de canvis va sentir-se estranger mitja vida. Sempre era el nou i a ciutat, a més, era el nou i el pagès. Era com dur una diana pintada a l'esquena en aquells temps. Així que Miquel no va voler estudiar més i abans de fer el servei militar va viure la seva pròpia aventura. Havia conegut una família alemanya que el va contractar pel seu negoci de distribució de gelats. A Alemanya hi estaria un temps fins que va haver de tornar i un cop aquí es va quedar. En part perquè algú amb coneixements de l'idioma ja era un treballador molt sol·licitat en aquella Mallorca que començava a viure del turisme. Un cop jubilat, va tornar al seu poble natal amb la seva dona i varen decidir integrar-se per la Via Ràpida, la revista del poble amb la qual col·labora, i Les Crides, una ocurrència sorgida en pandèmia que al final s'ha instaurat i que l'ha reconnectat amb son pare, que ja havia estat saig del poble. No hi ha temps que no torni. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I ho fem a l'Havana, el nom de la casa a Maria de la Salut on viu Miquel Ferriol i d'on prové el seu malnom, Miquel de l'Havana. Aquí el teniu.
0: El meu nom és Miquel Ferriol Estrany, i vaig néixer a Maria de la Salut el febrer de 1945. Mon pare i ma mare pràcticament fins en els 50 anys feien de pagesos. Primer aquí a Maria anaven a jornal, però llavors mon pare i ma mare varen començar a anar de mitgers per diferents finques de Mallorca. Llavors ja se n'anaren a Palma, i mon pare feia de xofer repartidor a una bodega fins que se va jubilar.
1: Una vida nòmada.
0: Sí, perquè durant tot aquest temps vaig canviar d'escola moltes de vegades. Vaig anar a primera escola a un mestre per mig del camp, després dos anys aquí a Maria, llavors amb un capellà a Son Roca, vaig acabar en el Liceu de Palma, i vull dir que no me vaig sentir mai còmode en les escoles. Ara diríem que el bullying era nou, sempre els que havien vingut de fora. Per Palma era el pagès, el de poble, que llavors en aquell temps els ciutadans de poble els tenien com a gent inferior. Però no ho record tampoc molt malament, però que sí que no vaig tenir mai cap referent, ni cap professor, ni alguna cosa d'això. Jo, quan vaig acabar el batxiller, jo vaig dir que no volia tornar mai més a l'escola. Ja en vaig tenir prou. I, de fet, no vaig acabar i no vaig estudiar. No vaig estudiar tota la meva vida, però mai amb professors o escoles, diríem, regulada. Jo tampoc ara ho record com un trauma, però vist en perspectiva, jo vaig néixer en el carrer Major d'aquí de Maria i tenia el meu predins de part de mon pare en el Pou Nou, que és un carrer que surt del carrer Major, i des de Canostra en el Pou Nou, pel Corral, pràcticament estaven comunicats. Per l'altra part, els predins de la part de mon mare, estaven a l'altra part del carrer i estaven a 100 metres. I al mig, com passava antes, totes els veïnats pràcticament eren famílies. Per tant, jo tenia a dins el carrer Major, voltant de Can Nostre, tenia 10 tios, ties, espredins, i podia circular, i jo circulava, me deixaven anar des Pau Nou fins a, bé, se diu a Can Ribes, que fins a la meitat del carrer, jo podia circular per allà i per munt i per avall, perquè cada casa hi tenia una tia o un veïnat. Jo vaig deixar això per anar-me'n al mig del camp a una caseta que no hi havia ningú, no teníem... hi havia veïnat, però clar, els veïnats estaven a la millor mig quilòmetre, tampoc no és que estiguessin molt en fora, però no, jo no hi podia anar, ni venien a Can Nostre. Llavors, a l'escola, quan vaig començar a anar a escola amb aquesta gent, jo tenia 5 anys. Allà, la gran majoria, no sé quants eren, però devíem ser una quinzena, però de 5 anys, era ja tot sol. Els altres tot tenien 12, 13, 14 anys, i vull dir, no era una... de tenir una relació d'amistat o de jugar. Jo jugava tot sol.
1: Teníeu germans?
0: No, mon pare va fer el servici fins en el 36. En el 36 a Inca el va llicenciar, en el abril del 36... S'havien de casar, la sortida, perquè quan acabaven la família ja tenien la casa per casar-se i tot això. Però llavors el reenganxaren i se'n va anar a la família, en el front, reenganxat. Ell va fer tota la guerra, la va fer fent de corneta en el batalló ciclista. Va fer la guerra en bicicleta. Quan va acabar la guerra, en el 39,

0: el varen de Maria, i al cap de 3 mesos varen haver d'anar a Palma per fer-li una prendran el metge a l'infant i que els donassin els papers per adoptar-lo, i allà els ho varen prendre. Els varen agafar el lot, les varen dir que el lot aquest no estava per adoptar, i els volien canviar amb un altre. Jo tampoc no m'ho comptava massa, no havien donat, després qualcú el va reclamar. Bé, no, tampoc, o qualcú que va pagar més o tenia més dobbe, total que mon pare aquí van agafar mo mare i 5 anys després vaig néixer jo. Vaig ser com el nen miracle i no n'han tingut més, o sigui, jo de petit vaig ser estimat, vaciat, i bé, tota la vida, antes en el pobil, vaciat, ja ho vaig ser pràcticament tota la vida. O sigui,
1: I com eren de caràcter els vostres pares?
0: molt bona gent, eren molt bona gent. Mon pare era més extrovertit, se feia amb tothom, era socialment molt actiu. Mon mare era més un home, una dona de la casa, era més madona, no era tan extrovertida ni tot... Però molt bona dona, molt bona dona. No eren massa carinyosos amb jo, no és allò de dir això, de donar besos i estimar, això no, però jo sempre me vaig sentir molt a gust. Hi havia qualque clatellada, però vull dir que... Per tot allà on vàrem passar, allà deixàrem molt bones amistats i molt bon ambient. Que jo sàpiga, no se varen discutir mai. En hi havia mon pare, hi havia alegria. Mon pare, sonava els dies, tocava la ximbomba, contava xistes. Quan se va jubilar, tornaren a venir aquí a Maria, i com que havia fet de corneta, sabia un poquet de música, perquè tenia molt bona ida, així com jo no el vaig perdre tot, quan se va jubilar, aquí hi havia un capellà, en Pere Fons, que també era molt actiu, i varen fundar una banda infantil de tambors i cornetes. I mon pare la dirigia i durant un parell d'anys allò va funcionar de meravella en sos al·lots. També va fer per crides per Maria. Ell no va ser nomenat mai saig, però el contractaven per l'Ajuntament. Primer, en els anys 40, quan vivia aquí a Maria, i després, quan va tornar, pels anys 75, va tornar a començar a fer crides.
1: De qui ho haurà dat vos?
0: Bueno, pintura sí, o sigui, també el de les crides sempre he tingut un poquet a dins les meves arrels, perquè és una cosa que només havia viscut o sentit una crida a Maria, a mon pare. No, i llavors, aquí, pues, en el 2020, en el confinament, que allà era un desastre d'informació, que cada dia avui hi havia una regla, de demà l'altra, i clar, aquí a Maria no teníem, només veiem el que teníem, el que sortia per la televisió i la ràdio, pràcticament, que eren contradictius. I jo deia, si ara aquí poguéssim fer una crida avisant en el poble, dient, jo què sé, pues avui passen els pagesos a esquitar, bueno, a tirar lleixiva per el carrer.

3, ao qual que acorda desta, para lá, e entonces, fins que va acabar el confinament, no se va poder fer, i bueno, i ja vaig anar a l'Ajuntament, a Serrans o Valda, o va coincidir xerrant i li vaig dir, dic, perquè no feim, no se torna a retomar la de les crides, que ja feia un parell d'anys que aquí a Maria no se'n feien, i almenys per donar un poquet d'informació a damunt del que passa, i vaig dir que si ningú els ho vol fer, ja els ho faré jo. I de llavors a sençà, pues, cada 3 o 4 pits cada mes surt a fer una crida.

0: Es fa saber que diumenge qui ve, dia 12...
1: Sí, evidentment, les crides que se feien abans, o sigui, normalment sempre començaven per ordre del senyor Batla, se va sabre, i era a pagar contribucions. Jo recordo una crida que va fer mon pare, que deia que els homes havien d'anar a fer fàbrica. I jo sé que li vaig de demanar què és això d'anar a fer fàbrica, però jo entenia que anar a fer fàbrica era anar a fer una fàbrica, i era, a fer fàbrica era que els homes del poble, no sé si eren 3 o 4 dies cada any, que havien d'anar a fer feina comunitària, bàsicament a regular camins o... I eren crides, diríem, d'aquest tipus. Jo, les crides ara que faig, pràcticament són d'actes culturals, de presentació d'un llibre. Ara, per exemple, ahir em vaig fer una d'un sopar solidari que fa l'Associació contra el Càncer de Maria, vull dir, de l'Ajuntament, de coses de l'Ajuntament... molt poquetes, i sempre, o que hi ha un tall d'aigua, poqueta cosa, tot el de més són, diríem, actes lúdics. Estic molt content que això ja ho faig de manera altruista, vull dir, com un passatemps, com un hobby. Si no me sentigués, diríem... respaldat pel poble, o que el poble no me fes... Sempre n'hi ha qualcú que te critica, però això no ho faria. Sí, la gent del poble l'aprecia, i sobretot la gent major. La gent major li agrada molt, perquè recorda, a més, els grups de WhatsApp, moltes de gent de gent, no, ni... bueno, els majors n'hi ha que no en tenen, i els joves que no els obrin, perquè hi ha tant... I sí, i me sent molt a gust fer-les, però per una altra part també pels al·lots petits, o sigui, es criaturam, els que són encantadors, o sigui, ja surt amb un camionet elèctric de l'Ajuntament, anuncis escrides amb les xeremies, el camionet aquell d'un llumot, una balissa damunt, i la logística de les escrides ja els ha cridat en l'atenció, i és una passada anar pel carrer i veure que surten i te saluden i tot això. Sí, m'atrapa molt a gust fent crides.
2: I a més de crides, Miquel Ferriol és una persona molt vinculada al poble per altres raons. És el Dimoni Vell, participa en les activitats de la Colla Infantil i és també un col·laborador habitual de la revista del poble.
1: Vaig començar a col·laborar en la revista abans de fer les crides. Perquè jo quan vaig tornar quan vaig jubilar, vaig jubilar amb la meva dona i jo, tornàvem a viure a Maria, i aquí, quan vam tornar, érem estants, o sigui, no... Jo tenia un referent i tot això, la meva dona, no? Vull dir, bueno, vam haver d'integrar a dins el poble. Ens vam haver d'integrar, no vos integrarem, vull dir, no hi va haver cap d'això, però clar, érem desconeguts. I aquí pues, vaig conèixer en Magí, que és l'editor i director de la revista, que havien tingut a través de les xarxes qualque... Jo era molt actiu, antes era un poc friqui de les xarxes, i vaig començar a repartir-les. Deia, si voleu, ja vos ajudaré. I vaig començar a repartir la revista. A partir d'aquí, llavors, vaig començar a fer qualque muntatge, perquè m'agrada el pal que portava. Vaig fer una portada que n'estic molt orgullós, que ens acabaren fer d'un número especial de l'abril del 2020, que era quan estaven confinats. Se va fer un número especial d'escrits i vivències de tots la gent sanitari, del món sanitari, metges, infermers i infermeres, treballadors socials, van fer una revista especial de el Covid, o de les vivències del món sanitari mariando amb el Covid. I aquí vaig fer vaig muntar una portada, va agradar molt i a partir d'aquí he continuat les fetes qualcuna. I a poc a poc, pues, com tot, un dia escrius una coseta, un dia escrius una altra, llavors es fas una cosa, i ara ja fa 3 o 4 anys que tinc pràcticament una secció fixa. Bueno, ja ara l'anomen santes, patrons, gloses i cançons de Montsants, o sigui, un poquets històries, aprofitant el santoral, escriure de bons costums i coses de Mallorca i de Maria. També hi publico una glosa cada mes i bé, vaig col·laborant amb aquestes coses. La gent aquí, n'hi ha que sí que els agrada, però no és allò que te diguin o que vas fet de bé o que vas fet malament. Jo sé que ho llegeixen perquè ho fan i tot això. Però així com en les crides notes el carinyo o la reacció en el moment, doncs en la revista la cosa va... Però estic molt, molt satisfet perquè almenys no m'han criticat massa.
2: Era Miquel Ferriol, Miquel de l'Havana, de Maria de la Salut, algú conegudíssim al poble per ser el responsable de les crides i també per la seva implicació a la vida de la localitat, i això que va partir de nin i no tornaria a viure allà fins jubilar-se. En uns segons en parlam. Estau escoltant Aire i Betres Ràdio, fem una breu pausa i tot d'una tornem.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant la història de Miquel Ferriol Estrany, dimoni vell de Maria de la Salut, col·laborador de la revista del Poble i el responsable de les crides, una tradició recuperada després de la pandèmia. I això ja ho dèiem, que Miquel Ferriol ha viscut gran part de la seva vida fora del poble. De fet, va arribar a viure a Alemanya una temporada després dels seus primers anys fent feina a Palma a una apotecaria.
12: Jo quan vaig acabar el batxillerat vaig començar a fer feina a una apotecaria a Palma. La apotecaria, la farmàcia Moll, que està a davora el poble espanyol i Sondureta, per aquella zona d'allà. Allà vaig fer feina un any i mig, amb un apotecari ja major, i estava molt a gust. O sigui, vaig fer pràcticament el cap de mig any ja despatxava aspirines i qualque medicament. Llavors esperava que el senyor ja era major, se va retirar i va vendre l'apotecaria i va entrar un altre apotecari jove i no me'l vàrem entendre. Ja no... Va ser acostumat amb aquell home més tradicional, era un gran senyor, però possiblement no me vaig entendre per la part meva, perquè aquell home, el que la va comprar, el potagari aquest, no... Però vaig durar dos mesos amb ell. I me va sortir l'oportunitat d'anar-me a Alemanya. Vaig haver d'esperar per anar-me a Alemanya perquè havia de conèixer una família que tenien un negoci a Alemanya i me van dir que si volia anar a fer feina amb ells, repartien gelats. Tenien un magatzem de... I jo, a tal de partir, ja m'anava bé. Vaig haver d'esperar 3 mesos, perquè fins que tenies els 18 anys no te donaven el passaport, no te deixaven sortir, i vaig arreglar tota la paperassa per anar-me a Alemanya. Ma mare no hi podia consentir, i mon pare em deia, vés a Corremon, no te quedis aturat. I en 18 anys me vaig anar a Alemanya.
13: On vau anar?
12: Vaig acabar a un poblet entre Aquisgrán i Colònia. Aquest Corotzau era un poblet de 1.000 i escaig d'habitants, de 1.800 habitants, però rodejat d'altres poblets, perquè Alemanya en aquella zona està molt junta, està molt habitada. I vivia amb aquesta família. Per arribar allà va ser la meva primera gran aventura, perquè jo me'n vaig anar a través de l'Institut Alemany d'Emigració, que tenien una oficina o la seu a Madrid, i aquests importaven treballadors, perquè era importar treballadors de cap a Alemanya. Me pagaven el viatge, i el viatge va consistir en barco de Palma a Barcelona, estar un dia sencer a Barcelona, agafar el tren nocturn de Barcelona a Madrid. Ja és la primera vegada que havia sortit de Mallorca, no havia arribar a Barcelona. Agafar el barco ja va ser una aventura, viatjant en coberta, que era a dalt de tot, en descobert, i hi havia aquelles tombones de fusta i de tela en ratxes que hi havia per les plages, pues allà hi havia tombones d'aquestes. Si tenies sort, agafaves una, jo vaig tenir sort i em vaig agafar una, i vaig passar tota la nit, era principis de juny, allà amb una fretada, que no vegis perquè al mig de la mà, a mitja nit, allà feia fred. Però, vamos, jo per això ja anava fixat en anar en barco, amb una tombona d'aquelles, així, de tal, pues, per això era...
11: Una aventura.
12: Era una aventura, i després vaig arribar a Barcelona. Havia d'estar tot el dia a Barcelona, sense fins al vespre que no agafava el tren. Vaig passejar per Barcelona i tot era descobert. En sa maleta, perquè clar, no. Fins que vaig descobrir que a l'estació hi havia una consigna. Llavors vaig deixar la maleta a l'estació, a la consigna, i vaig anar a visitar la fira de mostres, que llavors és el que tens, hi havia una fira de mostres. Me va agradar més circular per Barcelona que no la fira de mostres. I al vespre, pues, el tren de tercera classe, taca-taca, han sortit de Barcelona a les 10 del vespre i vaig arribar a les 8 del matí, de l'endemà de matí, a Madrid. I d'allà havia d'anar, tenia una pensió reservada, i vaig anar a la pensió, una pensió que no pots imaginar el que era, però quan vaig arribar allà havia de compartir habitació amb una altra, que també partia de cap a Alemanya, però per mi ja havien donat l'habitació, bueno, l'amo de la pensió me va donar per dormir un quarto de bany molt gros, amb una llitera, i vaig dormir dos vespres dins del quarto de bany, cosa que jo ja m'anava bé, perquè almenys ja tenia bany privat per dormir. Durant aquests dos dies vaig badanar a l'institut alemany aquest d'immigració i allà per passar un reconeixement metge. Allà me van fer un reconeixement metge, me van donar acte per emigrar i al cap de dos dies havia d'agafar el tren hora baixa a l'estació de Tocha de Madrid. Ja vaig demanar allà, em van dir no sé en quina via havia de passar, i aquí ja em va cridar l'atenció que només érem com una dotzena de persones que esperàvem el tren, i jo deia, mare de Déu, aquí sí que anàvem poca gent, fins que va arribar el tren, que era un tren que ja havia sortit d'Andalusia, havia sortit de Sevilla, i venia ple d'emigrants andalusos que anaven de cap a Alemanya. Allà van pujar en el tren, tot el vespre a dins del tren, fins que arribaren l'endemà tard, no sé ni quina hora, a Irún. A Irún van haver de canviar de tren, perquè els trens espanyols no circulaven per dins França o per dins Europa. Quan varen canviar antes de canviar de tren, allà, no sé qui, no, o sigui, no sé qui ho va, si era la Falange, el Moviment o quins sindicats, allà, vos donaren dinar i un mítin de que eren l'avançadilla d'Espanya en l'extranjero, i bé, que vos diem que gràcies a en Franco nosaltres, bé, això que si tu dius, bueno, diu, i aquí, en què anem, o sigui, vos envien, han de fugir de cap a de fora, i aquí encara vos donau, va ser curiós. Jo era el primer, diríem, mític, perquè era un mític allà, era un, això, que havia sentit en la meva vida. Allò, un acte polític com aquell no el havia vist mai. Me va fer gràcia, Monreia, però... Llavors es van pujar dins el tren, dins un tren francès, que m'havia de dur de cap a Alemanya. Els francesos, bé, el control de passaports el van fer els espanyols, o sigui, la policia espanyola vos revisava passaport, vos les maletes, va durar hores el control. I van entrar dins els trens francesos i els francesos no, ni en van veure cap. No? O sigui, però, quan va sortir el... Vos havien donat una bossa amb un pícnic, el que diríem un pícnic, una barra de pa, un... perquè a dins el tren aquest no hi havia restaurant, ni bar, ni res de tot això. I el tren, antes de sortir d'Irun, els francesos vengueren i el precintaren. I vàrem estar 2 dies i mig, pràcticament, per a travessar França sense per a baixar del tren. Perquè era un tren charter, o sigui, només per a emigrar, i aquest anava, només podia circular quan tenia, hi havia vies lliures. A Lyon, doncs, hi van passar d'haver 8 hores, hi va haver com un mitin i tot, perquè tancats a dins una estació allà, sense sabre ni... Se va acabar l'aigua dels vàters i dels lavabos, teníem aigua per beure, i quan vàrem arribar a Alemanya. A Alemanya el tren se va aturar en el sud, a la part de Saarbrücken, me pareix, perquè allà hi havia un contingent que anaven a mines, i aquests ja s'aturaren a la part aquesta. El tren va continuar fins a Colònia, que és allà on jo havia de baixar. I allà va esperar la Creu Roja amb un menjar calent, amb arròs, i vos donaren menjar d'aquest. Era una pastera en forma de tren. Me'n record que jo el primer que vaig fer quan vaig arribar a Colònia vaig cercar un bany per anar al bany i almenys fer-me la cara neta, perquè duia 2 dies i mig tancat a dins un tren. No vull, teníem el nostre asiento, però no tenies més d'això. Però jo m'havia passat molt bé dins aquest tren. Jo era jovenet, o sigui, jo tenia 18 anys, tota la gent que passava per allà, eren gent major, que venien d'Andalusia, duen xoris, que ja els havien dit que no, que d'Alemanya no els ho deixaven entrar, el volvien de menjar allà, n'hi havia que duen botes de vi. Vull dir que a dins el tren va ser com una... vaig ballar sevillanes i tot allà dins, o sigui, va ser... El que passa que això va durar un dia. El segon dia el ritme va començar a baixar i ja a les darreres 12 hores allà ja començava a ser un poquet... teníem un guia o un que vos... Bé, el jefe de l'expedició, i aquest amb un megàfono, cada de matí i hora baixa, se passejava. Ell, pues, sí, podia sortir per això, que no intentassin sortir, que d'això, que si no els francesos vos durien a la presó, però, vamos, tot això ho veus ara en perspectiva i dius es que era bastant... va ser bastant dur, i això, per això, era una aventura, tot era nou, no vaig passar gens malament, vull dir, o no ho recordo, va passar malament. Llavors, un cop a Alemanya, allà ja hi havia de la família aquesta, van venir a cercar-me a l'estació, i des de Colònia, bon, anaren de cap al poble que està bé, uns 50 quilòmetres, i clar, això era l'any 63, i d'aquí la gent me deia Alemanya està tot destrossat, que la guerra, que allà hi ha nazis, tot. O sigui, tenien una visió un poquet d'Alemanya, dirien, de quan havia acabat la guerra. Feia 18 anys que havia acabat la guerra, i va ser sortir de l'estació i veure un país modern, reconstruït de colònia fins en el poble que ja t'he dit que estava, me pareix que eren 40, no arribaven als 50 quilòmetres, n'hi havia, van circular amb un Mercedes enorme. És la primera vegada que vaig pujar ja a un Mercedes, o que m'havia vist passar autopista per una autopista. Una autopista que jo no havia vist mai, ni sabia que existia sense autopistes. I llavors vaig estar amb aquesta família. Jo vivia amb ells, amb una habitació a part, una habitació completa, vull dir, no estava en una habitació, sí, en les golfes, amb bones finestres, estava molt a gust. Vaig començar a descobrir la cuina alemana, perquè allà sí que era cuina, en aquella casa se feia cuina, la típica alemana, menjaven patates bullides cada dia. O sigui, en vez de treure pa, patates bullides, me vaig haver d'acostumar en aquest menjar, de tot d'un el trobava raro, però era bo, jo me vaig acostumar tot d'una i vaig començar a sortir d'acompanyant amb furgonetes refrigerades, que jo no havia vist mai una furgoneta refrigerada, bueno, refrigerada a baix zero, perquè repartien gelats. A repartir gelats per bars, restaurants, tendes i supermercats de la contrada del poble aquest. Gelats, venien gelats, ja hi havia el que aquí eren els frigors, allà ja venien tallats i empaquetats, venien a dins bosses, a dins catxes, unes catxes de cartró, com la de sabata, amb els gelats de dins, i duien una cinta precintada de colors. I segons el color, era el gelat que hi havia de dins. Clar, jo sense saber ni una paraula d'alemany, explicar-me que el color aquell era, que el groc era un tipus de gelat, que el verd era un altre, perquè quan arribàvem a una botiga o un supermercat, pues el xofer, normalment ja sortia amb el senyor, amb l'amo. Entrava allà, mirava i me deia dur tants de què, tant de saltes i tant d'això. De tot donar-se un poquet fotut, perquè no distinguia, no sabia massa bé, però clar, me va despavilar. Jo crec que vaig estar 3 mesos sense xerrar ni una paraula a ningú, perquè no podia xerrar, només de ja o sí. No. Me vaig despavilar. Jo tenia un llibre per estudiar alemany amb espanyol, però era un llibre que duia la tipografia antiga alemana, que és molt bona d'entendre, només hi ha un parell de... Però, clar, jo estudiava això i moltes de vegades, quan bon anàvem per qualque poble, o això que encara hi havia lletreros antics amb aquesta tipografia que jo els llegia, els alemans no se'n podien... se'n donaven creu de com aquest ve i vol llegir això d'aquí. Però molt, molt bé. Era un poblet petit, molt catòlic, allà hi havia una església catòlica, la família aquesta era molt... I tot el poble anava els diumenges a missa, i jo, cosa que aquí, massa manca, no havia anat mai a missa, vaig començar a anar a missa cada diumenge, perquè tampoc no hi havia massa coses que fer i també per integrar-me a tot això. També els feia molta gràcies que jo llegigués, no, però que entengués o que degués qualque frase en llatí, perquè era el que jo havia entès aquí, allò és expectiu de tu, això ja ho sabia dir i de tant, pues, amb aquí. I aquí vaig estar un any i mig, a Alemanya, sí.
2: I després vareu tornar.
12: Llavors vaig tornar. Aquí hi havia un problema en aquesta època que havies de fer servici obligatori. Si te n'anaves a l'estranger sense haver fet el servici, fins que tenies, no sé si eren 27 anys, que quan tornaves t'agafaven a la frontera i te duen directament en el corter. O sigui, vies, quan arribaves t'agafaven com a pròfugo i te duen a fer servici. O no podies tornar, si no volies fer això, que t'agafessin, no podies tornar durant 6 o 7 anys. I a ma mare això el tenia... Passava una penada, perquè diu, si no ve fet servici, ja no tornarà mai més. O sigui, i vaig tornar per fer el servici amb una condició, no, però amb un trato de que em va fer el servici i me'n tornaria a Alemanya a fer feina amb aquesta família. El que passa que quan vaig arribar aquí per fer el servici, que havia de fer els 20 anys, jo vaig arribar aquí en el mes de juliol, no, novembre, me pareix que va ser. Sí, bé, però llavors, fet servici, me varen dir que no podia entrar fins en el març. I me vaig trobar tot hivern que no podia fer servici i no tenia feina. I vaig agafar i me vaig anar a Canaris. Vaig agafar el barco, Palma, Barcelona, Barcelona, Cádiz, Cádiz, Tenerife. I allà vaig fer 4 mesos de feina a un hotel de Santa Cruz de Tenerife, l'hotel Mencei, que llavors era, pràcticament era l'únic hotel de luxe de Santa Cruz, i era l'hotel allà on hi havia les noces de la gent rica, bé, el que ara en serien els VIPs, allà era un hotel de VIPs. He començat a fer feina allà de cambrer. El que passa és que eres l'únic en tot l'hotel que xerrava alemany. I ja hi començaven a venir grups d'alemans. Hi havia grups que se canviaven cada setmana, que anaven a fer un creuer, un barco per allà, per les illes, i sempre hi havia aquells 30 o 40 alemanys a l'hotel. I el metre va dir, aquest que sap alemany, que els vengui vi. i me vaig posar allà de sommelier despatxant vins en aquella gent, vestit de sommelier, o sigui, vestit amb un de smoking, amb un collar i una copinya de plata, bueno, de plata devia ser de lo que fos, per tastar vi a davant el client, i vaig estar 4 mesos allà, despatxant vins, o venguent vins en els alemans. Allà, una cosa curiosa, quan vaig arribar a Canaris, és que el nom de Miquel li sonava raríssim. I jo deia, com vol sonar raríssim un nom? Quan aquí teniu un Gerai, un de no sé què, que tenen els noms tan raros. En aquell temps, per ja eren raríssim, però per ells els sonava raro a Miquel. Després ja me vaig haver de venir corrents, perquè llavors me van dir, tal dia t'has de presentar a Son Sant Joan que fas el servici. Vaig venir, vaig anar a Son Sant Joan, me donaren el vestidet aquell i a fer instrucció a damunt les pistes. Allò ja va ser com un camp de concentració, no, el doble. I així, que tothom m'ho para, no surtis voluntari per res. No surtis voluntari. I van demanar voluntaris per anar a fer un curs a València de defensa química ICI. Jo ni sabia què era defensa química i aquest ICI no està. El primer vaig sortir, jo me'n volia anar d'allà i el CI era contra incendis, o sigui, fer de bombero. Vaig anar a València, a Xirivella, aviació Xirivella, i allà durant 3 mesos, el temps que durava la instrucció, nosaltres jo prenia a fer de bombero. No vaig fer instrucció, me varen fer jurar bandera com els que no en sabien, saps, el darrer de tot, perquè com que no sabien desfilar, i llavors el vaig venir de cap a Son Sant Joan una altra vegada i vaig fer els 9 mesos de bomber a les pistes de Son Sant Joan, de l'aeroport militar. Venien patrulles de Sabres, de Saragossa, de Madrid i de València a fer exercicis de tir aquí a damunt Mallorca, i la feina nostra era amb un carrito, amb una bombona de CO2, en mones de vora l'avion, que no explotàs mentre el posaven en marxa. El que passa és que jo havia de fer un any i mig de mili, però quan feia un any sobraven soldats. Com que sobraven soldats, varen començar a llicenciar gent i els llicenciaven els majors, o sigui, per ordre d'edat. Va sortir una ordre, o el que s'entenia, que llicenciaven 100. I va sortir un llistat, i jo tenia el número 126. No vaig per a... no entrava. Però el mateix dia que s'havien de mullar aquests 100 primers, varen trobar que eren pots i amollaren 50 més. I és de matí, quan vaig arribar a Escorter, va sortir la llista que jo estava llicenciat. I vaig sortir, bueno, vaig anar tot d'una, vaig fer fora d'Escorter i me'n vaig anar de cap a Can Nostre, que nostre no s'ho creien. Però llavors jo no tenia previst anar-me a Alemanya fins al cap de 6 mesos després. Per tant, estava lliure, tampoc no... Que el temps tampoc no hi havia tantes possibilitats d'escriure, ni de telefonar, ni tot això. I vaig començar, mullaren aquí, vaig començar a fer feina. Com que sabia alemany, els hotelers i gent aquesta te cercaven com... vull dir que vaig trobar feina... Tot d'una. Llavors ja començant a fer feina, vaig començar ja a guanyar dobbers aquí, fent feina en turisme, vaig estar a l'Hotel Mirador del Passeig Marítim a Sabarra, després vaig anar, vaig fer dues temporades a un hotel de Peguera, feia moltes hores, però guanyava dobbers, turistes, festa, això. I ja se m'ha oblidat allò de tornar a Alemanya i ja no vaig tornar a Alemanya.
11: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Miquel Ferriol Estrany pel seu temps i amabilitat i gràcies també a Magí Ferriol, que va ser qui ens va fer arribar la proposta. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Playtime, Oren Ambarchi amb Johan Berling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Produccions, Sergio Rigo de banda d'ordinador, Nóscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles. I en Miguel Soler en els control tècnics va ordenar la benvinguda a l'edició 674 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Començam la nova temporada IB3 Ràdio, en el nostre cas és la que fa 15. I és motiu de felicitat, motiu de goig i també d'agraïment. Agraïment a totes les persones que des de fa tant d'anys heu fet i feis possible que Font de Misteri sigui la realitat que és. Així que moltíssimes gràcies de tot cor i bé, farem tot el que puguem per seguir sent depositaris de la vostra confiança i del vostre recolzament. Moltes gràcies.

0: I bé, jo crec que la millor manera de començar temporada és això, començant. Així que, cinto sumari i endavant.
1: Idò, començarem aquest programa 674 de Font de Misteris i primer d'aquesta quinzena temporada coneguent a Mondiversos Arnau Albertí, un mallorquí que va ser jurista, inquisidor i bisbe. Que amaga la seva figura? Al Contes i Rondalles de Irene Font aprofundirem en algunes de les semblances entre Sicília i les Balears fins a

el món de la ronda llística. I és la darrera part del programa i segons com anem de temps, coneixerem pintures de relació entre Jesús i Egipte amb en Borja. I recordem als oients totes les formes de contacte en Font de Misteris. Podeu fer-nos arribar tot allò que vulgueu per WhatsApp i Telegram en el 659 16 69 52. Ho repetim, 659 16 69 52. Si ho preferiu, ho podeu fer, us podeu escriure a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes us trobareu cercant Font de Misteris a Facebook i a X i Font de Misteris IB3 a Instagram i a TikTok. I per escoltar el programa ho podeu fer de diferents formes. Us podeu escoltar en directe a CFM a través de DAB+, i a ib3.org o a l'aplicació d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I també podeu recuperar tots els programes de ràdio d'aquesta temporada i de les 14 anteriors i del programa de televisió a totib3.org, a les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I d'anar amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on mos ven sense vida d'un illenc molt desconegut, però, com veurem després, va influir, jo crec que podríem dir, en el nivell més alt europeu. Però comença tu, Sergio Rigo.
1: I d'avui començant la temporada 15 de Font de Misteris, amb Món Diversos, i ho volem fer amb un mallorquí que en tota la seva vida, podem dir, que no va aturar. De Muro a Lleida, de Mallorca a Pàvia, de València a Sicília. Nanneu Albertí Fortuny, nascut a Muro el 21 de febrer de 1480 i mort a Pati l'any 1545, va acabar ocupant espais centrals dins la cultura jurídica, eclesiàstica i política de la Mediterrània. Va ser jurista, humanista, inquisidor i bisbe, i els seus contemporanis el consideraven un dels homes més savis del seu temps, en matèries dogmàtiques i jurídiques. De molt jove, Albertí sortí de Mallorca per formar-se. Als 19 anys estudià a la Universitat de Lleida i només 5 anys després ja ensenyava dret civil. Més endavant passà per Gènova i Pàvia, on l'11 d'octubre de 1509 obtingué el grau de doctor en dret canònic. La seva figura encaixa amb aquell primer renaixement, la de jurista, que era alhora home de llibres i llengües també. I també se destaca que dominava diverses llengües, entre elles hebreu, i que reuní una biblioteca notable. El 19 d'octubre de 1510 prengué possessió d'una canongia a la seu de Mallorca, aconseguida gràcies al seu parent Gaspar Albertí, resident a Roma. Poc després ja apareix en un conflicte molt concret. La discussió sobre si el clergat havia de contribuir econòmicament a la reparació de les muralles de Palma. La majoria dels juristes mallorquins s'inclinaven per la contribució, però Albertí defensava el contrari. Segons ell, els eclesiàstics no podien ser obligats a pagar sense disposició expressa del papa. I guanyar.

Abans de ser bisbe o inquisidor, Albertí ja era un home capaç d'imposar el seu criteri jurídic davant les institucions del regne. Un dels moments més reveladors de la seva trajectòria arriba al 1517, quan fou enviat al Concili Provincial de València com a síndic i orador del bisbe, del capítol i del clergat de Mallorca. La carta del vicari general Francesc Soler en el llibre groc de la Seu i reproduïda per Jaume Villanueva és molt expressiva. Diu que Albertí és elogiat per la seva singular prudència jurídica i es diu que sense ell els interessos de Mallorca i de la província eclesiàstica haurien quedat en perill. La carta també remarca que volia tornar a Mallorca per amor a la pàtria, malgrat que a València el volien retenir. Després arriba a la part més fosca i complexa del personatge, la Inquisició. Arnau Albertí fou nomenat inquisidor de Mallorca pel cardenal Adrià Utrecht, futur papa Adrià VI. Més tard va ser destinat a altres territoris, entre ells València, i participar també a les Corts de Montsó en qüestions vinculades a l'ofici inquisitorial. La Gran Enciclopèdia Catalana també el defineix com a teòleg i lul·lista i recorda que va ser inquisidor de Mallorca entre 1507 i 1523. A més d'un savi mallorquí que havia fet carrera a Europa, Albertí formava part també de les estructures de control doctrinal del seu temps. La seva obra jurídica tractava sobre heretgies, secrets, ortodoxia i procediments inquisitorials. Entre els seus títols hi trobam el Tractatus de Secreto, imprès a València el 1528, i la Repetitio Nova Sive Commentaria Super Rubrica et Capitulo Primo de Erectus, publicada el 1534, dedicada en el dret canònic sobre la repressió de l'heretgia.

La seva carrera culminà amb el nomenament com a bisbe de Pàtia a Sicília el 11 d'abril de 1534 per decisió de Carles I. Aquell mateix any va ser consagrat a la catedral de València i prengué possessió del bisbat el 27 d'octubre. Però a Sicília encara li reservava un paper molt, molt més polític, quan el virrei Ferrante Gonzaga hagué de sortir per dirigir la flota cristiana contra l'armada turca de Barbarossa. Albertí fou designat per regentar temporalment el virregnat. Durant més de 3 mesos exercia el govern i aconseguí també reduir robatoris, violències i assassinats. I després arribà a l'episodi més conegut de tota la seva vida, el naufragi de 1539. Quan Albertí volia retornar definitivament en el seu bisbat, s'embarcà el 25 de febrer. Una tempesta violentíssima enfonsa la nau i el bisbe estigué a punt de morir, però alguns mariners es salvaren portant-lo nedant fins a terra. D'aquest desastre mos queda una memòria material, una creu feta amb una estrella del vaixell naufragat, conservada durant segles a l'església de Jesús Extramurs de Palma, juntament amb una imatge de sa Mare de Déu, d'una cadena de la mà, i el bisbe aferrat a ella. Probablement aquestes peces es perderen després de l'expulsió dels religiosos el 1830.

El naufragi també s'endugué papers. Entre els manuscrits perduts s'esmenten obres de dret i teologia i, sobretot, un dictamen sobre el matrimoni de Caterina d'Aragó amb Enric VIII d'Anglaterra. Si aquesta notícia és correcta, Albertí hauria participat intel·lectualment en una de les grans controvèrsies polítiques i religioses del segle XVI europeu, la crisi matrimonial que acabava obrint la fractura entre la monarquia anglesa i Roma. I els darrers anys els passà a Pati, on convocà sínode episcopal i va fer imprimir constitucions. Moria l'any 1545 i va ser enterrat a la catedral de Pati, a la capella de Nostra Senyora de Gràcia. A Mallorca, la seva memòria continua viva. L'Ajuntament de Palma el declarà baró il·lustre i durant molt de temps se'n conservà el retrat al consistori. Què vos pareix?

I d'una mica el de sempre en la teva secció, no? A part dels melons que ens pot obrir i que mostra com encara queda moltíssima cosa amagada en els arxius i en els llibres. I en aquest cas, una d'aquelles oblidades i fascinant vides que formen part de la nostra història illenca. Allò, aquest nom, quan m'ho vares dir, Arnau Albertí, me sonava, però per un altre tema. I és que fa temps vaig trobar uns fets relacionats amb dos Arnaus Albertí que me va sorprendre que poguessin tenir relació amb el que tu me vares comentar per sobre del que volies parlar avui. I ja he comprovat que no, perquè dels altres dos Arnau Albertí, a xar que un d'ells també era religiós, però en aquest cas era de l'any 1456, és a dir, abans de que nasqués el teu, diguéssim, no? I bé, va tenir aquell que jo faig referència ara,

mares. I en aquest cas, crec que aquest tipus, principis del segle XV, va ser jutjat, sí, però sembla que, malgrat les evidències, mai no va ser condemnat.

Bé, amb això millor no fer cap comentari, però ho deia perquè aquests dos coincidien amb el nom i amb les seves malalties dèries, que vulguis que no és una curiositat. Però per curiós, el que hi ha darrere del que tu has parlat, aquest també desconegut Arnau Albertí, però tan desconegut que crides atenció que un home tan es pot dir famós i també influent en el seu temps, i del que hauria d'haver molt de documents i del que es confongui el seu segon llinatge. Sembla que era Fortuny, de fet, en el seu escut d'armes, ell ho deixa clar, però hi ha qui diu que sa mare es deia Company, de llinatge. Ja si un cas després diré qualque cosa damunt del seu escut heràldic, però ho deia per un home del que no se sap ben bé el seu llinatge i es pot dir que pot ser el suficientment influent per determinar fins i tot qui s'hauria com a cap de la monarquia anglesa. Ja dic que és una història ben curiosa, tu li has donat una pinzellada, però és que és tan curiosa com que hi ha un còctel que existeix o du el seu nom per mor de la seva intercessió. I bé, i com sempre, no? S'emprenta i llenca a nivell internacional. Ara ho veiem. Any 1501. Espanya ja havia començat la conquesta d'Amèrica i la filla dels reis catòlics, la Catalina d'Aragó, es disposa a anar a Anglaterra. Ella, a més de la seva branca d'Aragó, i també era descendent de la família real anglesa, i els seus pares, els reis catòlics, varen pensar que potser seria bona idea que es casés amb el futur rei anglès. Per d'aquesta manera, amb aquesta aliança, mitjançant matrimoni, entre d'altres, poder-se més forts, podem dir, contra França, que en aquell moment era enemiga dels dos països. Així que va cap allà per casar-se amb Artur Tudor, fill primogènit del rei anglès, que en aquell moment era Enric VII, i per lògica era l'hereu del regne. Així ella seria la propera reina d'Anglaterra. Però quan encara no duia un any amb el seu jove marit, ell va morir d'una estranya malaltia, una verdaderament misteriosa malaltia. Era una mena de grip que en màxim 48 hores te podia matar. I diuen que ho feia principalment, matava principalment, a joves en bon estat de salut i de bona família. Si fos ara, començaria per tot, no?, les teories conspiranoiques, a veure cosa estranya al darrere. No ho trobeu?

I de tot està inventat, perquè en el seu temps també hi havia les teories conspiranoiques de l'època, a principis del segle XVI. Deia la gent que això era cosa dels francesos, perquè matava un munt de gent, però a Anglaterra, només a Anglaterra. Fins que, clar, es va començar a estendre per Europa. Una malaltia coneguda com pestis sudorosa, o suor anglesa, que simplement això era com un grip, però que o te matava en un o dos dies o te restablies de cop. Hi havia o va haver indrets on va matar més d'un terç de la població i, afortunadament i curiosament, en 50 anys va desaparèixer, sense que s'hagi tornat a saber res més. De fet, a dia d'avui, crec que encara no et sap quina malaltia va ser aquella que en el final va afectar a una bona part d'Europa. Va arribar fins a Rússia, fins i tot. Bé, jo crec que un altre dia podríem parlar, aprofundir, si qualcú té més informació, damunt d'aquesta estranya malaltia que va ser denominada com una mena de plaga bíblica dirigida. Això és el que deien, jo crec que és molt curiós. Bé, el cas és que per aquesta malaltia va morir l'home de Catalina d'Aragó i son pare...

sigui, el sogre de Caterina, el rei d'Anglaterra, es troba amb un problema. Perquè, clar, i ara què fa? Perquè si la torna a ella cap a Espanya, hauria de tornar a la dot que va rebre. I, a més, tenia el seu altre fill, el que seria en Enric VIII, que encara era massa jove per casar-se. I a veure que feien en sa dot i tot això. Així que el rei, Enric VII, decideix esperar.

I passen uns pocs anys i el rei, Enric VII, va morir, però el seu fill era més major, així que va poder convertir-se en rei d'Anglaterra. Era el segon de la nissaga dels Tudor, Enric VIII, l'infaust rei, crec que es podria dir, sense fer presentisme. El cas és que imagina que per mantenir l'aliança amb Espanya i per evitar de tornar a Sadot, es va plantejar casar-se amb la que havia estat la seva cunyada. Però, clar, no estava massa ben vist. De fet, crec que fins i tot no es podia dur a terme aquest matrimoni per qüestions de dret canònic, a menys que es pogués anul·lar l'anterior matrimoni. No dissoldre, sinó anul·lar com a tal l'anterior matrimoni. I aquí és on entra el nostre protagonista, ell, Arnau Albertí, que sembla, com has dit, Sergio, que era un gran erudit, i també estava... tenia molt bona presència i estava molt escoltat per l'alta jerarquia eclesiàstica i va convèncer en el papa de Roma i també a tothom de que sí es podia dur a terme l'enllaç. I el motiu? Quin era el motiu? I del que l'anterior matrimoni no va arribar a ser consumat. Talment.

Així que basant-se en això, n'Enric VIII va poder-se casar amb na Caterina d'Aragó. I per aquest mateix motiu, també se va poder divorciar més endavant, en el temps, perquè deia que aquest matrimoni no era agradós a Déu i que era per aquest motiu que no varen tenir cap fill mascle. I és que ella va estar embarassada mínim 6 vegades, però només un dels seus bebès va arribar a l'edat adulta. Així que, si aquest matrimoni es va dur a terme i va fer que la filla d'en Enric VIII i na Caterina d'Aragó arribés a ser reina, va ser per mort d'aquest illenc. I si ho feim extensiu, és gràcies a aquest illenc que existeix el còctel que es diu Bloody Mary, perquè efectivament aquesta reina era Maria I, més coneguda com Maria la Sanguinària.

Bé, és que una de les teories diu que en aquest còctel se li diu Bloody Mary perquè el color vermell de la tomàtiga faria recordar la sang de tots els protestants que aquella reina va manar a executar. Quines coses. Ja ho ampliarem un altre dia, si un cas. Tornem a Arnau Albertí. Resulta que a l'haver convençut a tothom de que es poguessin casar, va fer que quan Enric VIII va voler divorciar-se, hagués tal moguda que va acabar per separar-se de Roma, entre d'altres. Perquè, a més, aquest rei absolutista també fins i tot va manar tallar el coll a qualcuna de les seves dones. El manco, Anna Caterina d'Aragó, només la va recluir. Però bé, ja sabeu, tot això seria una altra història. Ara seguim una mica amb aquest Arnau Albertí, que, com veieu, va ser, millor dit, més important i influent del que en principi podia semblar.

parlàvem també de la seva erudició. I de ell, com inquisidor, també ho has dit, Sergio, que va ser inquisidor, i va voler rebatre en l'inquisidor emèrit. Bé, aquest punt és interessant perquè pot ser, això en el seu dia ho vaig comentar amb el pare Ramis, que és qui du la qüestió dels processos dels sants de la diòcesi de Mallorca, i de pot ser que si no hagués estat per aquest inquisidor, per Neimerich, probablement en Ramon Llull ja seria sant. I del següent inquisidor, Nanau Albertí, va fer tot un tractat per rebatre això que deia Neimerich, perquè en Albertí era pro Ramon Llull, era lulista, i deia que en Llull l'havien acusat calumniosament d'heretge. Així doncs sembla que devia ser un home humanista, no? Un home tranquil. La veritat és que no ho sé. El que sí sé és que a qui s'hi va acusar va ser l'humanista Lluís Vives. Bé, a sa mare, realment, a Blanca Marc, que a més ella era familiar de Nausias Marc, el poeta valencià. I de com que era de família jueva, un pic ja morta la varen acusar d'haver practicat el criptojudaïsme. Així que dues dècades després de morta, el nostre protagonista, Nanau Albertí, com a inquisidor, en aquest cas a la seva etapa ja a València, va determinar que s'havia de jutjar i condemnar. Així que varen treure el cadàver de la mare d'en Lluís Vives, la varen jutjar, la varen condemnar i la varen cremar. No sé, una mica unes contradiccions, no?

Però referit també en el que tu deies, encara hi ha més curiositats i detalls al seu darrere. Malgrat ser, jo crec que molt desconegut, té alguns carrers a les nostres illes. Per exemple, a Mura, on va néixer, el carrer del Bisbe Albertí, i un altre a Palma. I crec que és curiós, perquè els dos casos he trobat que aquests carrers són estrets, són de poca circulació. Els de Palma, de més, és curiós, és una travessia no massa llarga que hi ha en el carrer General Riera, que, de més, passa per baix d'un edifici, però és un carrer com a tal, i el de Mura és un carrer cèntric, sí, però tampoc massa llarg, i el que m'ha cridat més atenció és que tots dos es diuen carrer del Bisbe, quan aquest senyor no va ser bisbe de Mallorca, però sí va ser inquisidor, a part d'haver estat virrei.

I bé, sembla també que va arribar a bisbe, entre d'altres, perquè tenia, diríem que una mica de bo. Recordeu això que he dit d'Anna Caterina d'Aragó? Idò, el nebot d'Anna Caterina d'Aragó va ser el que el va proposar en el papa per fer-lo bisbe de Pati, a Sicília. I qui era el nebot? Idò, ni més ni manco que l'emperador Carles V. Perquè, clar, en aquella època Sicília era part del regne d'Espanya. Però, abans, aquest Albertí va ser també, abans d'aquests càrrecs més sumptuosos, va ser rector de Campos, illa de Mallorca. Abans Sergio ha dit que hi havia un quadre seu a l'Ajuntament de Palma, i d'on tenen, o el manco en tenien un, era a la sagristia de la parròquia de Campos. Tal vegada, perquè quan va ser allà, com a rector, va aconseguir per la seva parròquia un lignum crucis, el que es creia que era, el que et suposa que era o que és, un bocí de la vera creu, de la creu on va ser executat Jesús el Natzarè, ni més ni manco, a Campos.

Però aquesta relíquia de la creu no guarda relació amb una altra molt curiosa, també relacionada amb aquest que va ser virrei, a part d'inquisidor i bisbe. I ho has comentat per sobre, però jo vull aprofundir en això, perquè allò me recorda la darrera novel·la d'en Eduardo de la Fuente, La Cruz de la Fortuna, i és que resulta que, anant de viatge l'any 1539, ella anava des de Palerm cap a Sicília i el seu vaixell, per mort d'una tempesta, es va enfonsar. I la informació que jo he trobat és que ell va poder sobreviure agafant-se a una cadena que anava enganxada a unes fustes que eren restes del vaixell. I com va sobreviure, va ser per aquest motiu que va manar a fer amb marbre. Jo imagino que ho va fer com un exvot. Va fer la coneguda com la Nostra Senyora de la Cadena, que era una estàtua que va deixar per a la seva adoració en el convent de Jesús d'Extramurs, que és l'actual hospital psiquiàtric de referència de les nostres illes, que és un indret, a més, clar que sí, ple de misteris.

Idea que me recorda en el llibre de la Cruz de la Fortuna de Eduardo de la Fuente, perquè en les seves restes, amb aquelles restes de fusta en les que es va salvar, les restes d'aquell vaixell, va fer-se una creu de fusta que també hauria deixat allà mateix, a la mateixa església. I bé, el seu fill, com has dit, es perd d'haver el 1835 quan la desamortització. Bé, curiositat de la història, ja ho sabeu.

Bé, podria seguir moltes més coses. El seu palau inquisitorial, la seva funció com a inquisidor, principalment a l'època de les Germanies, perquè ell era, quan era inquisidor aquí, i va estar quan les execucions sumaríssimes, i a més ben cruels, d'algun dels implicats. I bé, imagineu com degué ser, que hi ha qui diu que aquest va ser el motiu de fer-lo fora de Mallorca, per la seva gestió durant les Germanies. Per això tal vegada, tu has dit, Sergio, que ell va demanar tornar per amor a la pàtria, tornar a Mallorca, però tal vegada, no ho sé, tal vegada hi havia que ni, no tenia moltes ganes d'ell. O també tenim la seva implicació en la figura de Sor Isabel Cifre, una altra d'aquelles místiques en tanta cosa estranya al seu darrere. I tu has dit que tenia una biblioteca notable, i diuen que tenia una de les biblioteques privades més importants d'Europa, i tot això sense entrar en els seus escrits, més que res perquè eren en llatí i són mal d'entendre, i a més ja no hi ha temps per avui, són a l'abast de la xarxa, alguns d'ells, però que podríem ampliar qualque dia, perquè com a inquisidor és ben interessant el que ell i els seus plantejaven del que era o no era guia, què era o no era condemnable, o, per exemple, quan una senyora era considerada bruixa i coses així. Però sí, aquesta seria una altra història.

A veure, si no me puc callar, per si no fos suficient, com a bonus track, això de la Mare de Déu de la Cadena que he contat, no és que ell s'inventés una nova advocació, de la Mare de Déu de la Cadena perquè anava a s'enganxar-se amb una cadena. No, ja existia. Però aquí no. Era precisament a Sicília, on des del segle XIV tenien aquesta Mare de Déu de la Cadena, i que ell, quan es va veure aferrat a una cadena que estava enganxada a unes fustes, s'hauria encomanat precisament en aquesta imatge. No? I aquí, el més interessant, és l'origen d'aquesta advocació, de l'advocació a la Mare de Déu de la Cadena. Sicília, 1393. Això ha semblat el començament de les Xiques d'Oro. No, Sicília, 1393. Tres homes injustament condemnats són enguinxats a la cadena que tancava el port. Es mateix que es feia, per exemple, a Porto Pi, a Mallorca, que es vespre es tancava amb una immensa cadena per evitar l'entrada o sortir de vaixells. Podem imaginar com era la cadena. I d'altres persones esperant que el matí següent els executessin per uns suposats crims que no haurien comès. Es passen el vespre pregant a la Mare de Déu de Gràcia, demanant-li el seu ajut. A la Mare de Déu de Gràcies, de la cadena encara no existia. Fins que diuen que un raig de llum, que no se sap d'on va sortir, va fondre ses cadenes. I és des de llavors que existeix la Madonna de la Catena, a Sicília, on se va fer una església que encara és mòdica, precisament en el carrer de la cadena, a Via Catena.

0: I aquí la pregunta és evident. Què ha d'haver ser aquell raig de llum que va fondre, aquella cadenota que tancava el port i que se va atribuir a una Mare de Déu en el segle XIV, a Borja Rigo? Jo crec que només per això te valia la pena tota la vida d'Arnau Albertí.
1: Si me demanes a mi, la resposta crec que ja la saps, i en Sergio també. Per cert, has parlat d'un començament de sèrie. A mi me recordava més a l'Equip A, quan s'ha d'uns homes...
0: Ah, val, també, sí, sí. També. No, però és que la Chicas de Oro, la que era més major, que curiosament no era la més major, sempre començava a contar les seves històries,
1: cert,
0: diguent Sicília, 1900, tal, sí.
1: Què era aquest raig de llum?
0: Aquí està la pregunta.
1: Bé, no molt de temps després tenim casos documentats a Alemanya de batalles en el cel, d'on sortien rajos de llum de Nígols, que atacaven punts que estan en terra, de Nígols que s'aparellaven entre si. Crec que, evidentment, podem parlar de fenomen ovni.
0: O no, perquè allà està el raig d'Arquímedes, per exemple, que enfonsava les naus quan estava a Siracusa, que diuen que és possible, que diuen, eh? Jo, personalment, jo no he fet l'experiment, jo no he fet la prova, no he fet la comprovació, però tal vegada podria ser qualque cosa d'aquestes, encara que tu no estàs més per la labor.
1: No, no sé, tenim, sí, cert, has dit Arquímedes, però també tenim el cas a la pròpia Badia de Palma d'aquell Nígol que va tirar un raig i va absorbir a uns mariners.
0: Sí, en aquest cas no els va fondre, sinó que diuen que van captar primer, crec que recordar, que primer va ser en els mariners...
1: I després els vaixells.
0: I després els vaixells en ser...
1: I és una època més romanco propera en aquesta. No és
0: sí,
1: molt
0: més,
1: poc posterior,
0: més
1: però sí.
0: I també està relacionat el raig de la Badia de Palma amb
1: una Mare de Déu.
0: Amb una Mare de Déu, amb la Mare de Déu del Miracle, que estava
1: en el jardí de la quarantena.
0: Sí, i que actualment estiria a l'església de Sant Magí a Palma. Però sí, aquesta seria una altra història.
2: IB3 Ràdio és investigació.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol.
5: Tèntol.
4: Tèntol.
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Seguim a Font de Misteri, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Què mos dus per avui?
1: Bon vespre, Xema. Avui heu estat parlant d'un illenc que va ser bisbe de Pati, a Sicília. Així que el que hem fet ha estat cercar semblances adients per a aquesta secció entre Sicília i Balears, a veure què trobàvem. I clar, com que hi ha fins i tot història conjunta, com és normal, sí, hi ha semblances. Així que, si vols, anem primer a una historieta siciliana recollida pel folclorista sicilià Josep Pitré, que va titular Es Fraret, i que traduïda ve a dir, més o manco, això.

I comença dient, ara contaré un conte que fa passar bastanta de por. És el conte del fraret. Es conta i es reconta que hi havia una vegada dos frarets. Aquests dos frarets cada any anaven a captar. Un era més gran i l'altre més petit. Cada any anaven a demanar caritat, perquè eren pobres. Una vegada varen errar el camí, un caminet dolent, dolentíssim. El petit va dir en el gran, aquest no és el nostre camí. No hi ha res, caminem, va dir l'altre. Caminant, caminant, varen veure una cova grandiosa. Hi havia un gegant que feia foc, però ells no es pensaven que fos una bèstia. I diu un dels frarets, ara ens entrarem aquí a descansar. Entraren i hi havia aquesta bèstia gegantina que tenia ovelles, les matava i les torrava. Quan entraren, la bèstia va matar una vintena d'ovelles i les va torrar. Mengeu, els hi digué. No volen menjar, que no tenim gana. Mengeu, vos he dit.

Quan varen haver acabat de menjar, el diable s'aixecà, perquè aquella bèstia era el diable. Ells es varen anar al llit i ell, aquell gegant, va anar a agafar una pedra immensa i la va posar davant la cova. Després va agafar un ferro grandíssim, ben punxegut, el va envermellir al foc i el va clavar en el coll del més gran dels frarets. El va torrar i se'l volia menjar amb el petit. «No em vull menjar, que estic fart», diu el petit. «Aixeca't, que si no, et mat», li respongué el gegant. El pobret, de sa por que tenia, s'aixecà, es va posar a taula, agafava el pobret un trosset i feia veure que menjava, i el tirava a terra, mentre pregava a la Mare de Déu.

A la nit, el fraret agafa el ferro, el va encalentir i li va clavar dins els ulls el gegant. Els ulls li varen botar. «Ah, que m'ha mort!», cridava el gegant. El bon homenet es va amagar dins la llana de les ovelles, de la por que tenia. A pel por, el gegant va treure la pedra de la cova i fa sortir totes les ovelles una per una. Va venir la vella on era el bon home, però el bon home ja no hi era. Se n'anà a Trapani, això és a prop de la mà, a la costa més occidental de Sicília. A Trapani hi havia moltes barques i mariners. Ell va dir, ara deixeu-me pujar aquí i vos ho contaré. Es va ficar dins una barca, la bèstia el va anar a cercar i els mariners varen començar a córrer de barca en barca. Mentre corria, ensopegà de pit amb una pedra. Ell, que era sec, va caure i es va rompre el cap. Sa mà, de tanta sang com li va sortir, es va tornar tota vermella. Se'n anà i aquella bèstia es va quedar allà.

Aquesta és molt semblant a la del gegant del Cap Vermell, que va publicar Leonard Muntaner l'any 1996, i que fa d'haver 4 o 5 anys la contaren ja aquí, a Font de Misteris, els del llibre de rondalles mallorquines inèdites d'en Pere Orpí, i que ens serveix d'exemple de com trobem moltes semblances entre les d'aquí i les de Sicília. En aquestes dues hi ha semblança amb un mite, el de Polifem, que òbviament està ubicat a Sicília i per això comentem, un mite ben semblant al que he contat, però que conta d'una altra manera.

Polifem era un cíclop fill de Posidó. Era un gegant amb un sol ull enmig del front, que vivia en una cova a l'illa dels cíclops, cuidant el seu ramat d'ovelles. Quan Ulisses i la seva tripulació, tornant de la guerra de Troia, arribaren a l'illa de Sicília, entraren dins la cova de Polifem, cercant menjar i hospitalitat. El cíclop, però, en lloc de rebre'ls bé, tanca l'entrada amb una roca enorme i es va posar a devorar els somos d'Ulisses, un o dos cada dia.

Ulisses, per salvar els que encara quedaven, ideà un pla. Primer li va donar a beure a Polifem un vi molt fort, i quan el Ciclop li demanà com se deia, ell respongué, ningú. Un cop Polifem quedà ben embriagat i adormit, Ulisses i els seus homes agafaren una estaca de fusta, la posaren al foc fins que estigué ben roent i la hi clavaren dins l'únic ull, deixant-lo totalment sec.

Olifem, cridant de dolor, va demanar ajuda als altres cíclops, però quan aquests li demanaren qui li havia atacat, ell contestà: «Ningú m'ataca!» i pensant que no passava res greu, partiren. A més, per sortir de la cova sense que Polifem els tocàs, ja que aquest palpava el jom de les ovelles quan sortien a pasturar, per assegurar-se que no fuia cap home, Ulisses i els seus homes s'amagaren davall els ventres de les ovelles i així aconseguiren escapar. Ja dins el vaixell, Ulisses, orgullós, no va poder evitar cridar-li el seu nom vertader a Polifem, cosa que va provocar la ira de Cíclop i, sobretot, la de Posidó, el seu pare, qui a partir d'aquí perseguiria Ulisses durant tot el seu llarg viatge de tornada a Ítaca.

Però aquesta no és l'única semblança, ni molt ni manco. Me vull fixar en una altra que segur, Txema, que tu coneixes, però que vos agradarà, la de Nicolás Pesce, o el PG Nicolau, que la seva versió siciliana conta tal que així. Una vegada hi havia a Messina una mare que tenia un fill anomenat Nicola, el que deien Cola, que es passava el dia banyant-se la mà. Sa mare el cridava des de sa vorera. Cola, Cola, vine a terra, què fas? Et penses que ets un peix? I ell nedava cada vegada més enfora. La pobra mare no podia més de tant de cridar. Un dia el va fer cridar tant que quan ja no va poder més, li va tirar una maledicció. Cola, així et converteixis en peix. I es veu que aquell dia les portes del cel estaven obertes i la maledicció de sa mare va ser escoltada. En un instant, en Cola va ser mig home, mig peix. Allà estava, amb els dits palmejats com un ànec i sa gola d'una granota. En Cola mai més va tornar a terra i sa mare es va desesperar tant que al cap de poc temps va morir.

Es rumor que a Messina hi havia algú mig home, mig peix, va arribar a oïdes del rei, i el rei va ordenar a tots els mariners que s'hi veien en col a peix li diguessin que el rei volia xerrar amb ell. Un dia, un mariner que navegava en alta mà el va veure passar nedant al seu costat. Cola, li va dir, el rei de Messina et vol xerrar. I en Colapeix va nedar cap al palau del rei sense perdre temps. El rei, en veure'l, el va rebre amb molta amabilitat. Colapeix li va dir, tu que ets tan bon nedador, hauries de donar una volta al voltant de tota Sicília per dir-me on sa mà és més fonda i què és el que es veu allà baix. En Colapeix va obeir i es va posar a nedar al voltant de Sicília. Al cap d'un temps va tornar. Va contar que al fons de la mà havia vist muntanyes, valls, cavernes i peixos de totes classes i que només havia tingut por en passar prop del far, perquè ja no havia pogut arribar al fons. I Messina sobre què s'aixeca? Va preguntar el rei. Has de baixar a veure sobre què es manté.

En Cole es va capficar i va estar un dia sencer baix de l'aigua. Després va pujar a la superfície i va dir al rei: Messina s'aixeca sobre una penya, i aquesta penya està sostinguda per tres columnes, una de sana, una d'esquerdada i una de trencada.

el rei es va quedar astorat i va voler dur-se en Cola Peix a Nàpols per veure els fons dels volcans. En Cola va baixar i després va contar que primer havia trobat aigua freda, després aigua calenta i que en alguns llocs també hi havia fonts d'aigua dolça. El rei no el volia creure i llavors en Cola va demanar que li donessin dues botelles i va anar a omplir-ne una amb aigua calenta i una altra amb aigua dolça. Però el rei s'havia quedat amb aquell pensament que no el deixava en pau, que el cap d'esfar, sa mà, no tenia fons. Va dur en Cola Peix de tornada a Messina i li va dir: «Cola, m'has de dir quina profunditat té sa mà aquí al far, més o menys». En Cola va baixar i va estar dos dies baix. I quan va tornar a la superfície va dir que no havia vist els fons, perquè hi havia una columna de fum que sortia de baix d'una penya i tervolia ses aigües. El rei, que no podia més de sa curiositat, va dir: «Llançat des del cim de la torre d'esfar». La torre estava just a l'extrem del promontori i en aquells temps sempre hi havia algú de guàrdia. I quan havia molta corrent, tocava una trompeta i hissava una bandera per avisar les naus que s'endinsassin en alta mà. En Cola Peix es va llançar des de dalt. El rei va esperar un dia, dos, va esperar tres, però en Cola Peix no apareixia. Finalment va emergir, però estava pàl·lid com un mort.

què passa, Cola? Va preguntar el rei. Passa que estic mort de por, va dir en Cola. He vist un peix tan gran que només a sa boca hi cabia un vaixell sencer. Perquè no em menjar, se'n vaig haver d'amagar darrere una de les tres columnes que aguanten Messina. El rei el va escoltar amb sa boca oberta, però aquella maleïda curiositat de saber a quina profunditat arribava el far no se l'havia passat. I en Cola, no, majestat, no em torna a tirar, em fa molta por.

En veure que no aconseguia convencer-lo, el rei es va treure la corona del cap, tan plena de pedres precioses que enjornava els ulls, i la va tirar a sa mà. Ves a cercar la cola. Què heu fet, majestat? La corona del regne. Una corona com no n'hi ha cap altra al món, va dir el rei. Cola, has d'anar a cercar-la. Si aquest és el vostre desig, majestat, va dir en Cola, baixaré, però el cor em diu que no tornaré mai. Serviu-me un plat de llenties. Si sobrevisc, pujaré a la superfície, però si veieu pujar les llenties, és senyal de que no tornaré mai més. Li varen donar les llenties i en Cola es va capficar a sa mar. Espera que t'espera, després de tant d'esperar, les llenties varen pujar a la superfície. En Cola Peix encara l'estan esperant.

0: I l'he volgut contar perquè aquí, a les nostres illes, també tenim qualque història semblant amb un personatge que, a més, té un nom molt semblant, el peix Nicolau, que es troba al Cove, al volum 24 del seu recull de rondalles, on s'ubica aquesta història amb moltes semblances a Saluet, entre Santa Margalida i Artà, illa de Mallorca.
1: Així és, i això d'encolar peix a Sicília donaria origen a la dita «Ai, Messina, Messina, t'esbocaràs un dia», que és molt semblant a una predicció que hauria fet Sant Vicenç Ferrer referida a Mallorca. Però anem en el tema. Això d'aquest suposat homo peix, Namades ho relacionava amb deïtats masculines, que per cert també el conten, per crec que era de Besses Baix Penedes a Catalunya, però ja hem vist que la versió més completa i ampla és la de Sicília. Sicília, recurrent en el món de la mitologia. Tenim, per exemple, la seva relació amb Carbidis, es mostra Marí, o Dèdal, arquitecte del laberint del Minotaure, aquell que va fugir amb el seu fill, Nícar, tots dos volant, amb ales fetes en cera i plomes, que se sales desfí, bé, tot això ja... Tothom ho sap, no?, que es varen fondre se sales perquè va tractar de pujar en el cel. I bé, Sicília, en la seva mítica ciutat de Camico, on també relacionat amb això del Minotaure, diuen que allà hi ha la tomba del llegendari rei Minos, allà, a prop del Monte Tauro. Quines coses, com el nostre Monte Toro, menorquí. Moltes gràcies, Irene.
0: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
2: IB3 Ràdio és història.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
3: tinta,
4: mur,
3: cornada.
4: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I bé, acaba l'estiu, comença el calendari escolar. Hi ha gent, com el nostre amic i company, el polifacètic Xavi Canyelles, que pensa que l'any hauria de començar al setembre. Seria tornar una mica en els orígens. I a més també té relació amb el que vull dir. Perquè les vacances escolars marquen, no?, una mica la nostra vida quotidiana, la nostra, diguem-li, normalitat. A més, tinguis o no nens en edat escolar, o estiguis o no relacionat amb la docència. I aquest tema de les vacances sovint és motiu, no sé si dir discussió, però com a mínim de debat, que si els nens tenen massa temps lliure, que si els pares no saben o no poden conciliar amb la feina, que si els professors tenen molts o pocs dies de vacances, o fins i tot que si els infants, quan tornen al setembre, ho han oblidat tot o simplement que han romput massa la seva rutina escolar. Però mai heu pensat d'on pot venir aquest model, no?, de calendari escolar? Quina va ser la teoria pedagògica que hauria decidit que l'estiu s'havia d'aturar i, a més, durant tant de temps? Perquè les festes de Nadal i Pasco, està clar, no?, són religioses i abans això era important. Però aquestes estiuenques, i de la resposta pot ser que sigui cap, que no hi hagi cap motiu pedagògic al darrere. Bé, sí n'hi ha, però realment seria de rebot. A la França de 1885, un pedagog, en Charles de Fodon, va recollir les queixes dels mestres de l'època que el varen dur a aconsellar aquestes, diguem-li, vacances. I és que en aquell temps els motius per aturar, per tancar les escoles, realment no era per descans, ni per anar a la platja, ni per la salut mental dels infants o dels professors. Tancaven perquè els alumnes, estem parlant de nens de primària, l'alumnat, el que feia era deixar d'anar a escola, i el motiu era perquè havien d'anar a fer feina al camp. Es necessitava la força de treball infantil per a la sega durant l'estiu o ara ja per la verema, no?, més cap a la tardor. I clar, aquí la paradoxa és que avui, en ple segle XXI, en aquesta societat hipertecnològica, urbana, ens continuem barallant o queixant d'un calendari escolar que pel que sembla no se va fer pensant en pedagogia ni en el benestar de ningú, sinó en la coïta del blat i del raïm de fa un segle i mig. És curiós, no? Perquè vivim en un món, sovint estressant, on donant coses per naturals, coses lògiques, immutables, si voleu, sense saber o pensar que és només una herència d'un món que ja no existeix. Perquè fa 150 anys es va prendre aquella determinació que encara es manté i aquí a lo millor tal vegada podria dir allò de que qualsevol temps passat no va ser millor. Sigui com sigui, els que les hagueu pogut tenir, espero que hagueu gaudit de ses vacances. No com en aquest poema, ja sabeu això de que quina millor manera que acabar la setmana, que encetar la quinzena temporada, que amb una mica de poesia, en aquest cas de Narcís Comadira, aquest titulat Ressons, i que diu: retruny el cel que pesa, carregat de tempesta. El llevant mou la massa de les aigües de plom, la celebró, rosega flors de geranis minsos. Ja s'acaba el setembre, ja ve la fi del món. L'estiu i el seu imperi rodolaran com fulles. Adeu, claror de vidre, ja tornen els malsons, mendint-se en la tenebra de les vacances mortes, la mitjanit més fonda dels anys i dels records. Bé, sí, jo crec que no podem acabar amb aquesta tristor, així que d'en Cliff Richard han deixat-ho Summer Holiday, vacances d'estiu. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: Molt bé, molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida. Ja es diu menjar 6 de setembre, com passa el temps, els nens a punt d'anar a escola i tots contents. Raül Valls, molt bon dia.
1: Ai, bon dia, bon
0: era
1: dia. De què? De què vols setembre?
0: Que ningú... No, que els nens ja tornessin a la rutina. Que els padrins també tornessin a la rutina. Que estaven segrestats, amb els nets, amb els fills. Ja. Que jo sé que els estimau molt, però ara ja basta.
1: Sí, no,
0: ara
1: no.
0: Ja basta.
1: Està
0: queda
1: bé.
0: Poc.
1: Està bé, jo, l'estiu, saps què passa? Que m'agrada molt, el que passa
0: sí.
1: Que... Clar, a veure, que ja toca. Jo he començat l'any, jo que no comem per gener, comem per setembre.
0: Per
1: jo.
0: Setembre?
1: Sí, sí, sí.
0: He adormit moments.
1: Ara jo vaig començar.
0: Setembre toca gimnàs, començar un nou esport, si en feis, començar a cuinar.
1: Pagar la quota de nou.
0: Pagar la quota d'autònom. Exacte.
1: No, la quota d'autònom, això és cada mes.
0: No sabia si ara...
1: No sé què nom, és d'Hisenda ara.
0: Sí, sí, sí.
1: De Montero, Montoro i tots aquests, ara cobren cada mes. Això no falla.
0: Això no falla mai.
1: No.
0: I res, i seguim també amb els temes d'actualitat de Ceuta, que precisament avui, en bon diumenge, és un tema que volen tocar. Perquè és vera que els dies passen, nosaltres feim un magazín i també té cabuda aquestes situacions que també ens afecten. I per això avui parlarem amb gent que ha viscut a Ceuta, gent que coneix molt bé la realitat d'aquesta comunitat on ho estan passant malament perquè hi va haver una manifestació aquesta setmana, també en parlarem i ho farem amb un politòleg i veïnats d'allà que viuen aquí ara a Mallorca i volen saber una mica com se senten i quina és la situació. Però també tindrem fires i festes.
1: Exacte. Avui farem la nostra passejada per Mallorca, anirem fins a Sineu, fins a Bunyola, i vàrem anar a Sineu en el mercat nocturn, però anirem a Bunyola perquè són les festes de Sant Mateu. I què és el més conegut de les festes de Sant Mateu? I doncs, la correguda de roba anterior. És a dir, nus. Com ser minús?
0: Correguda de roba... Va, d'acord.
1: El diari de córrer, per dir, en Bunyola...
0: Sí, en pèl.
1: Quasi. Perquè se suposa que és de roba interior.
0: Sí.
1: No? O si en pel, no ho sé.
0: I si hi ha caduc, que els encillos d'aquests estantissos blancs llargs que se duien entre
1: no,
0: molt...
1: No, tu pots triar, però de cada vegada, jo, que vaig anar a les primeres edicions, jo quan veig les fotos dic, de cada vegada anem a més, vull dir.
0: Sí, cada vegada hi ha menys
1: anem a més de menys roba.
0: Ja.
1: Vull dir... Però, escolta, has d'anar desfressat,
0: sí.
1: Però amb poca roba.
0: Jo m'imagino un poc el perfil, perquè que vos fosseu una idea, vos en recordeu de les Toreros Muertos, que sortien d'aquella suerte, així com...
1: Tu saps en Tarzan, i doncs ja
0: també,
1: està.
0: També, un taparrabos.
1: En Tarzan, en Pocahontas, tota aquesta gent, i doncs així, que duen res, 4 fulls per davant sí. I 3 per darrere, i doncs això.
0: Ara m'ha recordat aquella sèrie, aquell programa, aquell documental que fan, Una aventura en pelotes, que se passen 21 dies allà, d'aquella manera.
1: Exacte. I d'això, Bunyola.
0: Bunyola, sí,
1: mira-los.
0: Oh.
1: Nina
0: Mateu,
1: si voleu veure. Nina Mateu, presentadora d'aquesta cara, de xiu-xiu.
0: Què dius, també?
1: Que?
0: Participa,
1: Nina,
0: t'ho dic.
1: Nina, la primera. No importa m'ho digui, però ja ho sé. Jo ho sé. Si la voleu veure, quasi, quan Déu la va d'un món...
0: Que mos telefoni, també, eh?
1: I Nina Mateu, per favor, que la bona... No, no ho creu, que tot està de ressaques, perquè ahir va a Vatrull.
0: Exacte.
1: Entenc, ara avui no li toca. Res, la qüestió.
0: Bé, que... tenim un número de WhatsApp, per si
1: tenim
0: voleu opinar.
1: Tenim un número de WhatsApp, per favor, Nen Mateu. Bé, tu ho saps, però vaja, si no, mos escriu
0: sí,
1: en el WhatsApp.
0: Sí, en aquest.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Exacte.
1: Però,
0: I tenim moltes coses. També tindrem avui un entre tu i jo, perquè si ahir teníem 2 hores de programa, avui tenim una més. A les 11 encara mos queda una hora més, que és aquest entre tu i jo.
1: Clar, només vos puc dir que la cosa va de preguntes i respostes, i no és perquè sigui una entrevista, que també, sinó perquè la persona que vendrà en aquest entre tu i jo... li ha pegat fort per fer preguntes.
0: Sí.
1: Li ha pegat fort. Ara dona't...
0: Preguntes
1: sí, sí.
0: De...
1: I
0: em
1: farà
0: de...
1: cada dia. Sí. Una roda del temps.
0: Una roda del temps, sí. Preguntes d'aquestes històriques que tots podrien conèixer si han viscut un poquet. No fa falta ser molt intel·ligent, però has de viure, has d'haver viscut, perquè si vius, tens més informació.
1: No sé si serà fàcil. Després en xerrarem amb aquesta persona. No sabem si és ell, si és ella, que fa, que no fa, però preguntes
0: no
1: en farà moltes.
0: No poden dir si és ella o és ella, ja ho deia.
1: Ja, de primera.
0: Sí.
1: Bé, doncs ella. Ella. Au, ja està.
0: Ella. Com que donem un parell d'ells, ara serà ella.
1: Ara serà ella, però molt bé. Idò això. Idò és ella i farà moltes preguntes.
0: Moltes preguntes, però aquesta vegada les preguntes li faran altres.
1: Aquí anam. Ah, veuràs tu, quin test.
0: Aquí, aquí. Aquí volen saber.
1: Ah, veuràs. Ah. Bé, idò res, això. Ja han dit el WhatsApp, ja han dit on anirem i què farem. També vindrà Julio Bastida, que mos contaràs.
0: En Julio Bastida, sí.
1: D'aquesta comunitat.
0: Mos ha de fer un poc de seguiment de coses que passen per Son Banya, que ja mos va fer un avançament gros, també la setmana passada.
1: No aturam. Perquè no tot és guapo, vull dir, no. També passen coses. Gràcies.
0: Tu vas veure la setmana passada aquell Ford Focus, que se ficava dins l'esquerril bici, un argentí que va dir, jo me ficaré per aquí, me ficaré per aquí.
1: Bueno, no sé, devia tenir pressa.
0: I quan va venir la policia, li van dir, che, pibe, no tenés nada mejor que hacer.
1: Mira, tenim avui aquí un tècnic, no ho sé, com us dirà.
0: No és res pitjor que un espanyol imitant un argentí.
1: Totalment.
0: Si escoltes un argentí imitant un espanyol, també és molt bo.
1: Diu molt d'insults.
0: Sí, comencen a dir...
1: Sí.
0: Perdona,
1: és que no ho pot dir ara.
0: No, ara no puc dir.
1: No. Però diuen molt d'insults.
0: Sí.
1: Sí, perquè els espanyols sabeu que deien molt d'insults.
0: Un insult amb argentí és graciós. Amb espanyols com el més agressiu.
1: Si vols passar com un pare que xerra amb un argentí, xerra amb un argentí, xerra amb un ucraniano, xerra ucraniano, xerra amb un de Nigèria, xerra nigeriano, i tu dius...
0: Aquest senyor...
1: No és que se'n rigui, de veres.
0: Que li fas accent.
1: Sí, tu dius, però, per favor... No, però és que no ho faig a posta, me surt.
0: Li surt, no?
1: Sí, no sé, com un accent raro.
0: Setonada.
1: Si vas a Andalusia, xerra andalús, és que és gros. Sí, és fort.
0: Fa un poc de vergonya.
1: Clar, jo és com a prou. Què fas? No ho sé, se li ferro.
0: Ole! I feia mucho ole en sa L, aquesta. Ole!
1: Lo bo és que no encerta cap idioma, però ell, mentalment...
0: Són coses que passen...
1: Bé, i ara, després d'aquest petit parèntesi, hauríem de començar el programa, no?
0: Començar el programa, tenim moltes coses. Vinga.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: Molt bé, quan són les 9 i 12 minuts? Avui, mireu, volen posar... més que posar, volen mirar. Volen mirar cap a Ceuta. Però ho volen fer des d'aquí, des de Mallorca. Perquè fa ja pràcticament un mes i mig, més d'un mes, que la ciutat autònoma de Ceuta viu una situació excepcional, arran de l'entrada massiva de milers de persones des del Marroc. M'heu de permetre que jo diré la paraula invasió i fins aquí el que jo me pugui banyar, però jo sí que crec que és una invasió. És una situació que ha provocat una crisi migratòria i humanitària, però també política, social i de seguretat. I també ha alterat la vida quotidiana de molts de ceutis. I per entendre què està passant, avui contarem amb un politòleg. També volem escoltar què diu la gent de Ceuta, que ara són residents a Mallorca, no? En tenim un parell. Aquesta setmana hem pogut parlar amb ells i molt amablement volen entrar en aquesta conversa, perquè no podem mirar cap a un costat i no parlar d'aquestes qüestions. Són qüestions que mos afecten, no? I els balears, entre els balears tenim gent també de Ceuta que ho està passant malament o que viu una situació inesperada. Avui mos acompanyen en José Muñoz, en Rafa Pérez i en Jesús Alguacil. En el cas d'en José Muñoz no podrà entrar, però tenim un àudio que mos ha enviat, que mos explicarà el seu punt de vista. Dura uns 4 minuts i vull que l'escolteu, ara l'escoltareu d'aquí uns instants, i ell mos explica una mica el seu punt de vista. Ho explica d'una manera molt calmada, però molt real, de la situació que li toca viure a ell, perquè moltes vegades parlant de situacions de Ceuta sense estar a Ceuta, i així és complicat, no? I el més objectiu és que siguin ells mateixos qui mos puguin parlar. Sí que tindrem en Rafa Pérez en directe, sí que tindrem en Jesús Alguacil en directe. Jesús també ha fet declaracions aquesta setmana, un diari, en aquest cas a l'última hora, no passa res, se pot dir, i però volen que estiguin nosaltres i que mos expliqui una mica el seu punt de vista. En el cas de Jesús Alguacil, aquesta setmana ha pres una decisió important, i és que ha volgut dur temporalment els seus pares a Mallorca davant la situació que s'està vivint a Ceuta. De fet, van aprofitar per anar a veure el Mallorca, perquè era un motiu, després mos explicarà, però bueno, son pare mai havia estat un camp de futbol, mai havia estat... I és una situació diferent que varen poder viure. El Mallorca i la seva afició li va fer un homenatge també, com han fet tots els camps d'Espanya, sobretot en aquesta categoria, no? La Hypermotion, la segona divisió, cada vegada que el Ceuta fa un desplaçament allà els reben entre aplaudiments, no? I bueno, fan aquesta reivindicació per Ceuta. Per tant, avui no només volen saber què està passant, sinó que volen saber com ho viu un ceutí quan és a més de 700 quilòmetres de casa seva. Si vos pareix, primer anem a saludar ara en els protagonistes. Rafa Pérez, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues bien, expectante a ver cómo se puede solucionar este problema y a ver si cada uno aporta su granito de arena y todos podemos vivir un poquito mejor. Al menos mis familiares y compatriotas que allí pues no lo están pasando muy bien, la verdad.
0: Y también hemos escoltado a Jesús Alguacil. Jesús, muy buen día, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Juanmi. Pues bien, de mañana de domingo, expectante como cada mañana, viendo, lo primero que hacemos es encender la televisión para ver si hay alguna novedad. I en ello estamos, como cada día.
0: I també m'acompanya en aquest estudi, ara mateix, Juan Gálvez, politòleg. Com estàs?
3: Molt bon dia. Hola, muy buenos días, Juanmi. Muy bien, encantado de volver a estar por aquí.
0: T'ho demana fora micro, però t'ho demana davant micro. Què tal l'estiu? Ha anat bé?
3: Sí, bueno, tranquilito, sí. Tranquilito. Más trabajando que descansando, vale. Realmente, a diferencia de otros.
0: Sí.
3: Pero bueno, por lo demás, pues bien.
0: I sé que molt pendent de l'actualitat, ara en parlarem, però molt pendent, i jo t'ho vull agrair que estiguis a nosaltres aquí a l'estudi, d'IB3 Ràdio. Si vos pareix a tots tres, anem escoltant en Tomàs, que Tomàs no ha pogut ser aquí físicament i tampoc ha pogut entrar per telèfon com vosaltres, però són 4 minuts. Como todos tenemos nuestras... todo el mundo tiene su historia. Quiero que escuchéis a Tomás y a partir de aquí iremos recogiendo cable y cada uno pues, nos podrà ir opinando, ¿vale? Venga, això és el que diu en Tomás Núñez, un dels residents de Ceuta a Mallorca.
4: Hola, buenas, soy Tomás Núñez, caballa de nacimiento y fiel seguidor de nuestro club, el AD Ceuta. Resido en la provincia de Málaga y quisiera primero dar las gracias a toda Palma por la acogida que tuvimos el pasado fin de semana, que tanto en la capital como en Somoy y sus alrededores. La verdad es que fue un recibimiento espectacular dentro del estadio cuando se hicieron los actos de solidaridad con mi pueblo y quisiera dar las gracias pues, de todo corazón por lo que se hizo allí, ¿no? Vamos a ver, lo sucedido en Ceuta el pasado 30 de julio para mí no ha sido una crisis migratoria y geopolítica marcada por la entrada masiva de migrantes ilegales.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és memòria.
0: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: IV3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
3: I en Pugues, sí.
0: La gran vida.

0: Molt bé, idò, seguim aquí les 9:51 minuts, tenim 9 minutets per parlar amb en Julio Bastida, delegat d'Hoquei Balears, perquè han passat cosetes, cosetes que li feim seguiment perquè no és d'avui ni d'ahir, però tothom pendent d'aquest camioner chileno que se va carregar 6 cotxos a Palma, tenia el permís retirat, conduïa drogat, va donar positiu 12 vegades la tassa d'alcohol permesa. Julio, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Un complet va fer, eh?
0: Va fer un complet. Això se diu fer un complet.
1: Sí, sí, hem de dir
0: una
1: que...
0: Una joia.
1: Hem de dir que aquest senyor, que té 63 anys, segons la Guàrdia Civil de Trànsit, té 63 anys i és chileno, el que va fer és que el dia d'autos, com se sol dir,
0: sí, sí,
1: va anar i en el seu tràiler de 40 tones, que se diu aviat, 40 tones, va embestir a 6 cotxos a l'autopista d'Inca, ben davant son Fusterat, a l'entrada de Palma, i va deixar un balanç de 16 persones ferides. 16. 4 d'elles van haver d'anar a l'hospital, a son pares, i una d'elles embarassada. Vale, fins aquí tot pot ser relativament normal. Pot haver un accident, no passa res, i ho comprovam. Arriba la Guàrdia Civil de Trànsit i se dona compte de que aquest home tenia problemes seriosos per mantenir-se verticalitat i que anava gat com una sopa. Li diuen, seu aquí, i aquest home no se volia seure. I va començar a follir, va córrer, se'n volia anar. I la policia, la Guàrdia Civil,
0: clar,
1: darrere ell...
0: I aquell home que no tenia tots els recursos per mantenir-se dret, no?
1: Se'n va tirar damunt d'ell i ho van engrillonar, o sigui, li van posar grilletes a les esposes i ho van deixar en terra, esperant per veure ben què passava. Va fer la primera prova de colèmi i va donar 12 vegades més de la tassa permesa. 12. A més de tot això, està a punt d'escometílic. O sigui, és que l'informe policial diu això, que està a punt d'entrar cometílic.
0: Pensava que un cometílic perd la consciència.
1: Correcte, però a punt. Què va passar? Que la segona prova ja se va negar a fer-la i s'ho van endur detingut. Detingut per desobediència greu, perquè va intentar follir, també detingut perquè, evidentment, un delicte contra la seguretat del trànsit, etc. Què succeeix? Que aquest home va en escalabozos de la Guàrdia Civil de la comandància, aquí de Bona, Manuel Azaña. Ho presenten davant la jutge de guàrdia. L'atestat no està finalitzat perquè estan esperant una confirmació d'un jutjat de Barcelona, que havien demanat una ampliació. La jutge diu, bueno, que se'n torni una altra vegada a escalabozos i m'ho tornarà a dur demà. Vale. L'endemà ja ho duen a la jutgessa i què és el que ha sortit? Què és el que va votar? Que aquest home, a abril de l'any 2025, li van retirar el carnet de conduir perquè anava drogat a Barcelona. Li van retirar el carnet i no podia conduir.
0: Fa un any i mig que no tenia carnet.
1: El dia abans de que passés tot això de l'autopista d'Inca, la Guàrdia Civil en el Port de Palma la plega i li fa una prova, va donar positiu, i no només això, sinó que varen comprovar que no tenia carnet perquè, evidentment, li havia retirat la jutge de Barcelona. Això se diu quebrantamiento de condena. I li van posar una altra sanció. I li van dir, tu no pots agafar, no pots conduir, perquè t'hem plegat i no pots. Li va ser igual, va agafar el camió, se'n va anar al CUDI, va carregar, va descarregar, va fer el que havia de fer, i ja quan tornava, alcohol a tope, gat com una sopa, va embestir en aquesta gent. I és per aquest motiu, que això és lo important, per el motiu que la jutge va enviar aquest tipus a presó. Un dels motius de que te poden enviar a presó en preventiu és que tu tornis a fer una altra vegada un altre delicte perquè no l'has après. I com que ja la jutge ha comprovat que tenia una sanció a Barcelona que va continuar el dia després, ja diu, ja no tens una tercera. Ara te'n vas a presó i estàs a presó fins que vingui el judici.
0: Tampoc ho veure que hi Baleares a un moment que està entrant cap a jutge, no? Cap a jutjats, que li dius, estàs arrepentido? No te contesta.
1: No contesta, no contesta. Que chileno no contesta.
0: No contesta.
1: La veritat és que, serà greu, eh? Si era greu, en aquest tipus li curarà una bona condena, perquè evidentment és un perill públic. O sigui, si ja és un perill una persona amb un cotxe, imagina't amb un camió tràiler de 40 tones. La gran sort que va tenir, i ho hem de dir així de clar, és que el camió tràiler venia descarregat. si hagués vengut en sa càrrega, o sigui, 40 tones tal i com marca sa seva...
0: Potser no parlaríem de ferit.
1: Sa capacitat, no parlaríem de ferit, perquè estan xerrant d'un camió que anava a 90 km per hora, se va trobar a l'embòs de l'entrada de Palma, va frenar, va estar 150 metres frenant, i encara així se'n va dur i va deixar els cotxes fer pols, 6 cotxes. Si hagués anat en sa càrrega,
0: no frena.
1: Possiblement estarien xerrant de molt de morts.
0: Aquí no parlant de morts, però sí que parlant de tràfic de drogues. I és que Sombanya, ja ho vàrem anunciar la setmana passada, que això aniria per capítols. Resulta que li planta cara a la policia perquè ara ja han trobat una estratègia per anar per davant de la policia cada vegada que entria a Sombanya a veure on està la droga, no?
1: Correcte.
0: Idò, ara han aconseguit que hi hagi 5 accessos per l'entrada i sortida de droga. Com va això?
1: Correcte. Abans sempre hi havia un accés d'entrada, una entrada i una sortida de Sombanya. Només un. Ara han fet 5,5 carreteres per accedir a Sombanya. I cada punt de droga té la seva entrada. I és com un laberinto que hi ha en les muntanyes de terra i de basura que hi ha allà, de fens. I el que han descobert és que això és molt pràctic per ells a l'hora de vendre droga i en el moment que va entrar la policia, posen nins, dones i yonquis a les portes. D'aquesta manera han de frenar els avanços dels furgons policials. I què és el que passa? Que si tu poses dones, nins i yonquis allà davant en aquestes carreteres, en aquests camins, en aquests accessos, pues bloqueges l'entrada de la policia i tenen temps suficient per tirar la droga. I una altra cosa que és curiosa, i és que quan ens varen convidar la Policia Nacional i la Policia Local a anar-hi en aquesta redada, que va ser divendres, i ens va cridar molt l'atenció que de vora un dels punts de venda, que ho tenim enregistrat, a més IB3 Televisió va fer un TS imatges i nosaltres també okay, Baleares, va cridar molt l'atenció que de vora cada punt de droga ara han fet un chill-out.
0: Això t'anava a dir, no?, per acabar aquest darrer minut. Resulta que hi ha un chill-out, hi ha una imatge molt... Los nuevos chill-out de la droga, en Sombanya, carpas, sofàs i normes per a consumir.
1: Sí, és un chill-out, lo que antigament se deia fumadero, sí, que era on tu compraves la droga i anaves a fumar, te la podies fumar allà, pues ara, o te podies injectar, o el que tu volguessis, ara la pots consumir, però a un chill-out. Han fet unes carpes amb unes normes. No se pot cridar, no t'has de barallar en sa gent i tal. Però
0: preocupats per no cridar a Sombanya, mare.
1: Però el millor de tot és que si veus les imatges, no són cadires ni coses d'aquestes, no. Són els seients dels cotxos, sí, vells, aquest que te lleves, pues, han posat seients de cotxos i allà són les cadires. És el chill-out i tal. I una cosa molt curiosa que ens va cridar molta atenció, sí, i és que te demanen que deixis ressenyes i que donis el teu like. O sigui, ara s'ha modernitzat tant que has de deixar una ressenya i has de posar un like en aquest punt de venda perquè tenen competència en els altres i ara de cada vegada pues, són més moderns i demanen una bona ressenya.
0: És a dir, tu recomanes que una persona pugui anar allà a consumir.
1: Correcte. I a més, les muntanyetes de terra i de... Va ser molt xulo, eh? La veritat és que fa temps que no anava a Sombanya. La darrera operació crec que va ser... que hi vaig anar, que me'l van convidar la policia, va ser fa un any, i ara he tornat i anava, evidentment, custodiats en la policia i va ser molt curiós veure la gran quantitat de basura que hi ha allà. És un desastre.
0: Gràcies, Julio. Tornem a les 10 i 4 minuts. Ara, butlletins horaris.
1: Fins la setmana que ve.
2: IB3 Ràdio és formació.
0: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
0: No has de venir a presentar el programa?
3: Quan?
0: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
3: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
0: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
3: I prepara el regreso, que torno.
2: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+.
4: La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Molt bé, seguim aquí la Gran Vida, a les 10 i 5 minuts a la Ràdio Pública de les Illes Balears. I ja sabeu que tenim encara dues hores més per endavant. Molt bon dia si vos acabeu d'aixecar, molt bon dia si estàu berenant, si aneu amb el cotxe, si aneu a la platja, encara fa caloreta, podeu anar a la platja perfectament, tot i com un bon balear, un bon mallorquí, no se fica dins aigua a partir de setembre. O al manco hi ha molta gent que pensa com jo, que té aquesta teoria, no? En tocar setembre, ja és moment de tornar al curs, curs escolar, si estudiau, tornar a feina, a la feina si heu acabat les vacances. Si teniu vacances ara, en el mes de setembre, enhorabona, que és un mes que potser sigui més bo de dur, no? Ja veurem la caloreta que fa, però ja mos va anunciar a Margalida Ribas ahir la previsió del temps, que faria molta calor fins dimecres, dijous. Pot ser que dimecres o dijous baixin una mica les temperatures. En qualsevol cas, dues hores més de programa amb en Lluís Menéndez, el control tècnic. Aquest és el programa número 105. I hem tingut una primera hora una mica més d'actualitat política, amb reaccions de residents, de gent de Ceuta que viu ara, que resideix a Mallorca, que té les seves famílies entre aquí i allà i que ho passa malament, i hem escoltat també l'opinió d'en Juan Gálvez, que és politòleg, i després en Julio Bastida, que mos ha parlat de coses que passen, no? Com aquest accident d'un camió que va arrossegar i va tenir un accident amb molt de cotxos perquè anava amb una tassa d'alcoholèmia molt elevada, després situacions de son banya, que cada setmana mos sorprenen més, però ara és moment d'entretenir-nos una mica més en temes més festius. Per exemple, ara mos anem a la festa de Bunyola, de Sant Mateu. Ho farem de la mà també amb en Raül Valls, que ara tot d'una tornarà, i farem aquesta entrevista amb la batllessa de Bunyola. També parlarem amb en Carles Recasens, si és que ell és el president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Intentarem connectar amb ell perquè resulta que hi ha una alerta per productes per aprimar. Què vol dir això? I de vol dir que Sanitat ha ordenat retirar del mercat una vintena de productes per aprimar que contenien sibutramina. Això és una substància no autoritzada i que pot tenir efectes adversos cardiovasculars i en alguns casos greus. I de tots aquests productes que serveixen per aprimar, alerta, perquè darrerament s'han posat de moda i s'han retirat alguns del mercat. També parlarem de la crisi de la bici Palma a Pere Garau. En aquest cas resulta que asseguren que aquest anclatge del bici Palma ha deixat de funcionar. En alguns casos, alguns estan fora de servei i hi ha un 40% que no funcionen. Això vol dir que si agafeu la bici Palma, després no podeu col·locar la bicicleta, perquè no, per tant, us heu de desplaçar per posar la bicicleta. Anem a veure això com afecta la ciutadania, perquè també és un tema que interessa molt i és un tema de servei públic i de transport públic, no? Ho farem de la mà d'Ana Genoveva Martín Blanc, que ella és una de les responsables de Flipau amb Pere Garau, aquesta plataforma que també, diguem, de protesta ciutadana, que també està bé, no?, per veure com estan les coses. I parlarem avui molt de llampuga, amb en Quico Martorell, del restaurant Can Boqueta. Parlarem de diferents receptes que se poden fer en llampuga. A veure què és, ara me direu, ara és el moment de raons, que no sé si en Lluís Menéndez, el nostre tècnic, va a pescar. Jo anava de petit, ara està prohibit. Jo sempre dic, si no teniu barca, és millor tenir un amic que tingui

0: El Manco dona una volteta, però ara és temporada de raons, i d'aquí un meset serà temporada de llampuga. Hi ha una fira, de fet, a Cap de Pere, no?, que és la fira de la llampuga, i se fan moltes tapes, molt de plats, amb aquesta peça tan preciada com és la llampuga. I ho farem de la mà de en Quico Martorell, del restaurant Can Boqueta de Soia. Avui, són pràcticament ja les 10 i 10 minuts. Començam i m'anam a Bunyola.
1: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
2: Au, idò, Joanmi, on anàvem a fer una volta?
0: Vinga, anàvem a Bunyola, que ja preparen aquestes festes de Sant Mateu 2026.
2: Clar, no t'anava a dir, no porta preparit la roba, no. Perquè ja saps que a Bunyola els agrada molt fora roba, no, amb poca roba.
0: Amb estar basta.
2: Amb estar basta, exacte. Idò, bé, Mateu, i bueno, hi ha moltes cites que no poden faltar. Activitats que algunes ja s'han fet, ja han començat, i d'altres sí. Que seran marcades per la música, la cultura, l'esport i les tradicions més esperades d'aquest poble. A part de carretons, pujada en espal ensabonat o la correguda de roba interior...
0: Aquesta m'interessa.
2: Aquesta volto. I la gran jornada de Sant Mateu. Bueno, totes aquestes activitats que hi ha són, podríem dir, gairebé les darreres festes d'estiu, entre sí. Aquestes i altres pobles de les illes, o Eivissa, per exemple, les festes de Jesús. Però per xerrar de totes aquestes festes, que millor que en la seva bellesa. Maria Antònia Serralta, ara tenim a l'altra banda del telèfon, bon dia.
0: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bueno, Maria Antònia, estau de festa, jo deia, sou dels pobles que tancau, podríem dir, aquest estiu, de rebel·les, sí. De festes. Com ho estau visquent aquí, a aquestes festes de Sant Mateu?
3: I de bé, ara hem començat, que el du a terme aquí no viti, és l'associació de joves d'aquí de Bunyola, i varen tenir el dinar de quintes, i avui diumenge tindran la ballada popular. Això és a banda de festes, perquè les festes oficials diran que comencen dia 11 de setembre.
2: És a dir, hem d'esperar un poquet, perquè, però clar, hi ha tant dates i tantes coses que hem d'ampliar un poquet aquest programa, no? I ja heu començat aquest cap de setmana.
3: Sí. Però ara dia 11 sí que ja començarem, que hi haurà la tirada de caramel des del campanar. Vendran el Cucorba, un grup molt estimat per tots els jovenets d'aquí de Bunyola, i que a més és un grup que enguany fa 50 anys. I
2: serà el seu darrer concert, no?
3: El seu darrer concert, i em feia molta il·lusió que venguessin a Bunyola, perquè tothom els recorda amb un gran sentiment en el Cucorba.
2: I
3: després també tenim el pregó, dia 11, que el durà a terme enguany el Club Esportiu Espedal. I també inaugurarem una exposició d'un pintor, que és en Koloski, a càrrec de l'associació Koloski, amb motiu del 30 aniversari d'aquesta associació.
2: Escolta, aquest pregó que deies que anirà a càrrec del Club Espedal, per què heu volgut reconèixer aquesta entitat? Què representa per Bunyola?
3: Bé, a mi m'agrada sempre, des que estic aquí a l'Ajuntament, que sigui qualcú que representi el poble. Jo considero que aquesta associació, el Club Esportiu Espedal, ja fa molts d'anys que se va crear i és una associació esportiva. Hi ha hagut molta de gent que ha passat per ells, vull dir, han fet moltes rutes en la bicicleta, organitzen curses de muntanya, i vaig trobar adient que fossin ells enguany que fessin aquest pregó de festes.
0: I aquestes festes després arribaran fins a final de mes, no? Pràcticament fins dia 21.
3: Bé, el dia 21 és el dia del nostre patró i és el dia que s'acaben les festes. I és vera que tindrem verbenes, tindrem moltes activitats infantils, i clar, i després el dissabte dia 19, com bé sabeu, és la tradicional correguda en roba interior.
2: Aquí.
3: Aquí us agrada.
2: Clar, no...
0: Sí, tenim molta curiositat.
2: Jo he de dir que els primers anys d'aquesta festa vaig venir, vaig participar, però després sempre m'ha coincidit amb els trepitjadors de Binissalem. Ah.
3: Clar, jo tu coincides. Sí,
2: hi tenc mitja cama, i clar... Però, com que jo patesc de FOMO, que has d'anar per tot, això de que no pot fallar enlloc. Sí. Ha hagut anys, i aquí... Sí.

0: tothom con exclusiva, que he anat a les festes dels trepitjadors.
1: Mitja...
0: No. Trepitjadors, he anat vestit de trepitjador. No, he dinat dels trepitjadors, he anat a la hora baixa dels trepitjadors i després hem acabat a la revela de la correguda de roba interior de Bunyola. Vestit de trepitjadors.
1: Bé. Està bé, està bé.
2: Ja que dic que ja fa un parell d'anys que es veu que la correguda comença a les 5 de l'hora baixa. Mm-hmm. Bé, la correguda ja comença de bon dematí. Vull dir, els organitzadors ja se'n van al Castellet, a despenjar les bragues de la geganta, que s'han penjat el dia de xupinazo. Llavors ja dinen junts, bé, totes les colles s'ajunten, dinen, és un dinar d'amics, de gent que se retroba per participar en aquesta tradicional correguda, i acaba a la 1. Vull dir, a la 1 s'ha acabat tot. Vull dir, hi ha un pregó, que és sorpresa, que sempre és un pregó que fan, o bé, que organitzen els mateixos de la correguda, i després sí que hi ha el lliurament de premis i una actuació d'un grup, on guanyes Gas Butano i DJs locals.
0: Quan basta, eh? Això que ha començat
2: quan
0: tan...
2: Basta.
0: Exacte. Quan ha començat
2: això
0: tan
2: mateix.
0: Prest, són moltes hores de festa, i quan se comença a embrutar ja s'ha d'haver acabat.
2: S'ha d'haver acabat, això mateix.
1: I jo volia demanar, quins són els requisits per fer aquesta correguda en roba interior? És a dir, és roba interior com a tal o cadascú se pot disfressar de qualque manera?
2: Clar, no, això arriba un moment que la gent, sense el seu grup d'amics, ja fa mesos que preparen la seva despressa per aquest dia. És una despressa amb poca roba, però tu pots trobar de tot. Aquí és un dia que la gent surt i pot participar tothom. La gent n'hi ha que van amb molt poca roba, n'hi ha que van, jo que t'he de dir, disfressats amb més roba, però en teoria es veu que la gent darrerament s'acurra molt el que són les disfresses.
0: Sí.
2: Són molt originals. Clar, i molt de joves que fa estona que s'ajunten per crear la seva pròpia performance o la seva pròpia despressa.
0: Sí, bueno, sí. I jo me deman, Bellesa, l'equip de la Corporació Municipal, també anau d'aquesta suerte?
2: A veure, jo sempre he participat a la correguda en roba interior, quan no era Bellesa i quan he estat regidora i quan he estat Bellesa. Per tant, cada any participa en la meva colla d'amigues, evidentment, en aquesta correguda. No deixaré de participar-hi per la bellesa. No.
0: Ara no, molt bé, ben dit, així
2: m'agrada. Tota la vida he participat i fins que pugui seguiré participant.
1: Molt bé. Però,
0: vol dir que ja teniu pensat el grup d'amigues?
2: Evidentment,
0: no? I supos que com a molt de pobles que tenen aquella festa concreta, aquella festa especial, és un secret d'estat, això, no?
2: És un secret d'estat. Només ho saps el moment que surts a la plaça i te moven.
0: Jo crec que ara en Joan Minostro, que ha començat en el dissabte directe d'IB3 Televisió, jo des d'aquí propos a la nostra companya de dissabte directe, en Ferrés, tot l'equip del dissabte directe, jo t'han enviat a tu.
1: Fem una crida per poder entrevistar la bellesa
2: ho veig. Ho rebré encantada.
0: Pensa que t'has de preparar...
1: Jo hauré d'anar una mica... Sí, jo intento sempre dur alguna cosa de trezzo, així, l'altre dia d'una cuera,
2: claro,
1: per els governadors...
0: Un bon atret s'hauràs de dur per sortir quasi quan Déu te va dur un món per Ivetres.
1: Un d'això, un calçonet d'això de Romà, que davall, o d'escoses, una falda d'escoses. Alerta.
0: Ja està. Bé, però, llevat d'aquesta festa, que ja ho sabem tots, i és coneguda, i més crides atenció, perquè és molt original i és popular, però després també arriba un dia especial. Tu, el dia 21, arriba la jornada gran de Sant Mateu, cercavila, joc popular, corregudes de joies, la pujada en el Castellet, missa, mostra de ball... Bueno, teniu un pot de tot, no? És el dia gros de Sant Mateu.
2: Sí. I un dia que també és molt especial per nosaltres és el diumenge dia 20, que és el dia que feim l'homenatge a la bellesa, que és un acte molt consolidat també en el poble i que és un acte molt emotiu. Aquest dia sí que és festa grossa també a Bunyola. Després de l'homenatge també hi ha el concert de la banda, que també és molt esperat. I així que l'any passat varen fer una cosa curiosa, que enguany també la tornem a fer, perquè es diu menjar, com que és el dia...

0: sentit, venen les xeremies, venen els gegants. És un dia molt
1: I
0: guapo
1: què és el
0: per veure.
1: matrimoni més major per edat o també per anys de casament? Com funciona?
0: Però és que, bé, es sol ser per edat, però a vegades, bueno, per any de casament, perquè clar, hi ha matrimonis que no hi arriben, però a
1: Clar.
0: vegades, segons les circumstàncies, a vegades els qui pugen damunt l'altar no és el més major, perquè potser no, o no poden venir, o estan
1: Clar.
0: impedits, i ho passen a un
1: Clar.
0: altre. Això ho du tot el patronatge local de la bellesa, que és un organisme que s'encarrega d'organitzar aquest
1: Que
0: homenatge.
1: bé.
0: Sí.
1: Idò, res, Valesa, gràcies per acompanyar-me. Suposo que només queda convidar tots els
0: Vos
1: oients que
0: convidem,
1: venguin, no?
0: clar que sí, convidem a tots els oients d'aquest programa que venguin a gaudir de les nostres festes.
1: Molt bé, idò, Maria Antònia Serralta, Valesa de Bunyola, gràcies per acompanyar-nos i bones
0: Gràcies a
1: festes.
0: vosaltres. Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
0: Molt d'anys.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.

Mos han arribat un missatge d'aquests que mos envieu, que sou tan guapos, per WhatsApp, i mos diuen lo d'anar a la platja en el mes de setembre com a bon mallorquí tens tota la raó, perquè ha fet referència de que un bon mallorquí en el mes de setembre ja no hi va a la platja, que no es verà, hi ha molta gent que hi va i a més és un bon mes per anar-hi perquè no hi ha tanta gent. De fet, diu, però jo hi vaig anar-hi i setembre és el millor mes, no fa tanta calor, menys gent, el paradigma canviarà, enguany amb la mà tan calenta podrem banyar-nos fins al novembre. I és vera, és un brou. Tireu l'arròs i en 20 minuts el teniu, eh? O sigui, no espereu més que després se passa. Gràcies per aquests missatges que mos envieu. I doncs, mireu, ara parlarem d'un altre tema, un tema d'actualitat, un tema que han sabut aquesta setmana. Sabeu que ara està de moda, no sé si la paraula moda és correcta, però és un fet, que cada vegada hi ha més medicaments o la gent cerca més solucions per aprimar-se. I avui volem parlar amb en Carles Requesens, que és president del Col·legi d'Oficial de Metges de les Illes Balears, i és que hi ha una alerta sanitària.

0: sanitària. I aquesta alerta afecta una vintena de productes que s'estaven comercialitzant per perdre pes. Què està passant? Idò, mireu, us poso en context. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat la retirada després de detectar una sèrie de productes que contenien sibutramina, ara mateix no sé què és, però és una substància que no apareixia a l'etiquetatge i que està suspesa a la Unió Europea des de l'any 2010. Per què? Idò, perquè per lo vist té possibles efectes adversos greus, sobretot especialment cardiovasculars. Hi ha una qüestió especialment preocupant i és que alguns d'aquests productes se presentaven també com a productes naturals i això fa una mica de por, no? Un remei que després ens pot afectar d'una altra manera. I per saber quins riscos poden presentar, si tenen riscos i sobretot què han de mirar abans de comprar un producte o consumir-lo, per casos com si vos voleu aprimar, idò volen saludar en Carles Recasens, que com vos dic és president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Carles, molt bon dia, com està?
1: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per estar, bon diumenge de matí amb nosaltres. Hi ha molta gent que ahir va fer un excés i se planteja dilluns a lo millor anar a comprar o anar al metge i demanar per un medicament per aprimar-se. Primer de tot, estan davant una alerta important, ens hem de preocupar? Hi ha medicaments que realment ens poden fer mal?
1: Bueno, primer de tot, no estem en una alerta que sigui nova, no? Vull dir, des de fa pues, més d'una dècada, tot el que són productes que estimulen, no?, el que és la pèrdua de pes, que prometen, no?, aquests efectes com miraculosos de pèrdua de pes, de sensació de sacietat o de primatge, són productes que estan molt ben rebuts per la societat, no? I el problema principal és que qui indica aquests productes? Que molts d'aquests productes no són medicaments, sinó que són productes que es distribueixen, ja siguin gimnasos, ja sigui en qualsevol tipus de botiga, per dir-ho d'una manera, o s'adquireixen a través d'internet, no? Aquest és el gran problema, que ningú regula aquesta adquisició. El filtre o l'accés a dia d'avui és universal, no? Es compra a través d'Amazon o a través de plataformes d'adquisició de qualsevol tipus de producte que siguin, i això és el que fa que no hi hagi absolutament cap tipus de control. Nosaltres aplaudim, i per sort tenim una agència com l'Agència Espanyola del Medicament que té aquesta capacitat de revisar aquest tipus de productes, retirar del mercat i, per què no dir-ho, també sancionar, no? Que és una miqueta el que nosaltres esperem, que no només es retiri ni s'avisi a la població, sinó que s'iniciïn expedients sancionadors per les empreses o els particulars que estan distribuint aquest tipus de productes, que al final són un perill per la població i per la societat.
0: Carles, què és la sibutramina? Per què serveix?
1: La sibutramina és un anorexigen. I això què és el que vol dir? Que talla, no?, que inhibeix aquesta sensació de fam, no? Hi ha diferents tipus de fàrmacs. Hi ha els fàrmacs que són més saciants, els fàrmacs que tallen aquesta sensació de fam, o aquests nous fàrmacs que han sortit, que s'han fet tan famosos, els injectables, sí, no?, que molta gent està prenent o s'està aplicant, que són fàrmacs que el que estimulen és aquesta sensació de sacietat, de no tenir fam, amb la qual és automàtic. En aquest cas, hi ha una pèrdua de pes, que moltes vegades és molt quantiosa, i aquí és on entra el perill, no? Perquè, per exemple, es va retirar la sibutramina per als greus riscos a nivell cardiovascular, no? Pèrdues de pes que siguin de 10, 15, 20 quilos ràpides són perilloses per la salut. Per això nosaltres des del col·legi sempre fem una crida a la població que no caiguin en les xarxes d'aquestes persones que els hi promouen aquest tipus de productes miraculosos i que vagin en el seu metge de capçalera, en el seu endocrinòleg, en el metge de confiança que tinguin per tal que facin un chequeo i que els recomanin la millor forma de perdre pes o de lo que sigui. A vegades la forma de perdre pes és més lenta de lo que la gent desitja o està disposta.
0: Fa més de 15 anys que la sibutramina aquesta, no, estava suspesa per la Unió Europea. Com és possible que encara aparegui en productes que es poden comprar?
1: Bueno, pues perquè tenim la regulació que tenim, tenim les agències que tenim que poden regular, però després hi ha tota una sèrie de mercat alternatiu, no? Que la gent pot adquirir, com deia, avui en dia poden adquirir medicaments que venen d'altres països, no? I hi ha gent que s'està lucrant i moltíssim d'aquest tipus de productes. I per què no dir-ho, pues, també imagino que hi ha empreses o hi ha persones que el que fan és eliminar de l'etiquetatge aquest producte, tot i que aquest producte hi sigui. D'aquí la importància de donar valor a la feina que fan aquestes agències, que és una feina que el que busca és protegir-nos, no? Garantitzar que el que un es pren realment és el que diu el producte que té. Perquè al final un pensa en que això dolent no pot ser, que l'únic que em pot provocar és una pèrdua de pes, i si són uns quilets, pues, això millora la meva salut. El que passa és que, torno a dir, davant de qualsevol alteració, davant de qualsevol producte que ingerim i posem al nostre cos, hem de tenir en compte que hem de tenir una garantia de seguretat, no només d'eficàcia, de que el producte és eficaç, sinó que és segur. I en aquí l'Agència Espanyola del Medicament i les diferents agències donen aquesta garantia a la població perquè la població pugui estar tranquil·la quan estigui sota el tractament. I en aquí hi ha una figura que és essencial. I en aquest cas és el metge, és el farmacèutic, són aquestes professions, aquests titulats, que l'únic que busquen és el benestar del pacient.
0: De fet, gràcies a aquest metge és com mos donau una mica de seny. Parlàvem d'injectables. Jo som molt dolent pels noms, per sort, mentre parlava ho he pogut cercar. Ozempic, no? Ozempic s'ha posat molt de moda, aquest sí, injectable per aprimar-se, i conec gent molt propera a jo, no és el meu cas, però conec gent que ha anat, aprofitant que té un seguro privat, per proposar aquest medicament, perquè se volen llevar uns quilos, potser no estem parlant de 5, parlant de 10, però tampoc són 50, i el primer que se recomana és això, no? Que tot sigui més lent perquè pot haver efectes secundaris. Molta gent mos escolta i o l'ha pres o coneix aquest producte que s'està posant de moda. Això me preocupa molt, dir que s'està posant de moda. Ja és una cosa que no hauria de ser una moda, no? Per què tenen aquests efectes secundaris i per què quan deixes de prendre-los, i si és així, pot ser que tinguis un efecte rebot, que sempre n'hem parlat, però més gran de l'esperat. Com funcionen aquests productes realment?
1: Realment aquests productes són, primer de tot, són medicaments, amb la qual això ens ha de donar una garantia de seguretat d'aquest tipus de fàrmacs. No estem parlant de que siguin... No podem posar de la mateixa balança, no? Un Ozempic o Mounjaro o qualsevol injectable, qualsevol dels medicaments que tenen una finalitat de pèrdua de pes. No els podem posar dins el mateix sac que aquests productes que la gent adquireix a través d'internet o a través de segons quines persones o segons quins personatges que el que busquen és lucrar-se. Primer de tot, per adquirir aquest tipus de fàrmacs hi ha d'haver-hi una prescripció d'un metge, no? Amb la qual cosa, el que hem de pensar és que, o el que hem d'assumir és que darrere de cada prescripció hi ha un metge que prescriu i controla la pauta d'aquest tipus de fàrmac. I això ens ha de donar aquesta tranquil·litat. És veritat que la gent moltes vegades el que fa és me'n vaig a l'endocrinòleg, me'n vaig en el metge, ja sigui privat o ja sigui d'on sigui, i me posen a l'injectable i ja està. I aquest és el gran error. Vull dir, perquè no es tracta de ja està. No és una injecció que sigui miraculosa. Hi ha d'haver-hi una feina darrere, no? I una feina que segueixi un endocrinòleg o un metge, i en aquest cas també un nutricionista, perquè aquest tipus de medicaments han d'anar acompanyats amb una sèrie de canvi d'hàbits de vida, ja sigui alimentaris, ja sigui d'exercici, i això requereix un esforç. I aquí és una miqueta el gran error de molta gent que està prenent aquest tipus de fàrmacs, que creu que el fàrmac per si sol ho canviarà tot. I és veritat que un pot un pot observar canvis de 5, 10, 15 quilos. Però si no, si no està acompanyat d'un canvi d'hàbits d'alimentació i un canvi en l'hàbit d'exercici, quan s'interrompi aquest tipus de fàrmac, tornarà a guanyar aquests quilos. Per això és important que l'injectable és important, però també tota la feina que s'ha de fer, ja dic, amb nutricionista, inclús amb qualcú que mos gestioni o que mos segueixi l'exercici que feim. Això, la probabilitat de que tinguem més èxit en quant a aquesta pèrdua de pes serà molt més alta.
0: I de aprofitant que IB3 és servei públic, estem en el mes de setembre, i què se fa per setembre? I d'apuntar-vos a un gimnàs. Apuntar-vos i anar-hi. Aprofitau que ara és el moment. O sigui, nosaltres no direm nom de gimnasos, però és un bon moment, no? Tant per gener com per setembre són com inici d'any, no? Per diferents projectes, i també heu de poder anar... heu d'invertir en fer esport i canviar una mica tot allò que feis més enllà dels productes que consumiu. I una darrera qüestió, per tornar al principi, damunt la sibutramina o què productes que ens poden afectar en el tema de cardiovascular. Aquests productes, quan parlem d'arrítmies, cardiopaties o accidents vasculars greus, això ho pot tenir una persona sana o... només li pot passar a una persona que tingui una patologia anterior? És a dir, aquests productes ens poden afectar o només si tenim un problema anterior que ja estigui que puguen saber, o potser no ha hagut un metge que m'ho hagi explicat. No sé si m'he explicat bé.
1: Sí, sens dubte. Sens dubte que si un ja té antecedents, no?, de risc, ja sigui perquè, doncs, bueno, perquè estigui diagnosticat d'una hipertensió, perquè tingui problemes de colesterol o perquè hagi tingut en algun moment algun tipus d'arrítmia, aquest tipus de productes estarien absolutament... estan contraindicats per tothom, però un s'arrisca i s'exposa a un risc molt més gran. Però val a dir que això pot afectar a qualsevol persona. No hi ha ninguna persona que sigui immune en aquest sentit als riscos de la sibutramina. I l'exemple més clar és que si hi hagués gent que fos immune, no s'hauria pres una decisió tan dràstica i tan contundent a nivell de tota Europa de retirar el fàrmac. Amb la qual cosa, no hem de pensar que hi ha gent que és immune, hi ha gent que no li pot afectar la sibutramina a nivell cardiovascular, sinó que totes les persones. I això és una ruleta russa, no? Un, com més s'exposa, més li pot passar, però a vegades amb una única exposició i amb una quantitat concreta, pues, pot tenir aquest accident a nivell cardiovascular i després això en repentir-se en la resta de la vida.
0: Idò, Carles, moltes gràcies, president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Un luxe tenir-lo. Bon diumenge i que tinguis una bona jornada. Espero que de dia lliure, no de feina.
1: Sí, moltíssimes gràcies. Un plaer i que tingueu molt bon diumenge.
0: Gràcies, Carles.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
1: I ho feien de la mà de Quico Martorell, del restaurant Can Boqueta de Sóller. Jo no sé si vosaltres vos agrada el peixet. Jo m'agrada molt, ja m'agrada molt. Som més de... Mira, avui he de dinar de carn, ara xar de peix i resulta que he de dinar de carn. Però ahir vaig veure una foto d'un company meu, un amic que va sortir en barca i pescava raons. Ara és l'època dels raons. Però d'aquí a poquet també serà l'època de la llampuga. Quico, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt content i moltes ganes de ja menjar llampugues.
1: Escolta, perquè jo raons a veure que m'agraden, però jo el que me dóna vidilla és la llampuga. És com més, té més alternatives, no?
2: Sí, a més versàtil, la veritat, la llampuga dona moltes opcions, dona per fer moltes receptes i no necessita gaire cuinar, necessita que un cuiner se sàpiga aturar temps.
1: Idò, mira, nosaltres hem trobat un cuiner així, d'aquest perfil, aquest tu. Com penses que podríem fer una recepta que la gent també la pugui fer a casa seva i segur que tu tens diferents opcions?
2: Mira, pues, la veritat que n'hi ha moltes d'opcions, amem. Més que centrar-me en una, te diré ràpidament què faríem. Perquè, mira, si en puguem, entendrem totes més. És que entendrem per avorrir. Però, claro, si m'anaran sempre una receta tradicional, que seria la més emblemàtica, la i en puguem preves, claro, i menjant cada setmana i en puguem preves, mos avorrirem. Sí. I per això, claro, hem de donar diferents idees. Mira, jo, si me permets, una opció que m'agrada molt és també crua, tipo sashimi, peix cru, tallat, sí, filetejat, trempat amb un poquet de llimona, un pot de sal, un poquet de taronges, si té de taronja, unes gotetes de salsa de soja, un poquet de covent, des que tingueu que a vosaltres que us agradi, i això, per acompanyar una ensalada, per acompanyar qualsevol cosa. És boníssim, m'entens?
1: Això és com un ceviche de llampuga.
2: Sí, és que mira, si ho tenim a quadradets i hi posam trempó i aquest tipus de linyo com hem mencionat, ja tenim aquí el que seria un ceviche a la mallorquina, m'entens? Tipus sashimi, com ja hem parlat. És que hi ha moltes opcions. Ara, una que jo m'agrada, la meva preferida,
1: sí,
2: és una coca amb verdura, recepta tradicional de tota tota sa vida, amb ses verdures, però sa llampuga, el que farem és fer filets ben nets, fora espines, vale, d'acord, que caigui tot llomets, tallarem, depèn del tamany de sa llampuga, trosset de 2-3 dits, i el que farem, una pella ben calenta, és només torrar-la per sa part de sa pell. Res, li mostrant sa pell, li mostrant sa pella 10-30 segons. Mm-hmm. I després aquesta coca, quan ja està, que pràcticament està dins el forn, la traiem un moment, posem aquesta llampuga que està tot rodeta per la pell, per la part de pell per damunt, damunt la coca, i 2 o 3 minuts en el forn. Depèn de la potència del forn. I això s'acaba de cuinar, queda en el seu punt, la llampuga. La coca cruixent, és que és una passada.
1: Jo m'he donat compte que mos fas molta publicitat de la coca amb verdura, la deus fer boníssima, i sempre tens aquesta alternativa, no? Un producte de primera...
2: És que la coca amb verdura... Sí, no, perdona, és que la coca amb verdura és el nostre aliment principal. Perquè jo estic cansat d'anar a cases i tothom menjar pizza o no sé què, tot tipus de pastes així, saps, gratinats, però mos hem oblidat de la coca amb verdura. Infinita.
1: T'han de fer un entre tu i jo, aquesta entrevista que, per cert, avui a les 11 tenim un entre tu i jo molt especial, també. Ja veureu amb aquí, però espereu a les 11 sabrà en qui la feim. I te l'han de fer tu perquè venguis un dia a l'estudi, Te farem una
2: Sí.
1: entrevista llargueta i ja aquí som. Si és dia anterior has fet una coca amb verdura i dius, ara me n'ha sobrat un bossi, vull que en Juan Mila tasti i en Luis Menéndez i en Miquel Àngel Ariza i vens aquí a l'estudi, mos faràs
2: Sí,
1: feliç a
2: sí,
1: tots.
2: sí,
1: Un diu
2: sí.
1: un viatge que no tinc res a fer,
2: Pues,
1: ara aprofites l'estiu, però
2: pues
1: a partir d'octubre, si vols.
2: ho tindrem en compte,
1: Ara
2: va
1: ja t'he
2: bé.
1: parlat amb un compromís. Escolta,
2: Ahí
1: i
2: estás.
1: sortint de sa coca amb
2: Sí.
1: verdura, què més podem fer? Tenim
2: Ah,
1: encara quatre
2: mira,
1: minutets.
2: sí, fregida, o sigui, lo típic és, mem, jo sempre aconsello que traguin els filets en el peixater, que li diguen, perquè és un peix econòmic, digue, però li dones una propina al peixater perquè te tragui filets i te llevi quatre espines, i amb aquests filets, pues, arrebossat, o ho fas arrebossat amb tombet, fas el tombet i posa't la llampuga, trosset de llampuga damunt quan te presenta arrebossat, queda molt bo, és una cosa bona de menjar, el tombet mos agrada a tots. Hem parlat de la recepta popular de llampuga amb preves, que seria torrada, jo m'agrada to torrada, es preves vermell pelats, sofre... Mira, perquè m'entenguis, serien tres elaboracions. La llampuga, per una banda. Es preves que estirien rostits, tallats,
1: Molt
2: a,
1: bé.
2: a tires. I després, per una altra banda, sofregeixes uns alls, una fulla de llorer, i tires aquest preves, i si vols, un poc de tomàtiga fregida, perquè tingui un poc més de suquet, aquesta salsa, i que proves els hi poses per damunt de la llampuga, saps? És una recepta que se pot posar al dia sense llevar-li la memòria de la recepta, ben que dir, se pot modernitzar amb un pot de vinagre. Jo m'encanta aquesta recepta, dona-li un toque creatiu actual, m'entens? Que no sigui tan diferent. També te diria, jo a mi, te diria l'escabetxo de verdures, l'escabetxo de tota la vida, la llampuga enfarinada fregida, com han dit, i per una altra banda, un escabetxo de ceba, pastanaga, altres verdures segons la temporada. Els escabetxos jo els faig vi blanc, poso a reduir, després hi poso vinagre, saps? Hi poso vinagre, i per una altra part, jo ja he sofregit oli, amb oli d'oliva he sofregit alls, llorer, saps? I després de tot això, quan t'ha baixat un pot de temperatura perquè no exploti, ho t'ho juntar tot. I hi posa herbes aromàtiques, moltes herbes aromàtiques, i les verdures precuinades d'una altra banda. Jo normalment els faig a vapor. A
1: Molt bé.
2: vapor i que quedin al dente, que dèiem, saps? I mira, també te diré una altra cosa. A diumenge tothom paella menja, ja ho sabem.
1: Sí.
2: I fer un arrosset sec, així, de tipus paella. I si hi empuga,
1: Ah,
2: posa-la.
1: sí, perfecte.
2: Sistema coca amb verdura, com he dit
1: Sí,
2: abans, un
1: per
2: jomet per
1: damunt, exacte.
2: damunt. Sí, perquè no... En les espines poden fer brau i que
1: Sí.
2: doni gust i tot això. Això ja estem d'acord. Però no mos ha de cuinar massa, la llampuga.
1: No.
2: No,
1: A lo
2: jo...
1: darrer, de lo darrer, quan ja queda molt, molt, molt poquet de brou i fins i tot deien que l'acaba de fer en el forn i per damunt i que s'acabi de fer, no?, en el darrer
2: Sí.
1: moment.
2: Sí, i una picadeta d'all jove, bastant d'all jove per damunt també. Bueno, això dona vida, saps?
1: Wow.
2: I no necessita molta verdura. No, i si me deixes temps, ara m'ha vingut en el cap una
1: Sí.
2: que vàrem fer a la fira
1: I
2: fa molts
1: jo te
2: anys.
1: vull dir una, jo
2: Sí.
1: tardaré res, 20
2: Ah.
1: segons, molt ràpid. Mira, uns
2: Sí, digues,
1: canelons
2: digues, sí.
1: De llampuga, com els sabous? Se poden
2: Ostres.
1: fer?
2: Sí, però mem. Sí, però mem. Si em puc, jo toca que s'ha de disfrutar, s'ha de veure el peix. Saps què
1: Va,
2: te vull
1: sí.
2: dir? S'ha de
1: No,
2: veure el
1: no
2: peix.
1: sobre, no això de no sé què menjam, eh? I doig llampuga,
2: Correcte.
1: ja...
2: Per això hi ha altres peixos. La
1: Clar.
2: meva opinió, a tot és possible en si em puc.
1: M'agrada
2: Si estem
1: aquesta
2: tan cansats.
1: recomanació. Molt bé.
2: Si estem tan cansats de menjar i em puc, pues mira, fer-la quan te doni la gana. Saps, si en tens tanta. Però jo què sé, s'ha de veure aquest peixet. Perquè aquest peixet m'ha durat un mes. Bueno, m'ha que la pesca acaba de dir quasi desembre. Dura molt,
1: Sí.
2: però, claro, amb un mes, mes i mig ja mos hem cansat. Però anem a fer receta, anem
1: I
2: a fer
1: doncs,
2: coses
1: mira, tens
2: divertides.
1: 30 segons per aquesta darrera que m'ho
2: Pues
1: volies
2: mira,
1: comentar.
2: farcida en sobrassada i sàlvia. Aquesta receta me l'ha ensenyat a fer un cuiner que la varen fer la primera edició, vaig participar a la primera edició, de a Cala Ratjada. Feia feina jo per Cala Mesquida i a la fira de la llampuga Cala Ratjada, primera edició, varen fer llampuga arrebossada, però de dins, fora espines, una feinada de xinesos i
1: Sí.
2: de dins en sobrassada i fuetet de sàlvia.
1: Que bo.
2: Això, la sobrassada, deixa una empremta que, bueno, que no tapa el plat. Va ser una passada, la veritat.
1: Idò, el que és una passada és tenir-te cada diumenge i jo disfruto molt d'escoltar les teves receptes, la teva passió per la cuina. Moltes gràcies per haver
2: Sí.
1: estat amb nosaltres i res, a menjar llampuga, que ara vendrà la fira de la llampuga a Cap de Pere també.
2: Mira, jo em puc anunciar el final d'estiu i s'arriba a tardor, així que anem a disfrutar de les fires.
1: Gràcies, tornem a les 11 aquí a l'Entre tu i jo.
2: Gràcies.